0: defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
1: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja a Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligar a importar combustible.
0: 5 incendis cremen una 30 d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revella, disparen el risc de foc.
1: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director, tant en teatres públics, com el TNC o el Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius, al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta.
0: La llista l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquells anys. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim per al reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
2: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 82 i el 83.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga hi ha arribat amb un triple en els últims segons de Claiborne.
0: Al Mundial de Futbol, el Canadà, una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adéu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
1: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final de la Lliga. Els de la Javi Rodríguez se situen ja a una victòria del títol que dominen la sèrie per 2-0.
0: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
1: I el Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, no, en falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamal.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
8: Catalunya.
9: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
4: Ah.
8: Aviam què passarà avui.
10: Sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
11: Sí, som tots voluntaris, és part del model. És un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, on tots són voluntaris.
10: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu, de què treballes, què fas?
11: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres
12: per
11: són...
12: Per ser, para la tele. Boníssim, eh?
8: Home.
12: Jordi Mas. És una eminència, eh?
8: Sí.
12: És el fundador de Softcatalà.
8: Hòstia, aprendrem coses avui,
12: home,
8: eh?
12: Avui un tio, sí. Un tio de la llengua, un programador...
13: S'està acabant la temporada, més val que aprenguem alguna cosa. Sí.
8: I el xiclet. Hem de parlar del xiclet.
13: Parlem-ne.
12: De xiclet, avui parlem.
13: Sí. Tu menges de xiclet?
12: Va, calleu. Arriba el jefe, calleu.
14: Déu vos guard.
15: He vist el banya!

0: Ireland.
1: Us prometo que a vegades preparant aquest programa hi ha dies que quedo parat d'algunes informacions que trobo i avui és un d'aquests dies. El xiclet, que jo em pensava que era una cosa relativament moderna...
2: No, ui, una... no. Els egipcis ja em mastegaven.
1: No, abans dels egipcis, Figuera.
2: No, va, no fotis.
1: El xiclet més antic que s'ha trobat té 10.000 anys. El van trobar a Suècia.
3: No m'ho crec, crec. Com ho saben que és un xiclet?
1: Bueno, perquè els científics en van poder extreure la saliva que hi havia en el xiclet encara i analitzar l'ADN. La saliva que hi havia al xiclet va constatar que allò era un xiclet que l'havien mastegat tres persones diferents, tres adolescents escandinaus, un noi i dues noies d'entre 12 i 14 anys.
2: Sí, jo és que no ho entenc com es poden saber aquestes coses.
1: A l'ADN, si trobes ADN, tens molta informació. Gràcies al xiclet van poder determinar fins i tot què menjaven aquells nanos de l'edat de ferro a Escandinàvia. Menjaven cèrvols, truites i avellanes.
4: Hosti, tu, quina dieta, no? Sí.
2: Bueno...
5: O sigui, aviam, que jo m'aclari. Fa 10.000 anys, sí, els nanos joves... seien als bancs,
1: sí,
5: però en comptes de fumar porros i menjar pipes, mastegaven xiclet i menjaven avellanes.
1: Més o menys.
4: I cèrvols.
1: I cèrvols.
3: Bueno, el que ha passat molt per alt, però, és que un xiclet se'l van passar tres persones.
1: Això sí.
3: Ho has donat molt...
1: Sí, has de tenir molta confiança per compartir un xiclet amb un altre. Hòstia, mastega'l tu, que jo m'he marxat el gust,
3: sí,
1: ja.
3: Sí.
1: Hòstia. Més tard, els maies també feien xiclets amb resines d'arbres, però el que es considera el pare del xiclet modern és Thomas Adams, un americà.
3: Collons d'americans.
1: El 1871 industrialitza la producció de xiclets i es fa milionari, eh? La idea li va venir d'unes trobades que feia amb un seu amic, Antonio López de Santana, un dictador mexicà.
4: Ah, mira... És curiós, no?, que tots els amics dels dictadors toquin.
1: Tots es fan milionaris.
4: Tots són milionaris,
1: sí, és veritat.
2: És una coincidència de la història...
1: Sí. De fet, el fundador...
4: Una casualitat.
1: El fundador d'Estrella Damm va ser ministre de Comerç de Franco. Sabeu? Això fa molts anys, parlo, això no té res a veure.
3: Home, sí. Ara ja si no et patrocinaran res.
1: Bueno, ara això ja ho sap tot Catalunya, això, Fafel, no passa res. No deixaran pas de beure cervesa, la gent.
2: No.
1: Els de La Vanguardia, collons, van posar el diari al servei del règim, també, no? Vull dir que són coses que se saben... I Ferrovial, sabeu Ferrovial?
3: Vosaltres no t'estàs emmerdant massa parlant de xiclets?
1: Eh? Sí que és veritat.
3: Però parlaves de xiclets i estàs fotent aquí. Vull dir...
1: Ferrovial, la majoria de fortuna que van fer la van fer durant el franquisme, amb adjudicacions d'obres públiques, i es van quedar, bueno, milionaris. I ara, goita, la Generalitat de Catalunya, quan truques al 112,
2: sí,
1: saps qui t'agafa el telèfon?
4: El senyor Ferrovial.
1: Està subcontractat per Ferrovial, allò.
4: Ah, sí?
1: Allò, 30 milions d'euros ens costa als catalans i els hi paguem a una empresa franquista perquè quan et vingui un infart puguis trucar una ambulància.
5: Ostres, doncs pues sí que s'ha embolicat, allò del xiclet.
1: Sí que és veritat.
5: Sí. Ha anat fent volta a volta.
1: Tot això us ho deia perquè Antonio López de Santana, aquest dictador mexicà, mastegava la resina que mastegaven originàriament els maies i aquest seu amic americà, Thomas Adams, el pare del xiclet, va dir, hòstia, això es pot industrialitzar i vendre per tot arreu. Thomas Adams, el pare del xiclet milionari i com la majoria de milionaris actuals de l'IBEX 35, amic d'un dictador.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Carles Juriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Expert en llenguatge de programació i amant de la llengua catalana. Algú amb qui molts de vosaltres hi heu tingut contacte cada dia, però sense saber-ho. Un dels cofundadors d'una de les plataformes més importants del país. Parlem ni més ni menys que de Softcatalà, una autèntica estructura d'estat digital.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jordi Mas. Jordi Mas, què has menjat avui per esmorzar?
2: Cereals amb llet.
0: Cereals amb llet.
2: Pinso de gallina.
0: Hòstia, has de saber que tots els guions d'aquest programa, abans d'enviar-los als correctors oficials de la casa, primer passen pel corrector de Softcatalà. Per tant, si dic alguna cosa malament, és culpa teva, avui, que ho sàpigues.
2: Veus?
0: És així, és això.
3: Està bé expulsar-se la culpa, ja, d'entrada.
0: Escolta, fa gairebé 30 anys que, juntament amb en Miquel Piulats i el Jordi Coll, vau fundar Softcatalà. Com arrenca això?
2: Doncs arrenca perquè el Miquel i jo teníem una mica d'experiència en informàtica i en traducció de programari i vam dir, escolta, per què no apliquem això una miqueta amb el cas del català, que hi ha absolutament res. No?
0: Clar, perquè, clar, estem parlant de l'any 90, no?
2: 97.
0: 97.
2: Sí. Sí, sí.
0: No hi havia res.
2: Absolutament res. No existia res en català, en noves tecnologies i tot just internet es començava a popularitzar en aquella època.
0: I quan ho creeu, us imaginàveu que 30 anys després encara ho estaríem utilitzant?
2: No, va ser una cosa com molt natural. Anem a fer això, anem a engrescar-nos a fer això. Mai vam pensar que tindria aquest recorregut, mai. Mm-hmm.
0: Softcatalà és una eina de programari lliure, no?
2: Sí.
0: Pels que no estem molt avesats, els que no hi dominem,
3: sí. Ara
0: diguéssim.
3: Ara és el que has dit, per
0: sí, exemple. O sigui, els que necessitem, els que molestem sempre els informàtics perquè ens instal·lin el Word,
2: sí.
0: Quan compres un ordinador. Què és el programari lliure?
2: Bé, bàsicament, si mirem una miqueta les noves tecnologies, el que passa és que avui en dia et cal programari per fer qualsevol cosa, no? Mm-hmm. Llavors, hi ha una forma de pensament en la qual nosaltres pensem que el programari hauria de ser similar al domini públic perquè avui en dia és tan necessari, no? Llavors, el programari lliure és bastant similar al domini públic, no és exactament el mateix, però és la idea aquesta de que sigui un bé comú compartit, no? Amb el cas aquest que em posaves del Word, per exemple, el que succeeix és que quan nosaltres vam començar Softcatalà no podíem traduir el Word, perquè el Word pertany a una empresa que es diu Microsoft i només ells, si tenen els incentius adequats, ho podien fer. Llavors nosaltres es van engrescar amb el programari lliure perquè permet a qualsevol fer la traducció i després permet distribuir de forma lliure, no? Va ser una miqueta una necessitat, no? Era l'única sortida que teníem davant d'unes empreses que en el moment no eren receptives a traduir coses al català.
0: Sou els anarquistes de la informàtica, una mica.
2: Bé, anarquistes, més que això jo crec que creiem en les llibertats de l'usuari, que l'usuari tingui les seves opcions, clar, tal com està el món, això avui ja quasi es pot definir com anarquisme, no?
3: Cooperativisme.
0: Cooperativisme, sí, sí, sí, sí, sí. El 1997, és que clar, apareixeu com Google.
2: Sí, a la mateixa època, al mateix any, eh?
0: Clar.
2: Sí, sí, correcte. Hòstia.
0: I com es buscaven les coses abans de Google?
3: Jo, amb una llanterna, sí. O... Bueno, buscaves els armaris, així ho buscaves.
2: Doncs al boca orella.
0: Clar.
2: Jo me'n recordo que la primera persona tenia un amic que un dia em va dir, escolta, has vist la web aquesta de Google? Dic, no, què és això? Anem a obrir-ho. I ho vam obrir allà, i en aquella època feien servir una cosa que es deien adreces d'interès, no? I tu t'havies d'anar apuntant les webs que t'interessaven. I tenies com una mena de llibreta en tot, digital, però en totes les webs que t'interessaven. I quan va sortir el Google, que no era el primer, perquè ja n'havia altres, va ser, home, ara ja no m'he d'apuntar tot això, ara vaig aquí i m'ho trobo tot. Però, bàsicament, era una llista, no? Uh-huh. Era les adreces interès, no?
0: Escolta, quines les principals dificultats de treballar en català a internet als anys 90? Entenc que eren moltes.
2: Pensa que en aquella època no hi havia telèfons mòbils, com n'hi ha avui, eh? Pensa que les connexions a internet no estaven generalitzades.
0: Eren una merda.
2: Sí, a més eren molt cares, perquè les tarifes planes arriben després. Llavors, nosaltres un dels problemes que tenien és, d'acord, anem a traduir un programa, fem tot l'esforç, i després com el distribueixes? Perquè la gent per baixar a casa, no tothom tenia connexions d'internet.
0: Sí,
2: llavors...
0: Sí. Oh, i el router fotia un soroll que despertaves la iaia fent la migdiada.
2: Sí, llavors, clar, vam haver d'editar CDs, també, per fer arribar a la gent. Llavors, clar, la tecnologia estava molt menys desenvolupada que ara, no? I després, clar, a nivell de terminologia, a nivell de quina és la manera de dir, hem de traduir coses al català, no havia precedents.
0: I sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Que...
2: Sí, som tots voluntaris, és part del model, és un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, tots són voluntaris.
0: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
2: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres són dissenyadors, altres són estudiants, altres estan a l'atur, depèn.
0: I això ho feu com una més a més per uns ideals i per una manera d'entendre...
2: Sí, és voluntariat tecnològic, sí, sí.
0: Voluntariat tecnològic.
4: No ho he sentit mai, veu?
5: Jo tampoc.
4: No. Ah, bé, això.
0: I n'has fet mai de voluntariat tecnològic?
4: No, els hi fotria molta nosa, jo. Ja t'ho dic ara.
3: Uns merders.
2: Sí. És com l'analògic, però en digital.
0: Quanta gent sou actualment fent anar a Softcatalà?
2: Jo crec que ara mateix, el que és el nucli dur, no? Som gent que som de l'associació, som uns 20-25, i després de gent que corre per allà pel voltant, som uns 40, no? Llavors, quan arriba l'estiu, que la gent té més temps, s'apropa, ens dona un cop de mà, després, òbviament, torna als exàmens i desapareix un temps, o torna a la universitat, la gent canvia la vida, llavors sí, tenim un grup que són 20-25 i després un grup de gent que és més volàtil.
0: No? I en busqueu activament de voluntaris? Si algú es vol fer voluntari de Softcatalà, per exemple?
2: Sí, sempre busquem, clar.
0: Què han de fer la gent?
2: Adreçar-se a nosaltres i venir amb ganes de pencar.
3: Hi ha un lloc físic o no?
2: No tenim lloc físic,
3: no
2: és tot virtual. Nosaltres no tenim lloc físic.
0: No pot entrar la Guàrdia Civil a policia, de cop? No.
3: La Guàrdia Civil virtual sí.
0: Clar, aquests també entren a tot arreu, aquests.
2: Sí, bueno, jo vam veure l'1 d'octubre. No?
0: Algun atac deveu haver tingut, informàtic?
2: Sí, jo crec que qualsevol que estigui a internet és una selva, no? Llavors sempre tens atacs informàtics, això li passa a tothom, i nosaltres, a més, que operem els nostres servidors. Nosaltres no fem servir el núvol, nosaltres operem els nostres propis servidors i llavors també hem de fer més feina de seguretat en tot aquest sentit, llavors sí.
0: O sigui, hi ha un servidor físic que és vostre, que això sí que està instal·lat a algun lloc?
2: Sí, hi ha més d'un, tenim a diferents llocs, tenim a Barcelona...
3: No ho diguis.
2: Ho tenim a la pàgina web, ja.
0: Ah, sí.
3: No ho diguis.
0: Ja ho saben on són. Sí.
2: Bueno.
0: ¿Dónde están los servidores?
2: A Lleida els hi costarà entrar, ja t'ho dic jo.
0: Escolta, heu tingut algun conflicte sonat a Softcatalà al llarg de tots aquests anys?
2: A veure, nosaltres a la pàgina web tenim la missió, els principis, llavors ja la gent ja sap el que ve, no? Funcionem en forma assembleària, no? Llavors, al final, tots acceptem la decisió de la majoria, no? Llavors, no hem tingut cap de gros. Potser el més divertit va ser lo dels diacrítics, no? Que ho vam intentar endarrerir fins al final, de dir, ara sí que ja toca, perquè si ja no ho fem ja són com els últims, no? Ja toca llevar-los. Però sempre han sigut qüestions més lingüístiques, no? D'aquest estil, no?
0: Uh-huh. I el projecte que més mal de caps us ha portat, recordes?
2: Déu-n'hi-do. La web de Softcatalà és molt complexa, no? Perquè, clar, nosaltres operem tot el maquinari, tot el programari, però a part, clar, té 100 milions de visites cada any i té més de 150.000 pàgines.
0: 100 milions de visites cada any.
4: Molta gent,
0: això és molta gent, eh?
2: Sí, molta gent que ajudem. I llavors, clar, la web és molt complexa perquè van canviar...
0: Però no som pas 100 milions de catalans, nosaltres.
2: No, però això són visites.
0: Visites.
2: Una mateixa persona pot visitar més d'un cop,
0: però,
2: eh?
0: Però, clar, són 8 milions. Que fem servir el Softcatalà, tots 8 no ho compto.
4: No.
2: Però després també hi ha molta gent que ve de fora i, per exemple, vol traduir del castellà al català. Això sí. També tenim bastanta gent. Sí. No?
3: O sigui que... Milpaque.
2: Moltes cartes d'amor.
4: Ah, sí?
5: Molt mal muntat.
0: Aquí la protecció de dades, perquè, clar, tot el que posem allà, vosaltres sí. Ho podeu llegir, entenc.
2: No, nosaltres no ho digim. De fet, en la traducció...
0: A veure, no llegim.
2: No, jo t'explico.
0: Aviam.
2: No, jo t'explico. Hi ha una petita capsa que si la marca et dius, escolta, vull compartir les dades en Softcatalà amb la intenció única de millorar el traductor i el corrector. La majoria de la gent no la marca, tenim molt poca gent que la marca. Però això, hi ha la llei de protecció de dades que defineix tot això molt bé, no? Hi ha un marc legal, diguem, això.
0: I com es fa perquè el corrector corregeixi bé? Perquè ho fot bé, aquest corrector de Softcatalà, Sí?
2: Són molts anys de feina de molta gent, però bàsicament és un sistema amb més de 3.500 regles, no? En què coneixes patrons més comuns d'errades, i després, ara últimament, també hem inclòs intel·ligència artificial.
3: Ara volia preguntar això, Hi ha una intel·ligència artificial Softcatalà?
2: Molt petita. Nosaltres, al final, la intel·ligència artificial la fem servir per coses on no arriben els sistemes de regles. Per exemple, les comes en català són molt difícils, no? De determinar on poses les comes, una mica subjectives, llavors per això... és molt difícil expressar-ho en regles, no? Que són, llavors, bàsicament són un sistema de regles bastant complex, i a mesura que els usuaris es van arribar en comentaris, escolta, que això em dona un fals positiu, no et preocupis, t'ho arreglem, és una mica artesanal, però té molts anys, i ho hem anat combinant amb aquelles coses on no arribàvem a aquest sistema, en un altre sistema ja tenim un sistema híbrid, però bé, molta gent el fa servir.
0: Jo el faig servir bastant per buscar sinònims, no sé si sóc l'únic o...
2: Tenim molta gent que li agrada molt el diccionari de sinònims, ja saps que els catalans són molt amants de la llengua, la gent li agrada molt trobar els sinònims i tal, i això tenim molta gent, i també molta gent que ens fa propostes, no? De dir, escolta, per què no inclou això? Doncs sí, no hi havíem pensat.
0: Perquè, més enllà del corrector, que és el que fem servir més tots, i els traductors, quins altres serveis hi han que potser desconeixem? De dir, hòstia, hi ha una eina que és molt pràctica, o us recomano que entreu aquí i feu servir això?
2: A veure, tenim tot tipus d'eines. A mi la que m'agrada molt és la del transcriptor, on tu ens pots enviar un vídeo i un àudio i transcrivim a text, no? I això ajuda molt per tota la gent que fa subtítols, tota la gent que són creadors en català, i això, ara tenim 800-900 transcripcions al dia.
0: Hòstia.
2: I ens alegra molt perquè és una eina perquè altra gent pugui fer coses, no? De dir, escolta, ara amb això us ho posem una mica més fàcil, encara has de fer feina, òbviament. I després tenim coses que són una mica més especialitzades, no? Comptadors de síl·labes, l'hora en català, no? Que això també ens encanta, no? El sistema campanar, les diferents versions que n'hi ha, tot això, no?
0: Hòstia, comptador de síl·labes, eh?
3: Bueno.
0: Mira.
6: La gent que envia coses i quantes síl·labes hi ha aquí.
2: Clar, sí, això la gent que vol fer rimes, poesia, coses d'aquestes.
0: Poetes, ho fan servir els poetes, Fel.
2: Escolta, molta gent.
6: Menys jo, ho fa servir tothom.
0: Sí. Oh, jo, de veritat, que soft català, ostres, m'ha arreglat la vida, eh?
3: I ves una aplicació de caçar bolets, ja t'asseguro, llavors...
0: Bueno, fiquem-li, podem provar a ficar-li. Escolta, no sé si la gent ho recorda, però soft català té una creu de Sant Jordi des del 2004.
6: Mira que bé.
2: Sí. No, 2024.
0: 24, perdó, m'he saltat un número.
3: Bueno, 20 anys t'has saltat.
0: Sí, però és només un número. us fa sentir orgullosos, entenc, això. Això no ho té tothom.
2: Tot
0: i que hi ha més gent a vegades de la que s'ho mereixeria, però sí.
2: A veure, sí que es fa fer orgullosos perquè és un reconeixement públic, però al final el que realment et fa molt orgullós és veure que ajudes a la gent. Nosaltres, o sigui, quan anem a l'estiu i portes la camiseta de Softcatalà, la gent et para al camp i et diu, hòstia, jo ho faig servir, gràcies, no sé què, no sé quan, o no pots anar amb una samarreta de Softcatalà per una escola.
0: Sí.
2: No, perquè la gent et reconeix, els professors et reconeixen, no, de lo que fas. Llavors, això realment ser útil, tenir aquests 100.000 visites cada any i tenir impacte, no? Allò de dir, hòstia, estàs fent algo que està canviant les coses. El reconeixement està molt bé, l'aprecies molt, però, ostres, el realment haver tingut una incidència, no? Haver ajudat a tota una generació d'estudiants que tinguin més eines, no?
0: La relació amb les institucions, diguéssim, amb la Generalitat, per exemple, com és? Perquè, al final, això és una eina que, hòstia, potser l'hauria de pagar la Generalitat, no? D'entrada, és una cosa...
3: Pots pujar-hi de peus.
2: A veure, jo... la relació amb la Generalitat i altres institucions és molt bona, no? Perquè al final tots volem sumar en la mateixa direcció, no? Jo crec que nosaltres tenim un punt fort, que és tota la vessant tecnològica, tenim molt poca burocràcia, es movem molt ràpid, llavors, amb els canvis tecnològics, malauradament, moltes vegades, els governs són molt lents, no? Yeah. Quan ja t'has posat a fer una cosa, ja no cal. No, llavors, nosaltres sempre hem sigut molt àgils, no? Però sí, cada vegada també veus... Nosaltres, quan vam començar, no hi havia res, i cada vegada veus més programes del govern, més inversions, i això està molt bé, no? A poc a poc es reconeix que el món digital és important i s'ha d'invertir, i cada cop més veus més inversió, que és molt positiu, no?
0: Quins són els objectius propers de Softcatalà? Què voleu fer? Teniu alguna cosa a l'horitzó de dir que tots els electrodomèstics parlin en català, aquestes veus d'intel·ligència artificial?
2: Sincerament, no tenim aquest tipus d'objectius. Nosaltres som més de... Ostres, ha sortit aquesta tecnologia, com la podíem aplicar? Anem a veure-ho. I som bastant reactius, no? No som gent que pensi molt de temps. Oh, on volem estar en 3 anys, en 5? No, som molt reactius. De dir, escolta, ha sortit una tecnologia que permet escriure, per què no l'adaptem al català i la posem a mans de tothom? Som molt reactius, no sempre pensant... Quin tipus d'eines veiem que es comencen a crear o podem co-crear o complementar que podrien ajudar els usuaris? Llavors, és molt reactiu.
0: Us trobeu de tant en tant físicament, tots aquests?
2: Sí, oi tant.
0: Un sopar,
6: diguéssim.
2: No, home, no, fem una trobada. Fem trobada al Nadal i fem trobada a l'estiu a Sant Mateu, al País Valencià.
0: Mira.
2: I estem allà tot un cap de setmana fent trobades i jornades de feina.
6: Amic Invisible, per Nadal? Feu Amic Invisible?
2: No, no fem Amic Invisible, no.
0: Ha de ser maca la trobada aquesta.
6: Home.
0: Tots els... Els voluntaris informàtics de... Bueno, clar, es barregen informàtics, traductors, no? Una mica de tot.
3: Sí, algú que no sap informàtic i diu, no sé què fotre, vaig cap allà.
0: Sí. Saps?
3: Softcatalà.
0: Anar-hi treure el cap un dia, ha de ser sí. maco, això.
6: Jo no m'enteraria de res.
0: Oh. No.
2: Que sí, home, que es parla molt dels diacritis, de la paella, de les calçotades, de tot això. Oh, sí, hi ha molta vida. La tecnologia és l'excusa. Som una societat gastronòmica encoberta.
6: Tu treballes d'informàtic i quan plegues dius, bueno, vaig a fotre de voluntari i tornes...
2: Sí, quan em ve de gust, sí.
0: Hòstia, no. I aficions, a banda de la informàtica?
2: Jo?
0: Sí, quan vols desconnectar?
2: Moltes. M'agrada molt el ciclisme, m'agrada molt els videojocs, m'agrada molt...
0: Videojocs, ja, també un altre cop a l'ordinador, ja hi som,
2: No, home, però això és diferent, és cultura, és una cultura de cultura.
0: Ja, hòstia.
6: I el ciclisme vol dir aquell joc que hi ha per l'ordinador, eh?
2: No, això és suar la cancel·lada.
6: Ja has de suar, eh?
2: La meva dona és elèctrica, eh?
3: Ets alto, ets
0: molt alt.
3: Se'n veu fort, ets valent.
0: D'on ets originari, tu?
2: Del Clot, ara visc al Guinardó.
0: Al Guinardó, Barcelona, ciutat.
2: Sí, sí.
0: Escolta'm, què li diries a algú jove que vol treballar en l'àmbit tecnològic i estigui preocupat per l'estat del català?
2: Que hi participi, no? O que hi participi, que pressioni a les empreses on està, que s'asseguri que el català hi és present. També, si té temps, que col·labori amb projectes lliures o amb projectes de cultura oberta. Hi ha moltíssims, hi ha la Wikipedia, hi ha Softcatalà, hi ha centenars de coses a fer. I tot suma, no? Al final, tot suma, no? Quantes més opcions tinguem, millor.
0: Escolta, les comunitats com Softcatalà o Wikipedia continuaran sent rellevants amb la intel·ligència artificial i les grans corporacions o acabaran morint? Què creus?
2: Jo crec que continuaran sent rellevants. Pensa que, per exemple, en el cas de Wikipedia, les intel·ligències artificials parlen català perquè l'han après de Wikipedia. Llavors és molt important que Wikipedia continuï sent un corpus obert mantingut per humans de molt alta qualitat, perquè això és d'on aprenen i això continuarà. I cada vegada més jo penso que la gent entén que calen referències validades, no? I això la Wikipedia ho aporta. I per part nostra, nosaltres hem anat variant buscant de complementar els forats que les grans corporacions no donaven i donar opcions més sobiranes, no? Llavors, si a poc a poc ells tenen opcions, perfecte, nosaltres anirem fent altres eines. Sempre intentem anar una mica per avançar. Ara estem fent el transcriptor aquest. Segurament en algun moment tothom oferirà el transcriptor, llavors nosaltres oferirem el següent, no? Sempre anant oferint una miqueta el següent, no?
0: I a part del voluntariat que porteu vosaltres a la plataforma, diguéssim, entenc que hi ha unes despeses que no sé com funcioneu, a nivell de donatius o...
2: Bé, nosaltres vam començar venent CDs, després samarretes i tot això és molt feixuc, no? Perquè has d'estar molt a sobre. Ara el que fem és més senzill, que posem publicitat a la pàgina web i només posem per dos o tres serveis. Llavors recollim aquests diners i com no tenim gent alliberada, llavors ho fem servir bàsicament per trobades i per comprar maquinari, bàsicament.
3: Per la paella.
0: Maquinari i la paella aquesta que...
2: No, que donar de menjar 40 persones un cap de setmana són quartos, eh?
3: Si són els com tu...
0: Sí, sí. Els que mengen fort.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jordi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Mega!
0: Ho has de fer sense l'ajuda de cap eina de Softcatalà, eh? Això és... Osca és la paraula d'avui.
2: Sí.
0: Osca. A. Osca. Conjunció que sovint precedeix una excusa o argument per no haver fet una tasca o per haver arribat tard. Xuriguera, has tornat a arribar tard.
3: Osca, hi havia molt de trànsit avui sortint de Sant Llorenç de Vall.
0: És que sempre estem Osca això, Osca allò...
3: Osca, és veritat, eh?
0: B. Osca. Persona tossuda que s'obstina amb una idea i no se la pot fer canviar d'opinió.
6: La meva cunyada volia fotre la furgoneta de 2 metres a un pàrquing de Barcelona que feia 1,95 m. No va parar fins que va ratllar tot el sostre. Mira que és Osca, eh?
0: C. Osca. Forat o buit que hi ha en el tall d'una eina.
5: Se li va escapar el tornavís de l'Osca del pis i li va clavar el coll a l'avi sense voler. En 3 minuts va ser mort, pobre home.
0: A, B o C?
2: C.
0: La C, ho has dit molt convençut, eh?
6: Collons, català. És de Softcatalà, eh?
0: Correcte! Avui dedicàvem el capítol al xiclet. En sou els informàtics de menjar xiclet? Jo sempre que penso hi ha un informàtic on menja xetos o xiclet.
3: Hi ha uns tòpics.
0: Hi ha uns tòpics, sí.
3: Uns informàtics menjant hamburgueses.
0: Sí.
3: Bruts.
0: Això com ho porteu, els informàtics, aquestes etiquetes que us fiquem sempre?
3: No.
2: Jo crec que en certa part ens les guanyem.
0: Sí? N'hi ha, hi ha aquest perfil d'informàtica existeix.
6: Sí,
0: però el que vols, també tot el dia a l'ordinador algú has de picar, també,
5: clar,
0: no?
5: T'avorreixes i vas picant.
3: Xiclets.
0: El xiclet.
5: Va, parlem del xiclet. Sabeu que els xiclets històricament han sigut un problema pels serveis de neteja municipals d'arreu del món?
6: No ho sabia.
5: Allò que la gent està mastegant, s'acaba el xiclet, se li acaba el gust i fa... cap a terra. Queda allà enganxat per sempre.
6: La gent fa això...
5: On el llenço perquè normalment no trobes la paperera i llama a terra.
0: Però no passa amb res més, això.
3: Vull dir, les pipes.
0: Amb les pipes.
5: Sí, però no queden enganxades a terra. No són tan problemàtiques. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, l'any 2013, va destinar 21.000 euros en una campanya intensiva de neteja de xiclets. Van aconseguir desenganxar 55.000 xiclets.
0: Ho van comptar, eh?
3: Justos? No pot passar. Justos?
5: Sí. Ni un més ni un menys.
6: Puta casualitat, eh? 55.000 xiclets.
5: Els 55.000 van dir, fins aquí.
0: Ja no en traiem cap més. Si no, ens cobraran més calés.
5: No, doncs mira, hi ha llocs que són bastant més dràstics, com per exemple a Singapur, que per exemple està prohibit consumir xiclets a la via pública. No es pot.
3: Home, a veure, però si no el llences no passa per res.
5: Sí que passa.
3: No, si no el
5: llences... No, sí que passa.
6: Diu que sí.
5: Sí que passa, per què? A veure, Soriguera. Si dic que passa, és que passa. No, passa, està prohibit. O sigui, no es menja xiclets.
0: Encara que no el llencis. Si et cauen mastegant xiclet pel carrer,
5: multa. Perquè pots tenir la temptació de llançar-lo. I per evitar aquesta temptació de llançar-lo, doncs des del 1992, la llei va establir que les autoritats, si et veuen mastegant xiclet pel carrer, doncs una multa.
0: A Singapur,
5: fins i tot anys de presó,
6: Clar que sí, home. Que dos anys de presó per menjar xiclet. Hòstia. Així es va bé un país.
5: Van molt forts.
3: Tu estàs menjant xiclet de Singapur? Sí. Vas venir a la Guàrdia Civil de Singapur? I vas...
0: Te l'empassa, eh?
5: I tampoc pots tirar un cigarro, eh?
3: Ah, no?
5: Al carrer, no.
0: Jo m'imagino la conversa dins la presó. Tu per què estàs aquí? Vaig matar la meva dona. Jo menjava xiclet, no?
6: Vaig fer una butllofa.
5: Suposo que et posen en mòduls diferents. Sí, un per assassins i l'altre per porcs.
0: Si no, li quedaran una pallissa el primer dia, pobre nano.
6: Ha llegat el xicle, va?
5: El tonto del xicle.
0: Sí, escolta. Jordi, moltes gràcies per la tasca que heu fet aquests 30 anys. Ens n'hem beneficiat, almenys jo molt.
5: També,
0: sí.
5: Jo també.
0: I tinc la sensació que tot el país i tota la gent que ens dediquem a l'audiovisual, sobretot, i a continuar amb força i endavant.
2: Moltes gràcies.
3: Jordi!
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Àlex, què tal? Avui parlarem de... Has fet una faula del xiclet?
8: Sí, correcte.
0: Molt bé.
8: La de vídeos que m'he transcrit jo amb el Softcatalà, ho volia dir. Sí, mira, sí.
0: No, ho ha dit. Quan parlava de xifres, és un servei que el fa servir un merder de gent.
8: Sí, sí. Venia a explicar la faula del xiclet avui.
0: El xiclet.
8: Endavant.
0: És el teu espai.
8: Sí, el xiclet és un objecte que... no convida gaire a la reflexió, no?
0: No.
8: A diferència d'altres objectes com, el tobogán, l'escuradents...
0: Sí.
8: O el caminador, sobre els que ja hem reflexionat de manera molt profunda en aquesta secció. Sí. El xiclet... No diu res, no?
0: No.
8: És com... xiclet és com entrar a Instagram i mirar vídeos amunt i avall, no?
0: Sí, perquè és un acte que fas...
8: Sí, i dius, porto 3 hores aquí, no sé qui és aquesta persona, no? Però allà estàs mastegant xiclet, d'alguna manera, no? Mm. Mastegar xiclet és una mica com anar a votar pensant que això canviarà les nostres vides, d'alguna manera, suposo, no ho sé. Bueno, anem a votar, mastegam xiclet.
3: Bueno, si no votéssim, sí que ens canviaria.
0: Això sí.
8: Potser...
3: Vull dir...
8: Podríem discutir.
3: Sempre digueu que anar a votar no és important. Collons, sí que és important.
0: Sí, sobretot si voteu l'altre.
3: Ah, noi.
8: Bueno.
3: Endavant, perdona.
8: Mastegar xiclet.
3: Perdona, Àlex.
8: Perdó, està bé. Que...
0: Àlex no es diu...
8: Àlex.
0: És que sempre li diu Àlex.
8: Al final, algun dia ploraré, eh?
0: Sisplau.
8: Enviaré un correu a Recursos Humans.
0: Sisplau.
8: Mastegar xiclet seria com... buscar un tercer exemple d'una cosa que ja està quedant clara, no?
0: Sí, de fet, sí.
8: Basta de xicletes, això. És una cosa que fem, que no sabem si va bé o malament, però la fem una mica per inèrcia. Potser feu coses per inèrcia, vosaltres?
0: I tant, que sí.
3: Home, sí.
8: Com, per exemple?
0: Venir aquí.
8: Venir aquí.
0: El dimecres... Aquí vinc per inèrcia.
6: El dimecres et desperdis, ja torno a ser sentat aquí.
8: Sí. A mi em costa, havent de fer una hora de trajecte per inèrcia, no?
0: Clar.
8: Ja us ho asseguro.
0: Clar.
8: M'ho penso.
0: Vens del Baix Llobregat.
8: Sí, sí, sí. A vegades també, bueno, no ens queda més remei, no?, que caure en la inèrcia i fer les coses una mica per... No, no sabem si estan bé o malament, no. però ho fem. Mastaguem xiclet, d'alguna manera, no? Aquesta secció està sent una mica mastegar xiclet, perquè
0: sí.
8: Per molt que ho allarguem, això ja no... Ja no. Anirà
0: no.
8: Perdent el gust, anirà pitjor. No anirà millor.
0: Al màxim podem fer una bombolla i que peti.
8: Ah, exacte.
6: Però és divertit.
8: Sí, però la primera, després ja...
0: Ja està. Ja està.
8: Però, bueno, a vegades no queda més remei que això, no? Mastegar xiclet, tira la pilota cap endavant perquè continuï el partit, jo que sé, posar-te...
3: I anar fent i anar passant, aquí de tristes, també,
8: sí,
3: però...
8: Sí. Sí, sí. Posar una cançó de Bad Bunny, menjar-te un croissant de xocolata o el que sigui, que t'ajuda en el teu dia a dia per seguir endavant, no?
0: Es veu que no és bo per la salut menjar xiclet, vaig llegir-ho així.
5: Ah, no?
8: No.
0: Però perquè quan estàs enganyant el teu organisme...
3: La bilis, no, vols dir?
0: Comences a generar, quan l'estómac detecta que genera saliva perquè estàs mastegant,
3: sí.
0: Es pensa que després menjaràs,
6: i no hi arribarà.
0: Comença a generar àcids gàstrics per digerir,
3: sí.
0: I llavors aquests gàcids sí. et xafen la flora intestinal perquè no arriba el menjar que digerir.
8: I et cagues a sobre.
0: Exacte.
8: Sí, sí. Per tant, què aprenem avui? Que mastegar xiclet o fer les coses per inèrcia, potser, doncs, bueno, està bé, però potser no. No? Bueno.
0: És una bona conclusió.
8: Sí. És una conclusió que tampoc és una conclusió
0: no,
8: molt...
0: No, perquè és un pèl dispersa. De
8: sí, perquè cadascú s'ho ha d'agafar i jo no vinc aquí a...
3: No, donar lliçons no.
8: Això no, ja sempre ho dic, no us canviaré la vida.
0: Tu centres la pilota...
8: Exacte.
0: I la gent ha de rematar.
8: Correcte.
0: La gent ha de rematar.
8: Molt bé.
0: Pot rematar dins o fora.
6: Sí.
8: O potser la centres massa alta.
6: Anem a dir. Sí. Sí. Centro, vull...
0: És veritat que el centre és molt alt i costa d'agafar-lo.
6: Sí.
8: Bueno, pues s'ha entès, més o menys.
0: Sí.
3: Home, sempre, això sempre.
0: Jo quan, quan entrem en la metàfora sobre la metàfora de la metàfora, hi ha un moment que em perdo.
8: Sí.
0: Però crec que més o menys ho he anat a agafar.
3: Sí. És molt de tocar de peus a terra, tu, Paiu?
0: Jo sóc molt pragmàtic. Sí.
3: Sí, que se'n veu.

0: imaginat.
1: Ah, sí, sí.
2: I però a vegades també és una mica com que és només un fet, sí. No? I ho allarguen molt, vull dir que s'agafen molt a una cosa i no estan en fets reals, eh?
1: Ja. És una mica com... en fets reals. Home, si Nova York hi era. Clar. Però llavors tota l'altra història...
3: I llavors, a mi m'agrada molt el final. Que llavors t'expliquen, aquest va acabar mort
0: això
3: aquí.
0: Està, això està molt bé. Ah, sí, les fotos de, sí. De les llavors, persones reals.
3: No, sí. Molts cops a casa
1: això
3: estic
1: fent... Plorem, eh? Això que estem fent ja és com mastegar xicleta.
3: Sí, bastant.
1: Estem allargant una mica per aquí.
3: Sí, però és tu que ho has d'acabar-ho.
2: Jo us ho he avisat.
1: Ja està. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Bravo.

0: És l'Adela, aquesta.
1: L'Adela. Cantant anglesa amb el seu Rolling in the Deep de l'any 2011. Us poso l'Adele, però en realitat de qui vull parlar és de la canadenca Celine Dion.
0: Oh, carai, així és que...
2: No ho entenc, sí. Això que fas.
0: Un altre com l'Àlex, ja. Però sobre metàfora.
1: No és que vulgui parlar de la Celine Dion, sinó d'una cosa de la Celine Dion que té l'Adele.
0: Ai, ai.
3: Ai, ai, a veure.
1: Sí, sí. Resulta que l'anglesa és una grandíssima admiradora de la canadenca.
0: O sigui, l'Adele admira la Celine Dion.
1: Exactament. Va. I és tan fan que se les va empescar per aconseguir un xiclet que havia mossegat i mastegat Celine Dion.
3: Mira, sí. Això és una marranada.
0: Mira, això ho va fer el McLaren amb el Michael Jackson.
3: Sí,
0: bé,
3: és una porcada.
1: Doncs espera't, perquè el té emmarcat com si fos una relíquia.
0: Ai, Déu.
1: No sé si el fet de tenir rotllà i mastegar-lo de tant en tant li ha passat alguna de les habilitats vocals.
0: Però vols dir que el mastega?
1: Si ets tan fan per tenir un xiclet d'un ídol teu, no només el mastegues, sinó que vés a saber que pots arribar a fer.
4: Per favor, per favor, per favor, Tordera, quines bestieses.
0: Escoltem a l'Adele i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui us porto el gos del Jordi, que es diu Coco.
1: Coco. Oh.
0: Coco. És un Yorkshire Tekel.
1: És una barreja.
0: I viu a Navas de Concepción, a Sevilla.
1: A Sevilla?
0: A Sevilla.
1: Oh, un Yorkshire a Sevilla.
0: Veiem-lo.
1: Se'ls hi morirà, pobret.
0: Ai! Mira, ja se'ls hi ha mort.
2: No ho veig.
3: No ho entenc. No ho entenc.
0: Ha traspassat.
4: És complicat, sí.
0: Això
1: no és Sevilla, això.
0: I com ho veus?
1: Amb un llit tan empalfat no pot ser Sevilla.
2: Això és la barraca que té les oliveres, no? Això el terra és molt...
0: Sí, desconeixem per què el Jordi està a Sevilla, però en Coco és ben andalús, nois. Mira. Passeja pels Camps d'Olivers, de la Sierra Morena sevillana,
1: mira.
0: I és un gos de cortijo.
3: No, és cap gos. És un conill, això.
0: No és un conill, és un gos. És un gos de cortijo i els seus millors amics són els rucs de la casa pairal on viuen.
1: Mira que maco. Quin trio que fan. Que macos.
5: Aprofitem que...
1: M'he imaginat que n'hi havia dos de rucs.
2: Ah, vale, per això, perquè m'estic ocupant una...

0: Que s'hi havia un altre animal i ara buscava.
1: Acabeu amb les vostres parafílies?
0: Sí, sisplau.
2: Vinga.
1: Aprofitem que en Coco viu ben a prop de Sevilla per fer-hi un tomb. L'any 1904, Andalusia encara està marcada per unes tradicions gairebé feudals, on l'honor dels nobles i dels senyoritos passa per sobre de tot.
3: Avui passegem el gos per Sevilla. Som a 6 d'octubre de 1904. La passejada amb en Coco comença al carrer Amor de Dios. És que hi ha el nom del carrer, ja... Amor de Dios.
0: Número 3.
3: Número 3. Som al centre històric de Sevilla, just davant del Teatre Cervantes. Avui és nit de sarsuela. El teatre s'omplirà del bo i millor de l'aristocràcia sevillana. Els homes van de 21 botons i les dones amb quilos de joies i complements de luxe. Aquestes vetllades teatrals són una bona excusa per fer amistat entre l'altra societat.
4: Bueno, paio, això passa a Sevilla i passa a Barcelona i passa a tot arreu, eh?
3: Sí.
4: Això fins aquí...
3: Podria ser Barcelona.
4: Sí.
3: En Coco és andalús, però també és un gos de camp, i tots aquests riures de milionaris i aquesta gentada perfumada l'atabalen una mica. Tal com hem dit, l'any 1904 anar al teatre és una bona manera de fer contactes i negocis, però també de fer una mica de safreig. I és que fa dies que a Sevilla corre un rumor ben sucós. Es diu que el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, que és un, encara que hi hagi una i al mig, és un sol tio.
4: Tot això és un sol tio.
3: Rafael de León i Primo de Rivera, és un sol tio.
4: Ah, són tio gros, eh?
3: Sí, és un aristòcrata.
4: Ah, val.
3: Sevillà.
4: Sí, és diferent, això.
3: Es veu que s'ha arruïnat jugant a cartes.
0: Ah,
3: diuen això. Precisament avui el senyor Rafael i la seva dona han vingut al teatre per esvergir-se una mica, però s'ha trobat que la resta d'espectadors estan més pendents d'ells que no pas del que passa sobre l'escenari.
5: Es veu, paio, mira,
6: No els facis cas, estimat.
3: Ella porta un amic del Zara, ella.
6: Gaudim d'aquesta nit de teatre.
7: És que m'emprenya.
6: No, normal.
7: Collons, que s'ocupin de l'oceu, aquesta colla de dròpols.
6: Exacte.
3: És que als sevillans els hi agrada fer safreig. Es diu que en Rafael de León li agrada jugar al joc, a cartes, i que s'ha arruïnat jugant a cartes.
7: Ja ho has dit abans, això, eh?
6: R-R-R, eh?
7: Has de tornar a repetir.
3: És que es diu això, es diu...
7: Bueno, ja ho has dit.
4: Tots els cortijos en van plan.
3: Tot arreu ho diuen.
7: O què?
3: Que t'has arruïnat.
7: Calla, no tornis a dir-ho.
3: És que t'has arruïnat.
7: Bueno, però calla, però ja ho has dit 5 vegades amb 2 pàgines.
3: També es diu que en Rafael s'ha casat amb la seva esposa per interès, que només va darrere de la seva fortuna.
7: Això no és veritat.
6: Carinyo.
7: Això no és veritat, amor. Això no és veritat.
3: Només són rumors. Però és veritat que en Rafael es va fixar en la Maria de les Cueves després d'arruïnar-se. Penseu que la Maria és una marquesa i amb el casament ara ell també ho és. Ara és el marquès de Pickman.
1: Ostres, això ho mirava quan era petit.
3: Eh? Sí.
1: El món d'en Pickman.
3: No!
1: No era allò d'aquell tio que feia experiments?
3: No!
6: No, era Pickman, allò dels que se...
3: No, marquès de Pickman existeix, això, eh? Sembla que ens ho estiguem inventant, però és real. El marquesat de Pickman va ser un títol nobiliari espanyol creat el 1873 a favor de Carlos Pickman Jones, un respectat comerciant anglès instal·lat a Sevilla. Avui, a dins del Teatre Cervantes de Sevilla, hi haurà espectacle del bo, però no serà sobre l'escenari. Quan els marquesos de Pickman ja estan instal·lats a les llotges, per la porta principal entra un altre personatge clau per aquesta tragicomèdia. És el capità de la Guàrdia Civil, Vicente Paredes.
8: Hombre, Paredes, com estàs?
9: Què tal? És molt amic meu, en Paredes.
3: Sí?
9: El sergent sargento que no em veu. Hombre,
3: el capità és molt amic d'en Rafael.
9: Molt amic.
4: Sargento no, capità.
9: Capità. A vegades ha vingut a casa a dinar, eh?
3: Penseu que fins i tot li ha deixat diners ara que s'ha arruïnat.
4: Sí, jo li he deixat diners.
7: Vols parar?
3: És que t'has arruïnat.
7: Vols parar, sisplau?
3: Ja sabeu que en Rafael està arruïnat, ho sabeu que està arruïnat.
7: Torni! Sí. Al final, Paredes!
4: Què?
7: Arrastamelo!
4: Arrastamelo! Por el suelo!
7: No, arrastamelo!
3: Ara sí.
7: M'he equivocat.
3: Saps pas on van les A's i les E's, no saps pas. Resulta que el capità li ha deixat diners en Rafael, però també resulta que s'estan llitant amb la seva dona, amb la marquesa.
4: Sí.
7: Ui.
3: Almenys això diuen els rumors, eh? Aviam.
4: Bona nit tinguin,
3: sí.
4: Marquesa. Ai, marquesa. Avui està especialment bella. És preciosa. Vull dir, deixa'm besar-li la mà.
6: Caram, tu, quin home més atent.
4: Quin goig.
7: Potser massa, eh, Paredes? Potser massa atent, eh?
3: Que sapigueu que tot el que estem descrivint és real, eh? Aquella mateixa nit, Rafael de León s'adona que el seu gran amic, el capità de la Guàrdia Civil, s'està enllitant amb la seva esposa, la marquesa de Pigman.
6: A veure, narrador, això no és ben bé així, eh? No. El que passa que sap que s'ha arruïnat, no?
3: Sí.
6: Se'n va arruïnar el marit, sí. Doncs el capità ens ha deixat uns dinerons perquè, jo li demostro, no?, doncs que estic molt agraïda per aquest fet i ja
3: com li
6: va.
3: Com li demostres?
4: Amb amabilitat.
6: Exacte. Amb bones paraules.
3: Atenció, perquè el que direm ara és gros,
4: macarrons.
3: En veure que el capità va inflat com un pollastre, el senyor Rafael de León s'alça de la seva cadira i allà mateix, davant de tothom, li fot una bufetada al capità de la Guàrdia Civil que ressona per tota la platea.
2: Capità, no li permeto que rigui de mi.
3: Hòstia, ha sonat, eh?
6: Uala.
3: Ha sonat, eh?
4: Tio, quina hòstia m'ha fotut, eh? És de l'escapet amb força,
3: sí.
4: M'ha fotut mal, eh?
2: A veure, capità, que potser no t'ha quedat clar. Deixa-m'hi tornar.
3: Hòstia, una altra.
4: Dues, eh?
3: Cleca forta, eh?
4: Sí.
3: El capità de la Guàrdia Civil acaba de ser bufetejat en públic per un marquès. És un escàndol sense precedents, però compte perquè el que vindrà a continuació encara és més greu. El capità li respon.
4: Senyor meu, acaba de bufetejar-me.
5: Sí, senyor.
4: Això no em havia passat mai. Això ha faltat el meu honor i el desafio a un duel.
3: Hòstia. Ja hi tornem a ser, nois.
4: Sí, senyor.
3: Un altre duel.
4: Mira, soc de la vera mera verità, eh?
3: Sí, eh?
6: Què? Què dius?
3: De la vera mera vera verità?
4: Soc de la vera verità. Soc de la vera verità i això no ho puc tolerar.
3: No, clar.
4: Capità, eh?
3: Home, jo no he pagat mai un guàrdia civil, però... Però avui en dia pegues un guàrdia civil
5: un duel no
3: i no fas un duel, eh?
5: No, jo crec
3: que ha guanyat ell directe.
4: Eh? Cal que peguis fora, eh? Perquè no ho faràs dues vegades com aquest, eh?
3: No. El passeig acaba a la Hacienda del Rosario, a 4 quilòmetres de Sevilla. En Coco, el nostre gos de camp sevillà, per fi pot gaudir de la passejada lluny dels carrers atrafegats de la ciutat. Llàstima que l'escena que estem a punt de viure serà ben dramàtica. El marquès i el capità de la Guàrdia Civil arriben puntuals. Com és habitual en aquesta mena de duels, les normes són molt estrictes. Ja sabeu que hi ha un codi que s'ha de respectar.
1: Els contrincants s'hauran de col·locar a 9 metres de distància. Tots dos dispararan armes comprades noves de trinca a una armeria de Sevilla.
3: Els dos duelistes es preparen. En Rafael dispara primer.
2: Ara veureu.
4: Hòstia, m'ha espantat. Ara.
3: En Rafael, que no ha agafat una pistola en tota la seva vida, ha fallat el tret. Aviam, anem a veure el capità de la Guàrdia Civil.
4: Què vols dir, aviam?
3: Aviam.
4: Home, sóc capità de la Guàrdia Civil, eh? Jo sóc el que em faig, eh?
3: A veure.
4: Ah. Toma.
3: El capità també falla el tret.
4: Bueno.
1: Les armes han estat disparades un cop. Els duelistes han recuperat l'honor. Si volen, senyors, podem deixar-ho aquí.
5: A mi em sembla bé, eh? Vull dir, això sempre acaba malament. Vull dir que, per mi...
3: Sí?
5: Què voleu
3: fer? És veritat. Recordem que tots els duels que hem fet durant la temporada, primer va venir el duel de Carabanchel, on Enric de Borbó va dir hinchado pastelero francès a Antoni d'Orleans.
4: Sí.
3: Es van batre en duel i Enric de Borbó va acabar amb un tret al cap.
5: No me'n recordo. Vaig acabar morint.
3: Sí, senyor, Fel.
5: Vaig acabar morint.
3: Després hem tingut un altre duel al Canadà en què dos amics que eren advocats es van disputar l'amor d'una noia. En aquest, tu, Fel, que anaves de sobrat fent d'Arnau, també et vas morir.
5: Sí. No vaig dir.
4: Fent d'Arnau.
5: Crec que avui, jo, la sensació que tinc és que crec que guanyaré, eh?
3: Sí.
5: Tinc aquesta sensació.
3: Bueno, ara ho descobrirem. Vinga. Perquè els dos contrincants decideixen continuar disparant. Li toca a Rafael de León.
2: Menys que li toqui el braç, hòstia.
4: Hòstia, m'ha tornat a espantar.
3: Doncs només és un susto, perquè en Rafael torna a fallar el tret.
5: Bueno, gente, deixem-ho aquí, no, per això?
3: Ah, sí, home, ara no. Ara ha de disparar el teu rival primer.
5: Ah, sí?
4: Ja volia marxar, eh?
3: Sí.
5: No, bueno.
3: El capità Vicente Paredes carrega la seva arma i dispara.
5: Hòstia, m'ha tocat.
6: Uau.
3: No.
5: Aquest que he caigut era jo?
3: Sí. No cal que xerris, Fel, perquè ja no pots parlar.
5: No hi ha entès.
3: La bala t'ha entrat per sota la xella i t'ha tocat directament el cor.
5: Hòstia.
4: A veure, ja ho he dit jo, eh? Tenia bona punteria.
3: A les 4 de la tarda del 10 d'octubre de 1904, en un camp sevillà polsegós, el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, marquès de Pigman, acaba de perdre la vida. L'addicció al joc, la infidelitat i una bufetada en públic van provocar aquest desastre. Aquest ha sigut l'últim duel mortal d'Espanya. Després d'aquella mort, es va crear una Liga Nacional Antiduelista per intentar erradicar aquestes pràctiques del segle passat.
4: Bueno, doncs res, final feliç una altra vegada, eh?
3: Bueno, feliç, feliç per tu.
4: Sí, noi. Jo, 3 de 3, eh?
3: Sí, sí, sí.
5: I ara no puc remuntar.
3: 1904, últim duel a mort, eh? Però jo em pensava que feia més anys, d'això.
5: Ah,
4: no?
5: Sí?
4: No, no,
3: mira. Hòstia, 1904 no, no fa gaire,
5: no,
3: això.
5: No fa gaire, no fa gaire.
3: Va 120 anys.
5: 120 anys. Sí, sí.
3: Ah, collons.
4: No, no.
3: Pensava que això era una cosa del 1800.
4: I encara n'hi deu haver així de
5: marat. Sí, però de
4: marat.
5: Sí, sí, home.
3: Algun duel a mort?
5: Sí.
3: Algun?
5: Eh?
3: A on?
10: A la Garrotxa.
4: A Badalona. A Badalona.
3: Collbató.
4: Collbató.
3: Se sap, qualsevol post. Anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut, aquest gos andalús, el sevillà.
6: Va, doncs sóc aquí amb el Jordi, que intentarà salvar el gos del Jordi, el Coco.
3: Jordi.
6: D'on ve, Jordi?
3: Silencet, d'on
11: veig? De Cornellà. De
3: Cornellà. Molt bé.
5: Molt bé.
3: Fisca. Jordi, si encertes la pregunta, salvem en Coco, i si no, en Coco la Palma. Hem parlat del marquès de Pigman. Aquí a Catalunya també hi ha un títol nobiliari que es va inventar Joan Carles I, atenció, el va atorgar a un il·lustre català. Quin és aquest títol? A. Marquès de Pujol. B. Marquès de Dalí. O C. Marquesa de Sánchez Vicario.
11: Està difícil, això.
3: Sí.
11: La, diria jo.
3: Marquès de Pujol, eh?
11: Sí.
3: Home. Home, seria gros, eh? Seria gros. En Coco és mort. Oh.

0: Marquès de Dalí era. Salvador Dalí era marquès, tu. Marquès de Dalí i Púbols, títol creat el 1982. Actualment ningú ostenta el títol. Va quedar, després de la mort, desert, sí. Desert com en Coco, pobret, el nostre gos sevillà, que no ha pogut superar la passejada. Malauradament, aquells dos sòmines tenien molt mala punteria i una de les bales perdudes ha impactat de ple contra en Coco, que estava feliç passejant pel camp. Aquest passeig ha tingut dos escenaris clars, al Teatre del Centre de Sevilla, on es va produir la bufetada, i el Sorral, on s'ha produït el tràgic duel, on ha mort el marquès de Pigman i un gos anomenat Coco. I fins aquí... Ui, el telèfon, hòstia. Perdoneu, ja l'agafo. Ja
1: fes.
0: Moment. Ai, senyor.
2: Està la família.
0: Moment.
1: Ja, veig-ho.
0: Sí?
3: Nen?
0: Ei, mama, què?
3: Ai, aviam si et sento bé, perquè un idiota m'ha explotat un petardo al costat de l'orella i he quedat mig sorda.
0: No fotis.
3: Sí, tu.
0: Però sents alguna cosa o has quedat ben sorda?
3: Corda? No, no estic corda, no.
0: No, sorda. Sí,
3: aquest mes m'he primat 2 quilos amb allò del Naturhaus.
0: Sorda, deia, mama, si havies quedat sorda, et dic.
3: No, del tot no, però no. Tinc un pito. Ja. Collons d'idiota tirant petardos, ja se'ls podrien explotar dins el cul.
0: Bueno, mama, és normal, s'acosta Sant Joan, tiren petards.
3: Ah, tu ho has dit, s'acosta. És que no ho és encara, que no és Sant Joan?
0: No.
3: Hauria d'estar prohibit de tirar-ne fins al dia 23.
0: Bueno, mama, era només això o vols demanar-me alguna cosa?
3: Regalar-te alguna rosa, eh?
0: Eh?
3: No, rosa no. No, ja va passar Sant Jordi, ja, no és Sant Joan, eh?
0: Que si vols algo, mama, si vols algo.
3: Ah, sí, vindreu a sopar per la Revetlla com cada any o no?
0: No ho sé encara, no ho sé, mama.
3: Home,
0: no
3: ho sé, és la setmana que ve, eh?
0: Ja, és que dèiem d'anar amb uns amics aquest any.
3: Això mateix, escolta, sempre ho hem fet a casa amb el tiet Joan.
0: Ja ho sé, mama, però tenim uns amics que venen de Menorca.
3: És ben bé que no penseu en ningú.
0: Però el tiet Joan és amb la Margarita, no?
3: No, és Mariquita, el tiet Joan.
0: La Margarita, mama, Margarita.
3: No és de Mariquita. Mariquita, coi, si precisament ara surt amb la Margarita.
0: És el que et deia, collons, no soparà amb aquesta dona.
3: Metadona, eh? No, ja fa un any que no em pren de metadona el tiet.
0: Que si soparà amb aquesta... Bueno, és igual, mama, ja parlarem, perquè... Ves a mirar-te-lo de l'orella, perquè amb el petard aquest, de veritat, que t'has quedat mig sorda.
3: Que m'he primat 2 quilos aquest mes.
0: Sorda, no vol... Adéu, adéu, mama.
3: No, no sento, és que no sento,
0: adiós. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'aiatolà Khamenei, admet que ha autoritzat l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Vance recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. En roda de premsa a la Casa Blanca, Vance ha fet una advertència als ministres del govern de Netanyahu que carreguen contra el pacte amb l'Iran.
2: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
1: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que el trànsit de vaixells es reprendrà lentament. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per l'empresa al centre de la suposada trama.
1: El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat.
3: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible.
1: El duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia. Són els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i s'han lliurat aquest dijous a l'Auditori de Barcelona. Cinc incendis han cremat una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La major part s'han produït en zones agrícoles i de manera simultània.
3: Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers en declaracions a 3Cat Info.
4: L'incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
3: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions davant l'onada de calor que afectarà Catalunya aquest cap de setmana.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa ja. El partit que ha començat a les 3 de la matinada i que enfronta una de les anfitriones, Mèxic contra Corea del Sud. Al minut 3 el resultat és d'empat a 0. El Canadà, per la seva banda, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar també aquesta matinada. El partit està condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Kone, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: El Barça de futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie Sevilla per 2-0.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
1: I Àlex Márquez podrà prendre part aquest divendres al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després d'acabar de confirmar, hauríem dir, el seu concurs complet en aquest cap de setmana de competició. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Catalunya Ràdio.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: M'agrada molt la camisa que estrenes avui.
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: No t'ho he dit abans i pensat, això li diràs en directe.
1: Ai, que bé.
0: Oi que l'estrenes?
1: L'estreno a la ràdio, sí.
0: A la ràdio, bueno,
1: sí,
0: clar.
1: Sí,
0: preciosa.
1: Que bé, moltes gràcies.
0: Eh, nen? Fresqueta.
1: Home, clar, és que aquests dies...
0: Et dic una cosa, un dia hauríem de parlar de moda a l'estiu.
1: Ah, sí, home.
0: Hem de muntar algun tema de moda i estiu.
1: És que és un... Hi ha un buit legal sobre això.
0: Epa.
1: Hi ha un buit legal, no? No sabem com anar. Depèn de quins llocs vestits, no?
0: Això té molt de tema, perquè hi ha organitzacions... Clar, hi ha organitzacions que et diuen, no, pantaló curt, no.
1: Clar.
0: En canvi, el pirata, sí. Aquell tipus Rafa Nadal dels 2000, eh?
1: Jo a vegades necessito el papà Estado al costat, que em diguin què he de fer.
0: Això sí,
1: i així
0: això
1: no he de pensar. Clar, exacte, l'uniforme o alguna cosa.
0: Xancletes de dit sí o no a la feina. Ui, hem de parlar-ne.
1: Depèn de quines feines, clar.
0: En parlarem.
1: Si ets socorrista.
0: Home, sí. No et deixa dir que vagi amb un casino.
1: Amb botes d'aigua.
0: Un altre dia en parlarem. Avui no és el tema que ens porta a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipió. Si avui és dijous,
1: ui,
0: la solució té un nom, el sap tothom. Xavi Pérez Esquerda, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Si voleu, us parlo de protocol de vestimentes.
1: Que ens ho
2: respon
1: ahir. Saps de tot?
2: Home, n'he après aquests dies.
0: Bueno, clar, és que, a veure, un moment.
1: Sí, aturem-ho tot.
0: És que aquí diem Xavi Pérez Esquerda,
1: sí,
0: el nostre col·laborador, però és que en Xavi Pérez Esquerda va ser la persona escollida pel bisbat per organitzar l'acte que hi havia al Camp Nou, no va dir, a l'estadi olímpic.
2: L'acte, sí.
0: En honor al papa de Roma que va visitar la ciutat comtal, eh?
2: I, bueno, per cert, m'ha donat records per vosaltres.
0: Home, que maco! Digue-li, torna-li.
2: Que escolta, va, està aprenent català gràcies a la solució.
0: Home, perdona, digue-li que les primeres paraules seves en català les vam punxar aquí a la solució, eh?
2: Fantàstic, veus que bé.
0: Home, vam narrar l'arribada del papa en Ricard Ostrell. Ens va narrar l'arribada a Barcelona, ens ho va deixar nosaltres, vam narrar l'arribada a la catedral, vam seguir a l'inici del Parlament de la... No es diu Parlament, ara es diu la homilia. Perdona-me, la desconeixença. La homilia del papa, i vam sentir les seves primeres paraules en català aquí a la solució.
2: Exacte, bé, doncs mira, una de les coses que no pensava aprendre és litúrgia de vestimenta.
0: Perquè...
2: per exemple, blanc no pots portar, només el papa, llavors blanc...
0: Un moment, la reina Letícia anava de blanc.
2: Perquè només hi ha l'excepció de si ets reina i catòlica.
1: Vaja.
2: Si ets reina i no ets catòlica, no.
0: O sigui, si ets reina protestant, has d'anar a un altre color.
2: Sí, per allà.
0: I algun altre color prohibit, a part del blanc?
2: El blau marí.
0: Blau marí?
2: El blau marí no es pot.
0: Per què? Escolta,
2: Alberto.
0: Joder, s'està posant xungo aquí.
1: No, home, a veure, si no es pot,
0: no es pot. Per què no es pot blau marí?
2: El blau marí està reservat, caram, crec que és a la Seguretat Vaticana. És que no estic segon, de cert, eh? O algun altre tipus de...
0: Per no confondre, no?
2: Sí, per un altre càrrec.
0: I tu de quin color anaves?
2: Jo anava verd oliva, perquè en principi s'havien de col·locar unes oliveres a dalt de l'escenari com a símbol de la pau.
0: Sí.
2: El que passa que les oliveres pesaven molt i jo què sé, oliveres, bajen de l'escenari.
1: Truquem al RAC.
2: Però clar, el vestit ja el portava posat.
0: Posar les oliveres,
2: Sí. Mira, el verd oliva, avui porteu verd olivera totes dues.
0: Mira, és veritat, anem una mica conjunt.
1: Sí, l'Elisenda Carot va una mica Ace Ventura, també.
0: Jo soc una mica Ace Ventura salvàtica,
1: Bé, molt salvàtica,
0: és molt salvàtica.
1: Bonica, aquesta camisa, sí.
0: He de dir que això dels codis de colors, és que, clar, no ens dona temps ja quasi a final de temporada, Però hauríem de parlar amb l'Àngel Casals, perquè també ens va dir, diu, ostres, tota la litúrgia que hem vist del papa, en realitat, l'Església Catòlica, això ho treu dels romans, de l'Imperi Romà.
2: Sí.
0: I hauríem d'un dia parlar tant dels codis de vestimenta amb en Xavi Pérez Esquerra, a veure si trobem un dia, abans de final de temporada, per parlar amb tu i amb l'Àngel Casals de tots aquests codis que hi ha en aquesta litúrgia catòlica. Avui no parlarem d'això.
1: No.
2: Amb xancles tampoc les pot anar, eh?
0: Home, clar.
1: A veure el papa.
0: Però si ets senyora, potser sí.
2: Ah, aquelles sandàlies elegant, potser.
0: Amic.
2: Jo no me les posaré.
0: Avui no parlem d'això. Avui us portem una solució financera i pràctica. Avui parlem de com podem gestionar despeses a l'estiu. Finances estiuenques, bé, aquesta és l'excusa per parlar de finances i per parlar de, bàsicament, estalvi. Segons diversos estudis, el 74% dels ciutadans gastem més diners durant els mesos d'estiu que no pas a la resta de l'any. El canvi i la pèrdua de rutina a l'estiu generen més consumisme. Això és la nostra teoria. Serà veritat o no? A l'estiu ens deixem anar i comprem sense tant de control? I com ho podem controlar en cas de fer-ho? Cal fer-ho? Cal controlar aquestes despeses a l'estiu? Si els productes baixen de preu, ens fa pensar que que és una bona opció comprar-ho durant l'estiu? Es pot planificar un pressupost per l'estiu? I si volem controlar les despeses de l'estiu, què és millor, pagar amb targeta o fer-ho en efectiu? Quina és la millor manera d'organitzar-nos a nivell de despeses? Si fem vacances, com si no les fem, eh? Què hi hem de posar i com ho hem de posar? Doncs mireu, la solució a aquests i molts altres dubtes els té l'Elisabet Ruiz d'Otres. Molt bon dia, Elisabet, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
0: L'Elisabet torna, eh? Ja l'havíeu sentit en alguna solució. Ella és doctora en finances, professora de la Universitat Oberta de Catalunya i experta en benestar financer. Ella ens va ajudar a resoldre el dubte de si el compte corrent en parella ha de ser conjunt o per separat. Podeu recuperar aquest programa a l'app i al web, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Però què has de dir tu? A veure, Xavi Pérez Esquerdo, que t'han quedat coses per dir de l'altre dia.
2: És que, clar, si comences a guardar-te diners per tu només, i després, mira, això només per la nostra relació, ja anem malament.
0: Si tu parles d'infidelitat financera,
2: sí,
0: que és un concepte que també vam abordar amb l'Elisabet, expliquem-ho per qui no estigués l'altre dia escoltant la solució, si és que hi ha algú que no ho estava fent.
3: El concepte d'infidelitat financera és quan nosaltres guardem diners que o patrimoni que la nostra parella no sap.
0: D'acord.
3: Tenim un volum de despeses, estem utilitzant la targeta de crèdit i la nostra parella tampoc sap que estem endeutats fins a les celles.
0: Això
1: és increïble.
0: Tant en positiu com en negatiu, allò que es mor el tiet avi, no? I diu, no, és que el tiet avi, Lluís, tenia unes terres, estaven registrades a les Illes Caiman.
2: I unes joies.
0: Imitacions, algunes, sí, exacte. Però després també en negatiu, de dir, ostres, t'adones que la teva parella té un puf considerable, no?
3: Exacte. Llavors, aquí, quan no hi ha transparència dins de l'entorn de la parella, no hi ha una comunicació clara, doncs, evidentment, si fallen els diners, fallarà també en altres camps i aquella parella no arribarà masses anys junts.
0: Ai, senyor Elisabet, l'estiu. Tornem a l'estiu, eh? Generalment gastem més diners a l'estiu i, de fet, hi ha un terme, ara que parlàvem de termes d'aquesta infidelitat financera, hi ha un altre terme del diccionari que defineix aquest gastar més diners durant l'estiu. Quin és? I què explica?
3: És el terme de donar-nos la llicència de gastar sense tenir remordiments de consciència. En anglès el fan de forma molt abreujat, que és licensing.
0: Licensing.
3: És aquesta llicència de no tinc remordiments. Perquè, de fet, quan nosaltres paguem, s'activa una zona en el cervell, està demostrat científicament que s'activa una zona del cervell que és equivalent a un dolor lleu.
0: Epa! Bueno, alguna vegada t'ha passat que pagues un gran import per una cosa que no estàs convençut i dius, hosti, m'ha fotut mal a la cartera.
2: Paga tu.
3: Exacte.
0: Si no haguessis de fer el bízum després.
3: És quan hem de treure diners, sobretot de la butxaca, i els toquem, doncs encara fa més mal, no? El tema és que el sistema financer s'ha anat transformant i ja s'ha anat muntant sistemes perquè aquest dolor es vagi desapareixent. És a dir, que quan fraccionem el pagament, aquests sistemes de pagar, comprar ara, pagar més tard, el buy now, pay later, tot això fa que aquest dolor vagi desapareixent.
0: És per aminorar el dolor. Mira, sí. Fixa't que fa poquet, ara que estem en època de festivals, fa poquet d'on sortir aquestes, no sé si heu anat, eh? Recentment et donen una pulsera amb un codi QR i tu allà hi carregues quartos.
1: I tant.
0: Però clar, tu vas a la barra, nano, i pa, pa, pi, pi, pi, i sembla que no estiguis gastant, no? Bé, en realitat ens estem anestesiant. S'acaba la pulsera, va, i foto 30 euros més. Vinga. I quan surts del festival dius, però quants diners portem aquí? Aquesta ronda la pago jo.
2: Sí,
0: però pagues igual, eh?
2: I tant.
0: Vull dir que s'han inventat com sistemes perquè no faci tant de dolor, no?
3: Exacte. El que fan és aprofitar-se de les debilitats del cervell. I aquí funciona molt bé. Aquí tenim, per exemple, doncs, el fet aquest de l'estiu, quan apareixen tot el tema de les rebaixes.
0: D'acord.
3: Els descomptes, les promocions, què fan? Aprofitar-se de les debilitats del cervell. Hi ha una cosa relacionada amb tot això que se li diu l'aversió a la pèrdua.
0: Aversió a la pèrdua. A veure, o sigui, hem parlat ja del licensing, que ara us explicarem més a profunditat, ara deies el dolor que provoca la despesa, i tu dius aversió a la pèrdua.
3: Sí, està demostrat també que el fet de tu, el dolor que et causa perdre't alguna cosa, una oportunitat, és més gran que el benefici. És a dir, quan nosaltres veiem que hi ha un descompte, si una cosa val 100 i ara val 60, et causa més incomoditat o més ansietat el fet de m'estic perdent un descompte de 40 euros que no estic pagant 60 euros per allò.
0: És que he de dir que jo això ho he vist. amb quantitats ingents de mandarines.
2: Ai, vas
0: comprar. I pots deixar de comprar mandarines, Josep Lluís, per favor, que no en volem tant. De... Ja, però és que estan molt barates, ja, però és igual, però no podem consumir 500 sí, mandarines per persona.
2: Farem pastís de mandarina. Sí, sí, fas pastís de mandarina, fas gelat de mandarina, fas sucs de mandarina...
0: Ah, però acabes de la mandarina. Allà,
2: però, i fas malabars amb mandarina, ja.
0: Però tot això per la sensació voler... aquesta d'aprofitar, no?
3: Exacte, perquè el cervell està dissenyat de tal manera que vols evitar... perdre't alguna oportunitat. Per exemple, parlem de l'efecte FOMO, no? Fear of missing out, el fet de quedar-te fora d'alguna oportunitat. Doncs per què té tant d'èxit? Perquè s'està jugant amb aquestes debilitats del cervell. De dir, i si m'estic perdent alguna cosa, jo no vull ser l'última en perdre-m'ho. Per això totes aquestes ofertes de 24, 48 hores, amb aquest descompte, funcionen molt bé.
2: I espera't, i saps què em passa a mi? Que un cop he vist el que m'he estalviat, dic, com que m'he estalviat tot això, m'autoregalo una altra cosa.
0: Això és el licensing?
3: Sí, podria estar dins d'aquest terme, no? De dir, com que jo ja m'he portat molt bé i he fet un estalvi, doncs jo no tinc aquest dolor de gastar perquè penso que m'ho mereixo.
2: M'ho mereixo.
0: D'acord. El licensing, ara que deies que ens afecta molt a l'estiu, què és el licensing? Definim-lo bé.
3: Bueno, és el fet aquest de que quan jo pago no sento aquest dolor perquè penso que m'ho mereixo, perquè em dono aquesta llicència de dir, bueno, com que he treballat tant durant tot l'any, ara és el moment de disfrutar-ho, perquè si no ho disfruto ara, quan ho disfrutaré?
0: Frases d'aquelles, els quartos són per gastar-los, sí. Seràs el més ric del cementiri...
2: Anem a fer gasto.
0: Exacte. Anem a fer gasto.
3: Només es viu una vegada, sí. Només fem vacances un cop a l'any... Sí. I llavors és quan ens donem aquesta llicència de dir, no passa res si gastem. I no passa res si tenim un bon pressupost. Però si no tenim un pressupost al darrere i fem com la pulsera dels festivals, que s'han acabat, anem afegint més, doncs aquí és el gran error. Perquè després, al final, al setembre, això passa factura.
0: Per tant, el licensing, aquest ja primer concepte que hem sentit avui de la mà de l'Elisabet Ruiz d'Otres. A tot això, abans que entrem en ple al món de les despeses de l'estiu, sempre hi podeu dir la vostra, avui parlem d'estalvi, eh?
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, que és el 677-3877-19, que és aquell que el Xavi Pérez Esquerdo doncs, té guardat com la solució, amb Elisenda Carot. Avui és la pregunta sobre l'estalvi i us demanem si teniu algun truc per estalviar. Per exemple, cada dia vas posant un euro en una guardiola, per dir alguna cosa, i després, doncs, al final de mes fas algun sopar, o fas un àpat, o fas un viatge, o una trobada, etc etc. O ho fas setmanalment, potser. Fas setmanalment això d'introduir diners en una guardiola, o ho separes a part amb un compte. Com ho estalvieu, vosaltres?
2: Jo ho faig amb els IVAs. Els IVAs els trec i els poso en un altre compte.
0: Mira, això, Antoni, no és estalviar, això és que després t'ho demanaran.
2: No, perquè si no m'ho gastava tot.
0: Ah, clar, això m'ho mereixo. Una miqueta coherent. Però això està molt bé, perquè hi ha molts autònoms que no ho fan, barra no ho fem, eh? I després, oh, que m'han clavat els IVAs! Sí. Ja, però és que els IVAs els has cobrat.
1: Ah, és així.
0: Per tant, tu apartes un altre banc o un altre banc?
2: Un altre banc. Si m'he de desplaçar a un altre banc.
1: I us he de dir que tenim a la directora general de licensing, al WhatsApp del programa, que és la Pilar.
0: Epa, Pilar, Pilar.
1: Que diu, l'estiu, us he de dir que el millor és no pretendre reduir despeses... i és l'única època de l'any en què s'ha de viure al màxim. Per tant, escolta'm, la Pilar és la reina del licensing.
0: Per al·lusions, clar, això que diu la Pilar, ok, si tens un pressupost la resta de l'any, no?
3: Exacte. Sense pressupost no funcionarà. En el sentit de, si nosaltres ens estem gastant els diners que tenim per passar el mes de setembre, com passarem el mes de setembre? Com ho farem? És a dir, si no volem ensurts i no volem mal de caps i el que no volem és demanar un préstec al setembre, doncs el que hem de tenir és una bona planificació ja no només per les vacances, sinó per tot l'any. Ens hem de planificar tot l'any. No té sentit ara dir, anem a planificar les vacances d'estiu. Jo no puc planificar les vacances d'estiu si no sé quan em puc gastar a l'estiu. Ho he de planificar dins de tot l'any.
0: I això ho recomanes, Elisabet, encara que hi hagi gent amb, m'invento, 100.000 euros estalviats. O sigui, recomanes tenir un pressupost, sigui quina sigui la teva capacitat d'estalvi.
3: Sí.
0: Uau.
3: Jo ho recomano sempre. Almenys, no vol dir estar controlant contínuament les meves despeses, però jo he conegut gent que es guanya molt bé la vida i que no arriba a final de mes perquè té un sistema que no està ben planificat. Pot tenir molt patrimoni, però no té liquidesa. Llavors, si no tenim liquidesa i passa alguna cosa, que en algun moment hi ha una baixada d'ingressos, aquí podem estar atrapats.
0: Clar.
3: I, per tant, encara que tinguem molts diners, si aquests no estan estalviats i aquest patrimoni està en immobles, per exemple, i hem de pagar un préstec a una determinada data del mes, què fem si no tenim els diners? Demanar un altre préstec sobre el préstec?
2: Les despeses més grans les tenim controlades. Les més petites són les que no tenim controlades, que són aquestes que s'escapen. Però llavors, quina és la millor manera? Estalviar tants euros per persona dins del nucli familiar?
3: A veure, aquí hem de parlar, si parlem individual i de família. I després, això que les despeses més grans les tenim controlades, bueno, no tothom les té controlades, perquè les que es repeteixen mensualment sí, però tenim despeses que poden arribar a ser grans que es repeteixen només un cop a l'any.
0: Mira, els IBIs, si tens propietat.
3: Exacte.
0: Les assegurances mèdiques.
3: I si tens diverses assegurances, la del cotxe, la moto, l'assegurança mèdica, la de la llar, si hi ha diverses assegurances, al final tot això, si coincideixen a més en el mateix mes, pot ser un import gran. Tot això s'ha de planificar.
0: Mira, una prova de foc pot ser. L'altre dia l'Anna, una amiga meva, en un grup d'amigues, llançava una pregunta a l'aire i va pensar, ostres, que interessant. Va dir, quants mesos podríeu viure amb zero ingressos i amb totes les despeses habituals, comptant hipoteca, llum, aigua, gasolina, menjar, gimnàs i tot el que feu? Visquem d'estalvis. Llavors, la majoria del grup vam dir, ostres, un mes, dos mesos, tres mesos. Poquet. Això vol dir que tenim molt mala planificació en general.
3: Exacte, perquè hauríem de poder viure almenys uns sis mesos, els hauríem de poder viure, amb els diners que tenim estalviats. Si no, tenim un problema, perquè, de fet, quan va haver-hi la situació del Covid, on molts autònoms i moltes persones van veure retallats els seus ingressos, es va donar una situació molt delicada financerament per moltes famílies. I, per tant, això ho hem de tenir present, de dir, sí, tots cobrem un sou, sí que és veritat que en el nostre país hi ha l'atur, la sanitat és pública, l'educació és pública, i, per tant, ens ho posa tot molt fàcil, però això no treu que hem de tenir un fons d'emergència precisament per si passen coses. I aquest fons d'emergència, tots dependrà de la situació de cada persona, perquè no és el mateix un autònom que una persona que realment, doncs, porta molts anys cotitzant i pot tenir un atur molt més quantiós que un altre que porti menys temps, que sigui jove.
2: Per la Covid, cert és que vam veure reduïts els ingressos, però almenys a casa meva i alguns altres amics també vam veure que acabàvem estalviant.
3: Sí.
2: Perquè no teníem aquestes no petites despeses.
0: Per l'oci. Perquè depèn de com estiguin muntades les cases. Jo, per exemple, si faig un estudi, a mi les fugues de diners són dinars i sopars a fora.
2: Sí.
3: Clar. És en l'oci on la gent es passa. De fet, les despeses fixes, ja parlem ara de planificació, quan la meva manera, o el que jo recomano, és anem a la compte bancària, baixem-nos en un format Excel, que normalment és CSV, ens baixem...
0: A veure, un moment. Aturem-nos, perquè això vull que ho fem pas a pas. Pas a pas. Ara de seguida anirem a la publicitat i a la tornada. Les mesures de l'Elisabet per aconseguir estalviar o almenys portar un control de les despeses. Com ho hem de fer? Pas a pas. Ara hi anirem amb ella. Abans, però, al WhatsApp, al 677-38-77-19. Ara hi vaig, Fran. Un apunt que ens fan també els nostres oients diu, el color blau marí se sol evitar en públic en general per fer actes relacionats amb el Vaticà per no confondre's amb el color assignat als equips de voluntaris. I és veritat que els voluntaris anaven de blau. O el personal de seguretat, ja anaves ben encaminat. Ja anaves ben encaminat. El 677-38-77-19. Fran, què ens dius?
1: A veure, mira, maneres d'estalviar. Per exemple, la Irene no té ni targeta de crèdit ni de dèbit. Només paga amb efectiu. I si alguna vegada...
2: Que va amb la llibreta. Saps que encara hi ha gent que va amb la llibreta?
1: L'actualitza, tot de cues.
0: Mira,
1: i si alguna vegada no té efectiu, doncs no s'ho compra i ja està.
0: Això és un altre dubte que me l'apunto, crèdit versus dèbit. Hi ha gent que té aversió al crèdit, perquè diu, no, jo així gasto més. Però clar, si tu fas una planificació, t'és igual pagar-ho 30 dies abans o després. Però poden ser trucs. La de dèbit pot ser un truc. Anem a la publicitat i a la tornada. Pas a pas, com podem fer un control de les nostres despeses? Ens ho explica l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Minutets i seran dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de despeses de l'estiu, de com estalviar, i ho estem fent amb una experta, amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Ha passat una cosa molt surre ara mateix, perquè jo l'he dit a la nostra productora, la Susana, dic, mira un moment a la publicitat per ensenyar-li un pressupost d'una història que tenim nosaltres per portar el comptatge dels col·laboradors de la solució. I és fort com el pressupost de la solució el porto quadrat a l'euro.
1: I tant.
2: I el de casa no?
0: A casa?
2: Oh!
0: No hi ha pressupost a casa? no hi ha pressupost. En canvi, aquí la solució, ja us ho dic ara, que sé exactament a l'euro amb el cèntim el que gastem.
2: Mira, fes una cosa, fes el programa des de casa.
0: Ai, senyor, ja per fer-ho. A veure, nosaltres aquí tenim uns sistemes de control. A casa hem dit com podem fer un pressupost, un control de despeses. Començant de zero. Posem ara que el Xavi Pérez Esquerdo i jo no ho hem fet mai.
2: No, és que no. Com?
3: Perfecte, no passa res.
0: Què hem de fer? Per on comencem? Vinga,
3: comencem obrint la compte bancària.
0: El Francisco ho ha fet perquè és una persona de seny.
2: És que això ja és de ser valents, obrir el compte corrent, sí. Veure les despeses.
3: Sí, fa mal de panxa sempre,
2: I clicar, veure tots els moviments encara més.
3: Sí. Veure que només hi ha una línia d'ingressos, els que som assalariats, però després moltes línies de despesa fa molt mal de panxa, això.
0: Ai, per favor, val.
3: Però és un exercici sa.
0: Va,
3: això és quan comencem a fer dieta i hem de veure tot el que hem de treure de l'armari, no? Que tenim a la despensa i que no podem menjar.
2: Sí.
3: Doncs una mica passa igual amb les finances.
0: Obrim el compte, va.
3: Obrim el compte. Va. Anem a buscar l'opció on podem descarregar les nostres despeses i ingressos.
0: Descarregar tots els moviments.
3: Exacte, descarregar tots els moviments.
0: Ja tinc mal de panxa.
3: I normalment tens dues opcions, que és en PDF o en un format que acostuma a ser CSV.
0: Que és compatible amb Excel.
3: Exacte. El descarreguem i si tenim l'opció Excel, doncs el baixem amb Excel.
0: Uh-huh.
3: El descarreguem, l'obrim amb l'Excel i en allà el que hem de fer és agafar bàsicament els 12 últims mesos.
0: Hòstia, això és una feinada, eh?
2: Pensava que era només descarregar l'últim mes?
3: No, els 12 últims mesos. No cal que sigui de gener a desembre. Podem agafar 12 mesos que tenen per què coincidir amb l'any natural. Agafem 12 mesos que nosaltres vulguem.
0: Els últims, no s'hi valga fer els que he facturat més, tu.
3: No.
0: Oh, són rics.
1: Un febrer d'aquí.
2: El mes del papa.
0: Exacte, que te'n compte. Agafa juliol i agost, que els autònoms facturem molt a juliol i agost.
3: Precisament per això, perquè sobretot els autònoms hi ha ingressos que no són constants i també les despeses no són sempre les mateixes. Doncs, per exemple, a l'estiu podem tenir més despeses per les vacances, per l'aire condicionat. Doncs com no tenim despeses constants, doncs hem de tenir una visió global d'un any.
0: Uh-huh,
3: hem de veure què passa a la nostra vida financerament en aquests 12 mesos.
0: D'acord.
3: Un cop ho tenim, només necessitem la fila del concepte i la fila de l'import i saber si és ingrés o despesa.
0: Uh-huh.
3: Els ingressos aviat els tindrem controlats, els posem en un full.
0: O sigui, hem de fer un full d'ingressos i un full de despeses. Dos fulls.
2: Sí. O quatre. Sí.
3: O és igual, ho podem dos fulls o ho podem posar en la mateixa fulla, però dos columnes, sí, sí. Hi ha d'haver-hi el detall de la descripció
0: uh-huh.
3: del concepte i l'import, i amb un altre costat, sí. el mateix pels ingressos.
2: Els ingressos amb un dinar 5, amb una quartilla, ja en tenim prou. El de despeses...
3: Serà més llarg.
2: Serà més
3: llarg. Sí,
0: serà però més llarg. Les despeses, de moment, tant si són mensuals com si són anuals, totes juntes.
3: Totes juntes,
0: val.
3: Sí. Llavors, necessitarem posar al costat d'aquestes despeses
0: uh-huh.
3: una mica els conceptes. No cal que anem amb un concepte molt de detall, però sí un concepte una mica genèric per tenir una mica d'idea en què van a parar aquests diners. Perquè després en puguem fer una lectura, perquè precisament hi ha moltes files i si no perdem la vista de escolta'm, aquests diners, sí, hi ha moltes files, però on se n'estan anant exactament?
0: Uh-huh.
3: Llavors necessitem saber quines despeses són fixes per la llar,
0: uh-huh.
3: Una miqueta, doncs, si tenim hipoteca, si paguem a l'IBI, si som propietaris paguem l'IBI, la comunitat, les despeses de llum, aigua, gas... Aquestes serien un tipus de despeses fixes uh-huh. que les tindríem, doncs, podem posar despeses fixes, podem posar bàsics,
0: uh-huh.
3: vale? Després tenim les de l'alimentació, que podem posar totes juntes les d'alimentació perquè al final acaben sent bàsiques.
2: També compres coses que no toquen, eh?
3: Exacte.
0: Bueno, i quan te n'adones de les vegades que has comprat pernilet per esmorzar i se t'ha caducat, allà també pots retallar.
2: També.
0: Per dir, cal que tinguem 540 llaunes de tonyina?
2: Sí,
0: o de tàperes?
2: Jo ho faig, això.
0: No, m'estic criticant a mi, eh?
2: Sí.
0: Si això ho sent el meu marit, dirà, per què parla aquesta?
2: Perquè clar, posa supermercat només, no et diuen què t'ho has gastat.
3: Exacte.
0: Has de vigilar, has de portar un escandall.
2: Clar, aquella barreta que posen allà, o et diu la noia o el noi que està a la caixa, et diuen, això està d'oferta, ho vols?
0: Jo només et dic que la setmana vinent farem un manual de supervivència amb en David Bajona, autor de Manual de Supervivència, i allà també ens explica, que en certa manera entronca, perquè ens parlarà de com sobre sobreviure a possibles crisis, per exemple, de llum, no?, que vam viure ara fa un any i escaig, o si, més enllà, hi ha talls de llum, de transport, etc., també ens parla de com anar renovant aquest armari de les conserves. Però tornem al tema. Posem fixes, llar, alimentació, el que vulguem.
3: Sí, que són bàsicament bàsiques, i després ens anem a despeses personals i oci.
0: Vale? Ui, aquesta la podem posar en vermell, Xavi?
2: Sí, totalment. Sí. Full vermell, ja.
3: Exacte, i oci. Bé. Després, a veure, també, si tenim fills, doncs hi hauran les dels fills, de fills en general, que les podem classificar si volem o no, de dir, bueno, doncs si hi ha roba, si hi ha extraescolar, si hi ha escola, o si volem les empaquetem en concepte fills i ja està. Aquí també dependrà fins a quin punt volem posar una lupa en tot plegat, de dir, si volem una visió més genèrica o volem una visió més al detall.
0: Podem posar anar... fills fix i fills extres, sí, per saber on podem retallar, si hem de retallar alguna cosa.
2: Sí, perquè les colònies sí que saps quin és el preu fix, el paguis tu, o sigui, un regal dels avis, però el que no comptes és amb la motxilla, la roba interior, el sac de dormir, totes aquestes coses que sumen i a vegades valen més que el paquet de colònies.
3: Exacte. Bueno, i després també que els nens van creixent i a vegades també comprem més roba de la que necessiten, no? I que potser aquesta roba la podríem comprar quan hi ha rebaixes, pensant-ho ja, planificant. Si hem de comprar roba, doncs fem-ho en uns moments on realment hi ha oportunitats, que és roba que necessitem comprar pels nostres fills.
2: Jo, les primeres colònies del meu fill, que tenia 6 anys, ja mirant, ja sabent que vindries a la solució, ja vaig comprar un sac al més llarg de tots.
0: M'encanta.
2: Home, és que és veritat, es van fent grans i aquell sac que havies comprat per les primeres colònies, a les segones ja no valen.
3: Exacte.
0: Mira, això no ho havia pensat, t'ho copio, D'acord, què més fem? Ja hem distribuït les despeses.
3: Exacte, llavors segurament tindrem alguna despesa més extra que l'anem intentant posar-hi alguna etiqueta, però intentem etiquetar-les totes, no? Si comprem coses per la casa, doncs podem posar a casa, podem posar llar, i anem una mica intentant reduir i catalogar si hi ha taxes, si hi ha despeses de transport, per exemple, el cotxe, doncs tot el tema de transport, també l'hem de posar, no? Posem transport, si hi ha pàrquings, doncs, bueno, ho podem agrupar o no, és que depèn de l'activitat de cada persona. Hi ha gent que utilitza el pàrquing o utilitza el taxi perquè sí.
0: Per començar, ara mateix algú que no ho hagi fet mai, tipus Xavi Pérez Esquerdo i servidora de vostès, anem al detall o intentem fer categories més genèriques?
3: Si és la primera vegada, potser penso que és més interessant una mica de detall.
0: D'acord.
3: Per tenir una mica més de control. Uh-huh. Sobretot si nosaltres sabem que ens descontrolem bastant.
2: Sí.
3: Si som més aviat controladors, doncs no cal, perquè segur que ja no hi hauran masses despeses d'aquestes extraordinàries, i ens ajuda només a prendre consciència i a tenir una mica d'ordre financer, que això també ens ajuda a tenir tranquil·litat i seguretat financera, que és molt important pel benestar financer, precisament.
0: Absolutament. D'acord, aleshores ho tenim tot detallat, hem posat categories, subcategories, està tot ordenat dels últims 12 mesos, de data d'avui a 12 mesos enrere, no s'hi val triar els mesos que et doni la gana, Xavi, que t'estic veient venir.
3: Exacte.
0: Què fem? Quin és el següent pas?
3: Llavors, sumem per categories, que això doncs amb una taula dinàmica de l'Excel t'ho fa, i si no, escolta'm, tenim la intel·ligència artificial avui en dia i li podem demanar que ens faci les sumes per categories.
0: Jo recomano aprendre a fer servir un Excel, perquè per aquí m'estan apuntant, calculadora no, perquè la que treus una línia se te'n va la mà i has de tornar a fer la suma.
3: Sí.
0: Les sumes de l'Excel són superfàcils i van molt bé i poden salvar vides.
2: Sí.
3: No, és fàcil i a més, doncs això, si canvies un concepte o en afegeixes una o en treus una altra, doncs t'ho calcula de manera automàtic. I qui ho vegi una mica més complicat, doncs també demanes ajuda a la intel·ligència artificial que t'ajudi a fer-ho pas a pas, que no és tan difícil. Un cop ho tenim per categories, i tindrem doncs despeses bàsiques, X diners, despeses de la llar, X diners, fills, doncs anirem tenint, no? X diners per cada categoria. Jo recomano entre al voltant d'unes 10 categories, que no n'hi hagin massa. Si n'hi ha menys, doncs millor, que ens doni una visió clara en què gastem els diners.
2: I si ens passem, quina categoria retallem?
3: Espera, que no m'he arribat aquí encara.
2: Ai, ja només vi, estic pensant en les retallades.
0: Això hi ha bancs a l'aplicació, jo m'ho tanco perquè no ho vull veure, perquè em poso nerviosa, però em diu, has tingut, i et fa la distribució, et fa un gràfic com una rodona, i et diu, oh sí, en el meu cas, 45% de la rodona. Criatura, la resta de la rodona.
3: Sí, el problema de les aplicacions dels bancs, que està molt bé, que t'ajuda i et fa part de la feina, és que ho agafa per activitat comercial de la descripció. És a dir, si comprem una cosa al Corte Inglés o a l'Amazon, a lo millor és una cosa personal, a lo millor és una cosa pels nens.
0: D'acord.
3: I tot va dins del mateix sac i llavors ho hauríem d'arreglar i és complicat. Per no això a mi m'agrada més...
2: Ja estàs més tranquil·la.
3: La primera vegada és millor fer-ho amb un Excel.
0: D'acord.
3: Una manera més tradicional i manual. Després, no cal que ho fem cada any. Només necessitem després una supervisió i ho podem fer-ho amb aplicacions que ens faciliti més la vida i no ens tornem aquí inspectors de la nostra vida financera.
0: D'acord.
3: Vale. Un cop tenim això, hem de saber els nostres ingressos nets. Vale? Anuals. Sí, els nostres ingressos nets anuals, tenint en compte també les pagues extres. Vale? Per tant, hauríem de tenir, dels 12 mateixos mesos que tenim les despeses, tenim els ingressos. I ara aquí hauríem de calcular cada categoria de despeses, quin percentatge equival sobre els ingressos. Vale? Per tenir un pressupost clar de si ens passem o no ens passem en cada categoria. Llavors hauríem de tenir que les despeses bàsiques, aquelles que sí o sí, si ens quedéssim sense feina, les tindrem, haurien de suposar màxim el 50%.
0: Despeses bàsiques, màxim 50%, d'acord?
3: Sí.
0: Clar, per dir, si algun dia em quedo sense feina, retallo tots els sopars fora de casa i em dedico a sobreviure, no?
3: Però és que aquests sopars fora de casa són oci, no són despeses bàsiques, que és on t'anàvem ara.
2: Però hem de menjar, no?
3: Bueno, però això és l'alimentació que va dins del 50%. Vale? Llavors, podem menjar, però si mengem a casa sempre serà més econòmic que el restaurant.
0: I si les despeses bàsiques superen el 50%, aleshores hem de mirar on retallar.
3: Exacte. Hauríem de mirar la llar, el que és l'hipoteca, sí, o el lloguer, hauria de ser al voltant d'un 30-32%, màxim 35%. Dels ingressos nets.
0: Digue-li a la gent de Barcelona, tu.
3: Exacte. Clar, és que si no haurem de prendre, o retallem d'altres parts, o haurem de prendre decisions de dir, marxem de la ciutat, compartim pis. Clar, quan ens passem, al final...

0: Hi seguretat.
1: Disculpa, eh? Alguna d'aquestes despeses o així està bé fer-les també amb els fills o només amb la teva parella?
0: Amb els fills depèn de l'edat.
1: Ho dic perquè en algun dia li hauràs de dir, mira, això, o no podràs anar aquí aquest any, o no hi ha aquestes vacances, o no, saps? O aquesta excursió, em sap greu. Clar, li hauràs de justificar d'alguna manera.
0: Bueno, s'ha d'explicar. Si la situació econòmica no ho permet, doncs s'haurà d'explicar. També hem de tenir en compte que...
1: No amagar-ho, eh?
0: Depèn de l'edat, tampoc cal explicar que els pares no tenen diners per res, no? No cal dir, són pobres. Jo no sóc partidària d'utilitzar un llenguatge negatiu. I a més que les vacances no és tant a on ens n'anem i quants dies estem fora, sinó al final és un tema molt més emocional. Quan érem petits, almenys jo i les generacions de la meva edat, no anàvem tan lluny. És avui en dia que ens anem al Japó, que ens anem a Tailàndia, ens anem a Austràlia, a Canadà... Fèiem coses molt més properes, la gent no viatjava i érem igual de feliços, almenys, no? Llavors, es tracta molt més de viure emocions, de compartir moments, d'estar present, i no tant de quants diners ens gastem. I potser també hem d'explicar, no, això als nostres fills, de dir, bueno, doncs si la nostra situació ens permet que no podem sortir de cada cap de setmana o no podem menjar de restaurants cada setmana, doncs, bueno...
2: És un exercici de ser realistes.
0: Exacte.
2: A tot això, el 677-38-77-19, Elisabet, deies que t'he deixat a mitges,
0: sí,
2: perdona'm.
0: Bueno, anava a dir la part més important, que és aquestes despeses personals i oci, quin percentatge d'ocupar, que és la que es dispara sempre i és el gran problema.
2: Juguem. A quin percentatge dius que dirà l'Elisabet?
1: 20.
2: Dirà màxim...
1: Màxim 20?
2: 15-20.
0: No, 30%.
2: Ah, vale.
3: Salvat.
2: Jo ens hem cagat, eh? Sí. Hem cagat molt fort, eh?
0: No,
2: 30%. 30%. 30%.
0: 30%. Per tant, ara que ens queda un 20%, que és el que estalviarem.
2: Estalvi.
0: I el que hem de fer primer és estalviar. És a dir, quan ens arriba a la nostra compte, la nostra nòmina, aquest 20% és el que hem de separar primer.
2: Heu de fer com el Xavi, canviar de banc, és impossible de pagar.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, ja que t'entri, tu saber que t'entrarà aquella factura, el 20%, tu treus els IVAs, però sí. A més...
0: De l'ingrés net.
2: Ah, de l'ingrés net. És a dir, tu, Xavi, en aquest ordre hauries de treure primer els IVAs i del que quedi reservar un 20% pels estalvis. I és la primera operació que hem de fer.
0: Exacte.
2: Perquè si no començarem a rascar i direm un 15, un 10.
0: No, clar, perquè primer hem d'estalviar i després hem de gastar i viure amb el que ens queda. El problema és que la gent ho fa al revés. I llavors aquesta categoria de despeses personals i oci, en lloc d'un 30, passa a ser un 40, un 50 i es menja aquest 20 de l'estalvi. I per això la gent no estalvia. Arriba bé final de mes, sí, però estalvia,
2: però
0: no.
2: Un aplaudiment per l'Elisabet Ruiz d'Otra, si us plau. Tranquils que us penjarem aquest tutorial, eh? Us el penjarem també a xarxes i el podreu tenir disponible. Tot això deia que el 677-38-77-19 en Fran us està demanant quin és el vostre truc per estalviar, què és el que feu. De seguida hi anem. Només dir-vos que també hem penjat una enquesta al nostre Club de la Solució, que si voleu accedir al Club de la Solució, només ens heu d'escriure un WhatsApp, vull formar part del club, i allà us rematem un enllaç, entreu en aquest club exclusiu on hi ha informació exclusiva, enquestes exclusives, vídeos en exclusiva que després no veureu a xarxes socials, i avui, per exemple, hem penjat una enquesta. El millor mètode d'estalvi. Dèiem, pagar només en efectiu, apartar els diners o fer servir una guardiola. De seguida us dic els percentatges.
4: Mira, la Núria té un truc amb això que parlàvem ara de l'oci, que ella guarda les monedes, però no totes. Les de dos euros les guarda en una guardiola per quan es vol fer algun
2: viatge,
4: caprici o alguna cosa relacionada amb oci només amb això. Amb això gestiona l'oci. I que quan parlàvem de descomptes, l'Àlex té un truc, a veure què us sembla, per no caure en el joc dels descomptes.
2: D'acord? Bona, va, a veure.
4: Per no caure en el joc dels descomptes, jo el que faig és, diu l'Àlex, si em diuen que si compro aquell objecte o aquella peça de roba m'estalvio un 25%, doncs el que faig és pensar que si no me'l compro, m'estalvio un 75%.
2: Això està molt bé. Àlex, es diu?
4: Sí.
2: El mètode Àlex.
3: El patentarem, eh?
4: Mireu, hi ha molts oients que estan aplaudint a l'Elisabet per haver donat aquesta eina de gestió. La Montse té una manera de gestionar-se que la poso aquí a l'antena a veure què us sembla. És mare monoparental i ha de fer malabars, diu, per arribar a final de mes, i té els diners en tres comptes.
2: Ostres!
4: El compte de subministració subministraments. Allà hi posa aigua, llum, gas, ajuntament i manteniment general de la casa. Tinc un segon compte, on hi ha els estalvis, on també hi posa una quantitat fixa cada mes. I després té una cosa que es diu el compte de la casa. És allà on va la nòmina, on pago la

0: meva hipoteca i on hi compro el dia a dia, és a dir, les compres que, que fa en el dia a dia.
1: Aquesta és l'altra, comprar el dia.
2: No això t'estalvia, és una pasta?
1: No. Sí, sí, comprar... avui compraré el que menjaré avui.
0: I després sobre un concepte. Un concepte que encara no ha sortit aquí, que segons diversos oients, segons el Josep Manel o el Quim, és el culpable de tot el que ens passa, que és la paga doble. El Josep Manel diu que la paga doble és el culpable de tot aquest malbaratament, i l'Agustín també. Diu, quan cobro les pagues dobles, separo una part per vacances i l'altra per vida social, diu la Montse.
2: Elisabet, he llegit algun article teu que precisament parlaves d'això, de la paga doble. És un error fer servir la paga doble per això?
3: Sí, si no et feu aquest exercici de planificació financera. Si nosaltres ja hem planificat i sabem que aquells diners extres ens serveixen per les vacances de l'estiu, doncs no hi ha cap problema. Per exemple, he fet uns càlculs ràpids, no? Si nosaltres cobrem uns 2.000 euros nets al mes i tenim 14 pagues, doncs ara donaré una altra xifra que no he donat, és quan ens podem gastar en les vacances.
2: Quan ens podem gastar les vacances?
3: Vale? Al voltant d'un 5-10%.
2: De l'anual, eh?
3: De l'anual, sí. Vale? Però clar, estem parlant de vacances tot l'any. Clar, que, perquè d'aquest 30% és despeses personals i oci per tot l'any. Per tant, d'aquest 30%, quan en vacances, no? Doncs entre un 5 o un 10%. Perquè també hi hauran despeses personals. Llavors, aquest 5-10% anual l'hem de repartir al llarg de l'any. Podem decidir...
2: Nadal, Setmana Santa, l'esquiada, els àpats que farem perquè aquest any ve la família no sé què a casa nostra, tot això, eh?
3: Exacte. Llavors, tornant a pagar extra, bueno, si només fem les vacances de l'estiu, doncs 2.000 euros representarien menys del 10%. Per tant, seria acceptable. Ara bé, si el que fem és, aquestes són per les de l'estiu, però no tenim planificació per altres sortides que fem al llarg de l'any, llavors és un error, perquè estarem fora del nostre pressupost segur. Vale? L'important al final és igual com ho fem, sempre i quan tinguem un full de ruta, sempre i quan sapiguem on estem, quina és la nostra realitat financera i ens ajustem a la nostra realitat financera. I decidim què renunciem, perquè és, tenim tots aquests diners per gastar en despeses personals i oci al llarg de l'any. Com decidim gastar-les? És un exercici que hauríem de fer un cop a l'any, o podem fer-ho al gener, o és igual en quin moment ho fem, i llavors és, tenim aquests diners i què volem? Ens els volem gastar tots a les vacances de l'estiu, o preferim fer una coseta més econòmica a l'estiu i fer més viatges al llarg de l'any?
2: 93-201-7474, trucs per estalviar. En teniu algun de molt específic que vulgueu compartir amb nosaltres? 93-201-7474. El Club de la Solució, mireu, pagant efectiu, 22%. La gent ho fa servir per estalviar. Apartar diners, que és el mètode Xavi, 63%. O tenir una guardiola, un 15% de totes les votacions. Abans em deies, fora de micros, Elisabet, crec que és interessant que ho expliquem, per què l'efectiu, per què treure efectiu, és un bon sistema per controlar la nostra despesa?
3: Perquè en aquí el que apliquem és tots els sentits. Quan nosaltres toquem el diner, som molt més conscients, estem molt més presents i veiem, anem al caixer, veiem quants diners tenim, estem traient els diners i veiem el que duren aquests diners a les nostres mans. Per tant, aquí el cost de pagament, que parlàvem al principi, serà molt més alt, perquè veiem aquests diners i els toquem. A mesura que ho fem en digital, que paguem de manera digital, ja sigui amb targeta o amb compres online, a mesura de que no veiem i que no toquem aquests diners, que no veiem quants diners hi ha a la nostra compte, es perd consciència. Quan perdem consciència, quan no apliquem els cinc sentits, doncs aquí no ens n'adonem tant. I el cost de pagar ja no és tan gran.
2: Hi ha un truc també que m'agradaria compartir. Jo li dic la tècnica del guaret.
0: A veure.
2: La tècnica del guaret. Us explico ara, va. Anem a la publicitat i ara us explico la tècnica del guaret i que l'Elisabet em digui si està fumada meva o si pot ser útil.
4: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 9 minutets per posar punt i final a La Solució d'avui. De seguida us donem encara més trucs per estalviar, eh? Parlarem d'aquesta tècnica del guaret que us deia, la tècnica de reposar i què és el descompte hiperbòlic. Ara us ho explica la nostra experta. Abans, però, deixeu-me dir que La Solució acaba la primera temporada el proper dia 3 de juliol.
1: això ho hem d'aplaudir.
0: Ara, mira, anava a fer la mateixa pregunta.
2: Has d'aplaudir perquè tornem, no? Estem preparant un programa molt especial. Ui. Han estat 10 mesos plens de curiositats, històries interessants, sobretot solucions. I serà tan especial aquest proper dia 3 de juliol perquè la solució no serem nosaltres, en Fran, jo, en Xavi, tots els col·laboradors habituals, sinó que la solució sereu vosaltres. Volem que sigueu vosaltres, els nostres oients, els qui ens porteu les millors solucions. Teniu alguna solució per compartir? Heu tingut algun problema gros i heu dit la solució és aquesta, és aquest llibre, és aquesta persona, és aquest concepte, és aquest fet. Si voleu explicar-nos en directe les solucions que hagueu trobat per fer-vos la vida més fàcil, això, el proper divendres 3 de juliol, envieu-nos un WhatsApp. Nosaltres allà us donarem tota la informació que necessiteu. El 677-38-77-19. 3 de juliol, divendres, la solució sereu vosaltres. Tornem al tema, va. La tècnica del guaret. Això és una tècnica que crec que m'he inventat, però deu ser molt comuna, que jo quan vull una cosa, sobretot amb compres online, ho poso a la cistella i em dic a mi mateixa, deixa-ho reposar una setmana. Si d'aquí una setmana encara ho vols, compra tu, permeta tu, perquè vol dir que ho necessites.
1: I deixes de comprar?
2: Sí. Home, al cap d'una setmana mires la cistella i dius, però què estava pensant jo? Comprar aquest gadget plega pantalons. Vull dir, no és necessari, però no els plegaràs, tampoc.
1: Jo el tinc.
0: El va comprar igual,
2: spoilers. Aquest el vaig comprar.
0: Ho va explicar aquí.
2: Fora de la cistella.
3: No, aquesta tècnica, de fet, és un dels consells que jo dono, no? Perquè al final, sobretot, com que hi ha aquesta pèrdua de consciència quan comprem online, doncs tenim tendència a anar acumulant coses que potser no necessitem. Quan ho fem físicament, que anem al caixer, traiem diners i anem a una botiga i veiem totes les bosses, clar, hi ha molta més presència. Quan ho fem online, tot això desapareix. Uh-huh. Llavors, jo el meu consell que dono és posar-nos límits, posar-nos una sèrie d'acords interns, de dir, si alguna cosa val més de 50 euros o en funció del pressupost, em dono 24 hores o 12 hores per pensar-m'ho. Si hi ha alguna cosa m'he de gastar més de 300 euros, doncs em puc donar 48 hores. Per tant, ho deixem en guaret per tornar a avaluar si aquella decisió que estic prenent és emocional o és racional.
2: Bona aquesta. Tu la fas, Xavi?
1: Faig una cosa similar, que és amb la meva dona. Primer, hem d'estar d'acord tots dos per comprar una cosa de casa. Home. O sigui, no val tu compres una cosa i una altra, no?
2: Jo dic home, no. I després tinc una jeta.
1: I l'altra és, quan ens agrada una cosa, que de fet ara ens està passant, necessitem un moble per l'entrada de casa.
0: Molt bé, a veure.
1: Uns calaixets per deixar les claus.
0: Això és real, eh? Això és real.
2: Aprofita per posar el que diuen que està allà, el macenaje sota.
1: Vale.
2: Les coses.
1: Això és el que estem fent.
0: Us cal un moble, eh?
1: Busquem el moble.
0: Vinga, va, a veure.
1: D'acord. Busquem un moble d'entrada, petitet i d'altre, per posar quatre cosetes. Llavors, allà on anem, una botiga de mobles o el que sigui, sí, i ens agrada un, que no posen el preu, no sé per què, sempre està amagat, o l'etiqueta girada, no sé per què ho fan, i diem, fem una cosa, anem a endevinar
2: quan val
1: i el que estaríem disposats a pagar.
2: Ah, bona.
1: Llavors diem, mira, per aquest moble pagaríem, no sé, 80 euros, i veiem que val 300. No. Però si val 81, dius... Què fas? Però sí que intentem fer-ho així. O sigui,
2: jugues al precio justo, eh?
1: Sí. Juguem al precio i diem, mira, això, jo pagaria això. Però clar, si és més car, llavors no ho fem. I no ho fem, eh? Ens autocastiguem.
2: Bueno, què és aquesta tècnica?
3: Està bé, però jo el primer que diria és... Teniu el pressupost de quants diners us podeu gastar pel moble?
1: No.
2: No, perquè no han fet tot això que hem fet abans.
3: Clar, llavors, l'exercici primer seria fem un pressupost de quants diners ens podem gastar i això ens donarà més tranquil·litat. Després, sí, però... si volem aplicar el joc aquest de encertem, no encertem, quin preu li donaríem, està molt bé, perquè al final també tu estàs dient quin preu estàs donant valor, sí, en allò.
1: És com una despesa que no és fixa, no és ni anual, és com un matalàs de llit.
3: No,
1: que com
3: però, extra, però no, això són les despeses personals.
1: Això és despesa personal?
3: Exacte. Ah.
2: Que no ets una
3: perquè
2: persona.
3: Perquè no ho necessites... No està dins de... Les despeses personals poden estar dins del que hem dit la llar, no? Les despeses de llar, que són objectes de decoració. No és bàsic, perquè els bàsics són aquells que necessito per sobreviure. Són aquells que, encara que em quedi sense feina... estarà aquella despesa bàsica. Les despeses personals i oci són aquelles de si em quedo sense feina, aquella despesa la puc retallar. Per tant, vosaltres podeu viure sense moble. Ara, potser els diners del moble els preferiu destinar a un viatge.
1: Sí, això passa. Els meus pares els hi passava. Havien estalviat diners per fer un lavabo nou i van dir, val el mateix, el lavabo que un viatge a Egipte.
2: Anem a Egipte, no? I pixeu a terra, nen. 677-38-77-19. Què ens diu en Fran?
0: Mira, l'Anna diu que el seu truc és guardar tot el que cobra d'Hisenda i, abans parlàvem de les pagues dobles, s'estalvia, posa un compte d'estalvis, les pagues dobles del Nadal i del juny. Això ho posa a estalviar. I el Jaume posa en comú un consell. Gràcies gràcies per tot el que heu explicat, però per fer un bon estalvi i fer tot el pressupost, etc, etc, això s'ha de fer millor el dia 1 de cada mes, mai el 31, oi?
2: Ah, mira, bona pregunta. Quan ho podem fer, això, Elisabet?
3: Bueno, un bon estalvi és un tema d'hàbits, ho hem de fer sempre, i és el moment en què rebem la nòmina. I si la rebem el dia 28, doncs quan la rebem. I si la rebem el dia 1 o el dia 5, doncs el moment en què rebem els ingressos, directament el 20% a part. I així segur que l'estalviem, no el toquem. Jo recomano que no estiguin al mateix compte, això sí, perquè després, si no, és un embolic.
2: Xavi?
1: Sí.
2: Ara, no sé si ens fan alguna pregunta, si no, jo voldria entrar en algun diccionari de finances, eh?
0: No, hi ha una pregunta sobre si, a banda d'això que ha explicat, hi ha algunes aplicacions que, gratuïtes que puguin servir per tenir control a diari de les despeses.
3: Sí, hi ha aplicacions gratuïtes, però a mi són un tema que a mi no m'acaba de convèncer, en el sentit de que jo no sé quina... Com que s'han de vincular amb el compte bancari... No sé fins quin punt aquí millor hi ha protecció o no. Jo no em sento molt còmode recomanant les aplicacions, em sento més còmode dient fem-ho pel mètode tradicional, i a part perquè les aplicacions tenen el problema que he comentat abans, encara que sigui del banc, que cataloguen en funció de l'activitat comercial, d'on estem comprant, del comerç, i que a vegades, doncs, un mateix comerç pots comprar coses personals i coses bàsiques...
1: I això no distingeix.
3: I aquí perdem pista.
2: Una cosa molt específica, de manera molta brevetat, Elisabet, però un cas que ens podem trobar aquest estiu. Viatgem amb amics. Com ens organitzem les vacances si anem amb amics i cadascú té un pressupost diferent? Cal deixar-ho clar abans? Hi ha d'haver un pot comú? Cadascú el seu és seu? Com ho podem fer o què recomanes?
3: Sí, això és com, com en parella. El que hem de ser és molt clar de com repartirem les despeses i a més, de quina manera. És a dir, potser, doncs, si un té dos fills, l'altre té un, com comptem lo dels nens? Els nens, si hi ha nens més grans i nens més petits, doncs a l'hora de dividir el restaurant...
2: Els petits són 0,5.
1: Sí.
3: Clar, no podem catalogar un nen de 15 anys que menja més que un adult.
2: Ni de 10, nena, que de vegades mengen més que jo. Aquests 1.
3: Exacte. Amb un de 3 anys que pràcticament no menja. Llavors hem de pactar l'entrada perquè no hi hagin mals entesos i en lloc d'amics acabem, doncs, renyits al final del viatge. Això d'entrada. I després també una miqueta buscar quines activitats farem conjunts i quines activitats potser no ens interessa fer conjunt.
2: I també ser molt sensats i no passar res per dir, mira, aquesta nit al restaurant aquest nosaltres no ens ho podem permetre. Exacte. Ens veiem després, anem a fer un sangus, sí, com diria Núñez. Avui hem parlat de com estalviar especialment a l'estiu. Ho hem fet amb l'Elisabet Ruiz d'Otras, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Elisabet, ens sentirem, eh? Gràcies per venir, una abraçada.
3: Gràcies per convidar-me.
2: Xavi Pérez Esquerdo, posa't en bucle aquest programa. Tu el recuperes?
1: Sí, estic ja obrint l'Excel.
2: I te'l poses en bucle per intentar millorar les finances a casa teva. Fran Domènech, estimat, no sé si hi ha alguna última lectura de missatge que vulguis dir-nos.
0: Bé, que molts oients fan servir també les aplicacions de les entitats bancàries i hi ha l'opció també de les guardioles per organitzar-se com volen.
2: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornem demà, últim dia d'escola per moltes criatures. Ui, parlarem de quaderns d'estiu. S'han de fer deures a les vacances, perquè sí, perquè no. I els adults, com podem mantenir la ment activa? Quins són els passatemps de moda entre els adults? Demà us ho expliquem a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
2: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
1: Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
1: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per l'empresa que està al centre de la suposada trama.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avança la intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social fins que s'estabilitzin els preus de l'energia. El preu del petroli continua a la baixa, però mentre que el barril de Brent s'ha abaratit un 12% en una setmana, el litre de combustible només ha baixat uns pocs cèntims.
1: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director tant en teatres públics com al TNC o al Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions. El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà en una escola de Canet de Mar, al Maresme. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, diu que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
4: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat.
3: Òmnium lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. En canvi, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística.
1: Al Mundial de Futbol, Mèxic, una de les anfitriones, i Corea del Sud empaten a 0 al descans del partit que estan disputant aquesta matinada. Abans, Canadà, que també és una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Kone, que s'ha trencat la cama i ha dit adéu a la competició. També s'han jugat aquest dijous el Suïssa 4, Bòsnia 1, i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 la pròrroga, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
1: I el Barça femení, per la seva banda, dona part perduda la davantera Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: normalitzat parlar amb sigles i amb trastorns. Sentim pràcticament cada dia coses com la meva filla té un trastorn de dèficit d'atenció. El meu nebot és hiperactiu. La meva tieta té altes capacitats. D'alguna manera se'ns ha medicalitzat, però què en sabem realment de què signifiquen aquests trastorns per la persona? En el cas de les dones, està estudiadíssim, que no se'ls fa tant de cas. Però també que elles, per no sentir-se diferents de la resta, emmascaren els símptomes. Moltes ho fan tan bé que no els hi descobreixen el trastorn fins després de la menopausa. Toca parlar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: cançó mitiquíssima, aquesta de Grimes. Doncs l'autora d'aquesta cançó està diagnosticada amb TDAH i autisme, però també ha fet algunes de les cançons més boniques, jo diria, del segle XXI. Tenir un d'aquests trastorns no t'impedeix fer coses meravelloses, però et pot fer patir. Avui en parlem amb dones que ho viuen i una neuròloga. Al programa també marxarem a Glasgow, a França. Deu ser que tenim ganes de vacances. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies. El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH, afecta entre un 2 i un 5% de les dones adultes. Les dones passen anys, normalment sense diagnòstic o amb diagnòstics equivocats, perquè sovint presenten símptomes menys hiperactius que els homes i perquè les dones han après a compensar-ho. Ara explicarem què volem dir amb tot això. Un estudi mundial sobre el TDAH en dones afirma que estan infradiagnosticades. De tot això parlarem ara amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I la Nàdia, que és politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, Anglaterra, diagnosticada per la condició de TDAH i autisme i altes capacitats. Podríem dir que ho tens tot. Nàdia.
2: Sí, la dislexia em falta, no?
0: Faig una mica de broma perquè m'imagino que també en algun moment vas pensar què passa, no? Que ara de sobte ve tot això a la meva vida.
2: Sí i no. O sigui, sí que no ho buscava, però tampoc em va sorprendre massa, no? Perquè jo ja era qualificada a la família com a rara i especialeta i amb moltes manies i a l'escola com a mandrosa, no? O sigui que no em va sorprendre bastant.
0: No et va sorprendre molt. Aquesta és potser l'entrada. Hi ha algú des de fora, és molt fàcil diagnosticar els altres. La rareta acaba, no fa les coses igual que els altres. És a dir, són maneres que els altres tenen per parlar de que tens TDAH.
1: Clar, sí, o sigui, el cas de la Nàdia, no és com habitual moltes vegades en dones, no? Que la gent va veient coses que els criden l'atenció, li fiquem etiquetes, no?, des de la societat, que, doncs, això, despistada, mandrosa, desorganitzada, no?, i des de fora, doncs, es veu d'aquesta manera, des de dins hi ha tota una sèrie de sentiments, i com a professional moltes vegades intentem, doncs, posar com el nom que toca per ajudar, doncs, una mica a ubicar la persona i ir a treballant des de fortaleses i dificultats.
0: I també perquè jo crec que potser tenir el diagnòstic és una manera també de tranquil·litzar certes pors, de dir per què m'està passant això, per què jo actuo d'una altra manera.
1: Sí, clar, o sigui, no és el mateix entendre, doncs, que hi ha, doncs, un funcionament diferent del cervell que et fa funcionar, pensar i processar la informació d'una altra manera, que pensar que ets un tonto, que ets un vago o que ets una nena maleducada. O sigui...
0: Clar, que això m'imagino, que ho dèiem això una mica de broma a la redacció, ara tothom té TDAH, que abans érem tontos.
1: Clar.
0: No? Era la manera en com insultaven algú de classe que no seguia el camí, que no feia el mateix que els altres. Però ara, d'alguna manera, tenim aquesta etiqueta per ser saber que podem treballar-hi, hi ha diferents nivells, hi ha persones que ho necessiten més i que necessiten un tractament més específic, i hi ha persones que potser hi poden conviure sense necessitat de medicació.
1: Clar, sí, sempre es parla molt de la medicació i és com un, bueno, com una cosa com que se va escoltant, no?, i sona molt malament, però en realitat mai és la primera indicació. Hi ha moltes més pautes conductuals, psicoeducatives, d'entendre què em passa i com em puc compensar i com puc potenciar. O sigui, normalment la primera indicació és aquesta, però sempre ressona el tema de la medicació, que òbviament ajuda, i per casos greus sí que a vegades és imprescindible, però per casos lleus o amb interferència moderada moltes vegades no cal.
0: Primer, hem de fer la pregunta, què és TDAH? Perquè jo crec que és un calaix de sastre on molta gent no té molt clar de què estem parlant.
1: Clar, es considera, o sigui, a nivell de salut i mèdic, sempre direm que és un trastorn, que a salut, a vegades posem aquestes paraules, trastorn del neurodesenvolupament. A nivell social, agrada més parlar d'una condició, d'un neurodesenvolupament diferent que afecta determinades àrees del cervell, com és sobretot l'àrea frontal o prefrontal. Però quan parlem de neurodesenvolupament vol dir que és des del naixement de la persona, des de que el bebè s'està gestant dins del ventre de la mare, doncs aquest cervell s'està configurant de manera diferent.
0: Que no és ni bona ni dolenta, és d'una altra manera.
1: És d'una altra manera, amb pros i contres que els podem anar comentant.
0: Clar, hi ha diferents graus i tipus.
1: Sí, quan parlem de tipus, a nivell de salut els hem intentat com classificar en tres maneres. Parlem del tipus inatent, que és la persona que es queda com despistada als núvols, no? O que es despista amb un mosquit.
0: Que té a l'escola, estàs amb bàbia,
1: no? Tenim el que molesta més i crida més l'atenció, que és l'hiperactiu, el que no para, el que cau, és el que es va donant cops per totes les bandes. I tenim el que diem tipus mixta, que és com la combinació dels dues, dels dos, que és com el més freqüent.
0: Clar, quan es tracta de noies, com dèiem, hi ha aquesta màscara, podríem dir, de fer veure que no els està passant o de no voler cridar l'atenció. Ens diuen sempre des de petites, ens eduquen amb aquesta idea de no molestis, estigues més tranquil·la. I de fet jo crec que també aquest prejudici, aquesta mirada sobre les nenes, de que sempre són més bones, es porten més bé, etc. Això no ajuda perquè vol dir que moltes noies, moltes nenes tenen TDAH, però queda com emmascarat.
1: Sí, que l'altre dia amb la Nadia ho parlàvem, de si era realment és una expressió diferent, que sí que sembla que hi ha una expressió diferent, però que també hem de pensar en tot el pes social que té, no?, com s'ha educat a les nenes fins ara, no?, que sembla que tenen que ser més quietes, més parades, no?, i com això pot afectar, bueno, ella mateixa, no?
0: Sí. T'anava a demanar, Nadia, dic, per exemple, tu quan anaves a l'escola, és a dir, tu has sabut ara que tens aquest trastorn, però què passava quan eres jove, anaves a l'escola?
2: Clar, jo és que jo era bastant moguda, i de fet tenia moltes migranyes, des de petita m'han buscat el tema de les migranyes i tal, no mai van trobar res, i finalment una doctora li va dir a la meva mare, doncs potser s'avorreix, no? I vaig començar a fer esport de tota classe, no? Quan acabava el de l'escola feia piragüisme, em colava a tot arreu. El que passa és que jo també tenia un germà abans que jo, que era molt més mogut. I clar, ell, com que ell ja havia sigut molt mogut, a mi sí que era moguda, però ja no feien
0: feien tant de cas d'entrada,
2: no? Clar,
0: no
2: es fixaven tant. I potser també, jo, és que és el que comentàvem amb la Helena, és que a ells li permetien ser mogut, i era mogut i prou, no? A les nenes ens corregeixen, no?
0: I quieta, no?
2: Clar, quieta, no diguis això, no tal, ostres, no pares mai, no calles ni baix l'aigua, no? Aquestes coses.
0: I la idea aquesta de que els nens, clar, és que ha de cremar, és molt enèrgic, deixa-la estar, no?
2: Exactament.
0: I recordes a tu mateixa, amb això que dèiem ara, com dissimulant un cert comportament?
2: Em recordo a mi mateixa, per exemple, quan jugava a volei, l'entrenador em deia coet, no? Que era un coet. Però després, quan me'n recordo a mi mateix, sempre intentar córrer per sortir del vestuari, no per no ser l'última quan surto de l'escola, per intentar fixar-me, perquè no se m'oblidin les coses, perquè suposo que jo tinc un tipus més mixta, però això, ostres, és que ja t'has perdut, no?, i estaves mirant no són.
0: Clar,
2: no?
0: Però imagina't, és a dir, tu ara estaves parlant d'això i ja sé que a més tens altres capacitats, però quan hem llegit al principi el teu currículum, que ets politòloga, que ets doctora per la Universitat de Bradford, clar, hi ha molta gent que pot pensar, tenim o pensem que tota la gent diagnosticada amb TDAH que tenen dificultats d'aprenentatge. Tu no en tens.
2: Clar, o tinc dificultats d'aprenentatge, però d'una altra manera, no? Avui tot just pensava, és que no sé com és l'aprenentatge de les persones TDAH, perquè tenim una estructura molt marcada a l'escola i només ens ha donat l'oportunitat d'explorar la forma, la nostra manera d'aprendre, no? Jo recordo quan vaig aprendre l'abecedari al col·le, jo deia, no puc memoritzar-lo de memòria. I aquest pensament sí que el recordo. Però després me'l preguntaven i el feia, però el feia també sempre des de la inseguretat, perquè jo ja havia o sea, ja tenia clar que no me'l recordava, però sí que me'l recordava, no? És una cosa...
0: Clar, aquí ja també té a veure...
2: Sí, sí, jo,
0: no, crec que també té a veure amb l'ansietat, que és un tema també que ens envolta molt a les nenes. Uh-huh. Aquesta inseguretat que fa que, a vegades en parlem al programa, de pensar sempre, ens han educat, de els nens se'ls donen molt bé les matemàtiques. Aquest tipus de comentaris els hem sentit des de petites. Uh-huh. I llavors jo crec que també ens referim a l'escola i anem a l'escola des d'un altre punt. Les coses estan canviant, jo crec que ara estem en un moment diferent, però portem una mica aquesta motxilla encara.
1: Sí, sí, és real, o sigui, portem motxilles diferents respecte, doncs mira, respecte a això que dius, per sort jo crec que està canviant i que hi ha una mirada doncs més igualitària i que s'entén que qui necessita moviment, necessita moviment. I avui en dia a les escoles doncs moltes vegades ja s'entén que si una nena necessita tenir com una tasca de sortir a fora, a moure's una miqueta, doncs no passa absolutament res. Hi ha profes que són molt respectuosos, però sí que, per exemple, m'ha agradat molt el que ha dit la Nàdia, que no s'ha deixat moltes vegades com el poder veure com aprenen, perquè hi ha una cosa que s'interpreta molt malament de les nenes i nens amb TDAH, que és per controlar la distracció és estar dibuixant mentre estan a classe. Lo típic de que el profe t'està explicant i tu estàs dibuixant, doncs això s'entén com una distracció, com que tu no estàs posant atenció, quan moltes vegades el que fa és ajudar a enfocar. El fet d'estar dibuixant, estar fent cosetes en les mans, de permetre el moviment, permet que les nenes i nens es puguin concentrar millor. O sigui que llavors aquesta mirada crec que és important que es vagi incorporant.

0: del TDAH, aquí les dones i els dies, com afecta les dones. I clar, hem explicat una mica el que és, però encara no hem parlat de símptomes. Clar, els símptomes són enormes, llarguíssims, i clar, ara quan me'n començaràs a dir alguns, ja crec que hi haurà gent a casa tremolant, pensant, tinc TDAH, tinc TDAH. A vegades no, eh?
1: Correcte.
0: És a dir, a veure, explica'ns una mica com funciona això dels símptomes, perquè, clar, ens hem espantat aquí la redacció, ja.
1: Molt bé. Doncs hem de pensar, o sigui, que tothom podem tenir despistes i fallos d'atenció i de memòria de manera natural. Això és normal. Però moltes vegades, quan hem de pensar en un TDAH, que és quan veiem que una persona té una capacitat molt bona o molt superior a una cosa, sembla que està rendint per sota de la seva capacitat. No? Si pensem aquest perfil, com per exemple la Nàdia, d'altes capacitats, trobem capacitat verbal, potser de vora 130, 120 i pico, no? I quan mirem l'atenció surt com molt més baixa. Potser està dins de lo normal, però hi ha una desincronia respecte a la persona. Llavors,
0: com es fan aquests exàmens? Hi ha uns exàmens com uns tipus test?
1: Sí, hi ha tipus test que es poden fer i allà es mira com està l'atenció. És un dels símptomes, però ja et dic, hem d'entendre que tothom que tenim un despiste puntual perquè hem dormit malament un dia, perquè tal, això no és un TDAH.
0: D'acord.
1: És una cosa...
0: Estic més tranquil·la. Clara.
1: És una cosa que ens ha de passar des de petits. Tampoc val, doncs, si m'està passant els últims 5 mesos perquè estic super amoïnat o amoïnada pel treball. No, si estic amoïnat o amoïnada pel treball, és normal que estiguem més despistats. Però és una cosa que ens passa al llarg de la nostra vida, des de petits, que ens va acompanyant i que ens interfereix de manera significativa, doncs aquí és quan hem de poder pensar que potser sí que hi ha un TDAH.
0: Alguns símptomes, i no sé si n'hi ha d'específics en dones.
1: Sí. A veure, lo típic, sempre parlem d'aquesta inatenció, hiperactivitat, que vol dir excés de moviments i impulsivitat. És com lo més clàssic i típic, respostes impulsives, respondre abans de que t'acabin de preguntar, fer coses impulsives en el teu dia a dia. Però en les dones trobem certes diferències, com que moltes vegades la inatenció és com més clara i la hiperactivitat no és tan física.
0: Què vol dir inatenció, perdona?
1: Inatenció, perdona, vol dir el despistar-se, que no hi ha potser tant moviment, i la despistar-se està doncs, pensant en les teves coses, s'està ensimismat, rumiant, fantasejant, no? I quan pensem en hiperactivitat, sempre pensem en la hiperactivitat motriu, que és molt típica del TDAH, es dona en homes i en dones, però en dones es dona molt la hiperactivitat mental, el no poder parar de tenir idees, de pensar, de tal, aquesta hiperactivitat mental de no puc parar el meu cap, doncs això no es veu, però està, i s'ha de poder explorar i s'ha d'entendre que aquest pot ser un símptoma de hiperactivitat, que si està al llarg de tota la vida, potser ens ha de fer pensar en un TDAH també.
0: Però clar, no hauria de ser una cosa negativa, no? Tenir moltes coses al cap, tenir idees... Això, per exemple, és una qüestió de persona creativa.
1: Sí.
0: O què?
1: Correcte.
0: O hi ha un punt que hi ha patiment per la persona?
1: Les dues coses. Clar, perquè hem de tenir en compte doncs, que el no poder apagar el cap quan tu el vols voler apagar, doncs a vegades pot ser molest. Quan vols controlar tota l'estona coses, moviments, pensaments, distraccions, això genera ansietat, genera moltes vegades frustració. Al veure que estàs funcionant per sota la teva capacitat, no que dius, però sí, jo crec que sóc espavilat o intel·ligent, però en canvi estic tenint els despistes més tontos del món, o com no he planificat això bé, això genera molta frustració. Llavors, doncs, tot això són coses que es van veient, no?, en les persones, genera malestar, no?, i, bueno, doncs moltes vegades, doncs això en les dones, tot això passa més desapercebut, perquè la mirada moltes vegades és més des dels símptomes dels homes, i els homes tendeixen a ser més impulsius, tendeixen a tenir com més impulsivitat, que això en les dones no es dona tant. I això, doncs, tant...
0: En les dones hi ha més aquest pensament intern...
1: Sí, i moltes vegades també una desregulació d'emocions. Les emocions a vegades poden ser molt intenses i hi ha com una hipersensibilitat emocional, una desregulació emocional...
0: Es riu molt, es plora molt...
1: Per exemple, sí, sí, sí.
0: Et passen aquestes coses, Nàdia? Tu quan sents això? Sí, eh?
2: Sí, sí. De fet, no sé, crec que puc passar per totes, depenent del dia, no? O sigui, jo puc ser molt despistada, no? De fet, una de les coses que parlàvem és que un dels meus amics de tota la vida em diu Mrs. Bean, no? O sigui...
0: Sí, com Mr. Bean, però en femení, eh?
2: Exacte. Mrs. Bean, o Miss Indecision, no? Que també... Em diu, em costa molt decidir, no? Em costa... De vegades em passen coses que són molt absurdes i que després també són divertides, però alhora hi ha vegades que ho vols fer bé o vols fer perfecte, no? El que deia l'Helena, jo tinc una exigència molt alta, em frustra molt, hi ha molt de patiment al darrere també, no? Que bé, es pot compensar. I pel tema de les idees, jo crec que també és important, no? Arriba un moment on tu tens tantes idees que no tens cap capacitat de filtre i et quedes bloquejada. I aquest crec que és el dolor més gran de les persones, potser amb mi s'han juntat amb l'autisme, no? Però la capacitat executiva, uh-huh, no? Més baixa, la meva crec que és la normal, no? Però com la resta està per sobre, el meu cap funciona molt més ràpid del que jo puc fer o del que el meu cos pot fer, no? Perquè no tinc prou energia per totes les idees. El temps tampoc el gestiono, no? O sigui, jo, els meus horaris de les coses ideals són 20 activitats al dia. I quan no puc fer-les...
3: No hi ha dia per tot això, eh?
2: I quan no puc fer-les fa mal.
3: Clar,
2: no?
3: Hi ha frustració. Sí. També jo estava, ara feies una mica de broma, deies que el teu millor amic et diu Mrs. Bean, però clar, és el teu millor amic i suposo que és un amic i no t'importa, o algun dia, sí, doncs, sí. No sé, li dius, li tornes, no? Però,
2: no, és,
3: però clar, m'imagino que també hi ha un estigma i un biaix també de gènere en el TDAH i una mirada, perquè la idea aquesta del... Perdona que ho digui així ràpid i malament, no? Però la idea aquesta del científic o loco que té moltes coses al cap, és com una imatge pràcticament podríem dir sexy, que hem vist molt a les pel·lícules, però quan això li passa a una noia ja es parla de torpesa, ja no agrada tant, no? I no sé si ho has sentit això també a la teva pell i si després la doctora també ens pot dir si ella doncs com a doctora també veu que les seves pacients pateixen amb això.
2: A l'hora de... I de vegades vas al metge i com que vols explicar tot el context, perquè t'entengui, ja desconnectat, no? I ja et diu, com m'ha passat directament un exemple, jo he entrat un metge, i no direm l'especialitat, però jo he entrat i el primer que m'han fet després de jo explicar-li què em passava, que ja m'havia passat abans i que és una cosa bastant greu, m'han posat un test d'ansietat al davant. Aquesta, sense conèixer-me, no? Primer, que... Perquè o sigui, jo m'expresso d'una altra manera.
3: Vindria a ser aquella cosa de noia, no et posis nerviosa, estàs molt estressada.
2: Exacte.
3: És a dir, hi ha aquesta mirada, podríem dir no et posis histèrica, no estiguis nerviosa, a veure, perquè no entenen potser que t'expressis d'una altra manera.
2: Exacte.
3: I aquest prejudici sobre les dones.
2: Sí, i el mateix que deia sobre el científic boig, no? Quan jo li vaig a un altre metge, li vaig dir que m'havien diagnosticat d'autisme, em va dir, mira, ara ets com el Bill Gates i l'Elon Musk. I jo vaig dir, ostres, li vaig demanar que llegís una persona, unes persones menys capitalistes, no? Però dintre deia, ostres, és que és molt infantilitzador, no? Que et parlin així. I sempre em faig la mateixa pregunta. Si jo fos un senyor, diguem, jo tinc 48 anys, joven hecho, perquè semblo menys, crec, no? Però si jo fos un senyor vestit de pantalons, és la meva reivindicació, vestit amb pantalons de pinces i una camisa, a mi no em parlarien així, no em farien, no? I em prendrien més seriosament. I clar, ja no parlem si després, no? Ets racialitzada o ets no binària o...
3: La doctora, què en pensa de tot això? I aquest biaix, aquesta mirada diferent envers les dones, en aquest sentit, quan entra una dona, per exemple, a consulta, o una dona que pateix TDAH?
1: Sí, això, a mi m'ho han explicat moltes persones, no? Que en comptes de, doncs això, clar, doncs perfils, no? Com la Nadia, amb altres neurodivergències, no? Que t'aporta molta informació, que potser en un home es veuria com mira, com s'ho ha mirat, com tal, com no sé què, doncs moltes vegades amb dones passa doncs això, que hi ha aquesta mirada que és una persona ansiosa, és una persona doncs que està aquí somatitzant, no? Això sempre és un comentari que em van fent com diverses persones, no? O pacients a les que jo atenc amb el meu dia a dia, no? Clar, el que deies també abans, tota la part creativa moltes vegades queda com solapada, perquè realment el TDAH està molt relacionat amb èxit moltes vegades en àrees de creativitat i això té molt de valor. Doncs en la mirada de les dones moltes vegades això no s'està entenent i fins i tot a les feines.
3: És a dir, si tens TDAH i ets home, pot significar fins i tot, hi ha una mirada vers a tu que és, podríem dir, d'enveja, en el sentit de que sembla que ets una persona més intel·ligent, però quan són les dones els que tenen aquestes característiques no es mira de la mateixa manera?
1: No, segons el context, no. I evidentment tenim sorts que hi ha contextes, no, on cada vegada la mirada és més igual, però és això en context sanitari, que jo vinc de context sanitari, moltes vegades això hi ha dones que m'intenten i m'han dit, mira, l'he portat perquè el meu metge entengui plan, plan, i no, o sigui, no veuen la brillantesa de com ha explicat aquesta dona superbé el que li estava passant, no? I jo també aquesta pregunta...
3: Sinó que pensen que és una passada.
1: Sí, sí.
3: D'acord, sí.
2: Que fas moltes preguntes o que ets arrogant, no? Sí. És que això és el dia a dia.
3: La intel·ligència en les dones, un problema.
2: Sí.
3: Aquest hauria de ser el subtítol d'aquest programa,
2: sí,
3: pràcticament.
2: Sí, començant per aquí, no? No ho sé. En el meu cas no me veig tan intel·ligent, però...
3: Altes capacitats, amiga. Ei, però... Nàdia, amiga sí. Nàdia.

0: els dies. Amunt els cors.
1: Amunt els cors i amunt els cervells hauríem de dir aquesta nit, perquè estem parlant de neurodivergències, de TDA, que aquí les dones i els dies... Clar, jo em preguntava, les dones amb aquesta neurodivergència tenim tendència a... O sigui, teniu tendència a culpabilitzar-vos i a pensar que és un problema vostre, també, i per això arriba... Passeu moltes èpoques d'ansietat. M'imagino que això és complicat, i fins tu, Nàdia, que no has sabut el que tenies, has passat per un viacrucis, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí, durant tota la vida estàs estigmatitzada i penses que eres tu. O sigui, penses que... Totes les dones tenim aquest sentiment de culpa, no?, per darrere, per l'educació. Però jo sempre he pensat, bé, no arribo, no arribo perquè no... O sigui, és culpa meua que no acabo els exàmens, no?, perquè jo no he acabat pràcticament mai un examen, sabent les respostes. És culpa meua, de fet... el diagnòstic d'altes capacitats, diagnòstic que no és diagnòstic, no? Jo el vaig fer perquè pensava que estava perdent capacitats cognitives, perquè pensava que era un poc tonta, realment, o sigui, pensava que hi havia un problema, i tot i que la gent m'insistia que era més bé el contrari, però vaig dir, el fem. No?
1: Aquest pes, aquest pes de pensar que una és tonta, és a dir, estava, tot i estava dins del teu cap també com una altra mosca, podríem dir, que et feia patir. Clar, entre les dones també els símptomes empitjoren, per exemple, amb la menstruació, l'embaràs, la menopausa, la perimenopausa. És així?
3: És correcte, sí, totalment.
1: O sigui, la qüestió hormonal afecta.
3: La qüestió hormonal afecta en qualsevol situació de qualsevol dona, en la perimenopàusia sense tenir TDAH ja hi ha una afectació d'atenció, de memòria, de planificació i funcionament executiu, però en condicions com el TDAH, doncs encara es noten molt més els símptomes i moltes vegades hi ha dones que reben el diagnòstic en aquesta edat, quan comencen a consultar o quan potser li han fet un diagnòstic al seu fill o filla, no? I llavors van veient que els hi ressonen coses, doncs moltes vegades doncs aquí és quan es rep aquest diagnòstic.
1: Perquè
3: dones.
1: Pot haver-hi també una part d'herència?
3: Sí.
1: És a dir, és hereditària?
3: Bueno,
1: si
3: ja...
1: som mares amb TDAH, podem tenir filles amb TDAH?
3: Sí, dins de les famílies es veu que hi ha una alta heretabilitat. O sigui, si sempre que tens una persona amb què li fas un diagnòstic de TDAH, has de fer com una mirada al voltant, no? Perquè sempre hi ha persones al voltant que tenen TDAH. Germans, pares, fills, avis.
1: Alguns estan escoltant ara i sé que ja està preocupada pensant, jo tinc TDAH, TDAH. Com puc saber o com puc diferenciar? Me'n vaig al metge i li demano un test, m'estic a casa i em prenc una valeriana o què faig?
3: Clar, doncs... Doncs el primer de tot és que hem de pensar si sempre ens ha passat, no? Si sempre ens ha passat i des de petites, no? Notem el que la Nàdia estava explicant, aquesta sensació de soc tonta, no funciono bé, però en canvi hi ha coses que se'm donen com bé. Doncs aquesta discrepància interna que a vegades podem notar les persones hem de poder pensar en això.
1: Però això t'anava a dir, ara que comentaves el cas de la Nàdia, no tothom que té TDAH té altes capacitats.
3: No.
1: Pot ser que siguis una persona normal i tingui TDAH.
3: Pots tenir una intel·ligència dins de la norma i et pots tenir TDAH, però sí que és cert que moltes vegades va associat com... Al final, o sigui, el cervell no el podem fragmentar. Al final, el cervell és un òrgan del cos que està interconnectat entre ell. I, doncs, és molt freqüent trobar persones que tenen TDAH i dislèxia, TDAH i altes capacitats de TDAH i problemes pel càlcul, que es diu discalcúlia. És bastant freqüent. Això a nivell de neurodesenvolupament. I després, a nivell d'altres associacions, doncs, també l'associació entre TDAH i per intentar compensar tota la teva vida tens ansietat, aquesta associació a nivell de salut mental també és freqüent. El TDAH i el consum de tòxics, doncs també hi ha a vegades persones que consumeixen, les persones amb TDAH tendeixen a consumir més substàncies, a vegades fins i tot la cafeïna, que serveix com per autorregular-se, doncs no podem pensar que una persona que té un neurodesenvolupament diferent només li afectarà de manera pura amb això, sinó que hem de mirar
1: clar,
3: altres àrees.
1: Aquest és el cas de la Nàdia.
2: Sí, jo tinc un exemple en això del consum, no? jo això ho vaig aprendre amb els tallers de l'Helena, no? Jo vaig preguntar, ostres, jo bec un Red Bull, o a la universitat bevia un Red Bull, que no m'agrada, però bevia un Red Bull, i bé, feies, però el segon Red Bull em dormia. I em van dir, ostres, això és el TDAH. Però jo no sabia, i no entenia. Ostres, és que com pot ser, que faig dos Red Bulls i em quedo dormida, però dormida.
1: Que és al revés del que li passa a la gent.
2: Exactament.
1: Mm-hmm. A mi m'han de venir a buscar amb ambulàncies, sempre amb dos Red Bulls.
2: Clar, hi ha coses que semblen contraproduents, no? Mm-hmm. I expliquen també el TDAH, no? Aquestes cosetes. No sé si és molt científic.
3: No, però sí que té sentit la estimulació en substàncies. Al final la medicació és estimulació en substàncies. I al final les persones responen a la pregunta de si han de consultar o no. Han de consultar quan realment tenen un impacte i una molèstia en el dia a dia que els interfereix. Si no, doncs podem acceptar la diversitat que tenim.

Les dones, avui a les dones i els dies, amb la Nàdia i també amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Jo crec que n'hem parlat molt de TDAH amb les criatures, a les escoles. És alguna cosa que espanta, que preocupa els pares, però crec que potser quan ens fem grans no sentim tant totes aquestes referències i potser hi ha moltes dones que pateixen en silenci sentir que tenen aquests símptomes i que no els poden comunicar amb ningú quan, el que dèiem, no? Com que se les diagnostica tard, moltes vegades se n'assabentaran potser al final de la vida. Clar, també m'agradaria que enviéssim un missatge positiu, perquè el cas de la Nàdia ho és a dir, tot i aquestes dificultats, tu has fet una carrera, ets una persona brillant,

0: com a una altra persona. O sigui, jo també combino molt, amb, principalment jo em sento més autista que TDAHista, no? Mm-hmm. O sigui, m'identifico més ahí, i amb les relacions amb persones, el TDAH m'ajuda a conèixer gent que d'una altra manera, no?, a tindre una motivació o unes necessitats de novetat, no?, que d'una altra manera amb l'autisme jo em tancaria. I les relacions amb les persones és que està com mig. Hem de pensar que jo moltes vegades no entenc el que realment...
1: Dius que et costa a vegades entendre els dobles jocs o la ironia...
0: Sí, la sobreinterpreto, la ironia, no? Més que no entendré la ironia. O em costa un pelet més, no? Soc més literal i tardo un poc més en entendre-ho, no? Crec que he tingut molta sort en els meus amics, els considero que són ells els que me llegeixen, i tinc amics tots molt, molt macos i molt intel·ligents, i una família que realment també la veig intel·ligent. O sigui, no m'he passat...
1: No sé, que té un problema, no t'has sentit aïllada per tenir TDAH?
0: No, me sentim més aïllada per pensar... Bé, potser per pensar d'una manera diferent o expressar-me d'una altra manera. Amb el TDAH sí que em sento aïllada, o em sento que no m'entenen o que no rebo l'espai que jo necessito per ordenar les idees. No?
1: Això que explica la Nàdia, per exemple, és habitual també amb les teves pacients, de dir, problemes en relacions o problemes afectius, és a dir, perquè clar, quan hi ha aquest cap que va tan ràpid, que va per lliure, que en converses et pots quedar pensant en altres coses, com et relaciones amb l'altre i quina paciència tenen els altres o no, o quin prejudici?
2: Clar, sí, al final hem de pensar que cada persona és diferent i que els símptomes s'expressen diferent en cada persona, i en el cas de neurodivergències, doncs, es van compensant moltes vegades. Però sí que és cert que hi ha moltes persones, moltes pacients que jo atenc, doncs, que és això que es perceben o que es queixen, no?, de que les seves amigues li diuen que són massa intenses, no?, que es despisten, que queden amb ella mitja hora abans perquè ja saben que arribarà mitja hora tard, no? Doncs sí, moltes vegades sí que hi ha persones...
1: Hi ha un cost social, podríem dir.
2: Hi ha un cost social a moltes persones, però és cert que hi ha moltes persones amb TDAH que fan molts esforços per compensar tot això i llavors moltes vegades generen, doncs, això, ansietat, sintomatologia una mica obsessiva, perquè són molt conscients...
1: Que pateixen per què passa amb els altres.
2: I els han tornat moltes vegades que resulten passades, desorganitzades, tal, i llavors fan un esforç de compensació brutal que les acaba esgotant.
1: El que sí que demanaríem és que tota la gent que arriba tard ara no digui que tingui TDAH, que té TDAH. Perquè el que sí que jo observo en els últims anys és que tenim una tendència també a etiquetar-ho tot. I està bé i ha donat descans a persones com la Nàdia, però no tothom té TDAH.
2: Correcte.
1: I això també crec que és important que ho expliquem, no?
2: Sí, sí, i més avui en dia amb el tipus de vida que tenim. O sigui, si estem generant un tipus de vida on estem fent quatre coses a la vegada, la nostra atenció selectiva l'estem canviant, val? Que vol dir que estem perdent la capacitat de llegir durant tranquil·lament una hora una novel·la, que això requereix d'estar doncs, mantenint l'atenció durant una estona, perquè el nostre món s'ha tornat com massa dividit en la nostra atenció, no? Estem escoltant doncs, un àudio en el mòbil mentre estem intentant
1: mirar
2: escriure
1: una pel·li, sí.
2: Això té un efecte sobre la nostra atenció, yeah. I si estem dormint malament, si no ens estem cuidant, si anem estressats, això, la primera cosa a nivell cognitiu que afecta el nostre cervell és la nostra atenció.
1: Doncs apuntem tot això. Nàdia, politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, m'encanta dir-ho. Persona brillant. Miss 20 pels amics.
0: Hi ha més gent. Gràcies. Hi ha més gent de la Universitat de Bradford per aquí, per Barcelona. Sí.
1: Doncs escolta, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos la teva història amb aquesta condició de TDAH i que et provoca aquest dèficit d'atenció, però que també t'ha donat, jo crec, coses bones en aquesta vida. I també doncs moltes gràcies a la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Moltes gràcies a les dues.
2: Gràcies.
1: Merci.
0: Ok, merci.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: qualsevol excusa és bona per sentir Jane Birkin al programa, però és que clar, hem de parlar amb Letícia Fuentes, la nostra col·laboradora a París. Com estàs, Letícia?
1: Com esteu?
0: M'imagino que cansada. No estàs com la Jane Birkin precisament ara, perquè vens de la cimera del G7 i suposo que és complicat cobrir tot això i l'ambient també ho deu ser de complicat, oi?
1: Sí, sí, estem una mica cansats del G7, han sigut 3 dies i com deies l'ambient és molt diferent. Algun dia en parlarem en aquest programa de les cimeres, en aquest cas Hombres G, com deies abans. La veritat és que cada cop hi ha més dones, però sí que és veritat que algun dia haurem de parlar de la influència de les dones en aquestes cimeres. A poc van...
0: Perquè vols dir que no hi ha... N'hi ha poquíssimes?
1: Hi ha poquíssimes. Els temes a tractar es fan des d'una perspectiva molt masculina. Les dones, per exemple, Giorgia Meloni, imagina't l'ambient tan masculí que hi ha, que ens ha semblat...
0: Masclista?
1: Masclista, sí. Perdó. Que ens ha semblat que la Giorgia Meloni és la més feminista de tot.
0: Ai, Déu meu, sí que esteu malament, sí.
1: Sí, sí.
0: Doncs escolta, espero recuperar del G7. Nosaltres volem donar-te una mica d'alegria i parlar d'un tema una mica estiuenc, però jo crec que sempre té gràcia perquè té alguna cosa de revolució per darrere. Ja saps que el lema d'aquest programa és pits amunt i pubilles de cuixa forta, i el tema de pits amunt una mica ens va amb el tema que ens vols explicar avui, el Free the Nipples.
1: Free the Nipples.
0: Explica'ns primer què és, per si algú encara això de l'anglès no ho té clar.
1: Vale, doncs Free the Nipples és un moviment que, bueno, en principi es creu que va néixer als Estats Units, després explicarem on va néixer realment, però és un moviment revolucionari que posa en el centre el cos de la dona com una arma política, portar els pits amunt, portar els pits en l'aire, ensenyant, mostrant una mica els mugrons, és més que un estil, no és un moviment que vulgui només mostrar, sexualitzar el cos de la dona, sinó que vol reivindicar un munt de coses a través dels pits de les dones. Com et deia, aquest moviment, alguns pensen que va néixer als Estats Units amb aquest nom de Free the Nipples, però no, i ho va fer França.
0: Escolta una cosa, ara pregunta d'examen, això no estava en el guió, em sap greu, però com ho diríem, pits amunt, o pit free, o alliberem el mugró en francès?
1: Libérer des tétons.
0: Libérer des tétons. Ah, escolta'm, doncs anem... No, m'encanta. Pits amunt, ho deixem pits així amunt, per no m'ho facis dir en francès, que ara mateix no em sortirà. Escolta, quan vas arribar a França, et va sorprendre, ja fa uns anys que vius a França, molt la força d'aquest moviment Free the Nipple, perquè era una cosa no només de les passarel·les, sinó del carrer, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, de fet, com deies, quan vaig arribar a França, ara fa gairebé 8 anys, va ser una de les coses que més em va cridar l'atenció. El debat sobre portar un no sostenidor estava molt més normalitzat, hi havia moltíssimes noies, especialment quan arriba la calor i a l'estiu, que no portaven sostenidor o deixaven entreveure els mugrons. Llavors em vaig sorprendre i vaig començar, perquè a Barcelona sí que existia, però no tant com aquí, i vaig començar a investigar d'on venia tot
0: això. Aquí encara tenim certes vergonyes i diria que ho fa sobretot gent jove, però que la gent gran els hi costa més, a les dones de més de 40 anys els hi costa més, en general.
1: Doncs t'haig de dir, ara em faig un kit-kat, t'haig de dir que aquí a França els hi fa més pudor ara mateix el topless, a Espanya és veritat que està més democratitzat, però el Free the Nipples és molt més comú que en Espanya.
0: Que fort. Llavors,
1: sí, sí.
0: O sigui, que tu vas començar a investigar i vas veure que no era una cosa de fer 2 dies, que era una cosa
1: no.
0: De passarel·les o de modes, del moment, sinó que la cosa venia dels anys 60.
1: Sí, efectivament, vaig començar a investigar d'on venia tot això i vaig trobar que aquest moviment venia dels anys 60 de figures com Brigitte Bardot, que van popularitzar el topless a les platges de la Riviera Francesa, desafiant normes socials, perquè no estava gens ben vist, i normes polítiques. No hi havia una norma que prohibís, una norma nacional que prohibís el topless, però sí que hi havia normes locals, hi havia petites ciutats on es trobava que era ho lligaven a la norma d'exhibicionisme. Llavors, la policia et podia parar i et podia dir això no. Això va començar gràcies a aquestes figures que eren les influencers d'aquella època.
0: Estem pensant en cantants com Brigitte Bardot, per exemple?
1: Sí, exacte. Brigitte Bardot, qui podem dir més? Bueno, ara no em sortirà, però bueno...
0: Jen Birkin, la Frans Gal...
1: Exacte, exacte. Moltes d'aquestes d'aquella època. Sí. De fet, van posar un nom en aquest moviment, el monokini.
0: Monokini?
1: El monokini, exacte.
0: Però monokini era ensenyar els pits o com era això?
1: Era, clar, portar només la part de baix del biquini.
0: Fixa't, escolta, doncs fem una cosa ja per imaginar-nos tot aquest univers. Posem música de la Brigitte Bardot, et sembla?
1: Sí, em sembla. Moi, je joue.

0: I home, jo crec que també va guanyar, segurament hi va tenir a veure, el cinema, eh? La Nouvelle Vague. Tampoc molt sostent no hi havia la Nouvelle Vague, eh? Deixem-ho així. A veure, aquest invent del monoquini, que era només la part de baix, i gràcies a aquestes dones, com la Brigitte Bardot, vaja, que aquest moviment va arrelar, i jo crec que també va sexualitzar una mica la idea de les franceses. Com mostren els mugrons, el patriarcat de seguida, el que es va encarregar és de pensar que aquelles dones ho feien perquè volien atreure els homes, no per la pròpia llibertat. És així?
1: Sí, sí, sí, al principi, bueno, va ser un debat molt gran, va començar a les platges, però després aquest moviment va conquerir els carrers de les ciutats, on les dones van deixar enrere tots els corsets, la llançaria fina, sovint molt incòmoda, per alliberar els seus pits. Durant aquells anys, el cos de la dona també es va utilitzar com un espai polític, com dèiem abans, de reivindicació i de llibertat, abordant qüestions com l'avortament, la manera de vestir, la llibertat sexual. Moltes manifestacions a favor de l'avortament s'utilitzaven els pits, com ara mateix coneixem el moviment Femen, doncs sí. Abans també es feia, no sota el moviment Femen, però es feia a França, les dones es treien les samarretes i mostraven els pits durant aquestes manifestacions. Com deies, potser cal entendre que pot partir això del llegat del maig del 68, quan el cos i la llibertat sexual es va començar a reivindicar molt més a França, però és veritat que durant tots aquests anys hi ha hagut un debat molt gran entre, bueno, aquells que veuen que això no forma part de la llibertat sexual ni de la llibertat femenina, i altres que sí que ho veuen, no?, com un moviment molt empoderant.
0: Escolta, em sembla que mirant a la televisió pública francesa, vas trobar un petit fragment d'una periodista al 1972 que anava a una piscina a entrevistar les dones que feien tobles. Vols que el sentim?
1: Sí, sisplau.
2: El que valoreu és que es pugui estar còmode, que el sostenidor no sigui una obligació.
3: Esclar, ho valoro moltíssim. Hi ha persones que naturalment hi estan en contra, però bé.
2: Vosaltres hi esteu a favor?
3: Jo? Sí, hi estic a favor, per què no?
2: No us escandalitza gens ni mica?
3: Gens ni mica, per què? Al cap i a la fi tothom està fet igual, no?
2: Senyora, vostè fa 17 anys que treballa en aquesta piscina. Què hi fa exactament?
3: Vaig començar primer a la bugaderia. Després vaig continuar a la llançeria i més tard vaig treballar als vestidors. I ara em trobo a la custòdia de joies i la venda de cigarretes.
4: I puis maintenant me voilà a la gare de bijoux et à la vente des cigarettes.
0: M'encanta aquesta senyora. Totes ens les hem d'imaginar sense sostens, eh?
1: Exacte, en aquell moment, monoquini.
0: Exacte, monoquini. Escolta, ha canviat molt el temps, sobretot perquè ja fumem menys, només vapegem, que sí. Té menys glamour, és evident, però com han canviat les coses i com ha aconseguit consolidar-se aquest moviment que dius que França, per exemple, doncs, és més procliu al free the nipple que no pas al topless a les platges?
1: Doncs mira, rescatant aquest tall que hem escoltat, el que és molt el que impacta molt és que ara mateix està prohibit fer topless a les piscines, i aquest tall va ser gravat a una piscina on les dones feien topless. Llavors, en certa manera, sí que és veritat que sembla com que les dones d'aquella època eren més modernes que potser el que ens trobem ara, no? Que potser s'han posat moltes més barreres. Com qualsevol moviment, el free the nipples o el monoquini va arribar, es va instaurar, i avui dia moltes noies bueno, pues segueixen, no?, aquest moviment. Com dèiem, el free the nipples sembla que és un moviment que va néixer als Estats Units, però en veritat no, va néixer a França. Però va ser el 2012 quan va sorgir una nova onada sota el nom de Free the Nipple, i bueno, això va impulsar una nova onada aquí a Europa de treure's el sostén. Amb això també, amb aquesta onada de Free the Nipples a Estats Units, va néixer també, o va arribar també a París, Femen, aquest moviment que utilitza els pits com a arma política.
0: Aquest moviment feminista, no?, que veiem en moltes manifestacions a molts llocs del món, a Rússia fins i tot, sí. Jugant-se el cos, el físic, i en un moment donat, quan no s'ho esperaven, ensenyaven els pits a tothom, a aquelles dones, com un acte de resistència. Encara a dia d'avui és fort. Com de revolucionari és, perquè no volem veure el cos de les dones, o no el volem veure d'aquesta manera?
1: Sí, sí. De fet, a França, Femen fa moltíssimes accions i segueix, tot i que fa moltes accions, cada setmana hi ha al Louvre, al Museu del Louvre, a Trocadero, fa moltíssimes accions, tot i així, cada cop que surten hi ha debat i polèmica, perquè aquestes dones ensenyen els pits.

0: Letícia Fuentes des de París. Escolta'm, llavors, el Frida Nipple, això d'anar doncs, amb la samarreta però no portar sostenidor, perquè ens entenguem tots, corre perill o continua tenint força?
1: Doncs la veritat és que sí que corre perill, i no ho dic jo. Tenim diversos exemples. El 2020 hi va haver un cas molt polèmic aquí a França. Diverses dones van fer toples a una platja i uns agents de policia, alertats per uns ciutadans, les van obligar a cobrir-se. Això va generar un debat enorme al país, perquè a França, com dèiem, no existeix una llei que prohibeix el topless. De fet, va sorgir molt més el debat perquè també cada estiu les televisions i els mitjans fan aquestes taules rodones debatint si topless per un costat o burkini per un altre. Llavors, ja. Bueno, aquest debat és...
0: I les taules rodones amb senyors, sempre?
1: Sempre, sempre, no ho dubtis. Sempre.
0: Escolta, si t'anava a dir, a França es parla de postfeminisme en relació amb tot aquest moviment, que això ja em sembla molt arriscat. A veure, explica'm això.
1: Sí, bueno, el que es parla és que primer, el concepte postfeminisme neix perquè primer creuen que va néixer l'essent militant, és a dir, el pit militant, i després d'això va arribar el concepte postfeminisme, és a dir, bàsicament, el que diuen és que a França el feminisme és el que va despertar les dones, el que va crear aquest gra de militància, i el postfeminisme ja és la militància pròpia, la lluita, l'empoderar el discurs i portar-lo al carrer. En el cas dels pits, forma part d'aquest postfeminisme amb la creació de Femen o de diferents campanyes en què també s'inclou, per exemple, l'empoderament de llatar un nadó al mig del carrer, que això també ha creat polèmica aquí a França, de treure's el pit per alimentar el teu
0: fill. Mare meva, que tornem enrere, que les senyores de la piscina aquestes del 72 estaven molt més avançades.
1: Totalment.
0: Escolta, no et pregunto si tu ets de Frida Nipple, que cadascú s'imagina el que vulgui, però Letícia Fuentes, el que sí que et puc dir és que els pits són una forma de resistència, com a mínim en aquest programa. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Merci, bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs amb aquesta bonica imatge de França que ens ha regalat la Letícia Fuentes, acabem el programa. Les pubilles de Cuixa Forta i Pits Amunt. Som la Mireia Dalmau, l'Helena Miquel, Ferran Badia, Montse Comelles, Núria de la Fuente, Roser Parera Moragues i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem a les 9 de la nit, això sí, exclusiu digital, amb Aina Clotet, per aquesta nova pel·lícula que es diu Viva, que tenim moltes ganes de veure als cinemes, però sobretot amb aquesta excusa. Ja sabeu, li preguntarem com sempre en aquest programa per la romàntic, que és el que ens agrada a nosaltres. Això serà demà a les 9 de la nit a l'app de Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Coné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.
5: La 6...

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats,
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt a la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosch, bon dia.
1: Sempre t'ho dius així, m'agrada.
2: Sí, no? jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar...
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: Acceptació de la vista, potser, també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens vagin una xapa.
0: Sí, jo sempre ho dic, connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat...
1: I l'altra que no.
0: I l'altra que no. Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu, jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal, de
1: tota la vida. I ho deixes anar tot.
0: I ho deixes anar tot. Bé, en tot cas, acabem la setmana... Primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, que estan fent, estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia. Bon dia. I tant.
0: Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: I per si hi ha dies de merda, passeig, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
0: Jo, sí, el Dia Mundial
1: no, a mi m'encanta passejar. Però ja que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
0: Ja hi ha Dia Mundial de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. L'Aiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Sí. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar també.
0: Tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Corrent baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs, com sempre, correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, s'asseurà a la cadira de Lara García, que ja li posarem un títol. Parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixem dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai.
2: Fred o calor? Sou més de fred o més de calor?
4: Calor. Calor sempre, sempre.
0: Calor, Àlex.
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
4: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar. Fred. Gent... No, calor. Que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brams a les 11. I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui, partit de tornada, el Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, home. Deixem que el Sabadell, pugi.
0: Ara entenc perquè dormim malament avui.
2: Clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és festa major i la Sada Mar.
2: Doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93-201-7474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 6:15 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Impressiona, no?
5: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
4: Oh,
5: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
4: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no s'ha fet res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
5: De no tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també... d'intentar robar,
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
5: Seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada. Gràcies, Àlex. Fins ara. I a aquestes hores del matí anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però, per sort dels matiners, sempre tenim l'Andreu Marino, que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu 10è aniversari. Actualment, el gimnàs atén a gairebé 1 miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis, com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos els vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí, què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona. Hey, ¿qué va a hacer hoy?
0: Tira.
1: Han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és Alen Gros, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat el Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent, tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això, els diferents escenaris, tant operatius com financers, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial. Et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això de seguir... Lara, com batega el cor aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados, perquè ha esclatat la guerra entre els seus membres. Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol.
0: Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que... Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
8: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde, era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
9: ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros de la banda?
8: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca oí a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respon a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan atravessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
10: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia: un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima. És boníssima.
10: És de les bones que han fet últimament, eh?
0: Sí, per favor.
1: Sí, sí, sí. Un aplaudiment, que, perquè...
0: Hi havia, el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: De, abans els venia i ara els compro, els bolsos.
1: Sí, sí,
0: i aquesta, t'ho dic.
10: Aquest me sembla increïble. A més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
10: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a Isabel Pantoja, la seva germana.
11: La chistosa que se li és, que raro que se l'haya tomado mal. Hombre, es gracioso. Es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí por haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
12: Pues no.
1: Pues no.
0: No, com el sentit de l'humor. Jo, em sembla... Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
1: Sí.
0: Hauria de demanar diners.
1: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
13: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regular-nos, estar connectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
1: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
14: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldaña. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva i Santa, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55 i acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana carregat de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Vinga, cap a 6:15 del matí, des de Catalunya Ràdio, com sempre, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Moment de recular fins l'any 1986. Irta Kick ens va deixar un dels grans temes del món de la música. És aquesta que es diu This is my life. Bon dia, matiners.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre't els millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. Al Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana al suplement conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que apaguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, Fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, com d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: Dos quarts a 6 del matí i 5 minuts, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran. Un afebliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
8: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
8: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
8: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts de 5:45 del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa. Ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop. Les espelmes o...
9: les llums aquelles que s'obrien.
2: Les llums que s'obrien de la Sagrada Família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí. 150 euros a mig matí.
9: 150 euros, jo?
2: Sí.
9: Vam dir 30, nosaltres.
2: Vam dir 30. I al migdia, 400 euros.
9: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
9: I l'has comprat?
2: 400 euros.
9: Esperava trobar aquí, eh?
2: Va, sí. Vinga, va, com d'ull a la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
9: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
9: Però
2: hem sabut... Loctite, eh?
9: Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
9: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van

0: gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de Tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
1: Una nova manera d'anar al cinema.
0: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a explicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros amb 40 als 12 amb 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
1: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Jurado, quin dia ens espera per avui?
2: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent. A l'interior també de les Terres de l'Ebre el temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor. Així, doncs, calceu-vos.
1: Calcem-nos o despullem-nos?
2: Millor. Anem a la platja.
1: Una bona sabata gruixuda, en plena onada de calor. Sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
0: I tant.
1: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
0: I avall.
1: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
0: sí,
1: comencem?
0: Sí, avui hi ha molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i sí, els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja Gran de l'Estartit. I si et sembla, acabem amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i, per tant, hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len.

Això es diu Un amor amb mi, el tercer avançament d'aquell nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:15, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, a Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan, matiners. Tothom està força esverat per aquí perquè

0: Avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
2: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema, avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i l'Elisenda Pineda, debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí, tant,
2: que tots érem més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical 112, amb l'Oriol Ferrer i la Sílvia Còpolo, entrevista a Ti Tot, i després, Àgora Esportiva Especial, prèvia del Sabadell, que avui es juga a l'ascens a casa de la Nova Creu Alta aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb el playlist de, amb la playlist de Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis amb aquest partit que ens ha tret a la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
3: Sí.
1: Maiol, preparat?
2: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
2: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai no encerteu amb exactitud.
1: Ui, tranquil·let, Maiol.
2: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
1: sí?
2: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
1: Geografia no, sisplau. Plantem les tovalloles. Deixem escoltar la cançó i pensem. Juguem a pala grega, els que van passejant. Només?
3: Com? Però anormal, Sara.
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
2: Bueno, però digues quina xifra. Perquè
1: 60.
2: 60. Sara Lía, 60.
1: 30, Marc.
2: 30, Peyron.
3: 40.
2: 40, Marta Viana.
3: Jo també estaria entre els 40. 41, 39.
1: Oh. Doncs jo diria 40.
2: 41 o 39?
3: 70.
1: Jo pujo el 70.
2: 39. Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
2: La cabeça costat.
3: Quant és?
2: Perquè en són 44.
1: Mira!
2: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar
1: quins
2: al mar.
1: Són?
2: Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès que hi ha
1: d'Uzbekistan,
2: i l'altre és Liechtenstein.
3: Ah.
2: Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com n'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes de sobre taula i surt aquesta pregunta,
3: ja
1: els oients ja ho sabran.
3: Formatget.
1: Exactament.
3: Ens va perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu, i d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
4: Tot fa la mateixa olor de sempre.
5: Cinema.
6: Estem en una situació crítica.
5: Sèries.
7: This is the most dangerous period I've ever seen.
5: Documentals, plataformes.
8: Vinga, va, selfie i marxem.
5: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
8: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
9: Memoritzeu la cara del nostre home.
5: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
8: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
10: Jo em quedo aquí. No tira res. Com quedo aquí.
11: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
12: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
11: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
12: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
11: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
13: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleat. I te voy a llamar a les 8, a les 10, a les 12 i a les 2. Esto es imposible.
11: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
14: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar en pastillada.
5: Solidaris.
15: Amb Mercè Folch.
11: Un retrat crític de la banca.
5: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Els matins del cap de setmana, el suplement...
16: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
17: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir: necessito una persona com tu, però amb dona. I em va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Ho tornaria a fer tot igual?
17: Sí.
15: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
18: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
5: Avui, a 9:15, Sabadell-Zamora.
15: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
18: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
5: Avui, a 9:15, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
3: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va, que no renquem.
3: Gol.
1: Gol?
3: Gol.
1: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
1: Sí, és sí, no molt bé, Marta. El gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, sí, sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta.
3: No, perdona, ara.
1: No, no, està molt bé, està molt bé.
3: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
15: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota que és divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
3: Què? No, m'acabes de dir.
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
19: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
20: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
21: Unbelievable.
19: ¿Cómo?
20: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, Bastionton.
19: Sí, sí.
20: Guizas. Yo solamente sé que puerta es dos y el que la vende, vende dos.
19: Pero es que... ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizards?
20: Exactamente.
19: Claro.
20: Washington Wizards.
19: Pues eso.
20: En inglés, finish.
1: ¿Qué?
3: Boníssim.
1: M'encanten aquests programes.
3: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
3: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
22: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
23: Escoltem, però no jutgem.
24: Que el Andeti no tiene dinero para renovar. Y se lo llevo todo. ¿Qué me dices?
25: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero me encabro porque es de mala educación. Y menos con una mujer.
23: Escoltem, però no jutgem.
26: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
27: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
28: Miren el post periódico hoy, 2 artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
23: Escoltem, però no jutgem.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
0: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
0: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
0: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son.
1: Ah, això, però això, home, això és el millor del món.
3: I tant.
0: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, de cop, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
0: Sí, i en aquesta hora no preguntis res de futbol, que sóc una dona.
1: Com estem, Anna Maria? Quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
0: Què faig? La visco.
1: Ah, molt bé, i de quina manera la visco? Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
0: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
0: Divina, demà que m'ho puc res a preguntar.
1: però, si no, o sigui, tu no estàs jubilada, no,
0: no
1: treballes...
0: Encara no. No,
1: no,
0: la meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
0: L'edat que tenim, que la societat t'aparte, que no et deixa res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
0: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
0: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah,
0: ara ja
1: ella...
0: estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
0: La festa que feu al final.
1: A veure si hi ha festa.
0: Ah,
1: ara ho investigaré.
0: Ah,
1: jo tampoc ho sé.
0: Sí,
1: Anna Maria, doncs, escolta, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
0: Perfecte,
1: Doncs
0: però feu-ho, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu. Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i records a la gent de Valls.
0: Molt bé,
1: gràcies per trucar-nos. Adéu.
0: Adéu,
1: adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
2: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
2: Clar, i sóc de Terrasses, que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
2: Molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
2: Jo estic en una polleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
2: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
2: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
3: Ostres.
1: És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des
2: tota
1: de petita, que es diu.
2: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sé que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la independència.
3: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la independència, amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
2: Ah, que sí.
3: És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
2: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen...
1: Home,
3: això hem de solucionar, eh?
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà algun dia d'aquests.
2: És Mele Aviram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
2: No, jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur. De dilluns a dissabte i fan moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
2: Vale.
1: Que vagi
2: gràcies
1: bé.
2: Bon
1: cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
15: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
4: bon
1: de calor.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do, eh?
3: Que...
4: Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, no, no, sí. Escolta'm, ah, per ser una cosa, noia, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safreig on es banya.
3: Ai, a veure.
1: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
4: Que xulo.
3: Molt xulo. Mira,
4: que es pot fer...
1: Mira que xulo.
3: A veure. Sí, sí.
1: Ai, preciós, és preciós.
3: Ai, que bonic.
4: Pot quantes, es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
4: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica.
1: Home,
4: més tèrbola.
1: Home, jo aquí m'ofego, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
3: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt, m'agrada molt.
4: L'aigua t'arriba al malic.
1: Per cert, l'Ara...
4: Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui adéu a l'Ara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana. Que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
4: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba al punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquests dies molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí,
4: però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid, i la resta de dia serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
4: Igualment. Adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem dilluns. Que tingueu bon cap de setmana. Gràcies per ser-hi. Bon dia, matiners.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Res Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. N'hi ha sis pous que valguin i favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot, de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:15 farem Àgora Esportiva, avui especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

A les 9, a la nova Creu Alta, Sabadell Zamora, els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una àgora esportiva avui a 2:15 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que abans diumenge sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gir ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan. Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu i aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues, en aquest cas del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo, doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix, amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament, i la resta del dia s'espera solellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, esperen màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
0: Avui a l'Àgora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
6: El dia que el jutjat Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomen els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un cop més, Pedro Sánchez ha acostat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
8: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que, en efecto, pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
7: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
8: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
7: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
9: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el Popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
10: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer, tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
11: Digui molt clar que desconfiar d'uns, perquè menteixen, no significa tenir confiança en uns altres.
0: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
6: En la gravació, a la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa a ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
12: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
6: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
13: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
9: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
12: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
9: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
4: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
12: No deseo prestar declaración.
9: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
0: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau, aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
6: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calam ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
0: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
9: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apunta a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
6: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
0: Washington, Oriol Serra.
5: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.T. Benz, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
14: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
9: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
15: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
16: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
15: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
6: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'estat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de cacau en el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
17: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
0: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
9: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
0: Moscou, Cristina Solias.
18: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
19: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
18: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
20: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
18: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
6: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
0: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
22: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
23: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
22: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
24: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
22: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
22: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
25: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Aquest és un dels temes del dia que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
1: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
2: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
3: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
2: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
7: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
2: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
8: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
21: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
26: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
21: Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participa per als sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
27: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
21: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
21: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
28: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
21: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
0: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
29: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
28: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
29: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
30: Què tal, bon dia.
0: La primera.

0: Lleida avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love of Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

el que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: gallec Joel López actua avui al Festival Blau Marí, que es fa al Port Vell de Barcelona. És una de les veus més consolidades de la música indie amb més de 20 anys de trajectòria, que actua avui a 2:15 del vespre.
1: I els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
2: Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
3: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran equip i bueno, tenemos que seguir trabajando.
2: El Barça de futbol sala és només una victòria de guanyar la Lliga de futbol sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
1: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
2: Els ballesans reben el Zamora a les 9 a la Nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
2: 12.000 persones ompliran la Nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades. El Sabadell Zamora a les 9. Transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
1: No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
2: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. O el Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
1: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any. Tirar petards per Sant Joan és una tradició, i les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.

0: Hi ha 8 cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig i el cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Katrin and the Waves. Bon.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ningún influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Actualitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
2: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
3: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
5: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
2: Des del Departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat al revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
7: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
3: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
2: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
8: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
9: Sí, el periódico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular passat a El País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, diari Ara. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir, demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla de Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar, que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica d'Abacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: Podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam. L'Albano Kosovar era Istrifi amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem.

França va aconseguir el seu segon mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98 va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: Cup Mundial de Rússia 2018.
1: Bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja
2: Segona. Ai, ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies.
2: Bon dia.
1: Què, avui els matiners?
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son. Visco la vida, només bé que puc. I mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota la vida.
1: Sí. I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona al voltant de la festivitat de Sant Pere, sí senyor, de 6 a 7 de la tarda.
1: Sant Pere en espanyol.
2: Molt bé.
1: I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta, a Menorca.
2: Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda, cerca Vila dels Gegants del Casc Antic, de 7 a 2 quarts de 9 acte del pregó de festa major del Casc Antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic, la Soci, actuació musical també a càrrec

0: O sigui, és que no sé si me va a ofendre més que me ho diguen en castellà, que me diguen les policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
3: Sí, no és un lloc adequat perquè ja estic una família, tant per mi com pel meu germà, que tenen discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
2: L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
1: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
4: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
5: Petardos CM, 3x2, el segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
6: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
7: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als $79. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Lidl és el supernúmero 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
11: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
12: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Cuando se produzcan estas hipótesis.
11: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
10: Tot plegat el mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
11: Uns àudios en què neguen tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
13: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
11: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
10: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
11: L'ayatollah Khamenei admet reserva sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
14: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
11: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians. Ho atribueixen a problemes logístics.
10: Malgrat l'acord, les

0: Companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
1: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra. Però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
2: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
1: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
3: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
1: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és una alumna del mateix nivell.
0: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la zona franca.
1: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic i va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre del als parcs de bombers.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
1: Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
0: Madrid, Dani Sáenz Viaja.
4: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
5: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També és clara la bretxa entre el 72% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, per Matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
1: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
6: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
1: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
0: I cultura, comencem parlant del Sónar.
7: Cabaret Voltaire, Voice Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
0: Barcelona, Marc Ruiz.
8: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Voice Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Normal amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
7: L'encàrrec per Mestre és de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant, o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
9: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Alors, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Mom i Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
7: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinat.
10: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
7: Moltes gràcies. El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
0: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
7: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
0: Girona, Núria Paraire.
11: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
12: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
11: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
13: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
14: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en ixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix juny, i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa. I diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor, que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
17: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
18: Què?
17: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
18: Sense pagar?
17: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
18: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
17: Citroën.
18: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
19: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
20: Bon Preu i Esclat.
21: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
22: De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
23: I després, entrevista al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
22: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
23: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
22: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
24: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
25: Hola, com esteu?
26: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament
25: és,
26: no se'l veu.
25: És un fullet.
27: Sóc el Mago Pop.
25: Hola, Mago Pop! Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
28: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
26: Sí, senyor.
27: Ui, espera un moment, què tens aquí, Gerard?
26: No, què tinc aquí? Què m'has fet?
27: Tenies un conill a l'oït.
26: Un conill a l'orella, volgut dir.
27: Tu, voluntari, puja a l'escenari.
26: No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
27: Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
26: Ai, ai, ai.
27: No veus res, no?
26: No, no veus res. Però
27: pues,
26: no
27: veus Joel, res, no? Pues ara, aquest bulto d'aquí, la butxaca, és el mòbil?
26: A veure, Mago, escolta'm, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
27: No t'havia vist.
26: Que t'has comprat Estats Units.
27: Pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
26: I el tens, Ricard?
27: El 6. Estàs pensant el 6?
26: No.
27: Vamos, un fort aplauso, Ricard.
28: Jo en sé un, eh? Mira.
27: A veure.
24: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
29: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran Garcia, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
30: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, rechapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'agora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració, sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que es registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 12:45, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Serà a les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta hora a partir de 11:45 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que diumenge tornarà a omplir els carrers de Ciutadella a Menorca i que marca el batec d'una festa única, de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle, és l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és nit de foc i nit de llum, convé que recordem que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments, de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorden d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Tot això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9 i 32 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore y es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevant a l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No, no deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que es filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació a aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'annexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar 500.000 d'euros per una societat que no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020, va disparar la seva facturació.
0: 14.
5: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten el dia a Catalunya de mitjana. En 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
7: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
12: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Cada cop més crítiques.
5: Els Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà, consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa avui finalment. No hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident J.D. Vance ha suspès el viatge atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
7: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui hi havia
2: havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No ho veuen clar.
3: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
0: Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No baixen de preu.
5: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'estret de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
7: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Arriba la calor.
3: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
0: I augmenta la factura.
5: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
0: No canvia res.
7: El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà.
0: Magnífic fest.
3: Comença avui a Lleida aquest cap de setmana i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotov.
0: I nou director?
5: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Guardonat.
7: El programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinal.
18: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi.
19: Moltes gràcies.
3: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
0: I volen batre rècord?
5: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
0: I en esport, Robert Prat, remuntada.
20: Del Barça a la pista del València acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113. Darío Brizuela, jugador blaugrana.
21: Siguen siendo el mismo equipo siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
20: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
0: I a tocar.
20: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
1: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
20: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4,560 kg a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
25: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
27: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
28: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
29: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
25: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
27: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
25: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
28: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, que és el consistori, també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
25: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui els robin totes les pertinences mentre es banyen.
27: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
28: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
25: I comença la transformació el pont per vianants a l'aqueducte de Can Cuiàs.
27: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
25: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revilla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual Blau Marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a 9:15, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstic a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
28: Són les
2: les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista al català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara, diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: El 9 de maig de 1929.
4: I el número de la sort, el...
6: 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
8: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat d'alt risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
9: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
8: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. On Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representants dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són al xiulet, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remonta amb dos gols, precisament, de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes als seguidors i llancen objectes. Uns serbis que al Mundial 2022 al Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
10: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
8: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Jugoslàvia.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? I la resposta era: em fastiges. Enfastijar, o bé enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija, és a dir, que enfastiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui el comentari més destacat de la televisió sobre com van mostrar i explicar els les diferents cadenes els àudios de Zapatero.
1: Ahir vaig estar veient tota la informació sobre les declaracions de Zapatero davant del jutge. I encara que s'havia demanat deixar els mòbils per evitar que es filtraren els àudios, tal com va recordar ahir el Gran Wyoming, els àudios van arribar a les televisions. Bé, el millor era escoltar com Iker Jiménez, en el seu programa Horizonte, senyalava que tenien els àudios en exclusiva. Mentre qualsevol espectador podia escoltar-los en el mateix moment en una altra cadena. Doncs el contingut va ser igual de rigorós.
0: I la recomanació del dia coincideix amb l'últim dia de curs escolar. La Cristina Bordes en recomana la sèrie Samuel.
3: Després d'un curs convuls, és una petita gran història ideal per a baixar revolucions i arrencar l'inici oficial de les vacances d'estiu. Amb capítols de menys de 5 minuts i una il·lustració senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3CAT, que l'ha coproduïda.
5: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
15: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
16: Bon dia, el Sabadell.
17: Cantem, cantem la joia indefinida.
16: Doncs sí, el Centre d'Esports Sabadell és protagonista del dia perquè avui, no sé si ho hem explicat, podria aconseguir l'ascens a segona divisió.
0: És el partit de tornada de play-off contra el Zamora. És el partit d'anar recordant que va perdre 1-0. Per tant, tocarà remuntar.
18: Atenció,
0: remuntada. Sí.
18: Alerta, perquè segons hem pogut saber, la FIFA estudia aturar el Mundial de Futbol perquè el món sencer pugui veure el partit entre el Sabadell i el Zamora.
0: Jordi Grau, bon dia. T'estàs enfotent del Sabadell ara mateix?
18: No, vaig cara d'estar fent befa. Mofa.
0: No.
18: O gatzara?
0: Cara no,
16: no la cara no. No és de mofa.
18: Doncs sí que n'estic fent.
16: Ah.
18: Perquè Déu-n'hi-do. Com es nota, d'on és el director i presentador d'eixe programa? El Samanela.
16: Bueno, què passa?
0: Perdona, s'ha notat sempre.
18: No portem ni dues hores de programa.
0: Perdona, perdona,
18: no,
0: portem...
18: Perdona'm tu. Perdona'm tu.
0: No, perdona'm tu.
18: No. I tu
0: portem
18: abans.
0: Portem des de l'any 95, o abans, amb el Cunir, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
18: No és el mateix.
0: Doncs,
18: No.
0: Ara on... toca notar que hi ha una centralitat que en aquest cas és Sabadell.
18: En absolut.
0: Cadascú té la centralitat d'on la té.
18: El Cuní no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en eixe programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
0: Sí, farem una àgora esportiva.
18: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
0: Sí, senyor, dedicada al Sabadell. A partir de 11:45, avui.
18: Molt bé.
0: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
18: Molt bé.
0: Que es noti.
18: Per lineal o per l'altre?
0: Pel lineal.
18: Molt bé. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell. No sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu mundial.
0: Sí.
18: D'això no en diem ni mu.
0: Home, sí que en diem.
18: Sí. Te n'estic fart, home. Si això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
0: Però pot pujar segon al Sabadell, eh?
16: Sí. El Cardedeu ha pujat de categoria.
0: Sí? Sí.
18: Altre.
0: Oh, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 8:15. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027 si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien, i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlarem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
20: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: A les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prats?
21: El Barça, que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Murcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si guanya el Zamora, en té prou amb la victòria. El partit a les 9, amb transmissió, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 2:15. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid i de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla, a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastades, sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
23: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona. També retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I, d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
0: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora. Bon dia.
25: Bon dia. Sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució, perquè tot just ara un accident talla dos carrils, també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat.
0: Has dit Sabadell, Clàudia?
25: He dit Sabadell.
0: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
25: No ho tenia previst,
0: no?
25: Però...
0: Ostres.
25: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
0: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
25: D'acord, apuntat.
0: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
27: Per exemple, la Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
28: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
27: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per la les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
28: El periódico, el periodista Joan Cañete Bale, explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
27: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
28: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al que està Patero, avui en una petita columna Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
27: L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
28: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
27: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
28: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Rabis.
4: Llegeix que el diari Ara, que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte HOMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
9: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
11: Costellarro va bé. Gràcies.
12: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
10: Costellarro, senyor?
19: Volkswagen.
26: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
26: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
29: Doncs que s'ha fet servir l'OCTIT per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest l'OCTIT. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
0: O sigui, superglou.
29: Sí.
0: La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
30: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als Cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges que hi queden, unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
0: I on és un risc mirar sota terra?
29: A Roma, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
0: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
30: Perquè ha mort el mig

0: el tiramisú a Treviso. Hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal per aquí l'acabi. Hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
1: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
2: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros amb 40 fins als 12 euros amb 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
1: I ara els destacats en internacional i economia, amb Marc Jurado i Lara García.
3: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament Britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política. El The Independent afegeix que en el discurs de victòria Burnham ha dit clarament que el resultat podria ser un punt d'inflexió pel país i ha advertit que el Partit Laborista té una última oportunitat per canviar. I un apunt de Colòmbia, diumenge, segona volta de les presidencials. El Espectador analitza les propostes educatives, mentre que de l'Espriella aposta per les matemàtiques, la lectura i les ciències. CPEDA prioritza l'educació pública i la inclusió social.
2: I en plan econòmic, l'ON Economia destaca que menys del 15% dels inquilins pot comprar la seva primera casa. Explica que el Banc d'Espanya ha encès les alarmes en estimar que calen 750.000 habitatges per equilibrar el mercat immobiliari. El dèficit d'habitatge s'ha incrementat un 25% en només 2 anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansió explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prats?
4: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys, i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel. Tota la temporada en un partit, el Sabadell en té prou guanyant per pujar, gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo.
1: Agora Esportiu avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
2: Shakira podria estar jugant al 7.5 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició ensatrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
1: I penja avui Can Elias.
3: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
1: 49.
3: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.

0: són...
1: 62.
0: 62 clavats, i acabem felicitant l'actriu Eva i Santa, la conegudíssima Cookie de La que se avecina.
1: No sé qui és.
0: En fa 55.
1: Sant Oral.
0: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romuald.
1: Romuald.
0: Romuald. Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romuald.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
2: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
3: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família. La Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de la mort de Gaudí, havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió. Però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
1: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten dos dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i dues setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No deseo prestar declaración.
6: A ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, toda mi empatía y solidaridad.
7: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixa oberta la porta.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.
8: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill.
9: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Filtració.
10: Acció de filtrar o de filtrar-se, fer passar un líquid o gas a través d'un filtre, però també divulgar una notícia, una informació reservada. La declaració a porta tancada de Zapatero davant del jutge ha trigat 24 hores a arribar als mitjans, nega totes les acusacions, començant per haver influït a les administracions pel rescat públic de PlusUltra.
1: Bonificar.
10: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
1: Onada.
10: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica, la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
1: I posem-hi de tres xifres, Lara García. 14.
11: Són els casos de bullying que es detecten el dia a Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona, que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
1: 74.
11: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vel a finals del 2024.
1: 43.000.
11: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una zona industrial, sembla una refineria, i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
3: Una tapa gegant de la refineria de Kaptonia, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera, que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
1: A la segona imatge veig que deu tenir entre 70 i 80 anys. S'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres. Es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera. Està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
3: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys. És un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut, això sí, com a mínim la justícia serà una mica més neta.
1: I la tercera imatge ens l'envia en aquest cas des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
12: Doncs principalment l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual en va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i d'artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, moure bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta polseguera. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnic de 45 anys amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
1: I això és real o fals?
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliva va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
17: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany i que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està fet amb intel·ligència artificial, per tant és falsa, no existeix.
1: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
18: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancelen les converses previstes per avui a Suïssa.
19: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada actualment per problemes logístics.
1: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
20: Des del departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
21: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
20: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
1: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
22: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
19: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
20: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
23: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
16: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre unit podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I tenim entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
25: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al Nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Hola, Manu!
26: Com estàs?
0: Ai, acabant la setmana, divendres. Divendres sempre és un bon dia.
26: Divendres és un bon dia.
0: Sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia, que estarà contentíssima de començar.
1: Sí, he marcat el telèfon de l'Eulàlia.
0: El cap de setmana.
1: L'Eulàlia.
26: Què li passa a l'Eulàlia?
1: Es jubila.
27: Sí?
0: Eulàlia...
27: Hola.
0: Què tal?
27: Hola!
1: Va, que demà fas anys i també et jubiles. Et jubiles, Eulàlia?
27: Home, sí, i tant.
0: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manu Guix de Macaco, que es diu Movi.

0: i un millor aniversari, un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, quin luxe, Manu, Xavi i
2: Ricard. Adéu,
0: l'Olàvia. Adéu, Manu, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, Filipis.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La confiança és una de les coses més boniques i més imprescindibles que tenim els humans. De fet, sense confiança no funcionaria res. La nostra societat és, en el fons, una gran xarxa de confiances. La que dipositem en el cuiner que ens prepara un àpat, la que posem en la metgessa que ens ha d'operar, la que uneix un empresari amb els seus treballadors o la d'un treballador amb l'empresa on cada dia dedica el seu esforç. Val la pena pensar-hi. Quantes decisions prenem cada dia perquè simplement confiem en algú? La confiança és el ciment invisible que ens manté units. És el vincle que sosté la convivència des dels moments més íntims fins als grans projectes col·lectius. Quan n'hi ha, de confiança, les coses avancen. Quan es trenca, tot es fa més difícil. I aquesta reflexió té avui una derivada molt concreta. Fa dos dies, l'expresident Zapatero va demanar confiança als ciutadans. Això després de declarar com a investigat a l'Audiència Nacional, on va prometre que no ens sabria. Són paraules que sonen bé, però també cal situar-les en un context que els correspon. Formen part de la seva estratègia de defensa. Perquè confiança és una paraula massa important per pronunciar-la a la lleugera. La confiança no es demana, sobretot es guanya. I no es guanya d'un dia per l'altre. Es construeix lentament, pas a pas, amb constància i coherència. I sobretot amb transparència. És un tresor fràgil. Perquè allò que ha costat anys de construir es pot ensorrar en qüestió de segons. I sí, la confiança es pot recuperar. Però és una de les reconstruccions més difícils que existeixen. De moment, qui no li ha concedit aquesta confiança és el jutge, a Zapatero, que ahir va ampliar les imputacions al seu entorn més pròxim, que són les seves filles i la seva secretària. I això forma part de l'funcionament normal d'una instrucció judicial, perquè la justícia hi és per una raó. Per investigar, per acreditar fets i valorar indicis. Per això, a la justícia se la presenta amb una vena que li tapa els ulls. Perquè no es deixi seduir per la notorietat, per el prestigi o per la posició de qui té al davant. I allò que val la pena per la política també val la pena pels mitjans de comunicació. La confiança és el nostre far. És el bé més valuós que té aquesta Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I és també el patrimoni més preuat de tots els que fem aquest programa. No en tenim cap altre. Per això cada dia ens hi deixem la pell, per no decebre'ls, per ser dignes de la confiança que ens atorguen, per continuar mereixent el privilegi d'acompanyar-los cada matí. I sobretot perquè la confiança és una feina que no s'acaba mai. Es treballa cada dia, es protegeix cada dia i es mereix cada dia. Gràcies, oients, per la confiança. Aviat arribarem a Sant Joan amb una certesa que ens volem endur ben endins. Només construirem un món més just, més valent i més lliure si som capaços de preservar el que ens uneix. I el que ens uneix per damunt de tot és la confiança.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui divendres 19 de juny hem començat el dia amb 10 graus encara al Pont de Suert, 16 graus anglès a la Selva, que contrasten amb els 24 que ja tenen al Masnou. Avui la temperatura encara serà semblant a la d'ahir. Demà sí que ja puja un parell de graus a gairebé tot arreu i diumenge comença l'onada de calor que ens deixarà ja diumenge valors per sobre dels 40 graus a bona part del Pla Lleida, de la Ribera d'Ebre, i temperatures que es podrien acostar als 39 o 40 graus en alguns punts de l'Empordà i zones pròximes de l'interior de Girona. Aquesta onada de calor s'allargarà encara dilluns i dimarts de la setmana que ve. I pel que fa a l'estat del cel, el cap de setmana serà assolellat, si bé les nits, tant de divendres a dissabte com de dissabte a diumenge, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. El dia en què... Pedro Sánchez admet per primera vegada que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos del 2027.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: És el primer cop que Sánchez obre la porta a no esgotar el mandat, tal com li demanen ja alguns dels seus socis i veus del seu partit. Tot després de defensar un cop més a Zapatero i respondre això quan li preguntaven per les joies de l'expresident.
3: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: Comencem per aquest possible avançament electoral, si et sembla. Estaríem parlant només d'uns mesos.
4: Sí, i vinculat al fet que no pugui aprovar els pressupostos, és el que li ha demanat al PNB aquesta setmana que convoqui. Si no tira endavant els comptes, recordem-ho, no n'ha aprovat cap aquesta legislatura. Els càlculs de la Moncloa passen per votar les esmenes a la totalitat, és a dir, la primera prova de foc, cap al novembre al Congrés. Si no les esquiva, si la cambra li tomba ja els comptes en el primer intent, això situaria la convocatòria electoral en els primers mesos del 2027, deixant certa distància amb les municipals i autonòmiques del maig. De fet, Sánchez ja ha descartat un superdiumenge i suposaria avançar només uns mesos al calendari previst pel juliol.
0: I sobre el cas Zapatero, la novetat és la imputació de les seves filles i de la seva secretària.
4: Sí, encara sense data per declarar, per cap de les tres, el jutge Calama la situa com a peces clau de l'entramat corrupte, les dues filles, perquè farien funcions per empreses de la trama des de la seva agència de publicitat i creu que camuflaven pagaments, i la secretària Gertrudis Alcázar per gestionar temes comunicatius i d'agenda de l'expresident. Un cop dur per Zapatero, previsible, segons el PSOE, que manté intacte el suport a Zapatero. No és l'únic cop. El jutge també descarta la petició de la seva defensa, ha rebutjat demanar als Estats Units informació sobre com van clonar el telèfon d'un directiu de Plus Ultra, una prova clau en la imputació de Zapatero.
0: Gràcies, Tània. Ahir va filtrar, de fet, l'àudio de la declaració de l'expresident davant del jutge Calama, en què Zapatero defensa la seva innocència.
5: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: El jutge sospita que l'expresident va crear societats offshore per cobrar comissions. Pol Forada.
6: Cosa que Zapatero va desmentir totalment, assegurant que, de fet, ni tan sols sap què són.
5: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
6: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava com a consultor per Anàlisis Relevante, que és la companyia al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
5: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
6: I sobre les joies ja sabem, Zapatero no en va voler dir res davant del jutge, que s'hi referia així.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
0: I una última novetat en la crònica política i judicial que afecta el Partit Popular. Un informe d'Hisenda revela que el noi d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
6: És a dir, amb Ayuso ja com a presidenta madrilenya. El document recull que en els anys previs a la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntala la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador, recordem, per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: Avui a l'Àgora del Matí analitzarem totes aquestes novetats i el futur de la legislatura amb el ministre de Cultura Ernest Urtasun i amb la portaveu de Junts Míriam Nogueras. Aquest és el principal tema del dia, el segon, al final del curs escolar.

0: acaba el curs escolar. Atenció amb aquesta dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia hi ha 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius de la Garcia.
1: Són 8.000 casos de bullying en els últims 3 anys. L'any passat se'n van detectar 3.700, més dels 2.300 detectats el 2024. Des de començament de curs, les dades ja freguen els 2.000, segons les dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que no hi ha un augment de casos, sinó que se'n detecten més per la implementació del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
2: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I la meitat d'aquests casos es detecten a l'ESO.
1: De fet, el perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor un company de classe. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb pares i mares d'alumnes per saber com afronten el tema amb els seus fills.
3: Com a mare, el que em fa patir més és descobrir que el meu fill ho està patint i no haver-ho sabut abans o no haver-lo pogut ajudar.
4: Intentem que els xiquets siguin conscients de que certes conductes no són les apropiades i s'han de posicionar sempre al costat de la persona que està sent atacada.
5: I per sort tenim a l'escola un grup de teatre de pares que ja fa uns anys que fan una obra de teatre sobre l'assetjament. Llavors serveix, és una excusa perfecta per parlar-ne també a casa.
6: És important estar alerta a possibles senyals o canvis en los nens petits.
0: I un altre element a posar sobre la taula. Què passa quan s'obre un expedient per bullying? La majoria es tanquen perquè o bé un dels alumnes marxa o bé perquè s'acaba l'assetjament. Ho repassem amb Andreu Merino i Ot Serra.
7: Del total de casos detectats des del 2024, la majoria consten com a no finalitzats, en concret un 55%.
8: Entre els que sí que consten com a tancats, en 4 de cada 10 ocasions es fa constar que la situació que havia motivat l'obertura del cas ha remès.
7: El segon motiu més habitual de finalització és que algun dels alumnes involucrats han marxat del centre educatiu on s'havien produït els fets. Això ha passat en un de cada 4 casos.
8: Un altre motiu que ha provocat la finalització dels casos ha estat que una de cada 5 vegades no s'ha detectat cap situació de violència.
7: I per últim, en un 13% dels casos, aquests s'han tancat perquè s'han activat tots els agents amb competències per abordar el conflicte.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
1: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. L'adjunta per la defensa dels drets de la infància i l'adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, qüestiona la via judicial per abordar aquests casos.
9: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles i, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb la presidenta de l'Associació Catalana de la Prevenció d'Assetjament Escolar, Meritxell Plana, i abans hi afegim un comentari del periodista i col·laborador d'aquest programa, Jofre Llombar.
10: Estimat nen o nena assetjat que et penses que ningú et creu. Jo sí que et crec. Sé que quan no et veu ningú, t'insulta, t'amenaça o fins i tot et pega sense deixar marca. Això és assetjament. Et fa la mateixa ràbia el teu assetjador com els qui se'n riuen quan t'ho fan. O els que des de lluny ho veuen i no diuen res. O quan sents els grans dient frases com no n'hi ha per tant, tota la vida ha passat, o el famós, bé, són coses de nens. Estimat nen o nen assetjat, jo sí que et crec. I per sort, algú més també et creurà. I ara creu-me tu a mi, quan abans ho diguis, abans acabarà.
0: Tot això, com dèiem, quan avui acaba un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem a la porta de l'Institut Consell de Cent de Barcelona per saber quin ambient s'hi respira. Sara Canyete, bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, les portes d'aquest centre, d'aquest Institut Consell de Cent, que està situat al barri del Poble Sec, és evident que avui ja es funciona a mig gas. De fet, ens diuen que avui ja no hi ha classes, que els alumnes venen més tard i que bàsicament ho faran per recollir aquestes notes de final de curs i fer tots plegats un esmorzar de comiat. Aquesta setmana ja han anat tancant el curs amb les festes de graduació dels alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Per tant, avui, bàsicament, un dia de comiat que contrasta amb com ha anat aquest curs marcat per les mobilitzacions i que ens diuen des de la direcció ha obligat a anar refent l'agenda i anar improvisant. Verònica Varas n'és la directora.
12: Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc, que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
11: També ens diu que aquestes mobilitzacions han tingut un seguiment de més del 50% del claustre. Diu que això en aquest centre no té precedents. Aquest és un centre de màxima complexitat i això diu que els ha mobilitzat perquè, tot i tenir algun recurs extra, aquí els falten mans per atendre la diversitat que hi ha entre els 270 alumnes que estudien en aquest institut.
0: Un element més sobre l'escola. Ahir el Tribunal Europeu dels Drets Humans va avalar que el 25% de les classes a Catalunya han de ser en castellà pel Foradada.
13: Òmnium Cultural i famílies de l'escola de Canet de Mar, on s'havien imposat més hores en castellà, van enviar un recurs a Europa buscant defensar la immersió lingüística i el resultat ha estat just al contrari. Estrasburg considera que fer menys castellà privaria els ciutadans de ser educats en la seva llengua, subratllant que Catalunya és una regió bilingüe. Tot i això, el govern defensa que aquesta sentència no canvia res. Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
14: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
17: Maria, els tens?
18: Oh, fa un any que els preparo.
17: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
18: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
17: Si ja bufo.
18: Bufa!
19: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Suanas, amb Francesc Soler, Marta Vianafa, Francesc Soler, Lara García i Esther Colero. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Israel desafia l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran amb un nou atac sobre el Líban. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
23: Bon dia. Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
0: Just abans, el Ministeri d'Exteriors suís s'ha suspès l'acte de signatura dels acords i ara tot queda pendent dels detalls tècnics que han de seguir negociant els Estats Units i l'Iran. Més detalls, Washington, Oriol Serra.
24: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
25: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
24: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, baixa el preu del petroli, però no la benzina.
26: De moment, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra gràcies a l'IVA reduït.
2: meteorit que decau el 30 de juny. Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui la rebaixa tot i l'acord de pau. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
9: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: I a l'altre flanc bèl·lic mundial, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
1: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
3: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
1: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
4: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
1: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui cal estar pendents d'unes eleccions. Les primeres, les eleccions que hi haurà del nou escó a la Cambra dels Comuns, que pot ser decisiu en el futur del primer ministre britànic. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Es compliquen les coses perquè ell està a merda.
5: Sí, una mica, perquè Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir precisament Starmer com a líder del Partit Laborista i del país. Ha guanyat les eleccions a la circunscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera ocasió per frenar la divisió al país.
6: I li dic al meu partit, aquesta és l'última oportunitat per canviar.
5: Burnham és millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per mirar de substituir-lo.
0: I el segon punt d'atenció és a Colòmbia, que diumenge enfrontarà el candidat d'extrema dreta i el senador també d'esquerres. Veurem què és el que passa. I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la Sega i la revetlla de Sant Joan.
22: Sí, només ahir 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
26: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Tronada de calor que durarà fins dimarts i farà que moltes llars abaixin la temperatura de l'aire condicionat. Però atenció, perquè els experts ens alerten que cada grau menys farà pujar la factura elèctrica. Mireia Sala.
27: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Hugo Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
26: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
27: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquest context econòmic, el Banc d'Espanya creu que la inflació pot pujar fins al 3,6%.
28: L'entitat manté les previsions de creixement econòmic en un dia en què va explicar que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat, 150.000 més que els càlculs de fa dos anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen.
0: I el Banc Central Europeu demana a les entitats bancàries que es preparin per fer front a la intel·ligència artificial Anthropic.
2: La presidenta de l'ENS, Christine Lagarde, ha enviat una carta als principals bancs europeus alertant dels riscos de Mitos, el nou model d'Anthropic. Lagarde els hi envia unes recomanacions per fer-hi front i exigeix que hi dediquin els recursos necessaris per combatre-la.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. Són dades de l'última enquesta de salut sexual. Madrid, Dani Santeaja.
29: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mònica García, ministra de Sanitat.
30: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y
7: llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
29: També és clara la bretxa entre el 72% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè el govern espanyol haurà de pagar 2,5 milions d'euros a un home que es va passar 15 anys a la presó per error.
22: Ahmed Tomoui va ser confós amb un violador. El 2023, el Suprem va anul·lar les condemnes que passaven contra ell amb diversos informes pericials que demostraven que ell no era l'agressió sexual. L'Estat l'haurà de compensar ara per aquest error.
0: I tenim nous detalls del cas Andic.
22: Segons un nou informe dels Mossos d'Esquadra que publica el Nacional, el fundador de Mango, Isaac Andic, estava quiet i sense fer cap fotografia just abans de la caiguda mortal pel barranc. La defensa de Jonathan Andic, a qui els Mossos investiguen per aquesta mort, aduïa que el seu pare hauria relliscat mentre caminava. Els Mossos també descarten que Isaac Andic estigués fent fotos amb el seu mòbil just abans de precipitar-se.
0: I avui a Barcelona, segon dia del Sónar.
1: El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Ahir va ser el tour de Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Averim.
8: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Averim ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Normal amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs.
0: I parlem
8: Marc
0: també...
8: Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I parlem també de música, en aquest cas de dos festivals. El primer a Lleida...
10: Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on manin aquells...
1: Perquè aquest cap de setmana se celebra el Magnífic Fest i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Lobo Lesbian o els britànics de Molotovs.
0: I el segon festival a l'Estartit. Un

0: Perquè comença l'Ita que Sant Joan es farà a la platja Gran de l'Estartit. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Cala Fresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
2: Doraemon!
1: El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
2: Visca!
3: Visca!
1: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot. L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
6: Vaja, Carles.
5: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que a la ciutat tindria feina fixa.
6: I tu què li vas dir?
5: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar val l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. Grup Lesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. Grup Lesseps.com.
9: A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
10: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
9: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: I ara els esports. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a València.
13: Partidàs després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provito, la jugador blaugrana.
14: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
13: I el Barça de futbol sala, només una victòria de guanyar la Lliga, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia amb un 6-1 al segon partit.
12: Mentre el Sabadell es pot convertir avui en nou equip de segona divisió A.
13: Els ballesans reben el Zamora a les 9, nova creu alta, tot i la derrota a l'anada per 1-0, en tenen prou guanyant el partit aquest vespre per més bona classificació a la fase regular. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
15: Cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
13: 12.000 persones ompliran la nova creu alta per donar suport a l'equip que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9. Transmissió d'aquesta casa, el Tot Gira de Catalunya Ràdio amb David Clopés i amb la narració del Francesc Ripoll.
12: I a 11:45, Àgora Esportiva, per parlar del Sabadell amb els periodistes Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. Mentre la selecció anfitriona del Mundial, Mèxic, es classifica per 1-0 davant de Corea.
16: México, México, México, México!
13: Classificació per la segona fase, també aixequia un Sud-Àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. La jornada d'avui destaquem l'Estats Units, Austràlia, a partir de les 9.

0: Són 8:45.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Al final de curs, avui 1 milió d'alumnes acaben les classes d'un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem cap al Vendrell. Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Som a l'escola Marta Mata del Vendrell. Aquí el curs s'acaba amb bones sensacions per part de les famílies amb nens que necessiten atenció especial. Ens hem fixat en això aquí. I amb l'esperança, diuen que el pròxim curs hi hagi més mans, més de les 6.400 places noves de professors que ajudaran aquesta escola inclusiva. Però diuen que no és només una qüestió de dotacions, sinó de reforçar el model, establint més coordinació i millorant i aclarint també els rols que han de tenir cada actor perquè millori el model. El que es demana és, doncs, redoblar l'aposta i fixar criteris generals més enllà de les decisions de cada escola.
0: Els bombers que segueixen treballant per extingir tots els incendis que hi ha hagut aquesta setmana a la Plana de Lleida. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
6: Bon dia, sí, per deixar-los apagats el més aviat possible, per poder tenir a punt efectius per si en surten més. Aquest matí encara es desplegaran en una desena de punts, per exemple, a l'Albi, a les Garrigues, on ahir el foc va obligar a tallar la línia d'alta velocitat. Aquest incendi està estabilitzat i la resta ja estan controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han acabat d'extingir focs a Arbeca, Agramunt, Alfarràs o Cervera. Ahir va ser una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis i els bombers preveuen encara dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la proximitat de la Revetlla de Sant Joan.
0: I avui ja s'hauria de saber si el jutge retira el passaport a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Una decisió que reflexiona des de dilluns. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, s'ho està pensant més del que havia dit inicialment. S'havia agafat 3 dies per fer pública la petició. De moment, seguim esperant. Les acusacions demanen que Begoña Gómez no tingui passaport, aleguen risc de fugida, i que vagi a signar cada 15 dies a un jutjat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria, la que posa punt i final a la seva instrucció després de 2 anys i la deixa ja en mans d'un judici per jurat popular que encara no té data.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs un matí amb els retards habituals a Renfe. A l'R2 Nord, els usuaris es queixen que hi ha endarreriments de més de 20 minuts en direcció a Sant Celoni i també hi ha retards a l'R1, la línia del Maresme. També hi ha una demora de 10 minuts a l'R15 en el tren que ve de Lleida i que ha d'arribar a Barcelona a Sants. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, també retards de 10 minuts i pel que fa a l'alta velocitat també hi ha retards de 10 minuts en els trens que van de Barcelona cap a Girona i Figueres.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Punts vermells.
9: El punt més complicat segueix sent la C58, al nus de la Trinitat, on un accident talla ara un carril sentit Barcelona. De retruc també afectada la C33 i a cua des de Montcada cap al nus de la Trinitat i a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
0: De seguida parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Maria Nogueres, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
10: Doncs a les 9 entrevistarem Ernest Urtasso, ministre de Cultura. Parlarem de les dades d'assetjament escolar que us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, de 14 de mitjana cada dia. Com cada divendres, el dilema, avui si sou més de fred o de calor, a les 11 el Titot cantant de Brahms i avui Agora Esportiva per parlar com no podia ser una altra manera del Sabadell.
0: Avui a l'Agora i ens acompanyaran Ferran Espada, Milano Espera d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominado.
11: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, pendents d'aquesta onada de calor, Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Si comença diumenge, es mantindrà com a mínim fins dimarts. El punt àlgid segurament serà dilluns, amb temperatures de més de 40 graus en moltes zones de l'interior. De moment, avui, temperatures semblants a les que vam tenir ahir. Per tant, encara relativament moderades. Aquesta nit no descartem alguna tronada, alguna tempesta que arribi per l'oest de Catalunya. La resta del dia el temps serà assolellat. També demà dissabte farà sol, potser maté algunes restes de núvols. I les temperatures demà ja s'enfilen un parell de graus més que no pas avui. Per tant, ja podríem fregar els 40 graus en alguns llocs de ponent. Diumenge s'esperen màximes de més de 40 graus a tot el Pla a Lleida i també es podrien acostar els 40 graus en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? Era en fastiges. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. De 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
18: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
19: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
20: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
21: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Ferran Espada, amb la periodista Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cominal i amb el també periodista Arturo Puente.
0: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
5: No sé per què serà, però últimament sempre que arriben al vestíbul de la ràdio els nostres aguristes es parla de les vacances, de quan falta, de les ganes que hi ha de que arribi l'estiu i no sé si és que tenen ganes de tornar, de no tornar, no sé de seguir.
0: Bueno, ha sigut un any intens, no? Però el problema jo crec que no està en l'any que hem viscut, sinó el que vindrà. Sí. Jo crec que les vacances són pel que vindrà, no pel que hem viscut.
22: La calor afecta molt aquests dies, jo crec.
23: Sí.
22: Un aixafament de generalitzada que el sí. Surt de les vacances...
0: Però el Tom l'aixecaràs, no, Jordi? O... Perquè no hi ha cafè, però hauríem d'animar una mica... Hòstia, la calor. És avui jugar al Sabadell, que pot pujar a segona. Res.
24: Honor al Sabadell, honor a la ciutat.
0: A partir de 11:15 farem avui àgora esportiva del Sabadell per parlar del possible ascens i avui farem la retransmissió per Catalunya Ràdio del partit contra el Zamora.
22: Està molt bé.
0: Sí.
22: Molts ànims, a més.
0: Sí, a veure si pugem i juguem contra el Girona l'any que ve.
22: Va fer una gran remuntada contra el Madrid B.
0: Sí.
22: I escolta, un 0-1 no és un mal resultat per intentar guanyar. Vull dir.
0: Esperem. Saludem aquesta hora la porteu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: No sé si vol parlar del Sabadell per començar o entrem en matèria.
1: Si voleu entrem, però...
0: Ahir Sánchez va dir això.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: És la primera vegada que el president espanyol admet que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos que vol aprovar a la tardor pel 2027. Com valora aquestes paraules vostè?
1: Jo crec que ens hem acostumat molt a que un polític pugui dir una cosa i que l'endemà digui la contrària i no passi res. S'ha passat moltes setmanes dient ell i tots els seus

0: grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
1: Quan Sánchez diu que presentarà pressupostos pel 2027, vostès quina posició tenen davant d'aquesta proposta? És a dir, s'ho miraran o ja hi votaran d'en contra, sigui el que sigui?
0: Nosaltres, amb el tema dels pressupostos, que a més és recurrent, cada any anuncien que els presentaran, hem estat molt clars. Nosaltres, si no s'han cobrat, és a dir, Catalunya no ha cobrat els pressupostos de l'any passat, ni els de l'anterior, com pot ser que se'ns plantegin uns pressupostos nous? I aquí la meva pregunta també és: on està el govern de Catalunya quan fa tants anys, de fet, mai a la vida hem cobrat el 100% del que deien els pressupostos generals de l'estat espanyol? Com pot ser que el govern de Catalunya no estigui a Madrid reclamant els diners que no s'han cobrat de l'any passat i que no s'han cobrat de l'any anterior i que no s'han cobrat de l'any anterior? Per tant, em sembla molt cínic i molt frívol plantejar uns pressupostos nous quan a Catalunya encara no hem cobrat els pressupostos anteriors. I no només no hem cobrat els pressupostos anteriors, és que des del 2024 no s'han públiques les xifres d'execució pressupostària, que això per llei s'hauria de publicar cada 6 mesos i no estan publicats. I segurament no estan publicades les dades perquè són terribles com les que s'han anat publicant abans del 2024. Però en tot cas, la crisi que viu avui el Partit Socialista, que no és només una crisi de la presumpta corrupció que cada dia surt per més forats del PSOE i la que hi ha del Partit Popular, ens trobem davant d'una crisi del model espanyol, una crisi d'estat, on a més es demostra que la corrupció és sistemàtica i s'han tornat tots experts en treure banderes per o cortines de fum per poder desviar l'atenció i els debats i que no es parli de la realitat, que és una realitat greu, i és la situació en la que es troba avui el govern espanyol. I en aquí ja poso la falca, i és que davant d'aquesta debilitat del govern espanyol, aquí només n'hi ha 7 que han intentat aprofitar-la, aquesta debilitat de l'estat espanyol, i alternatives i maneres de fer diferent, i la relació a Catalunya i Espanya que hi ha hagut fins ara a nivell polític al Congrés dels Diputats, hem demostrat que n'existeix una altra, que hi ha una alternativa, i que quan els catalans condicionen Madrid i no al revés, que és el que ha passat tota la vida, Catalunya hi guanya.
1: És veritat que amb el PSOE, diguéssim, amb aquest lligam que té i la dependència que té de les altres forces polítiques, ha provocat que s'hagin fet posicionaments polítics que són inèdits en el PSOE, per exemple, en el cas del català o la llei d'amnistia, tot i que estem parlant de dos temes, per exemple, que no s'han acabat portant a la pràctica. Sobre la llei d'amnistia, què li sembla que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es pronunciï fins al 16 de juliol?
0: Bueno, en temps van on time, diguéssim, és a dir, no ha passat res extraordinari, ni s'han passat els terminis que estan estipulats. Per tant, ara ja hi ha una data, per tant esperarem el 16 de juliol i veurem si la sentència és similar o és el mirall d'aquest informe que va treure l'advocat general, o és diferent, veurem. Nosaltres som optimistes i a partir d'aquí veurem si també Europa és el que li diu a l'estat espanyol que ha de complir aquestes lleis que surten del Congrés i no fer el contrari, que és el que ha passat fins ara.
1: Si confien, vol dir que compten que Puigdemont o que Turull se'ls pugui aplicar l'amnistia aquest any?
0: L'amnistia es va aprovar ja fa molt temps i s'hauria d'haver aplicat ja.
1: Sí, sí.
0: La pregunta és: per què no s'ha aplicat encara? Perquè el Tribunal Constitucional també ha anat retardant decisions que podia haver pres, el Tribunal Suprem, òbviament. El tema és la justícia espanyola, aquesta judicatura espanyola, que aquí també obre un parèntesis, que a més aquest Consejo General del Poder Judicial és un acord tancat aquesta legislatura entre PSOE i PP. Si finalment la justícia espanyola aplicarà aquelles lleis que s'apliquen. Per mi aquesta és la qüestió. L'amnistia ja s'hauria d'haver aplicat a tothom, i esperarem a veure si això ho hem d'anar seguint demanant o definitivament la justícia espanyola aplicarà allò que és correcte.
1: Deixi que li pregunti també per la relació amb Esquerra...

0: Esquerra Republicana. Dimecres Rufián carregava contra Junts d'aquesta forma.
1: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: ¿Vostè sent que els mitjans catalans són més condescendents amb Junts que amb Esquerra?
2: Mira, jo, posant una mica de perspectiva a tot plegat, abans dèiem que Espanya es troba en una situació de bloqueig, i és així, Sumar i PSOE estan bloquejant. Jo crec que el Partit Socialista no ha sabut aprofitar una oportunitat que era històrica, que era complir en Catalunya, cosa que no ha fet mai cap govern espanyol, i no complir a mitja, sinó complir amb tot allò que s'ha acordat. I en aquest cas penso que també Esquerra Republicana no ha sabut aprofitar aquesta situació de debilitat del govern espanyol. Hi havia dues maneres d'afrontar, o n'hi ha, perquè la legislatura encara segueix fins que no es convoquin eleccions. I en Rufián ha decidit posar-se al costat del Partit Socialista, al costat del PSOE, a canvi de res, perquè durant aquests 8 anys que han estat al costat del PSOE no ha aprovat cap llei. Esquerra, hem escoltat molts eslògans, com el que acabem d'escoltar ara, però cap proposta concreta. I llavors hi ha la manera nostra, que et pot agradar més o menys el que fem, però nosaltres hem demostrat que poden passar coses molt diferents de les que havien passat fins ara. Nosaltres no ens hem mogut del bloc Catalunya, no ens hem posicionat al costat de cap bloc espanyol, ens hem mantingut en el bloc Catalunya, no hem oblidat el nostre deure polític, hem aprofitat sols aquesta debilitat històrica del govern espanyol, i nosaltres, amb 7 diputats, sí que hem aprovat lleis. En només 2 anys hem aprovat la nostra llei contra la multa reincidència, la nostra llei ELA, hem aconseguit, com recordaves abans, que l'estatus del català estigui on li pertoca, i aquí obro un parèntesis, des del primer dia que jo mateixa vaig ser portaveu de Junts per Catalunya, vaig fer les rodes de premsa en català. És veritat que els primers mesos no hi anava ni un sol periodista, és veritat que quan vam parlar català al Congrés dels Diputats molts diputats espanyols s'aixecaven i marxaven, però avui no, avui nosaltres la relació amb els periodistes a Madrid és en català, les nostres intervencions són en català, i tot això ho hem aconseguit perquè no ens hem mogut del bloc Catalunya, i nosaltres apel·làvem, i hem estat apel·lant tota la legislatura, als 7 vots d'Esquerra perquè s'assumissin aquesta metodologia, que, insisteixo, a la canvi de res o l'aconseguir coses. Per tant, jo aquí crec més que Junts han demostrat que fem les coses així i que els resultats són els que són. El que s'hauria de preguntar és, Esquerra Republicana sí comparteix aquesta metodologia que el senyor Rufián ha decidit utilitzar a Madrid, que és posicionar-se al costat d'un bloc espanyol, i ja està. Hi haurà de ser Esquerra, o haurà d'explicar si aquesta és la política que vols fer, o a través d'eslògans o a través de legislar per poder ajudar els catalans.
0: Però vostè què sent quan una persona com Gabriel Rufián li diu que té els mitjans catalans a favor?
2: No, a mi em sembla un recurs d'algú que no té arguments. Ja està, és a dir, culpar... és una mica el que fan tots els partits espanyols, és a dir, que quan se'ls ataca a ells, ataquen a la premsa, a un sector de la premsa, a uns altres, la premsa fa el que ha de fer, i ja està. I em sembla això, doncs, un recurs d'algú que no té cap argument per justificar el que fa. Però en tot cas, això és la meva opinió, però clar, aquesta persona és el representant d'Esquerra Republicana, o el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid, i per tant aquí penso que hauria de ser Esquerra que sortís i digués si està d'acord amb això, si comparteix o no comparteix aquestes declaracions que va fent el senyor Rufián.
0: No, perquè a vegades les percepcions són diferents, és a dir, potser vostè té una percepció totalment equivocada de que el que diuen a Junts costa sovint de que els mitjans ho expliquin, com vostès...
2: Com, perdona? No, dic que,
0: dic que potser té una percepció al revés del que diu Rufián, de que vostès no estan ben tractats als mitjans, per això li preguntava.
2: No em sembla que nosaltres estiguem aquí per valorar si ens tracten millor o pitjor, els mitjans de comunicació informen i ja està. I és obvi que moments com ara, que a mi se'm dona veu, en el meu partit se'ns dona veu, ens expliquem i a partir d'aquí la gent decideix. I òbviament, tant de bo cada dia poguéssim poder explicar per què fem les coses, perquè a vegades sí que és veritat que sembla que si no ho expliquem nosaltres, doncs cadascú té la seva opinió i l'expressa com pot, però nosaltres estem encantadíssims de poder tenir veu en els mitjans catalans i quan la tenim ens expliquem i a partir d'aquí són les persones que amb tota la informació que reben i tots els inputs que reben decideixen què fan i es construeixen la seva opinió. Res més. A mi em sembla, insisteixo, una falta d'argument haver de treure un recurs de que els mitjans informen més o menys sobre uns i altres. Em sembla senzillament això.
0: Deixem per acabar preguntar-li per Zapatero, és una figura que vostès també han conegut els darrers anys. Ahir demanava confiança a Zapatero en aquest procés, tot i que el que anem veient doncs, és una mica en fi, almenys curiós, i veurem com acaba tot plegat. Per exemple, en una de les converses que tenia Zapatero amb el jutge, li preguntaven quins països havia visitat, li deia que havia estat a República Dominicana per Venezuela, li preguntava pels Emirats Àrabs i Zapatero responia: no ho recordo, però podria ser. No sé si això li genera confiança, desconfiança, li decep també que una figura com Zapatero estigui vivint aquest procés?
2: En tot cas, a qui deu decebre és els molts socialistes. Al final, la figura del Zapatero ha estat per molts d'ells una icona. En tot cas, confiança en nosaltres. Quan vam signar l'acord amb el PSOE al principi d'aquesta legislatura, ben bé al principi ja posem que no hi ha confiança i que la desconfiança és mútua. A més, nosaltres no confiem en el PSOE, no li hem confiat mai. Crec que s'ha demostrat amb aquests 2 anys i escaig que ha durat aquest acord que no s'hi pot confiar, que allò que s'acorda moltes vegades, masses vegades, no es compleix. Per tant, jo amb tots aquests temes més de persones concretes és que no n'hi entraré. Nosaltres no hem confiat mai en ells. El temps ens ha donat la raó, és a dir, a més escriure deixar escrita aquesta desconfiança crec que va ser una bona decisió, va costar en el seu moment, però crec que va ser una bona decisió, i em remeto al que deia al principi, que és la fallida d'aquest model, del model espanyol, que no només és el cas de corrupció, de presumpta corrupció del Partit Socialista i dels membres del Partit Socialista, la corrupció del Partit Popular, sinó que és aquesta crisi del model espanyol.
0: És Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat, perquè segur que hi haurà temes que haurem de tornar a revisar ben aviat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Molt bon divendres.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir posarem llum
5: a la foscor.
3: O com dir aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
3: Silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític, encara més, i encara més, i encara més!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
3: Molt nostre.
9: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: O en viatge, o en capbussada nocturna, o en conversa interminable entre amics, o en Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponès. Mini One. Tots volen One.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: En Ferran Espada, Milán Hosped Oliva, Martura Puente i Jordi Cominal. Què us semblen les paraules de la portaveu de Junts i com veieu el que està passant a Madrid? Ferran?
5: Bé, a mi em sembla que Junts, des de l'inici de la legislatura, és una mica presonera de l'estratègia que va implementar la legislatura passada. És a dir, és que no és nou. El canvi de res no neix aquesta legislatura. El canvi de res neix en la legislatura passada, en què Junts no era imprescindible per a l'aritmètica i bé, bona part de la negociació del PSOE passava per Esquerra Republicana. En aquesta legislatura va ser el contrari, l'aritmètica va ser diferent, Junts va ser imprescindible i allò que deien que no farien mai, que és fer president del govern espanyol a un socialista, a Pedro Sánchez, doncs ho van fer-ho. I van fer política, que jo no ho critico, van negociar, però com que havien dit que no ho farien mai, sembla que l'estratègia ha estat, des de l'inici de la legislatura, compensar això amb continus atacs a Esquerra Republicana. Escolta'm, jo crec que la prepotència aquesta de dir només 7 diputats han collat el govern i han negociat fermament amb el govern és una mica petulant, en el sentit de que, bueno, jo he vist els diputats del PNB negociant i aconseguint moltes coses, he vist els diputats d'Euskal Herria Bildu, els diputats de Compromís, fins i tot estan al govern, han treballat moltes coses pel País Valencià, o el BNG en temes d'autopistes, infraestructures i altres coses a Galícia, no? I, evidentment, també Esquerra Republicana. Cadascú amb la seva part de l'aritmètica imprescindible que necessitava la majoria d'investidura de Pedro Sánchez. A partir d'aquí, bé, cadascú a casa seva valorarà si el que ha aconseguit uns és millor o és millor el que han aconseguit altres. El que sí sabem és que Esquerra Republicana ha votat tots els temes claus de país que ha plantejat Junts, no? Per exemple, doncs, el català a Europa, per exemple, la delegació de... Tot i ser discrepant en algunes qüestions, la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat. Això ho ha votat Esquerra Republicana. Junts ha votat en contra de tot el que ha plantejat Esquerra Republicana, no? Des del Consorci d'Inversions, passant pel model de finançament, passant totes aquelles coses clau de país que ha plantejat Esquerra Republicana. Encertadament o no, però que les ha plantejat Esquerra amb objectiu de país. Bueno, a cadascú està en l'estratègia que està.
0: Jordi.
13: Jo, sobre la pregunta concreta que ens feies, a mi em sembla que la posició de Junts per Catalunya és molt coherent. És a dir, al llarg de la legislatura les situacions pugen i baixen, en alguns moments et pot fer pensar que la teva estratègia potser no és la correcta, però han tingut la capacitat de mantenir-se en una proposta concreta, i ara que s'acaba la legislatura, perquè tal com deien que no hi haurien eleccions fins al setembre, sembla que ara comença a haver-hi tam-tams de que potser s'avança una mica i tot plegat, doncs mentre la Míriam Nogueras avui està explicant els motius pels quals s'han fet unes coses sí i unes coses no, i no donant per bona la corrupció pel fet de que sigui d'esquerres, jo m'ha sobtat molt el tall de Gabriel Rufián totalment embogit i ara culpant en els mitjans de comunicació, no? Que amb un resultat és que sembla que no es fa amb el seu grup, amb ningú del seu grup parlamentari, sembla que la seva proposta d'agrupar les esquerres no està funcionant, sembla que tota l'acció política que ha fet a Madrid ha sigut a canvi de res i amb molt pocs resultats, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, tal com en aquests moments, allò, minut i resultat, tal com en aquests moments els dos caps de llista de l'independentisme a Madrid presenten el balanç de la seva legislatura, crec que pot fer-ho molt més èxit i d'una manera molt més coherent Junts que no pas Esquerra Republicana.
0: Milagros.
14: Bueno, jo crec que qui ha canviat de posició al llarg de la legislatura és Junts, i no ho ha fet estrictament per les qüestions de la corrupció del PSOE, perquè han anat oscil·lant en diferents moments per diferents raons, diríem, no, més aviat per raons d'interès estratègic i tàctic en alguns moments de la pròpia del propi Junts. Ell ha dit que la legislatura està bloquejada si ella vol. Quan ella vol, no està bloquejada. Ahir mateix es van aprovar dos decrets, es van convalidar dos decrets i es van aprovar dos lleis molt importants, una d'elles la llei del cinema, que fa molt de temps que l'esperem i que el sector a Catalunya l'espera, i que hagués estat imperdonable que no es pogués aprovar aquesta llei. Per tant, ahir no estava bloquejada i avui en canvi diu que està bloquejada, però ahir van votar a favor d'aquesta llei i van permetre que superar les esmenes a la totalitat que havia presentat Vox i el PP.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Bon dia, són els 9. Dos fonts de terrissa trobats a la seu revelen que la ciutat exportava ceràmica a la de moderna. Són els únics documents arqueològicament al Pirineu d'aquesta època i es poden visitar aquest mes de juny. L'objectiu és donar a conèixer el jaciment a la població. L'Arxiu Comarcal del Tursell ha acollit la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per a tothom, una proposta intergeneracional que s'ha fet al llarg del curs amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Albert Vives i usuaris del taller Claró. D'altra banda, avui es fa la festa de final de curs. El grup de treball de la Comissió de Pantalles surt als parcs per escoltar les famílies de la seu i la comarca. L'objectiu és promoure accions de sensibilització, prevenció i acompanyament davant els reptes actuals relacionats amb l'educació i l'ús de les pantalles. Discrepàncies entre la DGT i autoescoles pel pla per descongestionar els exàmens pràctics. L'organisme de trànsit afirma que el sistema implantat a la demarcació de Lleida permet ara donar resposta a tots els alumnes ja formats. En canvi, la Confederació d'Autoescoles assegura que hi segueix havent greus problemes i que la mesura extraordinària s'hi hauria d'haver inclòs ciutats com la seu. Detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra la Vella, valorats en més de 7.700 euros. Un dels homes que viatjaven al vehicle on es va trobar el material tenia una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava. El Consell General d'Aran ha valorat com a històrics els nous acords de finançament amb la Generalitat. A la celebració de l'Estat d'Aran, Albert Dalmau ha destacat la consolidació d'aquest estatus especial al marge del règim local ordinari. L'Audiència de Lleida ha arxivat definitivament les causes penals contra la residència Fiella de Tremp pel brot de Covid. La sentència desestima la petició d'atribuir als responsables del centre de l'any 2020 la mort de fins a 64 dels 142 residents que hi havia quan va esclatar el contagi massiu. La Fiscalia i les famílies de les víctimes també havien denunciat que els usuaris estaven en unes condicions molt precàries. El govern d'Andorra condecorarà Daniel Areny Rossell amb l'Orde de Carlemany. La distinció se li atorgarà per la seva trajectòria meritòria a favor de la promoció de la música coral i la cultura popular andorrana. I els esports, el Cadis Circuit fer arriba a l'Equador amb la cursa del Pla de Sant Tirs. Es disputarà aquest dissabte, inclou les distàncies de 15 i 9 quilòmetres. També hi ha la cursa de Xics i la caminada popular. I Lluc Serra Mitjana s'ha proclamat campió de Catalunya absolut de piragüisme de velocitat. El piragüista del Cadí Canoe Kayak ha obtingut la medalla d'or en categoria masculina 200 al campionat disputat al Canal Olímpic de Castelldefels.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Dos forns de terrissa localitzats ara fa dos anys al jaciment del Pati de les Monges a la seu apunten que la ciutat era un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu als segles XVI i XVII, una troballa que qualifiquen de totalment inesperada i que és la més rellevant de les 7 campanyes de recerca que s'han fet fins ara des del 2020. Segons han dit, situa la ciutat en un lloc destacat en la història ceràmica pirinenca d'època moderna. Anna López, coordinadora de l'Espai Armengol, explica la nova troballa.
2: Aquest pati des del 2020 que hi estem excavant. Estem ara mateix a la setena fase d'excavació durant aquest mes, del mes de juny. Llavors, aquesta excavació va sorgir de l'any 2020 en una troballa fortuïta. Això es va iniciar arrel d'una subvenció que es va destinar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a través de la Diputació de Lleida de construir una central de biomassa just en aquest.
0: Carla Garrido, directora de l'excavació, assegura que és les restes més valuoses que han trobat fins ara.
3: Que la troballa no era esperada perquè no en tenim documents que parlen d'ells, així com sí que tenim de documents que parlen de fons de terrissa a aquesta ciutat, altres a la zona firal d'aquí de la Seu, després que per aquesta cronologia són els únics que trobem al Pirineu, com a mínim al Pirineu català, segon que estan localitzats dintre de la muralla, en ell, el qual és un fet interessant, perquè normalment aquests tipus de feines molt brutes, no?, com poden ser tota la producció de terrissa, i el que conlleva, o sigui, el que comporta, perdó, estarien ubicats a fora de les muralles.
0: Garrido explica que aquesta troballa confirmaria que la seu no només produïa, sinó que exportava terrissa en aquella època, al segle XVI i XVII.
3: El fet d'haver trobat aquests dos forns posa en rellevància una gran producció d'aquest tipus de peces, tant ¿vale? Perquè estan, clar, no ho he comentat, però són dos forns que funcionen junts alhora, dintre les muralles, i evidentment parlem d'una producció de terrissa a gran escala i que està relacionada molt probablement amb, inclús amb una exportació. És a dir, que no només nutreix d'aquest tipus de béns ceràmics a la ciutat de la Seu, sinó que probablement estigui nutrint de peces a la resta del territori pirinenc.
0: Per donar a conèixer aquesta i d'altres troballes que s'han fet els darrers anys, l'Espai Armengol organitza al llarg d'aquest mes de juny, i coincidint amb aquesta nova campanya, visites guiades. Es fan cada dissabte a les 7 del vespre, per tant la següent serà demà mateix, permet donar a conèixer aquestes restes i inclou una part teatralitzada.
2: Estem fent de manera regular visites guiades amb l'arqueòloga Carla Garrido, que és la directora de l'excavació, i això és per obrir també en els públics, ja que per transparència i per interès a donar a conèixer aquest jaciment a la població. Cada any, en cada fase d'excavació, s'han anat fent visites guiades, però enguany hem decidit de fer-ho de manera més regular.
0: I aquestes visites es poden encarregar a través de l'Espai Armengol. I del CEP per l'Arxiu Comarcal del Torgell ha acollit aquest dijous la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per Tothom, que han desenvolupat aquest curs amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del taller Claró. A l'acte de tancament ha servit per fer un repàs a l'experiència d'ambdós col·lectius i exposar diversos materials com a testimoni de les activitats que han fet. Hi ha inclòs propostes vinculades amb la llengua, com ara endevinalla, jocs lingüístics i d'altres recursos fonamentats en l'expressió corporal i no verbal. Maria Olivares, mestra de l'Escola Albert Vives, en fa un balanç positiu.
4: La veritat és que avui la culminació d'aquest projecte, hem vingut aquí a l'arxiu a cloure, a acomiadar aquest fantàstic projecte que hem fet amb els alumnes de 6è i els companys del taller Claró. Ha anat fantàstic. Aquest any, com a novetat, hem inclòs aquestes convivències amb ells, on vam fer una sortida amb pernoctació inclosa. Vam conviure, vam passar moltes estones meravelloses, i avui hem vingut aquí a l'arxiu a compartir amb tothom la nostra experiència, i volem agrair de manera molt especial al director Julio Quílez per la bona predisposició i per la seva col·laboració sempre inestimable.
0: Julio Quílez, director de l'arxiu, explica que d'aquesta manera han volgut reforçar la col·laboració amb les escoles.
5: Saps que ha anat molt bé sempre treballar amb els projectes de l'Albert Vives, conjuntament altres institucions relacionats amb valors socials, per nosaltres és fonamental. L'arxiu és un arxiu social, a més d'un arxiu d'informació, i per tant el que tenim avui és doble. Tenim la memòria d'un projecte i a més els valors que l'acompanyen, que seran irresistibles a l'arxiu, ja per sempre més, que davant de l'exposició de la societat.
0: L'activitat central del projecte es va fer els dies 18 i 19 d'abril a Salàs de Pallars, amb unes convivències intergeneracionals amb pernoctació inclosa. La sortida va incloure la realització de jocs esportius i manualitats. I parlem de dos temes més encara en l'àmbit educatiu, avui que s'acaba el curs, i és que avui justament hi ha una festa de final de curs a la Seu. Es farà a partir dels quarts de 7 de la tarda al Passeig Joan Bordeu, és oberta a tothom, especialment a les famílies, i es farà el lliurament del Premi de Fotografia Guaita. Hi haurà l'actuació del grup Mitja i Mitjoneta, presentant el seu espectacle Rateta Voladora i un berenar popular. Recordem aquesta tarda al Passeig Joan Bordeu. I d'altra banda, ara que s'acaba el curs, el grup de treball de la Comissió de Pantalles de la Seu i l'Alt Urgell surt als parcs per escoltar les famílies. L'objectiu a fer firmen és promoure accions de sensibilització, prevenció i acompanyament davant els reptes actuals relacionats amb la criança, l'educació i l'ús de pantalles per part d'infants i adolescents. Es farà una enquesta entre les famílies i les dades recopilades serviran per identificar les demandes comunes i les possibles accions a dur a terme el curs vinent. les 9 i 10, la Direcció General de Trànsit, la DGT i les autoescoles de la demarcació de Lleida, incloent les del Pirineu, discrepen sobre l'efectivitat del pla de xoc que s'ha posat en marxa aquesta primavera per descongestionar el col·lapse dels darrers mesos en els exàmens pràctics de conducció. L'organisme estatal assegura que la mesura ha donat resultat i fins i tot afirma que s'està oferint més places que les que poden absorbir les autoescoles, però en canvi aquestes consideren que la DGT ha publicat una visió esbiaixada i deslleial sobre la situació actual i que hi segueix havent greus problemes per donar resposta a la demanda. En el cas de la Seu, on s'hi examinen aspirants tant de l'Alt Urgell com de la Cerdanya i el Solsonès, la llista d'espera ha arribat a ser de prop de 450 persones. Per mirar de solucionar-ho, ara fa un mes es va anunciar que s'hi faria 170 proves en tot just 3 setmanes. S'han fet fins fa pocs dies. Ara el Ministeri d'Interior, del qual forma part la DGT, ha emès un comunicat, però, en què assegura que després d'aquest temps ja pot oferir d'examinar tots els alumnes formats i conclou que el pla de reforç operatiu ha servit per fer front a les situacions de major capacitat en determinades províncies, en les quals s'havia detectat, tal com ho defineixen, un problema de retards en els exàmens pràctics, especialment a les demarcacions de Lleida i Navarra. A l'hora de fer balanç, però, Interior assegura que la presentació d'alumnes a aquestes convocatòries extraordinàries, que s'han fet els dissabtes i només a la capital provincial, no arriba ni al 10%, i en aquest sentit fins i tot afirmen que hi hauria una mal anomenada llista d'espera. En el cas de Lleida, afirmen que s'hi van presentar només 312 alumnes dels 5.000 que suposadament ja havien completat la seva formació, i a Navarra 275 d'un total de 6.000. També han donat dades de les Balears, on hi han assistit 407 dels 8.000 potencials aspirants, o Almeria, on han estat 630. D'aquestes dades, des de la DGT conclouen que el pla ha desmuntat, afirmen, l'argument que hi ha milers d'alumnes preparats per accedir a l'examen del permís de conduir. En que aquest comunicat ha estat rebut amb crítiques per les associacions d'acadèmies de conducció, i en representació d'elles, la Confederació Nacional d'Autoescoles assegura que, en contra del que diu Interior, hi segueix havent greus problemes per examinar i consideren que el pla PRO de la DGT no és la solució. Per això afirmen que la nota enviada pel Ministeri l'han rebut com una deslleialtat profunda cap al sector. El comunicat de resposta a la SNAE ha dit que en el seu moment els professionals van advertir la Direcció General que perquè aquesta mesura funcionés s'hi havia d'incloure no només els exàmens del permís B, sinó també els de camions o motos, i que s'hi havia d'incloure els centres desplaçats, entre els quals hi ha els de la Seu i la Pobla de Segur. Per això creuen que el comunicat és només una fotografia incompleta de la situació i que la DGT no ha demostrat una manca d'alumnes en llista d'espera, sinó la ineficàcia del mateix Pla PRO. En aquest sentit, han criticat que se'ls avisi amb només 15 dies d'antelació, perquè afirmen això impossibilita presentar els alumnes en condicions adequades, i en el cas dels vehicles pesants, en què molts aspirants necessiten el carnet per la seva feina, veu necessari incloure'l al pla actualment, perquè es calcula que les empreses espanyoles necessiten uns 35.000 empleats nous amb aquest perfil ara mateix. Per tot plegat, els representants de les autoescoles creuen que la DGT ha trivialitzat la problemàtica i també indiquen que el que hi ha és un percentatge significatiu d'alumnes que podria fer la prova si hagués, això sí, una capacitat d'exàmens adient i estable. En successos, la Guàrdia Civil ha comunicat la detenció de 3 persones a la duana de Farga de Moles com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni. Els agents van interceptar fa uns dies un vehicle procedent d'Andorra que circulava pel carril verd i, reservat als vehicles sense res a declarar, ahir van trobar, però, 60 perfums robats, 9 bosses de mà i 6 ulleres de marques conegudes, amb un valor conjunt d'uns 7.800 euros. Els 3 detinguts han quedat en llibertat provisional després de declarar el jutjat d'instrucció número 1 de la Seu. La intervenció es va fer quan els agents van observar una actitud nerviosa tant del conductor com dels ocupants del vehicle, i en una inspecció més minuciosa van trobar els articles amagats i després van comprovar que eren robats. Un cop verificada la identitat dels detinguts, els agents van comprovar que un dels dos homes tenia, a més, una ordre d'allunyament vigent respecte a la seva dona, que era precisament la tercera ocupant del vehicle. El Consell General d'Aran i la Generalitat han coincidit a valorar positivament els darrers acords pactats entre ambdues institucions per reforçar l'autogovern aranès en el marc de la celebració de l'Estat d'Aran, en què recorda la restitució del Consell del 1991. La síndica Maria Vergés assegura que ha rebut com a fites històriques mesures com l'aprovació del nou sistema de finançament.
6: I a Tau, i a Estat d'Aran, era darrera d'aquesta legislatura, perquè, com ben sabeu, el problema és demà, hi haurà eleccions al Consell General d'Aran. Més de llibertat, que jo ja Aquesta d'Aran t'ha celebrat força qüestions ulladeres importantíssima, el nou model de finançament que, com ha dit ja en meu discurs, suposa un avantes en d'empús, no són que en quant a les quantitats econòmiques sinó que ha format en model que permet, com ha dit, major corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori.
0: Vergés valora especialment que els darrers mesos s'han resolt tres passos pendents.
6: Els altres són en procés, evidentment, com ha dit ja també, ens agradaria que els ritmes siguessin més àgils i més ràpids, més llibertat que hauem pogut complir amb una mesura amb aquell compromís que hi havia. En acord també treballant amb el propi govern de la Generalitat en les qüestions que demoren pendents, que són ja de sus de la taula. El model de finançament també aborda, per exemple, tota l'actualització de traspassos ja incluïda aquí, ho parlant de traspassi com a de cultura o de drets socials, que la cultura, per exemple, o turisme, que no l'han actualitzat des dels anys 90. Per tant, a Clotavé hi ha un sau important que permetrà, com a digui, major capacitat de gestió.
0: L'Estat d'Aran està presidida enguany pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha valorat aquesta millora de l'autogovern i especialment el fet que es distingeix el Consell General ara respecte d'institucions com ajuntaments o consells comarcals.
7: I aquest treball doncs, ja ve sent un treball compartit, amb el reconeixement també per part del Parlament, no?, de la singularitat de l'Aran, per no vincular-la al règim comú d'un ajuntament o del món local, sinó reconèixer la diversitat institucional i el reconeixement polític singular que mereix el Consell General d'Aran, que ens està permetent doncs, aquest treball compartit, que crec que beneficia finalment doncs, els ciutadans i ciutadanes de l'Aran.
0: L'Estat d'Aran se celebra cada 17 de juny per commemorar la restitució del Consell General, que va ser l'any 1991. Jordi Pujol, com a president de la Generalitat, es tancava així una etapa de 157 anys sense autogovern, després que el 1834 el Regne d'Espanya havia suprimit aquest autogovern mitjançant una reial cèdula. L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals que s'havien obert contra l'antiga direcció de la residència Filla de Tremp arran del brot de Covid que va causar la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors entre el novembre de 2020 i el gener de 2021. En base a una notícia que avançava Pallars Digital de fons judicials, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que havien presentat les famílies de les víctimes mortals i s'ha ratificat en el sobreseïment de la causa penal. Els demandants acusaven la direcció del centre d'un suposat delicte contra els tres dels treballadors i, en el cas de l'exdirectora, la responsable higiénico-sanitària i tres membres del patronat, també els acusava de suposats homicidis imprudents. Del seu part, la direcció havia atribuït l'episodi al Departament de Salut, dirigit llavors per Alba Vergés, que és qui va assumir la direcció del centre quan es va comprovar que la situació estava descontrolada. Es tanca així un procediment penal contra els llavors dirigents que la Fiscalia considerava responsables de les morts i també de les condicions precàries que es van detectar en aquesta intervenció. Amb l'arxivament definitiu acaba un periple judicial que va començar el 2022. La Fiscalia denunciava aspectes com la descoordinació entre el personal del centre i que hi havia quadres de registres de temperatura de subministrament per usuaris que ja havien mort. També parla d'una nefasta gestió de les morts i la comunicació amb les famílies fins al punt que alguns familiars van haver d'entrar al centre per recuperar els cadàvers pels seus propis mitjans.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: A l'agenda, a part d'aquesta festa final de curs que hi ha aquest vespre al passeig Joan Verdeu, hi ha més activitats, com per exemple un concert d'Artur Blasco i Cati Plana. Es podrà veure, es podrà sentir aquest divendres a les 7 del vespre al pati de la biblioteca. També avui 12 hores de joc al Centre Cívic L'Escorxador, organitzats per Allau. Començarà a les 8 del vespre i s'acabarà demà a les 8 del matí. Festa Major d'Artedó. Comença aquest dissabte amb una excursió sorpresa pels voltants d'Artedó a la tarda muntatge de l'Embalat. Audició musical d'alumnes a l'Ateneu del Tursell aquest dissabte a les 12 del migdia. presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Bentoldre, també demà a les 12 del migdia, en aquest cas a la Biblioteca Sant Agustí. Jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. Travessa solidària de caiac al Pantà d'Oliana, organitzada per Caiac Sant Summit en favor de Gaza, d'aquest diumenge al matí. Projecció del film Queer Me d'Irene Bailo, aquest diumenge a les 7 del vespre. I ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla, diumenge també a 2:15 del vespre a la plaça Catalunya.

0: els esports d'aquí.
1: I pel que fa a l'agenda esportiva, el Cadí Circuit ve completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la cursa del Pla. Serà demà al matí al Pla de Sant Tirs. Ja s'han tancat les inscripcions i a prop de 200 inscrits. La sortida es farà a les 9 del matí a la plaça Major. La cursa principal és de 15 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 800 metres. També hi ha la cursa curta de 9 quilòmetres i un desnivell de 500 metres. I el circuit fer petit amb una prova de 4 quilòmetres i salvant un desnivell de 200 metres. A més, a partir d'un quart de 10 es farà la caminada popular, que ofereix igualment dues distàncies, la de 9 i la de 4 quilòmetres. La recollida d'orsols ja comença avui, es farà de les 6 a les 8 de la tarda al supermercat Condis i es completarà just abans de la cursa demà al matí a la plaça Major a partir de 7:45. L'organització recorda que entre el material obligatori i el telèfon mòbil carregat i sense mode avió, un got reutilitzable, sabatilles esportives tancades i un clip o alguna altra peça per aguantar el dorsal. No està permès córrer amb auriculars. I afegim que després d'aquesta cursa del Pla, el Cadí Circuit Fer farà una pausa aquest començament d'estiu i no reprendrà fins al 2 d'agost. Llavors es disputarà la trobada d'Aristot, una dels proves més clàssiques del circuit Fer, i és que arriba ja a la 19a edició. Les inscripcions ja estan obertes. La modalitat principal de la trobada d'Aristot és de 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.800 metres i està inclòs al calendari de curses Open de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, per la qual cosa en aquesta cursa se seguirà el reglament de la FEC. També hi ha les proves Half de 16 quilòmetres, la Prio d'11 i l'Open de 6,2 quilòmetres. Lluc Serra Mitjana, piragüista d'aigües tranquil·les del Cadí Canoe Kayak, s'ha proclamat campió de Catalunya en la modalitat de velocitat. Serra Mitjana ha obtingut la medalla d'or al Campionat Nacional de l'Especialitat el cap de setmana passat al Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels. Va vèncer concretament a la categoria absoluta masculina 200. Des del Cadí Canoe Kayak l'han felicitat per aquest nou èxit, que remarquen confirma el bon moment dels palistes locals i reafirma la presència de l'entitat urgellenca no només en les aigües braves. Cal recordar que aquest febrer passat Lluc Serra Mitjana ja va aconseguir el títol de campió de Catalunya en aigües tranquil·les, el torneig que es va disputar en aquella ocasió a l'Estany de Banyoles i en què va superar els principals representants tant del Club Natació Banyoles, que va ocupar la majoria de podis, com d'un altre club potent en aquesta modalitat, el CKS Les Salines de Sardenya. I als esports avui també destaquem que el Palau d'Esports de la Seu acollirà aquest dissabte el torneig Ciutat de la Seu, que organitza un any més el CEDI Sairam amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu. Se n'ha fet la presentació amb la presència de l'alcalde de la Seu, Joan Verdà, que destaca el valor d'aquest esdeveniment.
2: Contents avui d'anunciar aquest 16è torneig presbit que es farà a la nostra ciutat el 20 i 21, és a dir, dissabte i diumenge d'aquesta setmana, doncs amb la participació de totes les persones amb diversitat funcional d'arreu de Catalunya que hi participa any rere any en aquest campionat, en aquest torneig, que és molt important per nosaltres perquè, de fet, i aquí agraeixo al Club Cedis aquesta tasca, no només a la base, no només també a l'esport d'elit, a la primera divisió femenina, sinó també aquesta feina social amb aquestes persones, com deia, de diversitat funcional, que també formen part de la nostra societat i que amb aquest tipus de campionat, amb aquest tipus d'esport que es practica i que fomenta els CEDIS, també se senten realitzats. Per tant, des de l'Ajuntament tot el recolzament, un agraïment com sempre al club, un agraïment també a tots els patrocinadors i totes les persones que ho fan possible, en especial els entrenadors de l'AIRAM.
1: El president del CEDIS Bàsquet, Pep Ribes, afirma que el CEDIS AIRAM ha esdevingut ja un projecte de ciutat.
3: 16 torneges o 16 edicions, jo penso que tenen el valor del que significa aquest projecte a nivell no només de club, sinó a nivell de ciutat i a nivell social, per integrar dintre del màxim de possibilitats amb un col·lectiu que realment l'hem de fer sentir totalment més dintre de la nostra societat i almenys dintre del nostre club, així és des de fa 17 anys. I aquí posar en valor la tasca del Pep i del Dani, perquè són els autèntics precursors de que això tingui aquesta continuïtat i tingui aquesta acceptació a nivell social.
1: I Pep Mora, entrenador del CEDIS, irem a explicar pel que fa purament a la competició que es manté el format dels darrers anys.
4: Nosaltres seguirem amb el mateix format que vam estrenar l'any passat, que vam encetar l'any passat, perquè va ser un model que havíem vist, ens havia agradat i vam acabar decidint d'importar-lo. I bueno, pensem que l'any passat va ser molt exitós en tots els sentits, llavors aquest any doncs, hem volgut repetir-lo i de moment anirem repetint. Llavors, bueno, el format són 16 equips, el mateix que l'any passat. Aquest any ens venen tres equips nous i en recuperem un que havia deixat de venir.
1: El torneig de Delseu es podrà veure al Palau d'Esports aquest dissabte i diumenge. I pel que fa a l'activitat que dèiem fa un moment, la cursa del Pla, i afegim que dins el programa Carretera i Manta avui oferirem una entrevista amb el director de la cursa, amb Ignasi Martín, que ens n'explicarà els últims detalls.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El dia torna a començar ja assolellat i, en conseqüència, calorós. Aquesta nit passada la mínima ha estat de 13 graus a la Seu, però la temperatura puja molt ràpidament i es preveu que ho segueixi fent al llarg d'aquest migdia. Per avui, la darrera previsió del Meteocat apunta una màxima que la Seu arribarà a 32 graus, també a Sort i al Pont de Suert, en tot cas una mica més baixa que ahir. I aquesta tarda poden aparèixer nuvolades i alguns ruixats, però quedaran concentrats sobretot al Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. També al nord d'Andorra és menys probable que arribin aquí a la Seu, tot i que no impossible. Aquesta nit vinent el Meteocat preveu que es mantindrà la mateixa tònica amb mínimes al voltant dels 12 i 14 graus, entre 12 i 14 graus, i màximes de manament entre 32 i 33 graus, possibilitat d'algun ruixat a la tarda, però ja concentrat totalment a l'extrem nord del Pirineu, i la mateixa situació per diumenge, de fet, ja diumenge, sense cap previsió de pluja en lloc de Catalunya, per tant, amb una calor intensa. Fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu. Més notícies en xarxa a les 10 i ampliem la previsió del temps amb Néstor Gómez a les 11, just abans que comenci una nova edició del programa Carretera i Manta. Fins ara.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ràdio Seu, 107.2 FM.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies, després d'un ampli dispositiu de recerca, i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via a l'AP7 a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, i tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que Ustec ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Dos forns de terrissa localitzats el 2024 al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell apunten que la ciutat era un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre els segles XVI i XVII. La troballa totalment inesperada, segons apunten els arqueòlegs, és la més rellevant de les 7 campanyes d'excavació que s'hi han dut a terme des del 2020 i situa la ciutat en un lloc destacat de la història ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb la campanya arqueològica lògica d'enguany, el jaciment s'ha obert al públic els dissabtes de juny amb visites teatralitzades pensades especialment per a les famílies. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell ha acollit aquest dijous la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per a tothom, que s'ha desenvolupat enguany amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del taller Claró. L'acte de tancament ha servit per fer un repàs a l'experiència d'ambdós col·lectius i per exposar diversos materials com a testimoni de les activitats que s'han dut a terme durant el curs escolar 2025-2026. Paraules per a tothom ha inclòs propostes vinculades amb la llengua, com ara endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentals en l'expressió corporal i no verbal. L'activitat central del projecte es va dur a terme del 28 al 29 d'abril a Salàs de Pallars amb unes convivències intergeneracionals. I en l'àmbit educatiu dir que tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell han obtingut la menció honorífica a les proves Cangur en situar-se entre l'1% dels millors participants de Catalunya. Aquest resultat és molt meritori tenint en compte que enguany han pres part en la competició matemàtica més de 15.000 alumnes arreu del país. El Departament de Matemàtiques i la direcció del Centre Urgellenc han celebrat aquest resultat perquè diuen reflecteixen el bon resultat en la matèria i en el raonament lògic dels joves que han rebut el reconeixement. El grup de treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l'Alt Urgell, ha posat en marxa aquest dijous una acció participativa als espais públics freqüentats per infants i famílies amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. La iniciativa busca afavorir l'escolta activa i la participació ciutadana per identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de la criança, l'educació i l'ús de les tecnologies. Durant els mesos vinents, en horari de tarda, els professionals del grup de treball es desplaçaran a diversos parcs i espais públics, tant de la Seu com d'altres municipis de l'Alt Urgell, per conversar directament amb les famílies. D'altra banda, a més aquesta atenció presencial, l'acció oferirà altres canals per garantir que tothom pugui expressar-se. D'una banda, una bústia de participació anònima. D'altra banda, també hi ha disponible una enquesta digital. I discrepàncies entre la Direcció General de Trànsit i Autoescoles del pla de descongestionar els exàmens pràctics. L'organisme de trànsit ha afirmat que el sistema implantat a la demarcació de Lleida permetrà donar resposta a tots els alumnes ja formats. En canvi, la que és la Confederació, la que és l'agrupació d'autoescoles, assegura que hi segueix havent greus problemes i que la mesura extraordinària s'hi hauria d'haver inclòs ciutats com la Seu. I detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra valorats en més de 7.700 euros. Un dels homes que viatjaven en el vehicle on es va trobar el material tenia a més una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava. Els tres acusats van quedar en llibertat provisional. Els fets van passar el 30 de maig després de declarar el jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'abusar sexualment de la seva neboda a la Cerdanya entre els anys 2022-2023. La víctima apunta que les agressions sexuals es van produir en aquestes dates a casa i a la botiga de la seva tieta, que era la parella de l'acusat des de feia més de 20 anys. L'home nega els fets i l'advocat en demana l'absolució. Confirmada l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa més de 10.000 anys. El treball reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats a sobre dels 2.000 metres d'altitud. I el torneig Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet reunirà 16 equips al Palau d'Esports. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge jugaran més de 200 esportistes d'arreu de Catalunya i d'Andorra amb el Cedis Airam com a anfitrió. Fins aquí les notícies. Fem ara una pausa i parlem del temps.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: i connectem via telefònica amb Néstor Gómez. El saludem, molt bon dia.
1: Bon dia, ens trobem a les portes d'una onada de calor que començarà a casa nostra, ja en definitiva tot el país, de cara a diumenge i es mantindrà activa com a mínim fins a Sant Joan. 4 dies consecutius de temperatures totalment desbocades arreu del país. A casa nostra comencem per aquesta jornada i després ja anirem una miqueta donant matisos. Un dia de sol, possiblement aquesta tarda tindrem algunes nuvolades a les muntanyes que ens envolten i no descartem que cap a les muntanyes del Cadí, Salòria o cap a Andorra arribi a caure algun ruixat, cosa molt puntual i a sobre molt feble. El que sí que serà notícia avui, un dia més, seran aquestes temperatures que avui tornaran a assolir valors entre 32-34 graus aquí a la Seu. Pot enfilar-se el termòmetre, tal com va passar ahir cap a Oliana, al voltant dels 37. Aquesta situació serà similar a la de demà, un dissabte que arrencarà possiblement amb una matinada amb núvols, que és la propera, fins i tot amb alguna gotellada. No descartem que cap a les 5, les 6 de la matinada tinguem alguna gotellada, seran gotes de calor. Tot això marxarà ràpidament cap a Andorra i el que tindrem serà un dissabte assolellat, sobretot durant tot el matí, amb un ambient molt càlid. Temperatures que ja poden tocar aquí a la Seu, la xifra dels 35 graus, i s'espera que cap a Oliana puguin acostar-se cada cop més a la xifra dels 40. No s'arribarà, però sí que s'acostarà molt a aquesta xifra. Demà a la tarda, amb possibilitat d'alguna nuvolada que pugui deixar algun ruixat, sempre coses molt aïllades i molt puntuals. Ara bé, la calor intensa començarà a arribar dissabte, però ja la començarem a tenir amb pols en suspensió, un cel terrós de cara a diumenge. Temperatures ja que tocaran per primera vegada els 40 graus, per primera vegada en aquest any a Catalunya. S'esperen entre el 41 i 42 graus cap a les zones de Ponent. A casa nostra, Oliana ja és candidat a arribar als 40 graus el proper diumenge i la temperatura no acaba aquí, perquè tocaran sostre de cara a dilluns amb màximes de 42-43 graus cap al Pla de Lleida, aquí a casa nostra entre els 42 graus i aquí a la Seu al voltant dels 37-38 graus de temperatura màxima de cara a dilluns, de tal manera que l'ambient serà tòrrid tant de dia com també sobretot durant la nit, tot i que a la nit baixarà la temperatura, l'ambient estarà prou caldejat. I aquesta situació de calor intensa afluixarà però no desapareixerà. Sostre dilluns, però es mantindrà a cotes molt altes en temperatures extremes durant bona part de la setmana, com a mínim fins dimecres. Això vol dir que fins dimecres les temperatures poden anar arribant als 40 graus al sud de la comarca. I després afluixarà una miqueta més, però sempre ho farà de manera molt lenta, tan lenta que ja podem assegurar que aquesta propera setmana, la setmana que ve, darrere del mes de juny, doncs pràcticament serà de ple estiu, d'un estiu canicular i amb unes temperatures totalment disparades.
0: Aquesta la previsió, molt de galó pels propers dies. A més del Gómez, punt i final al butlletí de les 11. Tornem amb les notícies a les 12. Bon dia.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:15 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Bon dia, doncs efectivament amb aquesta alegria estem aquí al Carretera i Manta perquè a més ja som a divendres, 19 de juny, no ens avancem, demà sí que serem dia 20 de juny i això vol dir que ara sí comença oficialment l'estiu. De fet, si ens guiem per les temperatures ja fa uns quants dies que ha començat, però ara sí comença oficialment l'estiu, una data assenyalada, s'acaba el curs escolar, a més, doncs per tant moltes coses durant aquests dies i que nosaltres seguim aquí a Ràdio Seu i també a Carretera i Manta. Avui tenim un programa ben complet perquè Carretera i Manta, el que fem també habitualment sempre quan comencem la temporada, és parlar amb l'alcalde de la ciutat, amb l'alcalde de la Seu, i és el que farem avui amb Joan Barreda. Repassarem habitualment i parlem de temes una mica més seriosos, però avui parlarem de temes que bé, també són seriosos però que són ja més lúdics, com és totes les moltes activitats que hi ha aquest estiu a la Seu, que són una vegada més moltíssimes. Ja ho veureu, i és que precisament doncs, d'això ens ocupem al Carretera i Manta, de fer-nos ressò de tot el que passa a casa nostra al llarg de l'estiu. Al llarg de tot l'estiu ho farem amb més detall, però avui ens en farà un ràpid repàs l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, a la segona part del Carretera i Manta, i tindrem més continguts que ens pot explicar a Pep Garell, a qui saludem, al control tècnic. Pep, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Doncs sí, com sempre, continguts per donar a conèixer l'actualitat aquí a la Seu i a la nostra comarca, i més concretament avui conversem amb Ignasi Martín, és el cap de cursa de la cursa muntanya del Pla de Sant Tirs, que celebra demà dissabte la quarta edició a partir de les 9 del matí, ja ho sabeu, sortida dels recorreguts, en aquest cas la cursa llarga. Ens ho explica a continuació a l'entrevista del dia.
3: Doncs sí, ja n'hem parlat de les notícies i en coneixerem l'última hora, els últims detalls, aquest migdia, a través d'Ignasi Martín, al capdavant d'aquesta cursa del Pla, cursa del Pla de Sant Tirs, quarta edició de les darreres incorporacions del circuit FEI, que, com veiem per les xifres, doncs ja es va consolidant. Aquest any té prop de 200 inscrits, ens deien aquesta setmana mateix. Doncs això, aquests dos continguts a la segona part del Carretera i Manta, però la primera part i també la resta del programa, els protagonistes de debò sou vosaltres i esperem que així sigui, i per tant doncs de seguida obrirem el telèfon al 973-36-067. Tenim ganes ja d'anar donant regals, com diu aquesta promo tan, doncs, tan simpàtica que ens ha quedat aquest any. No, suposo que no voleu que ens els quedem nosaltres, tampoc ens interessa, i per tant el que volem és regalar-los a vosaltres, perquè si no al cap i al fi se'ns acumulen aquí, tampoc és el que volem. Doncs això, tenim opcions

Voleu algun d'aquests obsequis, truqueu i guanyeu. I avui, com que és divendres i entre moltes altres coses també es estrena cartellera de cinema, com fem bastant sovint, avui hem triat una incògnita referent al cinema i el més essencial del cinema, que és les pel·lícules. Avui hem triat una pel·lícula. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant? Doncs si teniu alguna idea de quina pot ser, ja podeu trucar d'aquí un moment. Obrim el telèfon, de moment no hi ha trucades, per tant el que farem és fer una petita pausa i ara sí, després d'aquesta pausa, obrirem el telèfon. Recordem, estem buscant una pel·lícula, ara que és divendres, i primera persona que l'endevini s'emporta un premi d'algun dels nostres patrocinadors. Aquests premis que hem dit que tenim per oferir de Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs o Peusa. Ja ho sabeu, agafem aire i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Doncs ja som aquí, carretera i manta, ràdio Seu 107.2, el que dèiem, el telèfon ara sí ja està disponible, el 973-36-0617, si voleu ser els primers a guanyar algun d'aquests premis dels nostres patrocinadors que ja tenim per oferir. I, per cert, estigueu atents al carretera i manta perquè segurament aquest dilluns que ve començarem ja l'especial Sant Joan i tindrem, doncs, coques per oferir gràcies a la col·laboració de forns i pastisseries de la ciutat, als quals ja els avancem l'agraïment. Doncs ja ho sabeu, això serà dilluns, però almenys tenim més premis per donar, com per exemple l'invitació, si voleu ser els primers a guanyar una invitació pel Parc Olímpic del Segre, o l'obsequi de la Casa del Matalàs, o l'obsequi de Peusa, que és aquest endoll intel·ligent, doncs truqueu i podeu guanyar. 973-36-06. Aquesta, què heu d'endevinar? Doncs una pel·lícula, de moment és el que sabem, que és una pel·lícula, i si teniu, si voleu fer alguna pregunta, la podeu fer a l'hora que truqueu. 973-36-06-17. Ja sabeu com funciona això. Primera persona

0: que ho encerti, s'ho emporta. 9-7-3-36-06-17, carretera i manta amb el patrocini també de Cadí Tours, que ja té a punt tota la promoció d'estiu. Comencen, per exemple, d'aquí pocs dies amb un viatge a Provença, en l'època de màxima floració, i mig juliol també organitzen, ja està, aquest ja està pràcticament tancat, un fantàstic viatge al Canadà, visitant Quebec, Ottawa, Montreal, Toronto, i gaudint sobretot de la increïble natura del Canadà, que és absolutament incomparable. També hi ha d'altres viatges, però, els quals encara us podeu apuntar, com per exemple, ja de més endavant, al setembre, organitzen un viatge a París i als castells del Loira, un circuit de 7 dies per a paisatges llegendaris. Més endavant, el 28 de setembre, un viatge de 8 dies a Bulgària, un dels països més desconeguts d'Europa, però que té un ric llegat d'història, majestuós monestir i impressionants muntanyes. Això serà a partir del 28 de setembre, i un viatge que no falta mai és 7 dies a Galícia, visitant les Ries Altes, una zona més salvatge i menys massificada. Això serà a partir del 9 de setembre. També estan preparant viatges per la tardor, i també d'aquí pocs dies ja comencen les sortides per anar a la platja amb Cadí Tours, a més de les escapades dels diumenges, dels caps de setmana. Tot això i més a Cadí Tours, al carrer Major 77, i el telèfon 973-350235, i a més, des de fa un temps, també ofereix, s'hi pot contactar a través de WhatsApp, és a través del número de mòbil 616-00-9159, 616-00-9159, és el número de WhatsApp de Cadí Tours. Dit això, anem al que anàvem, com dèiem, tenim en marxa aquest concurs i volem regalar algun d'aquests obsequis de carter i manta, i a més, avui us oferim la possibilitat de triar-lo. Podeu guanyar la invitació, la primera que donem aquesta temporada, pel Parc Olímpic del Segre, per fer rafting o qualsevol altra activitat del Parc del Segre. També tenim l'obsequi de la Casa del Matalàs o l'obsequi de peus, aquest endoll intel·ligent. Si voleu algun d'aquests premis, només cal que truqueu i endevineu. 973-36-06-17. Estem buscant una pel·lícula i ja podem avançar que és una pel·lícula que va ser guanyadora d'un Òscar. 973-36-06-17. Les 11:50 minuts, per tant, és una pel·lícula prou coneguda. 973-36-06-17. El concurs ja està en marxa i anem sumant trucades, i recordem que les trucades que ja hem rebut aquests primers dies ja entren automàticament al sorteig del viatge que farem al final de l'estiu per gentilesa de Cadí Tours, i que a més, per si no n'hi ha prou, totes les trucades que feu serveixen per anar acumulant, per anar sumant, i per amb totes les trucades farem una donació solidària al final de l'estiu, gentilesa d'un dels altres patrocinadors de carretera i manta, CIMAC Electrònica. Doncs seguim aquí en directe al 107.2 FM, i el que dèiem, ho tenim per oferir aquests premis camí de les 12 del migdia. Estem buscant una pel·lícula, i ja podem avançar que és una pel·lícula bastant coneguda, que en el seu moment va tenir força ressò i que va ser guanyadora d'un Òscar. 973-36-06-17. Primera persona que ho endevini s'ho emporta, i el que dèiem també, en les trucades, si voleu, podeu fer alguna pregunta i d'aquesta manera us aproximeu més a la resposta. Nosaltres contestarem si és veritat, si no ho és, o si simplement no ho sabem. De moment tenim temps fins a les 2 del migdia, i aprofiteu ara perquè, com dèiem, després tenim un carreter i manta ben ple d'actualitat avui amb aquestes dues entrevistes, i per tant, doncs, ara és el moment adient perquè truqueu abans de les 12 del migdia. Seguim aquí al 107.2 FM. Avui parlem a grans trets de l'ampli ventall d'activitats que hi ha aquest estiu a la seu. Ho farem amb l'alcalde de la ciutat, Joan Barreda, i també conversem com dèiem, amb Ignasi Martín sobre aquesta cursa del Pla de Sentirs que es fa demà al matí.
1: Me'n vaig molt d'avion cap a London, de Barna, em follo el panorama. La flash i la pèl·lo més fresca amb els ojos, mafia catalana. No plores, no mames, plores molt, es foten les trames. Se't treuen les ganes, però calmo l'ànsia amb el xànex. Tu tranquil·lete, que farem sempre tot el que ens dona la gana. Que arribarem on vulguem, t'ho juro mil cops per la mama. No crec cap Tatiana, perquè ja em va fotre una vegada. Noi, a mi no m'enganyes, jo sé pillar el toro per les banyes. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Vull més diners, fumar-me tota la placa.
2: tenir la dona més maca, comprar-li tot el que demana, fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana, Fendins, no cap, més que jaca de butxaca, fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana.

0: Doncs obrim ja el concurs. Estem buscant, com diem, una pel·lícula, i una pel·lícula que ha estat guanyadora d'un Òscar, i tenim trucada ja. Sí, el bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé.
0: I benvingut al Carreter i Manta.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs com va tot?
1: Bé, de moment bé.
0: Perfecte, doncs ens n'alegrem. I Joan, endavant, t'ho diràs.
1: Podria ser Dirty Dancing?
0: El Dirty Dancing. No és Dirty Dancing, Joan, però gràcies per la trucada.
1: Molt bé, merci.
0: Gràcies, fins ara. I ja sabeu que en aquesta primera part podeu trucar tantes vegades com vulgueu. Joan Lozano, que per cert va ser el guanyador del viatge d'aquest any passat, del Carreter i Manta, i per tant, doncs, ja ho sabeu, si voleu fer com ell i guanyar un bon viatge al final de l'estiu, podeu trucar al Carreter i Manta i anar sumant trucades. 11:54, tenim temps fins a les 12. Estem buscant aquesta pel·lícula que ha estat guanyadora d'un Òscar, i que és com aquesta que ens ha dit el Joan, Dirty Dancing, és força coneguda. 973-36-06-17. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant? Endavant, sí, bon dia.
1: Molt bon dia, sóc el Joan.
0: Joan, novament, digues.
1: Pot ser Pearl Harbor?
0: Pearl Harbor, no és Pearl Harbor.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara no és Pearl Harbor, aquesta altra pel·lícula, també força coneguda. De moment el que hem dit és que és una pel·lícula guanyadora d'un Òscar. Com suposo, ara no ho tinc controlat, però m'imagino que Pearl Harbor en va guanyar algun també. 973-36-06-17. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant i que es pot permetre guanyar algun d'aquests premis que ja anem oferint dels nostres patrocinadors? Avui tenim per oferir, per exemple, la primera invitació que oferim aquesta temporada del Parc Olímpic del Segre per fer rafting o qualsevol altra activitat del Parc del Segre. També tenim el premi de la Casa del Matalàs, que també s'anirà oferint premis periòdicament, i el de peus a un endoll intel·ligent, també força interessant. Un dia en parlem amb més detall d'aquest endoll intel·ligent. 973-36-06-17. Estem buscant una pel·lícula, de moment sabem que és guanyador d'un Òscar, i també diem que quan truqueu, si voleu, podeu fer-nos alguna pregunta, i d'aquesta manera doncs potser us apropeu una mica més a la resposta. 973-36-06-17. Nosaltres, com sempre, contestarem si ho sabem, si és veritat, si no és veritat, o si no ho sabem, simplement. 4 minuts per endavant, i el que dèiem, podeu seguir trucant al telèfon de Ràdio Seu, al 973-36-06-17. Està obert a la vostra disposició. Abans no anem ja per les entrevistes a la segona part del programa. Estem buscant una... De moment sabem que és una pel·lícula, que és guanyadora d'un Òscar, i si voleu saber-ne més detalls, doncs podeu trucar-nos i, per exemple, fer-nos alguna pregunta, i nosaltres contestarem, i de vegades, doncs, d'aquesta manera us podeu apropar més fàcilment a la resposta. 973-36-06-17, Carreter i Manta, amb el suport de Caditors, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peus a Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Up Now. Seguim engegant motors al llarg d'aquesta setmana, i aprofitem ja, per si us heu incorporat fa un moment, per avançar que aquesta setmana ja tindrem una de les setmanes intenses de Carreter i Manta, perquè coincidirà amb Sant Joan, tindrem especial, parlem amb molts protagonistes, però a més també us donem premis especials. Estigueu atents, perquè doncs segur que valdrà la pena. Seguim en directe aquí al 11.2, ens resten només ja 2 minuts per arribar a les 12 del migdia, per tant, doncs, si voleu participar, trucar i qui sap si guanyar, doncs marqueu el telèfon, agafeu el fix, el mòbil, el que tingueu a mà, i marqueu el 973-36-06-17, perquè doncs això, podeu ser els primers a guanyar directament algun d'aquests premis que estem oferint al Carreter i Manta. Estem buscant una, avui que és divendres, que ja estrenes, per cert, sí que hem de dir que Cinema Esguiu està de vacances aquests dies, però a la resta del país doncs hi ha estrenes. Estem buscant una pel·lícula que ha estat guanyadora d'un Òscar, i ja podem donar una pista, i és que no és una pel·lícula dels darrers anys. Això sí que ja ho podem dir. Ens hem de remuntar una mica més enrere. El diumenge ja sabem això, és una pel·lícula guanyadora d'un Òscar i que no és d'aquests darrers anys. 973-36-06-17. Silo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb en Joan.
0: Joan, no, m'en digues.
1: Podria ser Full Monty?
0: Full Monty, no és Full Monty, Joan.
1: Molt bé.
0: Gràcies. No és Full Monty aquesta pel·lícula que estem buscant, i de moment sabem aquestes coses, que no és una pel·lícula molt recent, no és una pel·lícula d'aquests darrers anys, però sí que sabem que va ser guanyadora d'un Òscar. 973-36-06-17. Seguim aquí a Carretera i Manta. Va guanyar un Òscar i va guanyar alguns altres premis també. Ens queda un minut i això vol dir que hem de donar pas a les notícies. Ens posem al dia de cara a l'informatiu de la una, però després tornarem de seguida a tornar a obrir el telèfon per la vostra participació. Abans no anem per les entrevistes. Tornem a agafar una mica d'aire i tornem de seguida amb les vostres trucades. Fins ara.
2: Palom d'on de Barna em folló el panorama. La flash i la peu, lo més fresca amb els ojos i mafia catalana. No plores, no mames, plores molt, et falten les trames. Se't treuen les ganes, però calmo l'ànsia amb el xànex. Tu tranquil·lete, que farem sempre tot lo que ens dona la gana. Que arribarem on vulguem, t'ho juro mil cops per la mama. No crec cap Tatiana, perquè ja em va fotre una vegada. Noi, a mi no m'enganyes, jo sé pillar toro per les banyes. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Vull més diners, fumar-me tota la placa. Tenir la dona més maca, comprar-li tot el que demana. Fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce & Gabbana. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce & Gabbana. Chanel, Prada i Dolce & Gabbana.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell ha acollit aquest dijous la cloenda del projecte educatiu social Paraules per a tothom, que s'ha desenvolupat enguany amb la participació d'alumnes de sisè primària de l'escola mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del taller Claró. L'acte de tancament ha servit per fer un repàs a l'experiència d'ambdós col·lectius i per exposar diversos materials com a testimoni de les activitats que s'han dut a terme durant el curs escolar 2025-2026. Paraules per a tothom ha inclòs propostes vinculades amb la llengua, com ara endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentals en l'expressió corporal i no verbal. El projecte s'ha enfocat en potenciar les relacions personals i establir vincles afectius i socials. Tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell han obtingut la menció honorífica a les proves Cangur en situar-se entre l'1% dels millors participants de Catalunya. Aquest resultat és molt meritori, tenint en compte que enguany han pres part en la competició matemàtica més de 15.000 alumnes d'arreu del país. El Departament de Matemàtiques i la direcció del Centre Urgellenc han celebrat aquest resultat perquè asseguren que reflecteix el bon nivell en la matèria i en el raonament lògic dels joves que han rebut el reconeixement. Dos forns de terrissa localitzats el 2024 al jaciment del Pati i les Monges de la Seu d'Urgell apunten que la ciutat era un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre els segles XVI i XVII. La troballa, totalment inesperada, segons apunten els arqueòlegs, és la més rellevant de les set campanyes d'excavació que s'hi han dut a terme des del 2020 i situa la ciutat en un lloc destacat en la història ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb la campanya arqueològica d'enguany, el jaciment s'obre al públic el dissabte del juny amb visites teatralitzades pensades especialment per a les famílies. El grup de treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l'Alt Urgell, ha posat en marxa aquest dijous una acció participativa als espais públics freqüentats pels infants i famílies amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. La iniciativa busca afavorir l'escolta activa i la participació ciutadana per identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de la criança, l'educació i l'ús de les tecnologies. La Direcció General de Trànsit, la DGT, i les autoescoles de la demarcació de Lleida, incloent la del Pirineu, i discrepen sobre l'efectivitat del pla de xoc que s'ha posat en marxa aquesta primavera per descongestionar el col·lapse dels darrers mesos en els exàmens pràctics de conducció. L'organisme estatal assegura que la mesura ha donat resultat i fins i tot afirma que s'està oferint més places que les que poden absorbir les autoescoles. En canvi, aquests consideren que la DGT ha publicat una visió esbiaixada i deslleial sobre la situació actual i que hi segueix havent greus problemes per donar resposta a la demanda. Detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra valorats en més de 7.700 euros. Un dels homes que viatjava en el vehicle on es va trobar el material tenia una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava. Els tres acusats van quedar en llibertat provisional després de declarar al jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. Investigadors de la UAB han presentat una base de dades en accés obert que revela una ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. El treball publicat per Archaeological Data reuneix 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. Segons ha manifestat el director del grup, Permengol Gassiot, aquest recurs permet ordenar la seqüència cronològica de 380 jaciments arqueològics documentats a la zona i ofereix una eina de replicabilitat científica sense precedents. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals contra la residència Fiella de Tremp pel brot de Covid. La sentència desestima la petició d'atribuir als responsables del centre durant l'any 2020 la mort de fins a 64 dels 142 residents que hi havia quan va esclatar el contagi massiu. La Fiscalia i les famílies de les víctimes també havien denunciat que els usuaris estaven en unes condicions molt precàries. Demanen 16 anys de presó per a un home acusat d'abusar de la seva neboda a Puigcerdà. La víctima apunta que les agressions sexuals es van produir entre els anys 2022 i 2023 a la casa i a la botiga de la seva tieta, que era la parella de l'acusat des de feia més de 20 anys. L'home nega els fets i el seu advocat en demana l'absolució. I en l'apartat esportiu, el torneig Presbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet reuneix 16 equips al Palau d'Esports. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge jugaran més de 200 esportistes d'arreu de Catalunya i d'Andorra amb el Cedis Airam com a anfitrió. El Cadí Circuit Fair arriba a l'Equador amb la cursa del Pla de Sant Tirs. La quarta edició de la prova es disputarà aquest dissabte al matí en les distàncies de 15 i 9 quilòmetres. També s'inclou la cursa de xics i una caminada popular. Fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a la pàgina web atesveobles.reveso.cat.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Ja tornem a seguir a Carretera Manta Ràdio Seu 107.2. Per cert, gràcies a l'orquestrina Trama, perquè com sentiu de fons, aquesta és la sintonia del Carretera Manta d'aquest any, aquest pas doble de muntanya, i per tant, doncs moltes gràcies. Tenim el temps just per rebre noves trucades aquí al 973-36-017, abans d'anar per les entrevistes. Estàvem buscant una pel·lícula que guanyadora d'un Òscar, i el que en sabem també és que també no és d'aquests darrers anys, és d'uns anys més enrere. Si voleu participar-hi, ara és el moment, 973-36-06-17, 973-36-06-17. Estem buscant una pel·lícula i us pot permetre guanyar algun dels premis directes, els primers que donem d'aquesta temporada d'aquí de Carretera i Mantenim. Per exemple, si voleu ser els primers a guanyar una invitació pel Parc Olímpic del Segre, per la casa de la Casa del Metal a Sota Peusa, ara és el moment, perquè de seguida hem d'anar per l'entrevista. Per tant, doncs, si voleu, aprofiteu ara al 973-36-06-17. No hi ha trucades de moment? Sí? Ara sí, doncs, ràpidament, sí, bon dia. Hola, bon dia. Ara sí, un segon, ara sí que fem la trucada. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Bé, amb la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, hola, Teresa, què tal? Com va la vida?
1: Molt bé, calor.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? Ara ha trigat a arribar aquest any, però arriba fort, eh?
1: Sí.
0: Doncs, Teresa, benvinguda, molt contenta de sentir-te, i digues, digues.
1: Igualment. Podria ser la pel·lícula En primera plana?
0: En primera plana? No és aquesta pel·lícula. No, de quin any és, te'n recordes?
1: Del 2016.
0: 2016. No és En primera plana.
1: Val.
0: Gràcies, Teresa, i pots seguir trucant, eh?
1: Molt
0: endavant,
1: bé.
0: Fins ara.
1: Adéu.

0: Doncs vinga, continuem amb el concurs. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb en Joan.
0: Joan, digues.
1: Una pregunta, és de dibuixos?
0: No és de dibuixos.
1: Vale, pot ser Top Gun?
0: Top Gun, no és Top Gun, Joan.
1: Molt bé.
0: Gràcies, fins ara. Doncs no és Top Gun aquesta pel·lícula que estem buscant avui i que ha estat guanyadora d'un Òscar, això sí que ho sabem. I ja sabem una cosa més ara, no és de dibuixos animats. 973-36-06-17. Algun dia entraríem alguna de dibuixos animats, perquè mira que n'hi ha de bones i de divertides. 973-36-06-17. Doncs quina és aquesta pel·lícula que estem buscant avui que us pot permetre guanyar algun d'aquests premis que estem oferint? Doncs, per cert, moltes gràcies, contents de tornar a saludar a oients habituals del Carter Manta, i si us hi voleu afegir, no us talleu. Com més serem, més riurem, i com més trucades rebem, doncs més opcions teniu vosaltres mateixos d'aconseguir el premi. 973-36-06-17. Quin és aquest pel·lícula que estem buscant avui i que us pot permetre guanyar aquest premi directe? 973-36-06-17. Donem una pista més. És una pel·lícula, com algunes de les que ens heu dit ja, nord-americana, produïda i rodada també als Estats Units. 973-36-06-17. Ja sabem una cosa més. Aquesta pel·lícula que estem buscant és de producció nord-americana, dels Estats Units, a més, rodada també als Estats Units, i que va ser guanyadora d'un Òscar. 973-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, novament, digues.
1: Pot ser Pulp Fiction?
0: Pulp Fiction. No és Pulp Fiction, Joan.
1: Molt bé.
0: Gràcies. No és Pulp Fiction, probablement la pel·lícula que ha fet més conegut el director Quentin Tarantino i que va marcar en el seu moment doncs, una època, realment. 973-36-06-17. No és Pulp Fiction, aquesta pel·lícula que estem buscant. Una altra pista que hem donat és que no és una pel·lícula recent, no és una pel·lícula d'aquests darrers anys, ens hem de remuntar una mica més enrere, com algunes de les que ens heu dit ara en aquestes darreres trucades. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant? Aprofiteu ara perquè després hem d'anar per l'entrevista i a més tenim dues entrevistes, per tant, doncs, ara és el moment de trucar i mirar d'endevinar-ho, però avui les entrevistes val a dir que no són molt llargues i per tant, doncs, després tindrem més temps per vosaltres, però aprofiteu ara si voleu, 973-36-06-17. Estem buscant aquesta pel·lícula guanyadora d'un Òscar i que és dels Estats Units, producció nord-americana i a més també rodada íntegrament als Estats Units. 973-36-06-17. Doncs quina és aquesta pel·lícula que estem buscant i que en el seu moment va tenir força ressò, això sí que ho podem dir. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, novament, digues.
2: Podria ser Los Asesinos de la Luna?
0: Los Asesinos de la Luna. No és aquesta, Teresa.
2: Vale.
0: Gràcies. No és Los Asesinos de la Luna, aquesta pel·lícula que estem buscant. Recordem les dades que hem donat. Ha estat guanyadora d'un Òscar. És una pel·lícula nord-americana d'uns anys enrere, no és gaire recent, i que, la situem una mica més. És una pel·lícula, com algunes de les que ens heu dit, dels anys 80. Per tant, doncs, vinga, ara ja ho tenim una mica més situat. Endavant, Sila, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Joan, digues.
1: Pot ser Los Intocables del Lionel?
0: Los Intocables del Lionel. No és aquesta, Joan.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Molt bona pel·lícula, Los Intocables del Lionel. Però no és aquesta la que estem buscant. 973-36-06-17. Doncs seguim aquí, al Carter Manta, a Ràdio Seu 107.2. Diumenge sabem algunes coses més i seguim rebent trucades. Sí, hola, bon dia. Un moment, que posem el telèfon. Ara sí, bon dia.
3: Hola, bon dia, soc l'Adrià.
0: Hola, Adrià, què tal? Digues.
3: No és Jan Nit, pot ser Carros de Fuego?
0: Carros de Fuego, Chariots of Fire. No és aquesta, Adrià.
3: A mi m'ha preguntat l'altre dia, el va resoldre al final la pregunta de l'Oliana.
0: La de l'equip esportiu?
3: Sí.
0: Sí que es va resoldre, sí.
3: Vale.
0: Ara ho explicarem.
3: Merci.
0: Gràcies. Doncs sí, perquè estàvem buscant un equip de motor i ahir vam un equip esportiu, vam donar unes quantes pistes, vam dir que era un equip molt conegut en el món del motor i concretament de les motos, i vam dir ahir al començament del programa que és l'equip BP Eric Auger, que actualment doncs, és un equip conegudíssim a nivell internacional. De fet, segurament és més conegut fora de la comarca que no passa aquí a la comarca, però està aconseguint doncs, resultats molt destacats ja fa molts anys en el món de l'enduro. Dit això, tornem al que ens ocupava ara mateix. Estem buscant aquesta pel·lícula i en sabem unes quantes coses. És una pel·lícula, acabem de dir ara mateix, és una pel·lícula dels anys 80, de la dècada de 1980, que va guanyar un Òscar, que és nord-americana i que, a més, va ser rodada íntegrament als Estats Units. Tota la trama transcorria als Estats Units. 973-36-06-17. I és una pel·lícula que en el seu moment va ser força coneguda i que segur que després heu vist alguna vegada a la televisió, perquè l'han tornat a posar per televisió moltes vegades. 973-36-06-17. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
2: Podria ser Kramer i Kramer.
0: Kramer contra Kramer, sí, vols dir. Oi? No és aquesta, Teresa.
2: Vale, bon dia.
0: Gràcies, fins ara. Podeu seguir trucant al telèfon de Ràdio Seu, a veure si resolem aquesta incògnita, però sí que podem dir que, com, igual que Kramer contra Kramer, és una pel·lícula del gènere dramàtic, és una pel·lícula dramàtica. 973-36-06-17, sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, tots, Adrià.
0: Adrià, no me'n digues.
4: Pot ser Gandhi?
0: Gandhi, no és Gandhi, Adrià.
4: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Doncs no és Gandhi, aquesta pel·lícula també dels anys 80 i que també va ser guanyadora d'un Òscar, i no ho és perquè una de les coses que hem dit és que aquesta pel·lícula és de producció nord-americana però transcorre íntegrament als Estats Units. Gandhi, com se sap, explicava la història de Mahatma Gandhi, líder de la independència de l'Índia, i per tant, doncs, evidentment, transcorria a l'Índia. 973-36-06-17, aquesta pel·lícula que estem buscant transcorria íntegrament als Estats Units, és una producció nord-americana dels anys 80, del gènere dramàtic i guanyadora d'un Òscar. 973-36-06-17, amb aquestes pistes, a veure si aconseguim que surti aquesta pel·lícula, i podem dir això també, que és una pel·lícula que en el seu moment va tenir molta repercussió, se'n va parlar molt, després s'ha emès moltes vegades per televisió també. 973-36-06-17, doncs seguim aquí al 107.2, són les 12:20. Si no hi ha més trucades, esperem uns segons a veure si n'hi ha. Si no hi ha més trucades, anirem ja per l'entrevista, però tindrem temps encara, d'aquesta manera, si m'atén a l'entrevista, tindrem temps una bona estona abans de la una del migdia per tornar al concurs i per també tornar a la bateria de preguntes. Per tant, doncs, això, farem ara una petita pausa, entrevista, però estigueu atents perquè abans de la una tindrem encara més temps per al concurs i a veure si aconseguim resoldre quina és aquesta pel·lícula i donem un nou premi. Tornem d'aquí uns minuts.

0: valor de la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Doncs hem començat ja una nova temporada de Cartell Manté, com fem habitualment a l'inici de l'estiu. Parlem amb l'alcalde de la ciutat, amb l'alcalde de Seu, Joan Barreda, a qui saludem avui. Joan Barreda, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. I amb Joan Barreda, com fem habitualment a l'inici de l'estiu, aprofitem per fer un repàs a les activitats, que són moltes, que hi haurà al llarg d'aquest estiu a la Seu, i que, de fet, comencen avui mateix, perquè avui s'acaba el curs escolar i heu preparat una festa de final de curs, oi?
1: Sí, avui al passeig es farà aquesta festa, doncs, d'acabament d'aquest curs escolar que, doncs, que tot just avui acaba, i per tant a 6:45 farem aquest festival i final de curs allà al passeig amb la participació de totes les escoles, i esperem, doncs, que la participació de molta gent per poder gaudir d'aquesta petita festa per celebrar que acaba aquest any escolar.
0: I tot coincidint amb el final de curs, ja comencen, com dèiem, un gran nombre d'activitats, algunes d'elles adreçades precisament a infants i joves, com és el cas, per exemple, del programa Insomni. Què s'hi ofereix en aquest programa Insomni aquest any?
1: En aquest programa Insomni Imaginari, que és per nens i nenes i joves també, doncs des de piscines nocturnes, activitats de tarda, de matí, es fan activitats per totes les edats, per tots els gustos, com cada any. Esperem que la participació sigui elevada. S'ha fet des de l'àrea de joventut, i al final, doncs, repetim aquesta programació aquest any amb petites noves incorporacions. Aquí us recomano que mireu totes les activitats que acaben a l'agost, que es fa des de, com deia, des de teatre, passant per visites guiades, passant per oci nocturn, hi ha cinema, la fresca, com sempre. En definitiva, doncs, hi ha moltes activitats. Mireu-vos-ho i al final, doncs, gaudiu també d'aquest estiu que és llarg i que al final, doncs, necessita també activitat.
0: Un problema aquest de l'insomni de l'imaginari que amb el temps s'ha anat adaptant i que de vegades, doncs, es basa precisament, doncs, en suggeriments que fan els mateixos joves, oi?
1: Sempre ens nodrim a través del Consell Municipal d'Infants i Joves i d'Adolescents. Fem aportacions, doncs, de les pròpies activitats que es van fent. Per exemple, la piscina nocturna va començar en un dia, ara n'hi ha tres, si no recordo malament. Hi ha espectacles, hi ha teatre, com deia, hi ha gincanes, hi ha vesprejos, que ara estan de moda, hi ha karting, hi ha concerts, és a dir, hi ha una mica de tot, i per tant, doncs, s'ha fet aquest programa també escoltant als nostres joves, i esperem que agradi, i de totes maneres, doncs, sempre es va millorant any rere any amb aquest intercanvi d'opinions que fem.
0: Això serà en aquests primers dies, i d'aquests primers dies també destaquem que aquesta setmana que ve arriba la nit de Sant Joan, i un any més heu preparat activitats per aquesta nit, oi?
1: Sí, fem primer de tot la Flama al Canigó, fem, doncs, aquesta activitat de concert, botifarrada, després el foc allà al que és a la zona de Doctor Piró, i ja també es dona coca, és a dir, es fa unes activitats, doncs, maques per poder gaudir aquesta revetlla de Sant Joan, doncs, que sempre és especial, una nit màgica.
0: I ara ja anem una mica més enllà, perquè d'aquí pocs dies començarà ja el Festival de Música Antiga dels Pirineus, un festival que, recordem, es va impulsar des d'aquí la Seu, i per això cada any la Seu acull el concert inaugural. Serà un com és a la catedral, oi?
1: Sí, això va començar amb el Festival Brudieu, com comentes, a l'època de l'alcalde Ganyet, amb l'Anna Martí, precisament la síndica, actual síndica de Greuges, com a regió de cultura, i es va transformar aquest Festival de Música Antiga, el FEMAP, que s'inaugura el dia 3 de juliol, a dos quarts de vuit, i amb el concert inaugural a la catedral com quasi cada any.
0: I a més, més endavant, la Seu i Castellciutat acolliran més concerts del FEMAP.
1: Sí. Sí, sí, la Seu, de fet, és qui més concerts acull de tota la programació. Es fan tres concerts a la Seu i una a Castellciutat.
0: I més música, perquè també un any més la seu acollirà, juntament amb Montferrer, el festival El Set Inferns, que ja es va consolidant.
1: Sí, el festival Set Inferns, que complementa doncs tota l'activitat de cultura popular, de, al final, doncs, de música popular que fem durant l'any... I ja es va consolidant, ja fa molts anys que hi és, i per tant, doncs, contents de tornar a acollir-ho el 17 i 18 de juliol.
0: 17 i 18 de juliol. I ara ja anem una mica més endavant, perquè just a la meitat de l'estiu arribarà a una de les tradicions que no pot faltar mai a la seu a l'estiu, que és el retaule de Sant Ermengoli.
1: Sí, a l'agost, això, doncs, com sempre, es fa aquest retaule, en el qual jo hi participo des de fa molts anys, que al final, doncs, és aquesta representació de la vida del bisbe Ermengol a la nostra ciutat, del seu bisbat. Per tant, un any més amb aquesta junta que es va renovar i amb escenes que també van canviant any rere any, doncs es torna a fer aquesta representació que ja forma part del nostre calendari fix de cada estiu.
0: Mm-hmm. I amb això que dèieu, que si hi ha gent que fa temps que no ho ha vist, que val la pena que ho vegi, perquè aquests darrers anys s'han anat actualitzant.
1: Sempre, cada director, ara hi ha el Xavier Piguillem com a director del retaule, sempre s'aporten coses noves. Si el vam veure fa 10 anys, per exemple, doncs, evidentment, la base és la mateixa, però hi ha hagut molts canvis a la representació per intentar agilitzar també perquè sigui més dinàmic. Per tant, jo recomano, evidentment, doncs, que tothom que pugui hi participi.
0: I més o menys els mateixos dies que el retaule hi haurà la trobada amb els acordionistes del Pirineu, que aquest any viurà una edició molt, molt especial perquè afronta un canvi d'etapa, oi?
1: Hi ha un canvi d'etapa, sí. L'Artur Blasco ha passat el relleu d'una part, la Cati Plana. Crec que ho deixa en molt bones mans. Crec que podem afirmar sense cap tipus de dubte que la Cati és de les millors acordionistes que hi ha, i per tant, doncs, a part d'una bona acordionista, és una gran professional que també dona classes a l'Escola Municipal de Música, per exemple, i podem estar contents de que el llegat de l'Artur amb la seva trobada d'acordionistes, que justament l'any passat va fer un aniversari molt especial, doncs continuï per molts anys a les mans de la Cati Plana. Per tant, un any més. La setmana que ve es fa roda de premsa per anunciar tot el que és les activitats, i res, un any més, com deia, s'inicia aquesta nova trobada d'acordionistes amb més energia que mai.
0: I també en aquelles mateixes dates, final de juliol, començament d'agost, hi ha la Festa Major de Castellciutat, una de les més assenyalades de l'estiu, que s'afegeix també a les diverses festes que hi ha en diferents barris de la Seu i que els darrers anys també han anat agafant volada, oi?
1: Doncs sí, Santa Madalena, Castellciutat, Carrer Major, Carrer Capdevila, veurem si fan alguna cosa, Carrer Canonges, tots els carrers doncs, fan alguna cosa, quasi tots. Hi ha algú que s'ha perdut, com les festes calassàncies de Calassanç, però molts carrers i barris fan festa, i sempre és un moment de fer comunitat, que també és important, de fer xarxa social, i nosaltres, doncs, com sempre, recolzem doncs aquestes activitats populars.
0: I amb aquestes i d'altres activitats arribarem ja al final de l'estiu, que evidentment estarà marcada per la Festa Major. Precisament aquests darrers dies ja n'heu avançat algunes novetats, oi?
1: Sí, vam anunciar els caps de cartell, que són els Catarres i els Tallets, i aviat doncs anunciarem el programa complet, que jo crec que podem dir que serà una bona Festa Major.
0: Hem fet un repàs bastant complet del més destacat que hi ha aquest estiu a la Seu, a més de moltes més activitats que anirem parlant aquí al Cartell Manta. No sé si ens hem deixat alguna i alguna altra cosa que voldríeu destacar.
1: No, jo al final el que vull destacar és que aquest programa d'activitats municipals i activitats, doncs, de xarxa associativa està per gaudir-la, i això és el que hem de fer i el que hem intentat de fer, i evidentment, juntament amb tots els casals municipals, el de aquesta fa el Pau Claris, els d'Esports, el d'Aventura, tots els casals municipals que també fan tots els privats, la part privada, garanteixen de que els nens i nenes de la nostra ciutat, doncs, puguin tenir un bon estiu.
0: El carrer Manta, en aquesta entrevista acostumem a parlar, com dèiem, d'activitats previstes per l'estiu, però volem aprofitar per parlar d'algun altre tema d'actualitat, i és que aquesta setmana mateix la Junta de Govern local de l'Ajuntament ha aprovat demanar a la Diputació una ajuda d'un 1 milió d'euros en relació amb el Parc Olímpic del Segre, que recordem al final d'estiu precisament acollirà la Copa del Món aquest any i s'està preparant per acollir els Mundials del 2027. Suposo que aquesta petició va en aquest sentit, oi?
1: Doncs sí, estem a tope amb l'organització i totes les inversions que calen per poder tirar endavant aquest Mundial que s'ha de dir que té una inversió aproximada entre el que és inversió doncs de renovació d'instal·lacions i el que és la pròpia organització de 5 milions d'euros. Per tant, no és poca cosa i la Diputació col·labora amb 1 milió d'euros amb un tema que ja estem executant, que és el canvi de 2 turbines del Parc del Segre, de la central hidroelèctrica, perquè s'ha de dir que la central és l'ànima d'aquesta instal·lació, que és el que ens garanteix que pugui haver, en cas de sequera, doncs activitat tot l'any, i havien envellit, perquè són dels anys 90, de principi dels anys 90, i després de quasi 40 anys ja els hi calia una renovació, i aleshores el que fem és de 4 turbines, es canvien 2, i la Diputació de Lleida porta 1 milió d'euros per fer aquesta inversió.
0: Per tant, doncs és una inversió que té a veure no tant amb el campionat en si, sinó amb el funcionament d'aquestes turbines que són importants pel Parc, oi?
1: Bueno, al final, el que s'aprofiten sempre els grans esdeveniments, com els Mundials, ja es va fer l'any 2019, que es van fer grans inversions, també. S'aprofita aquestes, com deia, aquests grans esdeveniments per fer grans inversions. Hem de pensar que aquestes turbines costen més d'un 1 milió d'euros, 1.300.000. Per tant, això fent aquests Mundials, venint aquestes inversions, el que nosaltres ens garanteix, a part d'una bona organització del Mundial, perquè s'ha de dir que si deixessin de funcionar les turbines no hi ha Mundial, això és, vagi per endavant, el que garanteix és una continuïtat del parc a llarg termini, com es mereix, òbviament.
0: Doncs hem repassat tots aquests temes amb l'alcalde del Seu, Joan Barret. No sé si quedava alguna cosa més per comentar.
1: No, ja com he dit abans, que doncs remarcar que ha sigut un curs que ara acaba i que ara gaudir de l'estiu.
0: Perfecte, doncs segurament durant l'estiu hi parlem en alguna altra ocasió. Joan Barret, moltes gràcies per avançar-nos tots aquests temes i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
2: Molt bon dia. El Cadí Circuit Fair 2026 completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la cursa del Pla. La prova, que arriba a la quarta edició, es disputarà aquest dissabte, dia 20 de juny, al Pla de Sant Tirs. En parlem avui amb Ignasi Martín, és un dels membres de l'organització. Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Tot a punt?
3: Sí, quasi. Últims retocs per demà i demà passat està a tope.
2: Teniu límits de participants en aquest cas? Com estan anant el ritme d'inscripcions?
3: Bueno, aquesta setmana ha sigut de bojos i al principi no n'hi havia molts, però ara ja s'ha disparat perquè la gent, una vegada van penjar el que eren els recorreguts i els tracks, s'han animat a tope.
2: Quarta edició de la cursa, una prova jove en el Cadí Circuit Fair, però ja consolidada, que organitzeu la gent del poble del Pla.
3: Sí, ja és la quarta edició, tothom molt content, nosaltres també, i res, i aquest any amb novetats.
2: Ah, doncs explica'm, perquè teniu nous recorreguts perquè fa doncs, a les propostes, en aquest cas de la cursa muntanya, de 15 quilòmetres?
3: Sí, aquest any la més llarga 15 quilòmetres i aquest any, novetat, tenim 2 més, la de 9 quilòmetres amb caminada i la de 4 quilòmetres amb caminada també, que serà puntuable pels més petits.
2: Doncs ja ho sabeu, en aquest cas també la cursa del Pla que suma la participació dels xics del circuit FE, per tant segurament que més d'una quarantena de nens, nenes, joves que se sumen en aquesta edició.
3: Pues sí, m'ha sorprès molt perquè no pensava que les inscripcions dels nens pujarien tant i quasi bé 35, 40 estan apuntats amb aquesta edició, la primera de Circuit Fest Chics.
4: Doncs molt bona acollida pel que fan els més joves, també amb els adults, que en aquest cas doncs, participen a la resta de proves. Val a dir que hi ha cursa a peu i doncs, caminada, per qui pugui. En total són aquests tres recorreguts, el principal de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres, l'opció de cursa curta de 9 quilòmetres i un desnivell de 500 i doncs aquesta pels menuts. És prova puntuable del circuit fer petit, en aquest cas els menuts 4 quilòmetres i 200 metres. Tot plegat comença dissabte a les 9 del matí.
3: Sí, a les 9 intentarem ser puntuals com cada any amb l'últim toc de campana, ja que són campaners, i sortirà a les 9 a la primera cursa, que és la de 15, la segona de 9 quilòmetres amb la caminada un quart d'hora més tard, 9 i quart, i la de petits de 4 i la caminada sortirà a 2 quarts.
4: Doncs ja ho sabeu, a les 9 la sortida de la cursa de 15 quilòmetres, un quart d'hora després la sortida de la cavea popular i també la proposta de mitja, diguéssim, en aquest cas, de tots els tres, i mitja hora després la proposta pels més petits, la de 4 quilòmetres. Com es fa la hora pels que estiguin inscrits?
3: A última hora, el dissabte al matí, anem justos de dorsals, o sigui, la gent que vulgui apuntar-se a última hora ens han dit que estem al límit de les inscripcions i aconsello que siguin puntuals per poder agafar dorsals. Si no, la recollida de dorsals tenim demà divendres a la tarda al Condis, tenim la recollir d'allí de dorsals ja els apuntats i tot, i també faig una mica que tenim una xerrada amb la Lídia Pujal molt interessant, i us em convido a que pugueu venir a recollir el dorsal i quedar-se a la xerrada, que és de 7 a 8.
4: Preguntar-te, més enllà del que és la recollida dorsals, recordem la tarda de divendres a partir de les 6 al supermercat Condis, i doncs aquesta bona nova, la xerrada de la esportista metgessa Lídia Pujals, al matí mateix, dissabte, també a partir dels quarts de 8 del matí, també recollida a la plaça Major.
3: Sí, exacte, a la plaça Major, i hi haurà la carpa, les carpes d'entrega de dorsals, i fins a dos quarts de 18, em sembla, no? De 9.
4: De 9, perfecte. Cal algun material obligatori pels participants?
3: Sí, com cada any, obligatori el mòbil carregat, no modo avión. El que és per hidratar-se, no hi haurà gots, una ampolla, aconsello que sigui de mig litro per anar ben hidratat, les sabates esportives, i el que sí que mantenim sempre és la provisió d'auriculars.
4: Correcte, que és un apunt que fem sovint, potser la gent se sorprèn, perquè hi ha qui a vegades va a córrer amb els auriculars, no és el cas, al circuit fer en cap cursa es permet que la gent doncs això, no? Utilitzi els auriculars, perquè això impediria, no?, que l'organització doni doncs, indicacions, no?, als corredors.
3: Sí, exactament. Quan un corredor s'equivoca de camí o l'has d'indicar amb els voluntaris que estem a la muntanya, si vas escoltar música segurament que no sentiràs o el teu company corredor que va darrere que t'estàs equivocant. És un error portar auriculars. En un dia de cursa s'ha de disfrutar del terreny i de lo que el bosc t'està donant.
4: I dels ànims de la gent del pla, no? Perquè sou molta colla, no?, la que esteu ubicats al llarg del recorregut, entre els quals també avituallaments.

0: per poder sumar en aquesta nova edició de la Cursa al Pla. En parlem amb Ignasi Martín. Ignasi, suposo que pendent, no?, d'aquests últims serreis, dels nervis que no poden faltar, no?, el dia de la cursa. Val a dir que l'Ignasi és corredor, però en aquesta no hi pot ser, també te la perds, no?
1: Sí, exacte. Ara els nervis són de que tot vagi bé i tot surti rodat, com cada any, i tal, i res, i a gaudir, que per això... Per això ho fem, per gaudir i perquè la gent gaudeixi a tope del pla i res. I també agrair a l'Ajuntament i als col·laboradors i sobretot a tot el voluntariat que tenim al pla, que sense ells, i jo crec que a totes les curses, sense ells, això no tiraria endavant.
0: Vale, dir que a molts els coneixereu el dia de la cursa, a la plaça Major, en la sortida i a l'arribada. L'arribada suposo que un avituallament una mica més contundent, no?, com pertoca després de la cursa.
1: Exacte. Els avituallaments que tenim a la muntanya són tots de fruita, o sigui, d'hidratació, quasi bé, però a la plaça ja tenim allà el sòlid, els entrepans, la coca, els fruits secs, tota la beguda, tot està allí muntat per quan arribis, agafis una altra vegada les forces que has perdut.
0: Per fa possible. Ignasi, moltes gràcies. Gràcies a tota l'organització de la cursa del Pla. Recordem, en poder saber més, visitant la mateixa pàgina web i també les xarxes socials de la cursa. Ignasi, moltes gràcies. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
0: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més, aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis, informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Comença ja l'estiu i ha començat ja Carretera i Manta, ja ho heu sentit, i com havíem anunciat, tornem ara al concurs. Tenim temps fins a l'una del migdia per seguir rebent trucades. Ens havia quedat la incògnita pendent d'aquesta pel·lícula que estàvem buscant, ja en sabíem unes quantes coses. Si donant-li voltes, doncs, heu lligat caps amb les pistes que teníem i creieu que ja sabeu quina és, no ho dubteu, truqueu al 973-36-06-17 perquè podeu ser els guanyadors del premi directe que donem avui. Avui oferim la possibilitat de guanyar algun dels de ser els primers a guanyar algun dels premis que ens ofereixen els nostres patrocinadors. Hem parlat de Parc del Segre, la Casa del Matalàs i Peusa, i també obrim directament la bateria de preguntes, però abans tenim trucada. Endavant, sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: Podria ser Cinema Paradiso?
0: Cinema Paradiso no és aquesta, Joan. Gràcies. Fins ara, no és Cinema Paradiso, una pel·lícula doncs molt recordada també i que efectivament una de les pistes que havíem donat és que després s'ha emès moltes vegades per televisió també, i és el cas d'aquesta que estem buscant també. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, hola Jordi, benvingut a la Carretera i Manta, digues.
1: Una pregunteta, un dels protagonistes pot ser el Tom Cruise?
0: No és Tom Cruise.
1: Pues la película La Fuerza del Cariño.
0: La Fuerza del Cariño no és aquesta.
1: Pues molt bé.
0: Gràcies, Jordi, per trucar.
1: De res, adéu.
0: Doncs la benvinguda al Jordi Ubach, que ens ha trucat també aquí al Carretera i Manta. Moltes gràcies a tothom qui ens va trucant, qui es va incorporant al Carretera i Manta. No és aquesta que ens deia el Jordi, La Fuerza del Cariño, aquesta pel·lícula que estem buscant. Recordem una mica les dades que havíem donat abans. És una pel·lícula dels anys 80, hem dit, nord-americana, a més transcorre íntegrament als Estats Units, de gènere dramàtic, com algunes de les que ja ens heu dit, i guanyador d'un Òscar. Són aquestes les pistes que tenim, i una pel·lícula que en el seu moment se'n va parlar molt, i prova d'això és que després, a més, s'ha tornat a emetre moltes vegades per televisió. Aquestes són les pistes que tenim per mirar d'endevinar aquesta pel·lícula, i mentrestant reobrim la bateria de preguntes que havíem deixat preguntant sí, qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia. Hola, bon dia, jo, Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
2: Pot ser Gente Corriente.
0: Gente Corriente, no és Gente Corriente, Adrià.
2: Vale.
0: Gràcies, fins ara. No és Gente Corriente. Recordem també que si voleu ens podeu fer alguna pregunta d'aquesta pel·lícula per mirar d'aquesta manera d'apropar-vos més a la resposta. 973-36-06-17. No és Gente Corriente. Quina és aquesta pel·lícula de gènere dramàtic nord-americana, a més transcorre íntegrament als Estats Units, dels anys 80, i que va guanyar un Oscar. Ja podem dir que, a veure, estem consultant les dades, però sí, concretament va guanyar l'Òscar, atenció, al millor guió original. Va guanyar un Òscar al millor guió original, aquesta pel·lícula. Per tant, ja sabem una cosa més, a veure si d'aquesta manera ens apropem més a la resposta. 973-36-06-17. Hem demanat a la bateria de preguntes qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet, i una de ben diferent. Quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà? Quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà? Una espècie invasora. 973-36-06-17. Ja que ahir parlàvem de pobles, no va trucar. Endavant. Sí, hola, bon dia. Un moment, ara sí, bon dia.
2: Bon dia, sóc l'Adrià.
0: Adrià, no, un moment, digues.
2: Pot ser el Club dels Poetes Muertos?
0: Adrià, molt bé, és el Club de los Poetes Muertos. Molt bé, felicitats. Com ho has pensat que podia ser-ho?
2: Què vols, de veritat o una mentida?
0: No, que sí, que és veritat, que l'has encertat.
2: Dic, què vols, de veritat, de com ho he trobat?
0: Sí, per internet, no?
2: ChatGPT.
0: Ah, mira, doncs veus, doncs t'ha servit, t'ha anat bé, veus? Doncs molt bé, Adrià, felicitats. Tenim per oferir premis dels nostres patrocinadors, hem dit del Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs o Peusa. Quin d'aquests tres et fa més gràcia?
2: El de Peusa,
0: un endoll intel·ligent, molt interessant. Doncs molt bé, Adrià, t'ho apuntem, i aquest obsequi el podràs anar a buscar directament a Peusa.
2: Vale, d'acord.
0: Gràcies, felicitats. Doncs era el Club dels Poetes Morts, on la seva estrena en castellà, el Club dels Poetes Muertos, que és com es va estrenar en el seu moment. Tenim més pistes per donar, no gaires més, de fet, com per exemple que estava ambientada en una escola d'elit, en una escola elitista, i que el protagonista era Robin Williams. De fet, va ser la pel·lícula que li va donar més fama. El Club dels Poetes Morts, en el seu títol original, Dead Poets Society, dirigida per Peter Weir i protagonitzada per Robin Williams, que se situava en una escola preparatòria conservadora per a nois, força elitista, i que explica la història d'un professor de literatura que inspira els seus estudiants a canviar la seva vida respecte del que n'esperen les seves famílies de conformitat a través del seu ensenyament de la poesia i la literatura. Va guanyar diversos premis, entre ells, com dèiem, aquest, l'Òscar al millor guió original, i després va ser doblada tant al castellà com al català, i de fet s'ha pogut veure moltes vegades a la televisió als anys següents. És una pel·lícula del 1989, però que, com dèiem, de tant en tant encara la podem veure per la televisió. Era llarga, durava més de 2 hores, rodada a l'estat de Delaware, dels Estats Units. Va tenir un pressupost de 16 milions de dòlars de l'època, però va aconseguir una recaptació de gairebé 100 milions de dòlars, cosa que demostra, doncs, l'èxit que va tenir aquesta pel·lícula, que va catapultar, de fet, Robin Williams a l'estrellat. Després Robin Williams, malauradament, va tenir un final una mica trist, però, com dèiem, en aquell moment va tenir una gran popularitat. Va guanyar l'Oscar al millor guió original, també el premi BAFTA a millor pel·lícula, BAFTA a la millor música original, que era obra de Maurice Jarre, també el premi César a la millor pel·lícula estrangera, que es concedeix a França pel seu director Peter Weir, i va obtenir també nominacions als Globus d'Or. El Club dels Poetes Morts, com dèiem, efectivament una de les pel·lícules més recordades dels anys 80, concretament de finals dels anys 80, i que avui hem volgut recordar aquí.
3: A tus pasiones, vuélvete un ser poderoso, piérdete buscando un barco en las estrellas. Y nunca olvides tu es...
0: Doncs seguim amb la bateria de preguntes, i vinga, va, ara pels més cinèfils hi afegim una pregunta. Quina és la frase més per la que és més recordada aquesta pel·lícula del Club dels Poetes Morts? A veure si algú ens la pot dir. 973-36-06-17. Hem demanat també qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet, i també quina mena d'element natural és l'Helodea del Canadà, una espècie invasora. 973-36-06-17. I anàvem a preguntar també quin poble de l'Alt Urgell comparteix nom, comparteix topònim amb un poble del Pallars Jussà i també amb un poble del Berguedà. És un topònim, doncs, força present aquí al Pirineu. Quin poble de l'Alt Urgell, que a més és cap de municipi, comparteix nom amb un poble més petit del Pallars Jussà i també amb un del Berguedà? 973-36-06-17, 973-36-06-17. Més preguntes. Com es diu el nou disc del músic urgellenc Arnau Obiols? 973-36-06-17. Bateria de preguntes en marxa. Podeu seguir trucant. Encara tenim 3 minuts per endavant, per si voleu sumar punts de cara als premis setmanals. 973-36-06-17. I una pregunta més. En què consisteix el Pla de Barris? N'hem parlat moltíssim darrerament als informatius del Pla de Barris, però a veure si algú ens pot explicar què és això del Pla de Barris, a grans trets en què consisteix. 973-36-06-17. No sabem si ens havien respost aquesta. Quin club esportiu de la Seu organitza cada any la campanya Cap Infant Sense Joguina? I la que segur que no ens han respost encara, amb quina marca competeix actualment el pilot Isidre Esteve? 973-36-06-17. Tenim encara, doncs, 2 minuts per si voleu contestar alguna d'aquestes preguntes que hem formulat, si no les deixarem ja per dilluns. Dilluns, en què ho diuen, que us animem a participar, de fet, perquè probablement tindrem sorteig de coques de Sant Joan, ja ho podem avançar pels oients més fidels del Carter i Manta. Doncs estigueu atents dilluns a aquest concurs que farem. 973-36-06-17. Ens queden 2 minuts, per tant, doncs, si no arriben més trucades, ho deixarem aquí i donem pas tranquil·lament cap a l'informatiu a migdia, que arribarà a la 1 aquí a Ràdio Seu 107.2. No sense abans donar-vos un cop més les gràcies per la benvinguda a aquesta nova temporada del Carter i Manta. Anem ja engegant motors i esperem, doncs, que ja estiguin a ple rendiment de cara a aquesta setmana que ve, que s'espera intensa, amb Sant Joan entremig. De moment, gaudiu d'aquest primer cap de setmana oficial d'estiu, i el Carter i Manta, que torna aquest dilluns vinent amb temes força interessants.

0: Dos forns de terrissa trobats a la Seu d'Urgell revelen que la ciutat exportava ceràmica a l'edat moderna. Són els únics documentats arqueològicament al Pirineu d'aquesta època i es poden visitar durant aquest mes de juny. L'objectiu, donar a conèixer el jaciment a la població. Serà la notícia amb la que obrirem l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
1: Titulars.
0: L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell acull la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per a tothom. La proposta intergeneracional s'ha desenvolupat durant el curs escolar 2025-2026 amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del taller Claró. En l'àmbit educatiu també, tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu han obtingut la menció honorífica a les proves Cangur. Els joves s'han situat entre l'1% dels millors de Catalunya. Enguany han pres part en la competició matemàtica més de 15.000 alumnes arreu del país. El grup de treball de la Comissió de Pantalles surt als parcs per escoltar les famílies de la Seu i comarca. L'objectiu, promoure accions de sensibilització, prevenció i acompanyament davant dels reptes actuals relacionats amb la criança, l'educació i l'ús de les pantalles. Discrepàncies entre la DGT i autoescoles pel pla per descongestionar els exàmens pràctics. L'organisme de trànsit afirma que el sistema implantat a la demarcació de Lleida permetrà donar resposta a tots els alumnes ja formats. No estan d'acord les autoescoles. Detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra, valorats en més de 7.700 euros. Un dels homes que viatjaven en el vehicle on es va trobar el material tenia una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava. Confirmen l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. Un treball reuneix 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals contra la residència Fiella de Tremp pel brot de Covid. Demanen 16 anys de presó per a un home acusat d'abusar la seva neboda a Puigcerdà. I en esports, el torneig Plesbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet reuneix 16 equips al Palau d'Esports. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge jugaran més de 200 esportistes d'arreu de Catalunya i d'Andorra amb el Cedis Airam com a anfitrió.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Dos forns de terrissa localitzats el 2024 al pati de les monges de la Seu d'Urgell apunten que la Seu era un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre els segles XVI i XVII. La troballa totalment inesperada, segons apunten els arqueòlegs, és la més rellevant de les 7 campanyes d'excavació que s'hi han dut a terme des del 2020 i situa la ciutat en un lloc destacat en la història ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb la campanya arqueològica d'enguany, el jaciment s'obre al públic els dissabtes de juny amb visites teatralitzades. També estan pensades especialment per a les famílies. Els dos forns localitzats durant les excavacions dutes a terme l'estiu de 2024 funcionaven simultàniament. Així explica la troballa Anna López, que és la responsable de l'Espai Armengol de la Seu d'Urgell.
3: Aquest pati, des del 2020 que hi estem excavant, estem ara mateix a la 7a fase d'excavació durant aquest mes del mes de juny. Llavors, aquesta excavació va sorgir de l'any 2020 en una troballa fortuïta. Això es va iniciar arrel d'una subvenció que es va destinar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a través de la Diputació de Lleida de construir una central de biomassa just en aquest
4: que la troballa no era esperada perquè no en tenim documents que parlen d'ells, així com sí que tenim de documents que parlen de fons de terrissa a aquesta ciutat, altres a la zona firal d'aquí de la Seu, després que per aquesta cronologia són els únics que trobem al Pirineu, com a mínim al Pirineu català, segon que estan localitzats dintre de la muralla, en ell, el qual és un fet interessant, perquè normalment aquests tipus de feines molt brutes, no?, com poden ser tota la producció de terrissa, i el que conlleva, o sigui, el que comporta, perdó, estarien ubicats a fora de les muralles.
0: Així doncs, aquesta troballa, Carla Garrido, directora de l'excavació, ens en feia 5 cèntims. Diu que, tot i que normalment els estudis se centren en les ceràmiques a la blava catalana o les manises, la ceràmica de cuina, la d'ús quotidià, és la que tenia més sortida. El fet que els dos forns estiguessin junts i en funcionament paral·lel apunta a una producció, a més, de terrissa a gran escala.
4: El fet d'haver trobat aquests dos forns posa en rellevància una gran producció d'aquest tipus de peces, tant, vale, perquè estan, clar, no ho he comentat, però són dos forns que funcionen junts alhora, dintre les muralles, i evidentment parlem d'una producció de terrissa a gran escala i que està relacionada molt probablement amb, inclús amb una exportació. És a dir, que no només nutreix d'aquest tipus de béns ceràmics a la ciutat de la Seu, sinó que probablement estigui nutrint de peces a la resta del territori pirinenc.
0: Coincidint amb la campanya d'enguany, el jaciment s'obre al públic els dissabtes de juny, com hem dit, a les 7 de la tarda, amb visites guiades i teatralitzades conduïdes per la mateixa Carla Garrido, que es poden reservar a través del lloc web de l'espai Ermengol. Així ho explica també Ana López.
3: Estem fent de manera regular visites guiades amb l'arqueòloga Carla Garrido, que és la directora de l'excavació, i això és per obrir també en els públics, ja que per transparència i per interès a donar a conèixer aquest jaciment a la població. Cada any, en cada fase d'excavació, s'ha anat fent visites guiades, però enguany hem decidit de fer-ho de manera més regular.
0: Di que López valore positivament l'interès que estan despertant aquestes visites entre la ciutadania i ha subratllat la importància d'apropar aquest patrimoni al que és la població.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell ha acollit aquest dijous la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per a tothom. S'ha desenvolupat enguany amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del Taller Claró. L'acte de tancament ha servit per fer un repàs a l'experiència d'ambdós col·lectius i per exposar diversos materials com a testimoni de les activitats que s'han dut a terme durant el curs escolar 2025-2026. En parla una de les professores responsables, Maria Olivares.
5: La veritat és que avui la culminació d'aquest projecte hem vingut aquí a l'arxiu a cloure, a acomiadar aquest fantàstic projecte que hem fet amb els alumnes de 6è i els companys del Taller Claró. Ha anat fantàstic. Aquest any, com a novetat, hem inclòs aquestes convivències amb ells, on vam fer una sortida amb pernoctació inclosa, vam conviure, vam passar moltes estones meravelloses, i avui hem vingut aquí a l'arxiu a compartir amb tothom la nostra experiència, i volem agrair de manera molt especial al director, en Julio Quílez, per la bona predisposició i per la seva col·laboració sempre inestimable.
0: Julio Quílez, el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, que destaca la importància d'aquest projecte, un projecte col·laboratiu.
6: Aquest estudi té tres aspectes rellevants. El primer d'ells és que per primera vegada es publiquen en obert.
7: Saps que ha anat molt bé sempre treballar amb els projectes de l'Albert Vives conjuntament altres institucions relacionats amb valors socials, però nosaltres és fonamental. L'arxiu és un arxiu social, a més d'un arxiu d'informació, i per tant el que tenim avui és doble. Tenim la memòria d'un projecte i a més els valors que l'acompanyen, que seran ingressats a l'arxiu i per sempre més quedaran a disposició de la societat.
0: Paraules per a tothom ha inclòs propostes vinculades amb la llengua, com ara endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentats en l'expressió corporal i no verbal. Un projecte que s'ha enfocat per potenciar les relacions personals i establir vincles afectius i socials. La voluntat final, trencar estereotips cap a les persones amb discapacitat a partir del coneixement i reconeixement mutu, el respecte i l'empatia, així com l'escolta activa. L'activitat central del projecte es va dur a terme el 28 i 29 d'abril a Salàs de Pallars, amb unes convivències interessants intergeneracionals amb pernoctació inclosa. La sortida va incloure la dinamització de grups i la realització de jocs esportius i manualitats. Entre d'altres, també la dansa i la música es van utilitzar com a vehicles de sensibilitat, comunicació i integració. Una iniciativa que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de la Seu i l'Arxiu Comarcal i que recull el testimoni també de programes anteriors sota el nom Comprant Records o també Compartint Vides. I en l'àmbit educatiu, tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu han obtingut la menció honorífica a les proves Cangurs, en situar-se entre l'1% dels millors participants de Catalunya. Aquest resultat és molt meritori, tenint en compte que enguany han pres part en la competició matemàtica amb més de 15.000 alumnes d'arreu del país. El Departament de Matemàtiques i la direcció del Centre Urgellenc han celebrat aquest resultat perquè asseguren que reflecteix el bon nivell en la matèria i en el raonament lògic dels joves que han rebut el reconeixement. La prova organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques premia la lògica, l'enginy i el raonament conceptual per damunt de la memorització. Els exercicis plantegen reptes que posen a prova la capacitat d'interpretació, l'estratègia i el pensament crític dels participants. I dic que el grup de treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l'Alt Urgell, ha posat en marxa aquest dijous una acció participativa als espais públics freqüentats per infants i famílies amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. La iniciativa busca afavorir l'escolta activa i la participació ciutadana per identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de la criança, l'educació i l'ús de les tecnologies. Durant els mesos vinents, en horari de tarda, els professionals del grup de treball es desplaçaran a diversos parcs i espais públics, tant de la Seu com d'altres municipis de la comarca, per conversar directament amb les famílies. La recollida d'informació es farà a través de preguntes com quina edat tenen els teus fills i filles, què és el que més et preocupa ara mateix sobre els teus fills i filles i quin suport t'agradaria rebre dels professionals. Les dades recopilades serviran per identificar les demandes comunes i també oferir accions. A més de la participació en aquesta enquesta presencial, l'acció ofereix altres canals per garantir que tothom pugui expressar-se. D'una banda, hi ha una bústia de participació ciutadana i d'altra banda, una enquesta digital, l'enllaç de la qual es pot trobar a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Ràdio Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: La Direcció General de Trànsit i les autoescoles de la demarcació de Lleida, incloent les del Pirineu, discrepen sobre l'efectivitat del pla de xoc que ha posat en marxa aquesta primavera per descongestionar el col·lapse dels darrers mesos en els exàmens pràctics de conducció. L'organisme estatal assegura que la mesura ha donat resultat i fins i tot afirma que s'està oferint més places de les que poden absorbir les autoescoles. En canvi, aquestes consideren que la DGT ha publicat una visió esbiaixada i deslleial sobre la situació actual i que segueix havent greus problemes per donar resposta a la demanda. La Guàrdia Civil va detenir el passat 30 de maig tres persones a la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni. Els agents van interceptar un vehicle procedent d'Andorra que circulava pel carril verd i van recuperar 60 perfums robats, 9 bosses de mà i 6 ulleres de marques reconegudes. Alguns dels objectes encara portaven sistemes d'alarma amb un valor conjunt de gairebé 7.800 euros. Un dels detinguts, a més, tenia en vigor una ordre d'allunyament sobre la dona que l'acompanyava al vehicle. Els tres detinguts van quedar en llibertat provisional després de declarar el jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. La intervenció va tenir lloc cap a les 6 de la tarda, quan els agents van observar una actitud nerviosa tant del conductor com dels ocupants del vehicle de matrícula espanyola en el moment de creuar la duana. Malgrat que tots tres van negar repetidament que portessin mercaderia subjecta a declaració, una inspecció més minuciosa del turisme va permetre localitzar els articles amagats a l'interior interior. En ser preocupats sobre la procedència dels objectes, es va preguntar als ocupants que van reconèixer que els havien sostret en diversos establiments comercials d'Andorra la Vella amb la intenció de revendre'ls posteriorment a territori espanyol. Un cop verificada la identitat dels detinguts, els agents van comprovar també que un dels dos homes tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la seva dona, que era precisament la tercera ocupant del vehicle. Per aquest motiu, se li ha imputat també un delicte per haver trencat la condemna, a més del delicte contra el patrimoni que se'ls imputa als tres. Les diligències van ser lliurades juntament amb els detinguts al jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. Tots tres van quedar en llibertat provisional i els objectes recuperats van ser dipositats a les dependències de la Guàrdia Civil.
9: Pirineu.
0: Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que revela una ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. El treball publicat a Archaeological Data reuneix 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. Segons ha manifestat el director del grup, Ermengol Gassiot, aquest recurs permet ordenar la seqüència cronològica de 380 jaciments arqueològics documentats a la zona. Aquests són els punts més destacats de l'estudi.
6: Aquest estudi té tres aspectes rellevants. El primer d'ells és que per primera vegada es publiquen en obert una sèrie de 122 datacions de carboni 14 de jaciments d'alta muntanya. Es publiquen en obert perquè qualsevol investigador les pugui fer servir, les pugui validar, les pugui comparar amb les dades de la seva zona. D'alguna manera respon a la voluntat de generar un espai de ciència oberta sobre arqueologia i prehistòria i patrimoni de l'alta muntanya, amb l'esforç de valoritzar aquests espais també com espais de patrimoni i d'història humana.
0: Ermengol Gassiot fa una explicació de la troballa.
6: També ens permet veure com posteriorment, ja en el Neolític, aquesta activitat humana s'intensifica en poblacions que tenien una activitat ramadera i que s'estableixen també en zones que actualment són les àrees de pastura d'alta muntanya que coneixem tothom que anem a la muntanya. Aquesta activitat segurament va ser responsable de la creació d'aquests prats alpins i subalpins que actualment caracteritzen el Pirineu català.
0: Pel que fa a la recerca, entre els punts es destaca que la mostra indica que els jaciments van estar ocupats o habitats en diverses èpoques diferents. Tot plegat, el carboni 14, clau per a aquest estudi.
6: Aquesta sèrie de datacions de carboni 14 també ens permet entendre com va variant al llarg del temps la dinàmica de l'activitat humana en aquest sector del Pirineu. Sempre estem parlant per sobre els 1.800 o 2.000 metres d'altitud. Un dels vestigis més característics són les restes arquitectòniques, d'arquitectura en pedra seca, i el que podem veure és que les primeres construccions en pedra tenen aproximadament 5.000 anys i es localitzen al jaciment del Portarró. En aquest jaciment s'hi han pogut excavar restes d'un recinte amb finalitats habitacionals, o sigui, restes d'una casa adossada a un gran bloc erràtic que es va construir amb una base de mur de pedra complementada amb paret de fusta aproximadament fa uns 5.000 anys. En certa mesura, podríem dir que les primeres construccions en pedra seca del Pirineu daten del Neolític final i a partir d'aquí doncs, aniran tenint continuïtat al llarg del temps.
0: La recerca és resultat de 20 anys de treball de camp.
6: El segon aspecte rellevant d'aquest estudi és que ens mostra que els grups caçadors-recol·lectors d'inicis de l'Holocè van començar a freqüentar les zones altes del Pirineu, i quan parlo de zones altes em refereixo per sobre els 2.300-2.400 metres d'altitud per desenvolupar-hi activitats de cacera. Per tant, confirma que la primera ocupació humana al final de l'últim període glaciar al Pirineu el desenvolupen ja grups de caçadors-recol·lectors i que aquestes ocupacions coexisteixen amb petits glaciars de circ que encara quedaven algunes zones del Pirineu Occidental de Català, concretament molt a prop del jaciment de les Obagues de Ratera, doncs en el circ del Bergús.
0: La base de dades en definitiva publicada en accés obert contribueix a modificar el paradigma de les àrees d'alta muntanya com a espais verges, mostra que la presència humana ha estat contínua i recurrent al llarg de l'Holocè i en contextos de variabilitat climàtica. A més, permet sobreposar les traces d'activitat humana als canvis paleoecològics que s'estan documentant actualment en aquest tipus de medis. I en més Pirineu parlem també de l'audiència de Lleida que ha confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals contra la residència Fiella de Tremp arran del brot de Covid que va causar la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors entre el novembre de 2020 i el gener de 2021. Segons ha informat l'ACN, en base a una notícia avançada per Pallars Digital de fonts properes al cas, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que havien presentat les famílies de les víctimes mortals i s'ha ratificat en el sobreseïment de la causa penal. Els demandants acusaven la direcció del centre d'un suposat delicte contra el dret dels treballadors. I l'Audiència de Girona demana 16 anys de presó per a un home acusat d'abusar de la seva neboda a Puigcerdà. La víctima apunta que les agressions sexuals es van produir entre els anys 2022 i 2023 a la casa i a la botiga de la seva tieta, que era la parella de l'acusat des de feia més de 20 anys. L'home nega els fets i el seu advocat en demana l'absolució.
10: Els esports d'aquí.

0: El Palau Municipal d'Esports de la Seu viurà aquest dissabte i diumenge la 16a edició del torneig Plesbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet organitzat pel CEDIS Airam i l'Ajuntament Urgellenc. Enguany l'esdeveniment manté el format estrenat l'any passat amb 16 equips i 2 dies de competició i reunirà més de 200 esportistes que representen diversos clubs d'arreu de Catalunya i d'Andorra. El torneig ha esdevingut una de les activitats més consolidades de l'esport inclusiu al Pirineu. Enguany segueix presentant novetats, entre les quals destaca el fet que els jugadors tindran accés gratuït a la piscina municipal durant els descansos entre partits. I la recaptació del servei de bar es destinarà al projecte social del CEDIS Bàsquet, que vol així reforçar el compromís amb la inclusió i la cohesió social. A la presentació, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, remarcava que aquest torneig és molt important per a la ciutat.
1: Contents avui d'anunciar aquest 16è torneig Presbit que es farà a la nostra ciutat el 20 i 21, és a dir, dissabte i diumenge d'aquesta setmana, doncs amb la participació de totes les persones amb diversitat funcional d'arreu de Catalunya que hi participa any rere any en aquest campionat, en aquest torneig, que és molt important per nosaltres perquè, de fet, i aquí agraeixo al Club CEDIS doncs aquesta tasca, no només a la base, no només també a l'esport d'elite, amb la primera divisió femenina, sinó també aquesta feina social amb aquestes persones, com deia, de diversitat funcional, que també formen part de la nostra societat i que amb aquest tipus de campionat, amb aquest tipus de també doncs d'esport que es practica i que doncs fomenta el CEDIS, també se senten realitzats. Per tant, doncs des de l'Ajuntament tot el recolzament, un agraïment com sempre al club, un agraïment també a tots els patrocinadors i totes les persones que ho fan possible, en especial doncs els entrenadors de l'Airam.
0: El president de l'Associació Esportiva CEDIS Bàsquet, Pep Ribés, celebra que després de més de 15 anys el torneig Ciutat de la Seu ja ha esdevingut un projecte no només de club, sinó també de la ciutat.
2: 16 tornejos o 16 edicions, jo penso que tenen el valor del que significa aquest projecte a nivell no només de club, sinó a nivell de ciutat i a nivell social, per integrar dintre del màxim de possibilitats amb un col·lectiu que realment l'hem de fer sentir totalment més dintre de la nostra societat i almenys dintre del nostre club. Així és des de fa 17 anys. I aquí posar en valor la tasca del Pep i del Dani, perquè són els autèntics precursors de que això tingui aquesta continuïtat i tingui aquesta acceptació a nivell social.
0: Així doncs, aquestes declaracions de Pep Ribés, president de l'Associació Esportiva CEDIS Bàsquet, pel que fa estrictament a la competició, l'entrenador del CEDIS Airam, Pep Mora, ha explicat que enguany mantenen el format que van estrenar l'any passat amb 2 dies de partits, perquè ara fa un any va ser molt reeixit en tots els sentits, diu.
3: Nosaltres seguirem amb el mateix format que vam estrenar l'any passat, que vam estrenar l'any passat, perquè bueno, va ser un model doncs, que havíem vist, ens havia agradat i bueno, vam acabar decidint doncs, d'importar-lo i bueno, pensem que l'any passat va ser molt exitós en tots els sentits, llavors aquest any doncs, hem volgut repetir-lo i de moment anirem repetint. Llavors, el format són 16 equips, el mateix que l'any passat. Aquest any ens venen 3 equips nous i en recuperem un que havia deixat de venir.
0: A més del CEDIS Airam com a anfitrió, en el torneig hi prenen part els equips de Morabanc, Escaldes Engordany, Unix Cerdanya, el Club de Bàsquet Vic, el Club Esportiu Barna Màgics, en Serpanteres, Amparrel, Mediterrània Pineda, Lluïsos de Gràcia, Fedamar Boet, Fedamar Joventut Badalona, el Cornellà, el Vila Montornès, l'Asproseat i també l'Associació Triple. I més esports amb el Cadí Circuit Fe, que complete la primera meitat del calendari amb la celebració de la cursa del Pla. La prova que arriba a la quarta edició es disputarà aquest dissabte al Pla de Sant Tirs. El termini per apuntar-s'hi va finalitzar ahir dimecres i hi ha confirmada la participació de prop de 200 corredors i corredores. Els 150 primers inscrits rebran un obsequi. La sortida tindrà lloc aquest dissabte a les 9 de la plaça Major. El recorregut principal consta de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. També hi ha l'opció de fer la cursa curta de 9 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. A més, hi ha també el que és la prova puntuable del circuit Fer Petit. Els participants faran 4 quilòmetres i salvaran un desnivell de 200 metres. Tot seguit es farà la sortida de la caminada popular. En aquest cas també hi ha dues opcions, la de 9 quilòmetres, que coincideix amb la cursa curta, i la de 4 quilòmetres, que és la més assequible. Pel que fa a la recollida de dorsals, ja començarà aquest divendres a la tarda, de 6 a 8, al supermercat Condis, mentre que dissabte al matí es podrà fer abans de la sortida, de 8:15 a 9:15 a la plaça Major. L'organització recorda que el material obligatori inclou el telèfon mòbil carregat i sense el mode avió, un got reutilitzable, sabatilles esportives tancades i un clip o alguna altra peça per portar el dorsal visible. No estarà permès córrer amb auriculars. Fins aquí els esports.

parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Festa de final de curs escolar a la Seu d'Urgell aquesta tarda de divendres al passeig de Joan Brudieu, amb diverses activitats, entrega del Premi de Fotografia Guaita, actuació del grup Mitja i Mitjaneta, presentant el seu espectacle La Rateta Voladora i Brena Popular. Avui també concert d'Artur Blasco i Cati Plana a la nostra ciutat a les 7 de la tarda al pati de la biblioteca. A la nit, 12 hores de joc al Centre Cívic L'Escorxador de les 8 del vespre a les 8 del matí, a càrrec aquesta activitat de l'Associació de Lleure de l'Alt Urgell i la Llau. Aquest dissabte, presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Bentoldrà, serà a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Aquest dissabte també, 18a jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares, amb diverses activitats, com inauguració de la jornada a 5:45 de la tarda, 6:45 xerrada El Terme de la Guàrdia, un tom per la seva història, càrrec de l'historiador Jordi Nistal, a 6:45 arribada dels Canuts dels Minairons, amb creació del Talleret, i a 7:45 berenar sopar popular. Hem de dir també que a 8:15 hi ha sortida de la caminada guiada pel camí vell de la Guàrdia d'Ares al Tartet dels Minairons, amb un espectacle de camí, la nit del solstici d'estiu. Al Tarter dels Minairons, a 10:15, hi haurà la continuació de l'espectacle Anem a plegar Minairons, una experiència en música i dansa amb el duet La Tupina. També hi haurà degustació de coca i xocolata. Una activitat organitzada per l'entitat municipal descentralitzada de la Guàrdia d'Ares i l'Ajuntament de les Valls d'Àguila. Pel que fa al cap de setmana també, diumenge travessa solidària sota el lema From the River to the Sea al Pantà d'Oliana, una activitat organitzada per Kayaks and Summits. És solidària i començarà concretament a les 10 del matí. I projecció del film Queer Me d'Irene Bailo a la Seu, diumenge a les 7 de la tarda a Cinemes Guiu, presentació i col·loqui amb la participació de la directora del film i del col·lectiu Tora Blava. Aquest diumenge a 8:15 a la plaça Catalunya, també ballada de sardanes amb la Bellpuig Copla. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar a la nostra pàgina web a l'apartat d'agenda.

0: I de cara al cap de setmana ens interessa saber com evolucionarà la meteorologia. Néstor Gómez, bon dia.
1: Bon dia. Ens trobem a les portes d'una onada de calor que començarà a casa nostra, ja en definitiva tot el país, de cara a diumenge i es mantindrà activa com a mínim fins a Sant Joan. 4 dies consecutius de temperatures totalment desbocades arreu del país. A casa nostra comencem per aquesta jornada i després ja anirem una miqueta donant matisos. Un dia de sol, possiblement aquesta tarda tindrem algunes nuvolades a les muntanyes que ens envolten i no descartem que cap a les muntanyes del Cadí, Salòria o cap a Andorra arribi a caure algun ruixat, cosa molt puntual i a sobre molt feble. El que sí que serà notícia avui, un dia més, seran aquestes temperatures que avui tornaran a assolir valors entre 32 i 34 graus aquí a la Seu. Pot enfilar-se el termòmetre, tal com va passar ahir cap a Oliana, al voltant dels 37. Aquesta situació serà similar a la de demà, un dissabte que arrencarà possiblement amb una matinada amb núvols, que és la propera, fins i tot amb alguna gotellada. No descartem que cap a les 5, les 6 de la matinada tinguem alguna gotellada, seran gotes de calor. Tot això marxarà ràpidament cap a Andorra, i el que tindrem serà un dissabte assolellat, sobretot durant tot el matí, amb un ambient molt càlid. Temperatures que ja poden tocar aquí a la Seu, la xifra dels 35 graus, i s'espera que cap a Oliana puguin acostar-se cada cop més a la xifra dels 40. No s'arribarà, però sí que s'acostarà molt a aquesta xifra. Demà a la tarda, amb possibilitat d'alguna nuvolada que pugui deixar algun ruixat, sempre coses molt aïllades i molt puntuals. Ara bé, la calor intensa començarà a arribar dissabte, però ja la començarem a tenir amb pols en suspensió, un cel terrós de cara a diumenge. Temperatures ja que tocaran per primera vegada els 40 graus, per primera vegada en aquest any a Catalunya. S'esperen entre el 41 i 42 graus cap a les zones de Ponent. A casa nostra, Oliana ja és candidat a arribar als 40 graus el proper diumenge i la temperatura no acaba aquí, perquè tocaran sostre de cara a dilluns amb màximes de 42-43 graus cap al Pla de Lleida, aquí a casa nostra entre els 42 graus i aquí a la Seu al voltant dels 37-38 graus de temperatura màxima de cara a dilluns, de tal manera que l'ambient serà tòrrid tant de dia com també sobretot durant la nit, tot i que a la nit baixarà la temperatura, l'ambient estarà prou caldejat. I aquesta situació de calor intensa afluixarà però no desapareixerà. Sostre dilluns, però es mantindrà a cotes molt altes amb temperatures extremes durant bona part de la setmana, com a mínim fins dimecres. Això vol dir que fins dimecres les temperatures poden anar arribant als 40 graus al sud de la comarca. I després afluixarà una miqueta més, però sempre ho farà de manera molt lenta. Tan lenta que ja podem assegurar que aquesta propera setmana, la setmana que ve, darrere del mes de juny, doncs pràcticament serà de ple estiu, d'un estiu canicular i amb unes temperatures totalment disparades.
0: Onada de calor per a les properes hores i dies. Amb la predicció meteorològica posem el punt i final a les notícies. Més informació a la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram. Bona tarda.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar? 107.2 FM.
3: L'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
4: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del dia, conversem amb Ferran Pedret, expresident del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar al Parlament de Catalunya. Benvingut.
5: Moltes gràcies, bon dia.
4: Benvingut a Ràdio Seu.
5: Moltes gràcies.
4: I també a la Seu d'Urgell. Una primera visita al municipi, a la Seu d'Urgell, per establir contacte amb l'alcalde de Seu d'Urgell, amb el senyor Joan Barrera i amb part del seu equip de govern per tractar temes d'actualitat. Temes prioritaris per casa nostra, per la Seu d'Urgell, entre els quals la futura residència per la gent gran, també l'hospital, el futur hospital comarcal, el pla de barris, quelcom que també doncs, és molt destacat a casa nostra, i també temes que han a veure doncs, en un habitatge. Si us sembla, comencem pel començament, tot plegat en el marc d'aquestes visites al territori per saber-ne més, per copsar les inquietuds i les necessitats també dels veïns i veïnes del Pirineu, en aquest cas.
5: Sens dubte, nosaltres sempre que tenim l'ocasió de no estar estrictament reunits al Parlament procurem anar a parlar amb veïns i veïnes, amb associacions, també amb els representants institucionals de les diferents comarques, viles, ciutats, perquè és la manera que pensem més ràpida, més directa de copsar quins són els reptes que es plantegen des de diferents territoris del país, també quins són els projectes, les propostes que s'impulsen. I el que hem vist aquí a la Seu és un ajuntament amb molts projectes, amb moltes propostes, un alcalde molt batallador, segurament això sigui una característica que se'n pot destacar, i hem vist projectes que comencen a estar bastant encarrilats, no? Alguns que responen a demandes històriques de la Seu i del conjunt de la comarca, però que comencen a... Bueno, que ja s'hi ha posat fil a l'agulla, no? Amb el cas de la residència, sens dubte és un dels més destacats, també l'hospital... I crec que també hi ha novetats interessants en l'àmbit de l'habitatge. Amb aquesta sessió dins del programa de la cessió de solars a la Generalitat, per tal que la Generalitat construeixi fins a 111 habitatges, amb un 30% dedicats a la gent jove. I també hi ha, penso, inversions molt interessants al voltant del Pla de Barris, no? Amb aquest Pla de Barris que la Seu ha obtingut i que suposarà la transformació total del nucli antic de la Seu, amb 30 projectes diferents, 12 milions i mig d'inversió, i pensem que aquest és el camí a recórrer.
4: De fet, cadascun dels temes mereix un monogràfic, perquè parlem de residència, d'hospital, parlem d'habitatge, parlem del Pla de Barris. En el marc d'aquesta visita, també us reunireu amb membres de l'associació Plataforma Pro Residència, per tant, vincular una mica una cosa i l'altra. Pel que fa a la residència, no s'hi heu pogut acotar terminis, o en tot cas la importància que té per casa nostra, per la Seu i per la comarca, disposa d'aquest equipament?
5: Sens dubte és important. Sabem que hi ha unes obres d'adequació del sociosanitari pel mentrestant, que són unes obres que eren molt necessàries. Ens han explicat les condicions en què estava el sociosanitari ara, i la Generalitat i l'Ajuntament, doncs, col·laborant, impulsaran aquestes obres, però la residència és que és un punt d'inflexió, no? Perquè estem parlant de 90 places residencials, estem parlant de 40 de centre de dia, 16 apartaments tutelats, pisos tutelats, i la possibilitat també de que potser el servei d'atenció domiciliària presti serveis des d'allà i també els pugui prestar, diguem, endins de l'equipament, no? Això ja s'ha posat el fil a l'agulla, és a dir, ja hi ha compromisos inclús per aquest mateix any, i s'han anunciat, no? I per tant això començarà a ser una realitat ben aviat, i sens dubte a nosaltres ens sembla que l'atenció amb dignitat a la gent gran de la Seu i de la comarca és un element que per nosaltres forma part de la nostra idea del que és la justícia social.
4: Per cert, a l'espera de les obres d'aquesta nova residència, millores al sociosanitari que s'inauguraran la setmana entrant, per tant també bones notícies pel que fa, doncs, en aquest apartat, que al final és, com bé explicàveu, doncs, una prèvia, o si més no, un pas abans es disposi d'aquest equipament per les persones grans. L'hospital comarcal i la vinculació amb el Principat d'Andorra és quelcom també prioritari en aquest moment, no? per la Seu i per tot el territori Pirineu.
5: Amb l'hospital, certament també una demanda històrica, no? Aquí l'hospital té una seu que, en fi, és un edifici històric amb totes les limitacions que això suposa respecte a la funcionalitat, no? Però era important impulsar aquest nou hospital comarcal de l'Alt Urgell. Hi ha acords també entre l'Ajuntament i la Generalitat en aquest sentit, i per tant també es començaran a donar els passos necessaris.

0: que no són menors al ser Andorra un país que no és només un tercer, sinó que a més és de fora de la Unió Europea, però bé, ens sembla que tot el que sigui col·laborar entre administracions diferents per prestar un millor servei a la ciutadania és quelcom interessant, no? Cap a la fi, des d'aquí es té col·laboració amb l'Hospital Arnau de Vilanova, i per tant, això està, si no ho recordo malament, a unes dues hores, no? Per tant, si es pogués estar per determinats serveis a mitja hora, doncs seria millor, òbviament. Però bé, en tot cas, puc assegurar que l'alcalde és una qüestió que té al cap i que ens l'ha verbalitzat. Mm.
1: Col·laborar, crear sinergies, arribar a acords és necessari amb totes les administracions, amb les locals, en aquest cas, parlant de l'Ajuntament, del municipi, de la Seu d'Urgell, també, lògicament, amb altres països, no? En aquest cas, amb el Principat.
0: Mm. Sí, sí. Nosaltres estem convençuts, ja saben que la nostra formació política es caracteritza per haver-ho dit molt, que el diàleg, la negociació i l'acord és la millor fórmula per millorar la vida quotidiana de la gent, no? A vegades és necessari confrontar, a vegades és necessari defensar amb vehemència els postulats propis i defensar interessos, però al final jo crec que la Seu és un bon exemple d'una administració local que ha fet determinats passos bastant innovadors per si mateixa, no? I que després aquests passos li han servit per estalviar temps en l'impuls de determinats projectes. Parlàvem, per exemple, de la qüestió de l'hospital o de la qüestió de la residència, i són casos en què l'Ajuntament ha fet passos que han facilitat després acords amb la Generalitat i estalviar temps al final a qui importa, que és els veïns i veïnes de la Seu. Mm.
1: La Seu d'Urgell ha estat un dels municipis beneficiats pel Pla de Barris. Volíem aturar-nos doncs, en aquest tema, que també és prioritari doncs, a casa nostra, tenint en compte que la inversió que es farà de 12,5 milions d'euros és molt important, molt destacada, i permetrà molts projectes, petits i grans també aquí al nostre territori. Per tant, si voleu fer-nos un apunt de la importància de que aquest pla pugui beneficiar diferents localitats, municipis del nostre territori.
0: Sí, de fet, jo crec que és una... Penso que és una de les principals fites de l'actual govern, que és la recuperació del Pla de Barris i el seu replantejament com a Pla de Barris i Viles, i arribant doncs, cada cop a més projectes, no? Saben que hi ha un acord per, diguem, duplicar la convocatòria amb el marc dels acords pressupostaris amb els comuns i amb Esquerra Republicana, i la idea és que hi hagi molts municipis, en aquest cas han estat una vintena, però que hi hagi fins a 40 municipis que es puguin beneficiar d'aquestes inversions. És veritat que cofinancien els municipis, també hi han de posar diners provenients de les arques municipals, però la Generalitat hi posa prou diners, no? Si no m'erro, i no em voldria equivocar amb les xifres, dels 12 milions i mig d'euros que s'invertiran en el Pla de Barris a la Seu, 9 milions venen finançats per la Generalitat. Estem parlant de 30 projectes diferents, tots, diguem, amb un impacte important, no només amb la regeneració urbana, amb la rehabilitació dels edificis, sinó també amb intervenció sociocomunitària, cultural, dinamització comercial. El fet de també posar-hi les seus institucionals, de manera que això generi, diguem, una comoditat pels usuaris i usuàries, pels ciutadans i ciutadanes que es puguin adreçar en un sol o en dos edificis als serveis de la Generalitat a la Seu, però també, diguem, un ús, no?, de l'espai públic que és molt bo en tots aquests projectes de regeneració urbana. Per tant, ens sembla una molt bona notícia, com també ens ho sembla, que no és el cas de la Seu, però crec que pel conjunt de la comarca i dels Pirineus és important, que amb els acords pressupostaris s'hagi previst un pla de pobles, és a dir, pensat específicament per fer la mateixa funció o molt similar, però per municipis que són de menys de 5.000 habitants, que són la immensa majoria dels del Pirineu. I això ens sembla que és important també.
1: Parlem de rehabilitació. El que cal és que hi hagi un ús, no? La vida, no? Que hi hagi vida en aquests barris, en aquests carrers, no? De nou.
0: Clar, sens dubte, el que passa amb els edificis de la majoria dels cascs antics al conjunt del país és que per la seva antiguitat i característiques, necessiten una rehabilitació a fons, fins i tot des del punt de vista de que en molts casos no hi ha ascensors perquè no hi ha la possibilitat de posar-los, no? I aleshores això obliga a fer projectes de rehabilitació doncs molt en profunditat, però si es volen tornar a omplir de vida, efectivament aquesta ha de ser la fórmula, no? Una intervenció integral, no? Canviar-los no només la cara, sinó canviar

0: el com s'hi viu, les possibilitats de desenvolupar-hi una vida social, cultural, comercial, completa, no? I per tant evitar que es buidin, evitar que es degradin, evitar que hi hagi aquests casos en què, doncs, a vegades a partir d'una herència, el propietari ha d'invertir molts diners en rehabilitar i no s'hi posa. Doncs, bueno, l'Ajuntament ens ha dit que, entre altres coses, a banda de les qüestions relatives al pla de barris, doncs tenen línies de subvencions per ajudar que això no passi, no?
1: Recordar que conversem amb Ferran Pedre, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya, i ho fem en la mar d'una visita aquí a la Seu d'Urgell. Agrair de nou, doncs, aquesta estona que ens dediques, que ens dediqueu. Parlam d'habitatge, volíem recordar un apunt que ens feia: 111 habitatges assequibles que s'han projectat també aquí a casa nostra. És, de fet, un dels municipis, una de les localitats que es beneficiarà també, doncs, d'aquest objectiu al qual, doncs, tots aspirem, no? És que tingui un habitatge digne.
0: Sí, sens dubte, dins del marc del pla 50.000 habitatges que va anunciar el seu dia el president Salvador Illa, una de les derivades, un dels processos que ha tingut un desenvolupament interessant és aquesta reserva de solars, en què els ajuntaments de diversos indrets del país, en una primera convocatòria, van cedir solars. L'Ajuntament de la Seu s'hi va presentar, va cedir solars que estaven, diguem, en bones condicions ja per poder-hi fer els habitatges, i per tant serà un dels primers, si no el primer, però no vull mentir, per tant serà un dels primers, i en tot cas una de les promocions més importants en volum d'aquesta primera tongada, amb 111 habitatges que estan pensats per lloguer assequible i que, a més, tenen una reserva d'un 30% per persones joves, no? Que crec que, en el cas del Pirineu específicament, quan hem debatut tant sobre mesures per evitar la despoblació, per fomentar que la gent que té projectes i ganes es pugui quedar, doncs l'habitatge, sens dubte, era una de les restriccions més clares, no? A tot arreu, però amb el Pirineu amb una intensitat molt clara, no? I per tant, doncs, concentrar esforços en això és molt necessari. A més, no és l'única iniciativa. Sens dubte, aquests 111 per volum són un impacte, vaja, transcendental en el cas del municipi, però l'Ajuntament a pulmó, pel seu propi compte, està fent 11 habitatges també per joves, i a més en té, diguem, d'emergència, no? En té 5 més d'emergència. És a dir, que hi ha un esforç conscient per part de l'Ajuntament i una col·laboració entre administracions per fer possible aquestes polítiques d'habitatge. Nosaltres, insisteixo, pensem que aquest és el camí.
1: Són temàtiques, projectes que s'han abordat en aquesta reunió amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. Entenc que hi ha aquesta predisposició per arribar a acords, per continuar, doncs, avançant en cadascun d'aquests projectes.
0: Sens dubte. El que resulta més preocupant quan hi ha qualsevol tipus de problemàtica social és que et trobis amb interlocutors que no tenen propostes o que no saben aixecar un projecte, no? Bueno, quan et trobes amb administracions locals, com és el cas de l'Ajuntament de la Seu, que no només són batalladores, sinó que aixequen propostes i projectes i allò ho persegueixen i truquen a portes i de més, doncs és molt més fàcil per part també del govern de la Generalitat col·laborar-hi, no? I jo crec que hi ha una bona entesa i que, vaja, si això redunda en benefici de la ciutadania de la Seu, doncs és oli en un llum, que es diu.
1: Més enllà de la reunió amb l'equip de govern, heu fet diferents trobades també amb membres, amb responsables de Càritas i de la Seu Solidària. Us volíem demanar, doncs, quin ha estat el motiu, si hi ha hagut, doncs, la intenció de conèixer una mica projectes particulars o hi ha hagut alguna demanda per part d'aquestes diferents entitats?
0: Bé, nosaltres quan anem amb aquestes visites territorials volem sempre interlocutar quan hi ha interès mutu amb les institucions locals, però també volem conèixer el teixit associatiu i la vida social cultural del municipi, no? Inclús interlocutar directament amb veïns i veïnes, no? En aquest cas se'ns va suggerir que coneguéssim els projectes de Càritas en aquesta diòcesi, que coneguéssim també els projectes de la Seu Solidària al municipi i fora del municipi, perquè també ens han estat explicant els projectes que tenen a Cisjordània, en un moment molt delicat pel poble palestí, i jo crec que és quelcom digne d'elogi, no? El mantenir projectes aquí, en clau local i també en països que necessiten molt de la solidaritat internacional, no? Hem conegut els projectes dels uns i dels altres. És veritat que hi ha un increment de la demanda en el sentit que hi ha necessitats socials que cal cobrir. Hi ha una col·laboració també entre aquestes organitzacions no governamentals i els serveis públics, en el sentit que molts dels usuaris i usuàries, dels beneficiaris i beneficiàries, venen derivats per part d'administracions públiques, però també hi ha tasques que a mi em semblen de gran impacte, encara que en nombre d'usuaris puguin sembla poques, que tenen a veure amb l'acompanyament escolar, amb l'oferiment de beques per estudiar anglès a famílies que probablement no podrien permetre-s'ho, etcètera, etcètera, no? I ens ha permès conèixer de prop també una realitat social que a vegades queda amagada, que és que a casa nostra també hi ha moltes necessitats socials a cobrir.
1: Certament, no és l'única reunió que durà a terme durant aquesta jornada. Si voleu apuntar-vos una mica doncs, més enllà, amb qui us trobareu i, en tot cas, quin és l'objectiu pròpiament d'aquestes mateixes reunions?
0: Sí, ara després de poder parlar amb vosaltres, que us ho agraïm, òbviament, tindrem un dinar amb la militància socialista de la comarca i després ens reunirem amb persones que han format part de la plataforma per la residència i també visitarem un centre de salut mental i han acabat, ja tornarem cap al Cap i Casal.
1: I de l'àmbit local a l'àmbit nacional, tenint en compte que sou el president del grup parlamentari, preguntar-vos en quin moment del calendari ens trobem perquè fa l'aprovació dels pressupostos, després dels acords amb Esquerra i Comuns. S'espera que aquest mes de juliol, si no hi ha res de nou, es puguin aprovar. Si ens podeu fer 5 cèntims una mica de en quin moment del calendari ens trobem.
0: Doncs bé, ara ja hem passat el que se'n diu el debat a la totalitat, tant del conjunt del pressupost com de cadascuna de les seccions pressupostàries, és a dir, el pressupost de cadascun dels departaments. Aquest debat ja s'ha fet, tant al ple com a les comissions. Ara ja s'han presentat les esmenes tant als pressupostos com a la llei de mesures. Hi ha una sèrie de terminis que cal acomplir fins que finalment pugui haver un debat final tant de la llei de mesures com del propi pressupost, que és previst que es pugui fer el 2 de juliol. És veritat que podria haver-hi grups que decidissin portar o bé la llei de mesures o bé el pressupost o totes dues al Consell de Garanties Estatutàries perquè emetés un dictamen sobre la seva adequació a la Constitució o a l'Estatut i això doncs, potencialment podria endarrerir un temps l'aprovació dels pressupostos. Però en qualsevol cas el que és clar és que hi ha un acord polític sobre els pressupostos, sobre la llei de mesures, entre formacions polítiques progressistes com són el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, i que aquesta majoria, per tant, existeix. I sigui el 2 de juliol o sigui uns dies més endavant, comptarem per fi amb uns nous pressupostos que, a més, suposen un increment molt important dels recursos. Estem parlant d'un increment del 22,8% respecte als darrers pressupostos aprovats el 2023 i, per tant, doncs, en termes com la salut, l'educació, les infraestructures i tot el que té a veure amb la vida quotidiana dels catalans i les catalanes, doncs hi haurà més recursos disponibles.
1: Es preveuen 49.000 milions d'inversió en aquest cas pels pressupostos.
0: Són 49.000 milions al pressupost. Si sumem tot el sector públic ens anem cap als 55.000 milions. La inversió puja molt, la inversió és bo que ho hagi destacat perquè la inversió puja també, crec que és vora de l'11%, un 10,8, no voldria equivocar-me amb la xifra. Però això és important, no? Perquè no és només una qüestió de sufragar els serveis que ja estan funcionant, sinó de poder invertir en qüestions que generen oportunitats pel futur. Recentment s'ha arribat a un acord també al Pacte Nacional per la Indústria, que d'acord amb els acords que hem subscrit amb Esquerra Republicana suposarà 5.000 milions d'inversió per impulsar la indústria al país. I bé, doncs estem contents de poder mobilitzar aquests recursos cap a projectes que en alguns casos portaven temps encallats.
1: Us volíem fer un apunt pels reptes pròpiament que suposen, no?, aquests pròxims anys pel nostre país. De fet, de l'àmbit local ens permet parlar de l'àmbit nacional, parlàvem de persones, parlàvem d'habitatge, parlàvem de lo que són els pobles i les ciutats de casa nostra. No sé si es podeu fer un apunt una mica del que imagineu dels reptes, dels projectes de cara al futur pel país.
0: Bé, tenim, es va presentar al seu dia també el projecte Catalunya Lidera, no? La mobilització de una quantitat ingent de recursos per impulsar l'economia catalana, per posar-la una altra vegada al capdavant, no només del conjunt d'Espanya, sinó inclús a nivell europeu, no? Som un dels motors d'Europa i volem seguir sent-ho. Hem de ser capaços d'atreure inversions, en aquest sentit, fer bé la transició energètica és fonamental, ens fa guanyar competitivitat. Ho estem veient amb els preus de l'energia, es paga menys aquí que en altres estats europeus i això ens fa també més atractius per inversions, fins i tot inversions industrials. Hi ha qüestions que tenen a veure amb la cohesió social i territorial. Amb això és amb el que em vull aturar. Per nosaltres la visió del país és que no depengui de la família en què neixis ni de l'indret en què decideixis viure la teva igualtat d'oportunitats, no? És a dir, que tu puguis desenvolupar el teu projecte de vida amb igual dignitat i autonomia, visquis on visquis i hagis nascut en la família que hagis nascut. I això vol dir que en una visió de la cohesió social del país has de tenir molt en compte també la qüestió de la cohesió territorial.
1: Bé, són molts temes, molts projectes, podem estar parlant llarga estona, però tenim present que tenim una agenda prou tupida en aquesta jornada aquí a casa nostra, al seu i també arreu de la comarca de l'Urgell. Agrair aquesta estona que es dediqueu a Ràdio Seu, a l'emissora municipal, per parlar doncs, no només d'aquesta reunió amb l'alcalde, sinó d'aquesta trobada amb diferents entitats i també doncs, del que serà després aquesta trobada, potser més plena, més fàcil doncs, amb la resta de companys també del grup parlamentari socialista i també doncs, amb els companys aquí a casa nostra. Gràcies de nou, Ferran Pedret, president del grup parlamentari PSC, per aquesta estona, i que vagi molt bé doncs, aquesta visita.
0: Moltes gràcies i a reveure.

0: destacat aquest matí amb duresa al sud del Líban, amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
1: A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
1: A Catalunya avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
4: Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
5: Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
6: Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de la CB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara, el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mets ja explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora. I la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9. I com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida, aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord, en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
1: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
9: Bon dia.
1: T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
9: Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, ambient sec per sota de 20-30% i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona de Lleida, ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus, i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge, comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan, són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts, al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop dels rècords o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant, paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, punts a l'interior de Lleida, que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
1: Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
9: Bon dia, que vagi bé.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Escalada de violència al Líban que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
2: Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians, víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben-Gavir ha exigit que tot el Líban cremi, Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
1: Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, el Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
10: Sí, de fet, en les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per a negociar amb Washington. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha condicionat la celebració de més trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. Un portaveu d'exteriors del Parlament, Ibrahim Razai, també insistia en que l'Iran continua en la via negociadora des de la desconfiança.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
10: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
1: I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinado rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació a instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
12: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
3: Això deia Òscar López, i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
1: Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
3: Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat, i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
1: Ja veieu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals, perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
14: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
13: Això deia la senadora del PP, María José Pardo Peramato. No ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys dos fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
15: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
13: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
15: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucción.
13: I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
1: Bé, doncs, enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Bon dia. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord perquè ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
17: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
16: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llença la tovallola? Míriam Nogueras, també al matí de Catalunya Ràdio.
18: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
16: I mentrestant el PP veu amb impotència com amb Junts hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
19: Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
16: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
1: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
20: Catalunya migdia.
21: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
22: Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure el testament l'ACNUR, l'agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.attestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
23: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
24: Però tu en saps d'anar amb moto?
23: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
24: I què?
23: Que em vaig trencar una cama.
24: Apa!
23: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
26: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
27: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
26: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
28: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Per cert, i el teu mal de cap?
30: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
29: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Corte Inglés.
31: Aquest estiu, la gran pregunta és...
32: híbrid o elèctric?
31: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
33: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
34: Catalunya migdia.
1: Passant 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
4: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
35: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA, que la mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
4: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
1: Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
0: La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
2: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
3: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa a la víctima, que és el que acaba passant, i se n'encarrega de l'agressor.
0: El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
1: Denunciat el conductor d'un autocar que portava una 40 de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat a Amposta, al Montsià, Manel Sastre.
5: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
1: El tema de conversa, segur, a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
6: Bon dia. Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
7: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
6: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
8: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
6: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tors.
9: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
6: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
1: Bé, doncs segur que donant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció, perquè els experts recorden que per cada grau que es redueix el termòstat, s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Salà.
4: Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
10: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador
11: gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
4: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni un minut, i tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
14: Petardos CM, 3x2, el segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
15: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
28: Catalunya migdia.
1: Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalan.
16: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
17: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
16: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
17: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
16: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
1: Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
19: This now is the change.
20: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació. Que el país senti que torna a funcionar. Que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva. Que la gent recuperi l'esperança.
18: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
21: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
18: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I, finalment, una altra possibilitat són primàries en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
1: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
0: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
2: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí, i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
3: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
2: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
3: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
2: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
1: Dit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a tota Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Mònica Mas, bon dia.
22: Bon dia.
1: Què suposa aquest nou robot respecte als actuals?
22: Doncs, sobretot, que és aquesta única incisió que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop, tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
23: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punto d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
22: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això en el cas dels nens és important, perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
1: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marta Xidó.
24: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia i apunta que cada vegada són més els que ho volen deixar.
25: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
24: Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també alerta que l'auge de vapers entre els més joves, pràcticament la meitat, l'han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts a l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
1: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal a la Costa Daurada i a la Costa de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
26: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
27: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, s'amosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
26: Les embarcacions més afectades són les petites, porten entre 1 i 3 mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
29: Han tastat l'explicació científica d'això, vol dir el per què, no, d'això. No ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això comença per aquí, però això s'anirà escampant.
26: Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
1: Passen 4 minuts a 2:15. Una pausa i la cultura.
28: Catalunya migdia.
4: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
1: Comencem la cultura amb cinema.
8: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
1: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
9: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
10: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
9: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força malgrat el pas dels anys i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
1: Anna, anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època. Però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix. Carles Saló Pujol, què hi han trobat exactament?
11: Doncs han posat al descobert 12 jaciments, i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a la entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
12: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
11: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
1: Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
13: L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. dia. Ara, el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
0: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
13: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
1: I una cosa més. Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, amb la Platja Gran de l'Estartit com a epicentre de tres nits musicals que culminen amb la revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
3: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
14: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
3: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi, i el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
28: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
15: Que ha permès als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga CB, un objectiu que era complicat.
16: Un per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
15: El Barça bàsquet, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga CB, ahir després d'una pròrroga victòria per 112-113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria el factor pista a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
17: Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga CB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit, de fet, al nivell habitual. El primer quart, el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pasqual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. Els jugadors se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
18: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo para, y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
17: La veritat és que hi ha un Barça amb la provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Urbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que, doncs, venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pasqual, que era, en teoria, la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i per tant ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners, per tant, de moment el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Corey Walden no jugarà més al Lleida.
15: del bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan García. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Germà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
2: Tranquil, no és el primer cop que Joan García li toca el rol de suport.

0: de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
1: Joan García està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça, creu que ha millorat facetes del joc com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
0: Sí, per mi també, la veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
2: I ahir, Sònia, també vam sentir Marco Corella per primera vegada des que va fitxar per Madrid.
1: El lateral català va explicar que tot havia anat molt ràpid, que l'oferta i l'acord entre clubs s'havia fet en un matí, que l'havia trucat Mourinho i que no havia tingut un sol dubte. Respecte a altres ofertes, com la del Barça o de l'Atleti de Madrid, no les va negar, però va deixar entreveure que eren processos llargs i que el Madrid havia entrat amb molta força. Cucurella sap que amb el seu passat blaugrana hi haurà qui no entendrà la seva decisió, però considera que la vida són etapes i ara tocava aquesta.
3: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente, pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita, i a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, que també es va lesionar abans del Mundial i estava ja amb el grup, té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
2: Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà Qatar.
1: Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que, de fet, va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, es jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre que fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averejos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història. Empatar un, a falta d'una jornada, tenen un punt cadascuna.
2: La jornada d'avui, Montse Ratlla, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
4: Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que a la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
5: Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
4: Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia-Marroc. El partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf

0: Hakimi haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut decebedor amb empat justament contra el Marroc.
1: Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vielcadilla en guanyar el Zamora.
2: Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada, i de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic de els ballesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
3: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
2: Al partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Una mica més de 8 minuts. Seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És la Laura Rodríguez.
1: Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
5: Catalunya migdia.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I sí. Després a cala meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
15: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
1: 6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
17: Sí, Lai, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marian Foss, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat, però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran rival. També hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró i final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final. Recordem que és la millor de 5 partits i que els blaugranes ja dominen per 2-0, Francesc Ripoll.
16: Nova victòria blaugrana davant el Pozo. Ahir, però, sense tant patiment, 6-1. Els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van emplenar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
18: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
16: Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat en sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
1: I avui també final de l'Hockey Lliga, es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les corbes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
19: És un partit de caixa o faixa. Les Comes, el Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat, 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Carol.
20: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
19: A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les Comes per 4-0. Recordem que l'equip de la Noia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
1: Amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
21: Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, han anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària. I n'hi ha 4, em fa poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
22: Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
21: El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 euros per a tot el cap de setmana.
1: I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patrick Guijarro?
23: Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olímpic de Lió voldria fer una oferta perquè Patrick Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patrick Guijarro, tampoc Patrick oficialment els ha dit Real Club, però sí que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
1: Doncs ho seguirem atenció amb el futur de Patri Guijarro i acabem amb MotoGP, Marta.
21: Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al pròxim els pròxims anys, per tant, a partir d'ara començaran ja tot el ball de fitxatges.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
1: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
0: Vine a una nova gravació en directe del programa.
1: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
0: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
1: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés, des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: a tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient... o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no?, professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, pot ser. Però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax. Sí, sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure... Els 39 estats que dèiem hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats. Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o si no, era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andrea, sí, algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no? Uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835... creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. ¿Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, esclar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, ¿vale?, perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions. Sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no?, però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Els carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV, de Prússia, fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Gross Deutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents, però units en un. Un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa. O una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas, seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home, sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o klein?
1: O klein. Clar, el problema del gros, de gros. La Gross Deutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal,
1: va fer mal inclús petita. O sigui que, imagina't si hagués estat grossa al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle XX? Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadre conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià I,
0: molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però, bueno, com que anem a parlar de Bismarck, doncs, d'aquí, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Botof, en Otto, en Botox?
1: Botox. En Botox von
0: Bismarck. En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas, ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, del seu govern, no? Del seu... Bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... bueno, sota qui s'unificarà Alemanya... estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I, a més, també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena... A mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no?, de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres, que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest, i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik, en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I, finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg, i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes?
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no ho recordo.
0: Ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat, i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes, i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats tota aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt temps.
0: Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, ja pagaré jo Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més, se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès, com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas, busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i de fet encara no tenia tots els territoris italians, que de fet els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com li diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria, els prussians?
1: Jo penso que molt. I, a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo. Jo m'imiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main. Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden anexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar. I comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant, no, veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?

0: a Bismarck i li diu: escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'EMS, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta, de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
1: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
0: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
1: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
0: Clar. Mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys. Bismarck llegeix la proclamació. El gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat

0: del mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant, que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi.
0: I és al·lucinant. És veritat, sí, clar.
1: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperatriu, a Netflix, dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va a Norris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digne Sergio. Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços... d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell ha acollit aquest dijous la cloenda del projecte educatiu social Paraules per a tothom, que s'ha desenvolupat enguany amb la participació d'alumnes de sisè primària de l'escola mossèn Albert Vives i usuàries del taller Claró. L'acte de tancament ha servit per fer un repàs a l'experiència d'ambdós col·lectius i per exposar diversos materials com a testimoni de les activitats que s'han dut a terme durant el curs escolar 2025-2026. Paraules per a tothom ha inclòs propostes vinculades amb la llengua, com ara endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentals en l'expressió corporal i no verbal. El projecte s'ha enfocat en potenciar les relacions personals i establir vincles afectius i socials. Tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell han obtingut la menció honorífica a les proves Cangur en situar-se entre l'1% dels millors participants de Catalunya. Aquest resultat és molt meritori, tenint en compte que enguany han pres part en la competició matemàtica més de 15.000 alumnes d'arreu del país. El Departament de Matemàtiques i la direcció del Centre Urgellenc han celebrat aquest resultat perquè asseguren que reflecteix el bon nivell en la matèria i en el raonament lògic dels joves que han rebut el reconeixement. Dos forns de terrissa localitzats el 2024 al jaciment del Pati Les Monges de la Seu d'Urgell apunten que la ciutat era un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre els segles XVI i XVII. La troballa, totalment inesperada, segons apunten els arqueòlegs, és la més rellevant de les set campanyes d'excavació que s'hi han dut a terme des del 2020 i situa la ciutat en un lloc destacat en la història ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb la campanya arqueològica d'enguany, el jaciment s'obre al públic els dissabtes del juny amb visites teatralitzades pensades especialment per a les famílies. El grup de treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l'Alt Urgell, ha posat en marxa aquest dijous una acció participativa als espais públics freqüentats pels infants i famílies amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. La iniciativa busca afavorir l'escolta activa i la participació ciutadana per identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de la criança, l'educació i l'ús de les tecnologies. La Direcció General de Trànsit, la DGT, i les autoescoles de la demarcació de Lleida, incloent la del Pirineu, i discrepen sobre l'efectivitat del pla de xoc que s'ha posat en marxa aquesta primavera per descongestionar el col·lapse dels darrers mesos en els exàmens pràctics de conducció. L'organisme estatal assegura que la mesura ha donat resultat i fins i tot afirma que s'està oferint més places que les que poden absorbir les autoescoles. En canvi, aquests consideren que la DGT ha publicat una visió esbiaixada i deslleial sobre la situació actual i que hi segueix havent greus problemes per donar resposta a la demanda. Detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra valorats en més de 7.700 euros. Un dels homes que viatjava en el vehicle on es va trobar el material tenia una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava. Els tres acusats van quedar en llibertat provisional després de declarar al jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. Investigadors de la UAB han presentat una base de dades en accés obert que revela una ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. El treball publicat per Archaeological Data reuneix 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. Segons ha manifestat el director del grup, Permengol Gassiot, aquest recurs permet ordenar la seqüència cronològica de 380 jaciments arqueològics documentats a la zona i ofereix una eina de replicabilitat científica sense precedents. La L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals contra la residència Fiella de Tremp pel brot de Covid. La sentència desestima la petició d'atribuir als responsables del centre durant l'any 2020 la mort de fins a 64 dels 142 residents que hi havia quan va esclatar el contagi massiu. La Fiscalia i les famílies de les víctimes també havien denunciat que els usuaris estaven en unes condicions molt precàries. Demanen 16 anys de presó per a un home acusat d'abusar de la seva neboda a Puigcerdà. La víctima apunta que les agressions sexuals es van produir entre els anys 2022 i 2023 a la casa i a la botiga de la seva tieta, que era la parella de l'acusat des de feia més de 20 anys. L'home nega els fets i el seu advocat en demana l'absolució. I a l'apartat esportiu, el torneig Presbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet reuneix 16 equips al Palau d'Esports. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge jugaran més de 200 esportistes d'arreu de Catalunya i d'Andorra amb el Cedis Airam com a anfitrió. El Cadí Circuit Fair arriba a l'Equador amb la cursa del Pla de Sant Tirs. La quarta edició de la prova es disputarà aquest dissabte al matí en les distàncies de 15 i 9 quilòmetres. També s'inclou la cursa de xics i una caminada popular. Fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a la pàgina web atesveupres.releso.cat.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Mira que bé.
3: Ràdio Seu 107.2 FM.
4: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
5: Som a divendres 19 de juny i us resumim les notícies més destacades dels darrers dies a La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. L'estiu comença força accidentat al Pirineu. Diumenge passat, un motorista de 51 anys va morir a la carretera d'Andorra just a la sortida de la Seu i s'afegia la mort dos dies abans d'un altre motorista de 73 anys i de nacionalitat britànica a la carretera de 260 del Port del Cantó, al terme municipal de Montferrer i Castellbó. I aquest dimecres, un altre visitant britànic va perdre la vida mentre practicava parapent al Pallars Jussà. El mateix dia, a més, un ciclista va patir un accident greu a Castellbó després que va caure mentre baixava des de Sant Joan de l'Erm en el marc d'una prova cicloturista. A la Vall d'Aran, dilluns, un home va morir i un altre va patir ferides en un incendi que va destruir el llosat i la coberta d'un bloc d'habitatges a Viella. I també a la Vall d'Aran, dimarts, un excursionista francès va patir un accident mortal a la zona de la Restanca. Sobre aquest darrer fet, els bombers han reiterat la crida a la precaució en les activitats al medi natural, ara que molta gent començarà les vacances d'estiu i, a més, hi ha risc d'incendi elevat en alguns punts.
0: Resum setmanal de les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu en 3 minuts.
5: Encara en successos, els autors d'un atracament a una oficina bancària d'Oliana han estat condemnats a 4 anys i 3 mesos de presó. Els fets es van produir l'estiu de 2023, quan els autors van entrar a un local situat al costat de la sucursal i van fer un forat a la paret. Després de passar-li la nit, van esperar que arribessin els empleats, els van amenaçar i mobilitzar i se'n van emportar més de 115.000 euros. La investigació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil va permetre comprovar que el grup tenia la seva base a les poblacions valencianes de Llíria i Paterna i que ja planejaven d'altres assalts amb el mateix modus operandi, sempre escollint poblacions petites com Oliana. De fet, van ser detinguts in fraganti el gener de 2024 quan estaven a punt d'atracar una oficina d'un poble dels afores de Saragossa.
0: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
5: La Seu d'Urgell encet un estiu atapeït d'activitats que culminarà un any més amb la Festa Major, de la qual aquesta setmana s'han avançat ja alguns detalls importants. L'Ajuntament ha comunicat que enguany els caps de cartell seran dos dels grups catalans més consolidats, els Catarres i Detallats. La formació zonenca actuarà a l'escenari de Casetes el dissabte 29 d'agost i el duet del Maresme ho farà al cap de dos dies, el 31 d'agost. La Festa Major preveu oferir un any més prop d'un centenar d'activitats, en col·laboració amb un gran nombre d'entitats de la ciutat i amb el Vell Cerdà com a acte tradicional més emblemàtic. I amb això entrem a l'agenda. Destaquem que la Seu dona la benvinguda a l'estiu amb el concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música, aquest dissabte al vespre a la plaça Joan Sansa, i amb l'inici de les ballades de sardanes, diumenge al vespre a la plaça Catalunya. I dimarts, la ciutat celebrarà la nit de Sant Joan, amb la rebuda de la Flama del Canigó i l'encesa de la foguera amb un espectacle dels Diables de l'Alt Urgell. La mateixa nit, a més, se celebrarà la baixada de Falles de l'As, que és la més antiga documentada als Pirineus. I això és tot. Podeu trobar aquestes i d'altres notícies al web radioseu.cat. Bon cap de setmana.
4: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.
6: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs del mes de juny i comencem, com sempre, amb el repàs setmanal de la cartellera digital.
3: Peligro, peligro.
4: Ya no es un entrenamiento, es una emergencia.
5: Tenemos que contratar personal.
4: Preocúpate por tus pilotos.
2: Comencem aquest dilluns a Sky Showtime per la quarta temporada de SkyMed.
4: SkyMed es mi familia. Tal vez también pueda ser una familia para ti. Persones.
5: Me lo tomo muy en serio.
2: Torna aquesta sèrie d'acció amb la quarta entrega, carregada de rescats arriscats en plena naturalesa salvatge, entre perillosos ràpids i terrenys aïllats on l'ajuda no arriba fàcilment.
4: ¿Os conocéis? Estuvimos comprometidos.
2: L'arribada de nous pilots i metges alterarà la dinàmica del grup mentre els líders comencen a perdre el control. Des de dimarts a Filmin hi arriba la segona temporada de Blossom Shanghai. La sèrie explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI. Aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el recolzament del seu experimentat oncle, el protagonista es converteix en un destacat home de negocis.
6: En la família Bennett, totes parecien tenir algo especial. Todas. Menos una.
2: També des d'aquest dimarts a Movistar hi trobem la otra hermana Bennett.
7: Si se lleva al mundo real, si se viera a sí misma como la ven los demás y no como la ve su familia.
2: Estem davant un drama romàntic que adapta la novel·la Superventes de Janice Hadlow, ambientada en l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen.
7: Si no eres la hermosa, la ingeniosa, la habilidosa en los juegos y la rebosante de energía y jovialidad, entonces, ¿quién eres?
2: Aquí narra la història des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada.
8: Me llamo David Burroughs. Estoy cumpliendo el quinto año de una cadena perpetua por matar a mi hijo. El problema es que no lo maté.
2: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Te encontraré.
7: Creo que Matthew está vivo.
8: Si está vivo, lo encontraré. I lo recuperaré.
2: Parlem d'una nova sèrie de Harlan Coben, on un pare innocent, interpretat per Sam Worthington, condemnat a cadena perpètua per suposadament haver matat el seu fill, troba l'evidència que el menor podria estar viu.
9: Burroughs lleva fugado como una hora. O sea que creéis que tiene un cómplice. Tiene más de uno.
2: A partir d'aquí haurà d'escapar de la presó per descobrir la veritat.
10: Portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Gocis.
2: També aquest dijous a Sky Showtime hi trobem Rosa Elèctrica.
11: Se il suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
2: La trama segueix l'aliança entre una policia i un criminal que marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal.
12: El verano, el mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
2: I divendres dues propostes. A Netflix l'estrena d'Oasis.
13: Vaya locura de sitio, ¿no?
14: Es un resort.
15: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
16: Estás donde quieres, con quien quieres.
2: És una sèrie espanyola que segueix els hostes i treballadors d'un exclusiu resort on les aparences enganyen i cada personatge amaga secrets.
17: Los Ángeles es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado.
18: Preparaos.
2: I la segona proposta és la temporada 2 de Sugar, a Apple TV.
19: John Sugar, soy detective privado. Tu hermano ha desaparecido.
2: La segona entrega d'aquesta sèrie de detectius, protagonitzada per Colin Farrell, en el paper d'un icònic detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles.
20: Esa gente está lejos de Beverly Hills, Sugar. Es un mundo salvaje.
21: ¡Policía!
2: En aquesta segona temporada, el detectiu torna amb un nou cas seguint el germà gran d'un prometedor boxejador local, mentre continua buscant a la seva estimada germana. Arribem al moment de la recomanació de l'Ensèrie i aquesta setmana és per una estrena recent d'HBO Max. Parlem de Tráfico Aéreo.
22: Richard, what is that? Hesitate.
14: We need to talk about your son.
2: És, sens dubte, una sèrie pels amants dels thrillers i ideal per veure en marató perquè tan sols té 6 episodis. La ficció es va estrenar el 2005 a Channel 4 amb bones crítiques.
21: You need to hide.
14: Why?
21: Do you trust me?
2: La història arranca després de l'empresonament del fill de la protagonista, un jove empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. El problema és que un grup criminal fa xantatge a la protagonista perquè aprofiti la seva feina com a assistent de vol per fer contraband d'heroïna. Això la conduirà a un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill. Tráfico Aéreo és un drama amb tocs de misteri que combina el crim, el xantatge i la supervivència. El tema central són les decisions extremes que pren una persona comú sota pressió constant. I entremig d'aquesta premissa, l'instint maternal radical, la corrupció sistèmica i la recerca de redenció. In Flight, el seu nom original, és un thriller tens, addictiu i de ritme ràpid, així que no us costarà gaire veure-la d'una passada. Sens dubte, malgrat el cliché d'una mare convertida en mula de drogues, l'execució de la trama, així com les seves interpretacions, especialment la de la seva protagonista, aconsegueixen atrapar completament l'espectador. Si sou amants de l'acció, aquesta sèrie és per vosaltres i entra de ple des del primer capítol. I això hi afegim una atmosfera de tensió i dilemes morals que mantenen el públic en un estat continu de tensió i suspens. El que diferencia Tráfico Aéreo d'altres thrillers actuals és precisament la simplicitat de la trama, amb un guió directe i fàcil de seguir, sense més pretensions, però amb uns girs ben construïts. Sens dubte no estem davant cap estrena de l'any, però sí mereix la pena veure-la i passar una bona estona. Tot això, aquí us deixem un fragment per si hi esteu interessats.
22: Tu? ¿Qué haces aquí? ¡Suéltame, joder!
23: Tú. Tenemos que hablar de tu hijo. No parece un asesino.
22: Es inocente.
23: Qué pena. 15 años es mucho. Allí es mejor ser un asesino.
22: Eso es en directo.
24: Entra y enséñanos el cuchillo.
22: ¿Qué es eso?
23: Sofía Oeste, y como no hagas exactamente lo que te digamos, matarán a tu hijo. En 5 días sé que te irás a Estambul. Cuando llegues, te esperaré en tu hotel con 3 kilos de heroína. Te los traerás en tu vuelo.
22: No puedo.
23: Eres miembro de la tripulación de cabina. Es una de tus rutas habituales, así que no sospecharán de ti ni te pararán. Se te van a pasar muchas cosas por la cabeza. Formas de no hacerlo. Déjame que te quite la idea. Si rechazas nuestra propuesta, mataremos a tu hijo. Si vas a la policía, mataremos a tu hijo. Si hablas con un abogado, tu jefe o con amigos, mataremos a tu hijo. Si huyes, sales del país y te escondes yo. Si haces algo que sea distinto a lo que te decimos que hagas, mataremos a tu hijo. ¿Has entendido lo que tienes que hacer?
22: ¿Podrías pedirle que se aleje de mi hijo?
23: Escucha, hay varias maneras de verlo, pero yo te recomiendo esta. Ahora mismo Sonia está solo, rodeado de asesinos en serie, violadores y escoria de todo tipo. Pero si haces exactamente lo que te decimos, Sonny estará protegido.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
2: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Jo vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Les mosques fastigoses.
4: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
5: ¿Qué estás haciendo?
6: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
7: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
8: Yeah! Així ho està clar, marit!
9: I... obert! Mm.
10: Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
11: Dani! Ha arribat un paquet per tu!
7: Gràcies, gràcies!
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
14: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig anar.
15: No m'hi veus capaç, oi?
16: Que és una mica en mi.
15: Quin bon xoc. Fa gràcia que es tornin a barallar.
17: Oh, i tant que sí!

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Dos forns de terrissa trobats a la Seu d'Urgell revelen que la ciutat exportava ceràmica a l'edat moderna. Són els únics documentats arqueològicament al Pirineu d'aquesta època i es poden visitar durant aquest mes de juny. L'objectiu, donar a conèixer el jaciment a la població. Serà la notícia amb la que obrirem l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
1: Titulars.
0: L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell acull la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per a tothom. La proposta intergeneracional s'ha desenvolupat durant el curs escolar 2025-2026 amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del taller Claró. En l'àmbit educatiu també, tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu han obtingut la menció honorífica a les proves Cangur. Els joves s'han situat entre l'1% dels millors de Catalunya, enguany han pres part en la competició matemàtica més de 15.000 alumnes arreu del país. El grup de treball de la Comissió de Pantalles surt als parcs per escoltar les famílies de la Seu i comarca. L'objectiu, promoure accions de sensibilització, prevenció i acompanyament davant dels reptes actuals relacionats amb la criança, l'educació i l'ús de les pantalles. Discrepàncies entre la DGT i autoescoles pel pla per descongestionar els exàmens pràctics. L'organisme de trànsit afirma que el sistema implantat a la demarcació de Lleida permet ara donar resposta a tots els alumnes ja formats. No estan d'acord les autoescoles. Detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra, valorats en més de 7.700 euros. Un dels homes que viatjaven en el vehicle on es va trobar el material tenia una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava. Confirmen l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. Un treball reuneix 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals contra la residència Fiella de Tremp pel brot de Covid. Demanen 16 anys de presó per a un home acusat d'abusar la seva neboda a Puigcerdà. I en esports, el torneig Plesbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet reuneix 16 equips al Palau d'Esports. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge jugaran més de 200 esportistes d'arreu de Catalunya i d'Andorra amb el Cedis Airam com a anfitrió.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Dos forns de terrissa localitzats el 2024 al pati de les Monges de la Seu d'Urgell apunten que la Seu era un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre els segles XVI i XVII. La troballa totalment inesperada, segons apunten els arqueòlegs, és la més rellevant de les 7 campanyes d'excavació que s'hi han dut a terme des del 2020 i situa la ciutat en un lloc destacat en la història ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb la campanya arqueològica d'enguany, el jaciment s'obre al públic els dissabtes de juny amb visites teatralitzades. També estan pensades especialment per a les famílies. Els dos forns localitzats durant les excavacions dutes a terme l'estiu de 2024 funcionaven simultàniament. Així explica la troballa Anna López, que és la responsable de l'Espai Ermengol de la Seu d'Urgell.
3: Aquest pati, des del 2020 que hi estem excavant, estem ara mateix a la 7a fase d'excavació durant aquest mes, del mes de juny. Llavors, aquesta excavació va sorgir de l'any 2020 en una troballa fortuïta. Això es va iniciar arrel d'una subvenció que es va destinar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a través de la Diputació de Lleida de construir una central de biomassa just en aquest...
4: que la troballa no era esperada perquè no en tenim documents que parlen d'ells, així com sí que tenim de documents que parlen de fons de terrissa a aquesta ciutat, altres a la zona firal d'aquí de la Seu, després que per aquesta cronologia són els únics que trobem al Pirineu, com a mínim al Pirineu català, segon que estan localitzats dintre de la muralla, el qual és un fet interessant, perquè normalment aquests tipus de feines molt brutes, no? Com poden ser tota la producció de terrissa, i el que conlleva, o sigui, el que comporta, perdó, estarien ubicats a fora de les muralles.
0: Així doncs, aquesta troballa, Carla Garrido, directora de l'excavació, ens en feia 5 cèntims. Diu que, tot i que normalment els estudis se centren en les ceràmiques a la blava catalana o les manises, la ceràmica de cuina, la d'ús quotidià, és la que tenia més sortida. El fet que els dos forns estiguessin junts i en funcionament paral·lel apunta a una producció, a més, de terrissa a gran escala.
4: El fet d'haver trobat aquests dos forns posa en rellevància una gran producció d'aquest tipus de peces, tant, vale, perquè estan, clar, no ho he comentat, però són dos forns que funcionen junts alhora, dintre de les muralles, i evidentment parlem d'una producció de terrissa a gran escala i que està relacionada molt probablement amb, inclús amb una exportació. És a dir, que no només nutreix d'aquest tipus de béns ceràmics a la ciutat de la Seu, sinó que probablement estigui nutrint de peces a la resta del territori pirinenc.
0: Coincidint amb la campanya d'enguany, el jaciment s'obre al públic els dissabtes de juny, com hem dit, a les 7 de la tarda, amb visites guiades i teatralitzades conduïdes per la mateixa Carla Garrido, que es poden reservar a través del lloc web de l'Espai Ermengol. Així ho explica també Anna López.
3: Estem fent de manera regular visites guiades amb l'arqueòloga Carla Garrido, que és la directora de l'excavació, i això és per obrir també en els públics, ja que per transparència i per interès a donar a conèixer aquest jaciment a la població. Cada any, en cada fase d'excavació, s'han anat fent visites guiades, però enguany hem decidit de fer-ho de manera més regular.
0: Dic que López valora positivament l'interès que estan despertant aquestes visites entre la ciutadania i ha subratllat la importància d'apropar aquest patrimoni al que és la població.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell ha acollit aquest dijous la cloenda del projecte educatiu i social Paraules per a tothom. S'ha desenvolupat enguany amb la participació d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Mossèn Albert Vives i usuaris i usuàries del Taller Claró. L'acte de tancament ha servit per fer un repàs a l'experiència d'ambdós col·lectius i per exposar diversos materials com a testimoni de les activitats que s'han dut a terme durant el curs escolar 2025-2026. En parla una de les professores responsables, Maria Olivares.
5: La veritat és que avui la culminació d'aquest projecte, hem vingut aquí a l'arxiu a cloure, a acomiadar aquest fantàstic projecte que hem fet amb els alumnes de 6è i els companys del Taller Claró. Ha anat fantàstic. Aquest any, com a novetat, hem inclòs aquestes convivències amb ells, on vam fer una sortida amb pernoctació inclosa, vam conviure, vam passar moltes estones meravelloses, i avui hem vingut aquí a l'arxiu a compartir amb tothom la nostra experiència, i volem agrair de manera molt especial al director, en Julio Quílez, per la bona predisposició i per la seva col·laboració sempre inestimable.
0: Julio Quílez, el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, que destaca la importància d'aquest projecte, un projecte col·laboratiu.
6: Aquest estudi té tres aspectes rellevants. El primer d'ells és que per primera vegada es publiquen en obert.
7: Saps que ha anat molt bé sempre treballar amb els projectes de l'Albert Vives, conjuntament altres institucions relacionats amb valors socials, per nosaltres és fonamental. L'arxiu és un arxiu social, a més d'un arxiu d'informació, i per tant el que tenim avui és doble. Tenim la memòria d'un projecte i a més els valors que l'acompanyen, que seran ingressats a l'arxiu i per sempre més, que davant de l'exposició de la societat.
0: Paraules per a tothom ha inclòs propostes vinculades amb la llengua, com ara endevinalles, jocs lingüístics i altres recursos fonamentats en l'expressió corporal i no verbal. Un projecte que s'ha enfocat per potenciar les relacions personals i establir vincles afectius i socials. La voluntat final, trencar estereotips cap a les persones amb discapacitat a partir del coneixement i reconeixement mutu, el respecte i l'empatia, així com l'escolta activa. L'activitat central del projecte es va dur a terme el 28 i 29 d'abril a Salàs de Pallars, amb unes convivències internacionals intergeneracionals amb pernoctació inclosa. La sortida va incloure la dinamització de grups i la realització de jocs esportius i manualitats. Entre d'altres, també la dansa i la música es van utilitzar com a vehicles de sensibilitat, comunicació i integració. Una iniciativa que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de la Seu i l'Arxiu Comarcal i que recull el testimoni també de programes anteriors sota el nom Comprant Records o també Compartint Vides. I en l'àmbit educatiu, tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu han obtingut la menció honorífica a les proves Cangurs, en situar-se entre l'1% dels millors participants de Catalunya. Aquest resultat és molt meritori, tenint en compte que enguany han pres part en la competició matemàtica amb més de 15.000 alumnes d'arreu del país. El Departament de Matemàtiques i la direcció del Centre Urgellenc han celebrat aquest resultat perquè asseguren que reflecteix el bon nivell en la matèria i en el raonament lògic dels joves que han rebut el reconeixement. La prova organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques premia la lògica, l'enginy i el raonament conceptual per damunt de la memorització. Els exercicis plantegen reptes que posen a prova la capacitat d'interpretació, l'estratègia i el pensament crític dels participants. I dic que el grup de treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l'Alt Urgell, ha posat en marxa aquest dijous una acció participativa als espais públics freqüentats per infants i famílies amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. La iniciativa busca afavorir l'escolta activa i la participació ciutadana per identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de la criança, l'educació i l'ús de les tecnologies. Durant els mesos vinents, en horari de tarda, els professionals del grup de treball es desplaçaran a diversos parcs i espais públics, tant de la Seu com d'altres municipis de la comarca, per conversar directament amb les famílies. La recollida d'informació es farà a través de preguntes com quina edat tenen els teus fills i filles, què és el que més et preocupa ara mateix sobre els teus fills i filles i quin suport t'agradaria rebre dels professionals. Les dades recopilades serviran per identificar les demandes comunes i també oferir accions. A més de la participació en aquesta enquesta presencial, l'acció ofereix altres canals per garantir que tothom pugui expressar-se. D'una banda, hi ha una bústia de participació ciutadana i d'altra banda, una enquesta digital, l'enllaç de la qual es pot trobar a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Ràdio Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: La Direcció General de Trànsit i les autoescoles de la demarcació de Lleida, incloent les del Pirineu, discrepen sobre l'efectivitat del pla de xoc que ha posat en marxa aquesta primavera per descongestionar el col·lapse dels darrers mesos en els exàmens pràctics de conducció. L'organisme estatal assegura que la mesura ha donat resultat i fins i tot afirma que s'està oferint més places de les que poden absorbir les autoescoles. En canvi, aquestes consideren que la DGT ha publicat una visió esbiaixada i deslleial sobre la situació actual i que segueix havent greus problemes per donar resposta a la demanda. La Guàrdia Civil va detenir el passat 30 de maig tres persones a la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni. Els agents van interceptar un vehicle procedent d'Andorra que circulava pel carril verd i van recuperar 60 perfums robats, 9 bosses de mà i 6 ulleres de marques reconegudes. Alguns dels objectes encara portaven sistemes d'alarma amb un valor conjunt de gairebé 7.800 euros. Un dels detinguts, a més, tenia en vigor una ordre d'allunyament sobre la dona que l'acompanyava el vehicle. Els tres detinguts van quedar en llibertat provisional després de declarar el jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. La intervenció va tenir lloc cap a les 6 de la tarda, quan els agents van observar una actitud nerviosa tant del conductor com dels ocupants del vehicle de matrícula espanyola en el moment de creuar la duana. Malgrat que tots tres van negar repetidament que portessin mercaderia subjecta a declaració, una inspecció més minuciosa del turisme va permetre localitzar els articles amagats a l'interior. l'interior. En ser preocupats sobre la procedència dels objectes, es va preguntar als ocupants que van reconèixer que els havien sostret en diversos establiments comercials d'Andorra la Vella amb la intenció de revendre'ls posteriorment a territori espanyol. Un cop verificada la identitat dels detinguts, els agents van comprovar també que un dels dos homes tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la seva dona, que era precisament la tercera ocupant del vehicle. Per aquest motiu, se li ha imputat també un delicte per haver trencat la condemna, a més del delicte contra el patrimoni que se'ls imputa als tres. Les diligències van ser lliurades juntament amb els detinguts al jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. Tots tres van quedar en llibertat provisional i els objectes recuperats van ser dipositats a les dependències de la Guàrdia Civil.
8: Pirineu.
0: Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que revela una ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. El treball publicat a Archaeological Data reuneix 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents, situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. Segons ha manifestat el director del grup, Ermengol Gassiot, aquest recurs permet ordenar la seqüència cronològica de 380 jaciments arqueològics documentats a la zona. Aquests són els punts més destacats de l'estudi.
6: Aquest estudi té tres aspectes rellevants. El primer d'ells és que per primera vegada es publiquen en obert una sèrie de 122 datacions de carboni 14 de jaciments d'alta muntanya. Es publiquen en obert perquè qualsevol investigador les pugui fer servir, les pugui validar, les pugui comparar amb les dades de la seva zona. D'alguna manera respon a la voluntat de generar un espai de ciència oberta sobre arqueologia i prehistòria i patrimoni de l'alta muntanya, amb l'esforç de valoritzar aquest espai també com espais de patrimoni i d'història humana.
0: Ermengol Gassiot fa una explicació de la troballa.
6: També ens permet veure com posteriorment, ja en el neolític, aquesta activitat humana s'intensifica en poblacions que tenien una activitat ramadera i que s'estableixen també en zones que actualment són les àrees de pastura d'alta muntanya que coneixem tothom que anem a la muntanya. Aquesta activitat segurament va ser responsable de la creació d'aquests prats alpins i subalpins que actualment caracteritzen el Pirineu català.
0: Pel que fa a la recerca, entre els punts es destaca que la mostra indica que els jaciments van estar ocupats o habitats en diverses èpoques diferents. Tot plegat, el carboni 14, clau per a aquest estudi.
6: Aquesta sèrie de datacions de carboni 14 també ens permet entendre com va variant al llarg del temps la dinàmica de l'activitat humana en aquest sector del Pirineu. Sempre estem parlant per sobre els 1.800 o 2.000 metres d'altitud. Un dels vestigis més característics són les restes arquitectòniques, d'arquitectura en pedra seca, i el que podem veure és que les primeres construccions en pedra tenen aproximadament 5.000 anys i es localitzen al jaciment del Portarró. En aquest jaciment s'hi han pogut excavar restes d'un recinte amb finalitats habitacionals, o sigui, restes d'una casa adossada a un gran bloc erràtic que es va construir amb una base de mur de pedra complementada amb paret de fusta aproximadament fa uns 5.000 anys. En certa mesura podríem dir que les primeres construccions amb pedra seca del Pirineu daten del neolític final i a partir d'aquí doncs aniran tenint continuïtat al llarg del temps.
0: La recerca és resultat de 20 anys de treball de camp.
6: El segon aspecte rellevant d'aquest estudi és que ens mostra que els grups caçadors-recol·lectors d'inicis de l'Holocè van començar a freqüentar les zones altes del Pirineu, i quan parlo de zones altes em refereixo per sobre els 2.300-2.400 metres d'altitud per desenvolupar-hi activitats de cacera. Per tant, confirma que la primera ocupació humana al final de l'últim període glaciar al Pirineu el desenvolupen ja grups de caçadors-recol·lectors i que aquestes ocupacions coexisteixen amb petits glaciars de circ que encara quedaven algunes zones del Pirineu Occidental de Català, concretament molt a prop del jaciment de les Obagues de Ratera, doncs en el circ del Bergús.
0: La base de dades en definitiva publicada en accés obert contribueix a modificar el paradigma de les àrees d'alta muntanya com espais verges, mostra que la presència humana ha estat contínua i recurrent al llarg de l'Holocè i en contextos de variabilitat climàtica, més permet sobreposar les traces d'activitat humana als canvis paleoecològics que s'estan documentant actualment en aquest tipus de medis. I en més Pirineu parlem també de l'audiència de Lleida que ha confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals contra la residència Fiella de Tremp arran del brot de Covid que va causar la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors entre el novembre de 2020 i el gener de 2021. Segons ha informat l'ACN, en base a una notícia avançada per Pallars Digital de fonts properes al cas, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que havien presentat les famílies de les víctimes mortals i s'ha ratificat en el sobreseïment de la causa penal. Els demandants acusaven la direcció del centre d'un suposat delicte contra el dret dels treballadors. I l'audiència de Girona demana 16 anys de presó per a un home acusat d'abusar de la seva neboda a Puigcerdà. La víctima apunta que les agressions sexuals es van produir entre els anys 2022 i 2023 a la casa i a la botiga de la seva tieta, que era la parella de l'acusat des de feia més de 20 anys. L'home nega els fets i el seu advocat en demana l'absolució.
9: Els esports d'aquí.

0: El Palau Municipal d'Esports de la Seu viurà aquest dissabte i diumenge la 16a edició del torneig Plesbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet organitzat pel Cedis Airam i l'Ajuntament Urgellenc. Enguany l'esdeveniment manté el format estrenat l'any passat amb 16 equips i 2 dies de competició i reunirà més de 200 esportistes que representen diversos clubs d'arreu de Catalunya i d'Andorra. El torneig ha esdevingut una de les activitats més consolidades de l'esport inclusiu al Pirineu. Enguany segueix presentant novetats, entre les quals destaca el fet que els jugadors tindran accés gratuït a la piscina municipal durant els descansos entre partits. I la recaptació del servei de bar es destinarà al projecte social del Cedis Bàsquet, que vol així reforçar el compromís amb la inclusió i la cohesió social. A la presentació, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, remarcava que aquest torneig és molt important per a la ciutat.
1: Contents avui d'anunciar aquest 16è torneig Presbit que es farà a la nostra ciutat el 20 i 21, és a dir, dissabte i diumenge d'aquesta setmana, doncs amb la participació de totes les persones amb diversitat funcional d'arreu de Catalunya que, doncs, que hi participen any rere any en aquest campionat, en aquest torneig, que és molt important per nosaltres perquè, de fet, i aquí agraeixo al Club Cedis doncs aquesta tasca, no només a la base, no només també a l'esport d'elit, amb la primera divisió femenina, sinó també aquesta feina social amb aquestes persones, com deia, de diversitat funcional, que també formen part de la nostra societat i que amb aquest tipus de campionat, amb aquest tipus de, també doncs, d'esport que es practica i que doncs, fomenta els Cedis, també se senten realitzats. Per tant, doncs des de l'Ajuntament tot el recolzament, un agraïment com sempre al club, un agraïment també a tots els patrocinadors i totes les persones que ho fan possible, en especial doncs als entrenadors de l'Airam.
0: El president de l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet, Pep Ribés, celebra que després de més de 15 anys el torneig Ciutat de la Seu ja ha esdevingut un projecte no només de club, sinó també de la ciutat.
2: 16 tornejos o 16 edicions, jo penso que tenen el valor del que significa aquest projecte a nivell no només de club, sinó a nivell de ciutat i a nivell social per integrar dintre del màxim de possibilitats amb un col·lectiu que realment l'hem de fer sentir totalment més dintre de la nostra societat i almenys dintre del nostre club, així és des de fa 17 anys. I aquí posar en valor la tasca del Pep i del Dani, perquè són els autèntics precursors de que això tingui aquesta continuïtat i tingui aquesta acceptació a nivell social.
0: Així doncs, aquestes declaracions de Pep Ribés, president de l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet, pel que fa estrictament a la competició, l'entrenador del Cedis Airam, Pep Mora, ha explicat que enguany mantenen el format que van estrenar l'any passat amb 2 dies de partits, perquè ara fa un any va ser molt reeixit en tots els sentits, diu.
3: Nosaltres seguirem amb el mateix format que vam estrenar l'any passat, que vam estrenar l'any passat, perquè bueno, va ser un model doncs, que havíem vist, ens havia agradat i bueno, vam acabar decidint doncs, d'importar-lo i bueno, pensem que l'any passat va ser molt exitós en tots els sentits, llavors aquest any doncs, hem volgut repetir-lo i de moment anirem repetint. Llavors, bueno, el format són 16 equips, el mateix que l'any passat. Aquest any ens venen tres equips nous i en recuperem un que havia deixat de venir.
0: A més del Cedis Airam com a anfitrió, en el torneig hi prenen part els equips de Morabanc, Escaldes Engordany, Unix Cerdanya, el Club de Bàsquet Vic, el Club Esportiu Barna Màgics, en Serpanteres, Amparrel, Mediterrània Pineda, Lluïsos de Gràcia, Fedamar Boet, Fedamar Joventut Badalona, el Cornellà, el Vila Montornès, l'Asproseat i també l'Associació Triple. I més esports amb el Cadí Circuit Fe, que completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la cursa del Pla. La prova que arriba a la quarta edició es disputarà aquest dissabte al Pla de Sant Tirs. El termini per apuntar-s'hi va finalitzar ahir dimecres i hi ha confirmada la participació de prop de 200 corredors i corredores. Els 150 primers inscrits rebran un obsequi. La sortida tindrà lloc aquest dissabte a les 9 de la plaça Major. El recorregut principal consta de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. També hi ha l'opció de fer la cursa curta de 9 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. A més, hi ha també el que és la prova puntuable del circuit Fer Petit. Els participants faran 4 quilòmetres i salvaran un desnivell de 200 metres. Tot seguit es farà la sortida de la caminada popular. En aquest cas també hi ha dues opcions, la de 9 quilòmetres, que coincideix amb la cursa curta, i la de 4 quilòmetres, que és la més assequible. Pel que fa a la recollida de dorsals, ja començarà aquest divendres a la tarda, de 6 a 8, al supermercat Condis, mentre que dissabte al matí es podrà fer abans de la sortida, de 8:15 a 9:15 a la plaça Major. L'organització recorda que el material obligatori inclou el telèfon mòbil carregat i sense el mode avió, un got reutilitzable, sabatilles esportives tancades i un clip o alguna altra peça per portar el dorsal visible. No estarà permès córrer amb auriculars. Fins aquí els esports.

I parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Festa de final de curs escolar a la Seu d'Urgell aquesta tarda de divendres al passeig de Joan Brudieu, amb diverses activitats, entrega del Premi de Fotografia Guaita, actuació del grup Mitja i Mitjoneta, presentant el seu espectacle La Rateta Voladora i Brena Popular. Avui també concert d'Artur Blasco i Cati Plana a la nostra ciutat a les 7 de la tarda al pati de la biblioteca. A la nit, 12 hores de joc al Centre Cívic L'Escorxador de les 8 del vespre a les 8 del matí, a càrrec aquesta activitat de l'Associació de Lleure de l'Alt Urgell i la Llau. Aquest dissabte, presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldrà, serà a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Aquest dissabte també, 18a jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares, amb diverses activitats, com inauguració de la jornada a 5:45 de la tarda, 6:45 xerrada El Terme de la Guàrdia, un tomb per la seva història, càrrec de l'historiador Jordi Nistal, a 6:45 arribada dels Canuts als Minairons, amb creació del Talleret, i a 7:45 berenar sopar popular. Hem de dir també que a 7:45 hi ha sortida de la caminada guiada pel camí vell de la Guàrdia d'Ares al Tartet dels Minairons, amb un espectacle de camí, la nit del solstici d'estiu. Al Tarter dels Minairons, a 9:45, hi haurà la continuació de l'espectacle. Anem a plegar Minairons, una experiència en música i dansa amb el duet La Tupina. També hi haurà degustació de coca i xocolata. Una activitat organitzada per l'entitat municipal descentralitzada de la Guàrdia d'Ares i l'Ajuntament de les Valls d'Àguila. Pel que fa al cap de setmana també, diumenge, travessa solidària sota el lema From the River to the Sea, al Pantà d'Oliana, una activitat organitzada per Kayaks and Summits, és solidària i començarà concretament a les 10 del matí. I projecció del film Queer Me, d'Irene Bailo, a la Seu, diumenge a les 7 de la tarda, Cinemes Guiu, presentació i col·loqui amb la participació de la directora del film i del col·lectiu Tora Blava. Aquest diumenge a 8:15 a la plaça Catalunya, també ballada de sardanes amb la Bellpuig Copla. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar a la nostra pàgina web a l'apartat d'agenda.

0: I de cara al cap de setmana ens interessa saber com evolucionarà la meteorologia. Néstor Gómez, bon dia.
1: Bon dia. Ens trobem a les portes d'una onada de calor que començarà a casa nostra, ja en definitiva tot el país, de cara a diumenge i es mantindrà activa com a mínim fins a Sant Joan. 4 dies consecutius de temperatures totalment desbocades arreu del país. A casa nostra comencem per aquesta jornada i després ja anirem una miqueta donant matisos. Un dia de sol, possiblement aquesta tarda tindrem algunes nuvolades a les muntanyes que ens envolten i no descartem que cap a les muntanyes del Cadí, Salòria o cap a Andorra arribi a caure algun ruixat, cosa molt puntual i a sobre molt feble. El que sí que serà notícia avui, un dia més, seran aquestes temperatures que avui tornaran a assolir valors entre 32-34 graus aquí a la Seu. Pot enfilar-se el termòmetre, tal com va passar ahir, cap a Oliana, al voltant dels 37. Aquesta situació serà similar a la de demà, un dissabte que arrencarà possiblement amb una matinada amb núvols, que és la propera, fins i tot amb alguna gotellada. No descartem que cap a les 5, les 6 de la matinada tinguem alguna gotellada, seran gotes de calor. Tot això marxarà ràpidament cap a Andorra, i el que tindrem serà un dissabte assolellat, sobretot durant tot el matí, amb un ambient molt càlid. Temperatures que ja poden tocar aquí a la Seu, la xifra dels 35 graus, i s'espera que cap a Oliana puguin acostar-se cada cop més a la xifra dels 40. No s'arribarà, però sí que s'acostarà molt a aquesta xifra. Demà a la tarda, amb possibilitat d'alguna nuvolada que pugui deixar algun ruixat, sempre coses molt aïllades i molt puntuals. Ara bé, la calor intensa començarà a arribar dissabte, però ja la començarem a tenir amb pols en suspensió, un cel terrós de cara a diumenge. Temperatures ja que tocaran per primera vegada els 40 graus, per primera vegada en aquest any a Catalunya. S'esperen entre el 41-42 graus cap a les zones de Ponent. A casa nostra, Oliana ja és candidat a arribar als 40 graus el proper diumenge i la temperatura no acaba aquí, perquè tocaran sostre de cara a dilluns amb màximes de 42-43 graus cap al Pla de Lleida, aquí a casa nostra entre els 42 graus i aquí a la Seu al voltant dels 37-38 graus de temperatura màxima de cara a dilluns, de tal manera que l'ambient serà tòrrid tant de dia com també sobretot durant la nit, tot i que a la nit baixarà la temperatura, l'ambient estarà prou caldejat. I aquesta situació de calor intensa afluixarà però no desapareixerà. Sostre dilluns, però es mantindrà a cotes molt altes en temperatures extremes durant bona part de la setmana, com a mínim fins dimecres. Això vol dir que fins dimecres les temperatures poden anar arribant als 40 graus al sud de la comarca. I després afluixarà una miqueta més, però sempre ho farà de manera molt lenta, tan lenta que ja podem assegurar que aquesta propera setmana, la setmana que ve, darrere del mes de juny, doncs pràcticament serà de ple estiu, d'un estiu canicular i amb unes temperatures totalment disparades.
0: Onada de calor per a les properes hores i dies. Amb la predicció meteorològica posem el punt i final a les notícies. Més informació a la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram. Bona tarda.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
1: Descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tu...

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Ben tornats, amics. Molt bona tarda amb tots vosaltres, a l'Enric Riu, aquí, a la sintonia de Ràdio Seu, arrencant el galliner, com cada divendres, avui amb un autor francès. Molt, molt interessant. Té caràcter propi, aquest senyor. Actiu durant el segle XX, d'acord? Sobretot a partir... Ell va començar a tenir obres així una miqueta serioses ja, que ell donava per catalogables, etc, etc, a partir de plena guerra, cap allà als anys 40, d'acord? Estem parlant d'Henri Dutilleux, un músic, ja us dic, molt personal, sí, que recull l'herència francesa de Ravel, de Debussy, sobretot, més que la dels postimpressionistes, però ja us dic que té caràcter propi, és ben personal, tot i que amb aquesta línia l'uneix un tractament dels instruments molt delicat. Per exemple, les seves orquestracions són fantàstiques, són d'una delicadesa, d'una subtilitat tremenda, com li pogués passar a Ravel, com li pogués passar a molts dels francesos, no, a Roussel, etc. Però no tenen aquell caràcter més naïf de rebot antiimpressionista que tenia, per exemple, Poulenc o els dadaistes, no? És preciosista, la paraula és aquesta. I conseqüència d'això, suposo, un dels factors importants que ho va provocar és la relativa escassesa d'obres. No és un autor molt productiu, i és que en fer una obra en general triga bastant de temps, necessita bastant de temps, i després també que es va dedicar bastant també, sobretot per guanyar-se la vida, a la música de cinema del seu país, on teniu peces també extraordinàries, de molt bon aprofitar, molt boniques també, perquè clar, una cosa que és el preciosisme aquest en el tractament dels instruments, en el tractament de la música, etc., se l'endú cap a la música de cinema, i llavors doncs ens dona en aquest segment també doncs obres realment extraordinàries, perquè us orienteu, perquè d'això avui no n'escoltarem res. Té música per pel·lícules com La fille du diable, Le café du cadran, Six heures à perdre, Le crime de Just, que dirigia Jean Géré en el seu moment, etc. També té música per la ràdio, etc. Música incidental. Bé, doncs avui escoltarem dues obres d'aquest senyor, una de cambra, tardana, perquè ell va estar actiu, ja us dic, des de plena guerra mundial, segona guerra, fins cap allà principalment principis dels anys 2000, una obra que es diu Les Citacions, que és per oboè, clave, contrabaix i percussió, que m'ha semblat curiosa. És una obra que també és molt delicada de so. Aquest és un denominador comú en la música d'aquest senyor, i que val la pena escoltar aquí, per descomptat que no l'hem escoltada mai. I bé, us la porto amb un grup de músics de l'Orquestra Filarmònica de Radio France, que per una empresa així doncs no podíem trobar res millor, de fa uns 10 anys ja a la casa de la ràdio, i que és un molt bon introductori per a aquest compositor, d'acord? Aquí la teniu.

Doncs això eren les citacions de... d'Henri Dutilleux, que és el compositor que ens ocupa avui, amb músics de Radio France, de l'Orquestra Filarmònica de Radio France, i que dona pas a la segona obra d'avui. La segona obra d'avui és una obra ja per orquestra, suposo que això ja us ho esperàveu, i és la seva segona sinfonia, que és de ben bé 30-35 anys abans, que és la que du el sobrenom de Le Double. Aquí veiem el compositor en tota la seva màxima expressió, sobretot pel que fa a recursos orquestrals, combinacions d'instruments, empastes, com tracta les dobles llengüetes. Bé, totes aquestes qüestions en les que els francesos ja des d'abans de Debussy eren autèntics mestres consumats i ho segueixen sent, d'acord? Doncs aquí és on Dutilleux s'hi explaia. I bé, en tinc una gravació també molt bonica, d'acord? La dirigeix en Pascal Tortelier, però al tanto amb l'Orquestra Filarmònica de la BBC, d'acord? És una gravació de l'any 93 i que podrem escoltar en, són aproximadament uns 30 minuts de música, curts, en els seus tres temps. Això és bastant convencional, podríem dir, però que són Animato ma misterioso, el primer, el segon és un Andantino sostenuto i el tercer és un Allegro fuocoso calmato, per acabar, d'acord? Doncs aquí la teniu.

0: Bé, doncs aquesta era la segona sinfonia, Le Double, d'Henri Dutilleux, que era el compositor al que avui hem dedicat el programa. Estava interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la BBC de Londres amb Jean Pascal Tortelier al capdavant de l'orquestra. Bé, el to francès al compositor li ha anat molt bé, perquè aquest senyor Tortelier té una gran habilitat per dirigir els francesos. És la música de casa seva, es veu que s'hi ha dedicat i en aquí deixa un gran resultat. No. Bé, ja ho heu escoltat, no cal dir res més. En fi, amics, ens anem apropant cap al final. Encara la setmana vinent tindrem una obra més i bé, si us ha agradat aquesta, aquí us espero per la darrera. Fins aleshores, adeu-siau.
1: Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcast informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de ràdio a la carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Ràdio Seu, 107.2 FM.
1: Ja a 8:45 i serem els del Tot Gira. Carles, fem una cosa, et deixo anar a vestidors i a veure si el descans del partit del Sabadell podem sentir algun protagonista, d'acord?
2: Perfecte, vinga, fins ara.
1: Fins ara. Senyals horaris de les 9, per cert, ja ens podeu escoltar pel Dual d'Esport 3. Dual d'Esport 3, si voleu escoltar la transmissió del Tot Gira. Això és a punt de començar, és l'hora del Sabadell, Ripo.
3: I començarà tot just ara el partit. La primera possessió serà pel Zamora, que juga la pilota pel porter, i aquest farà una puntada llarga, llarguíssima, cap a ningú, només troba el cap d'un defensa del Sabadell. Lluitarà la pilota al mig del camp Urri, que l'envia llarga, la baixarà amb el cap al Zamora, intenta la passar llarga cap a Mario Losada, que rep a la banda dreta, xoca amb Kaiser, i això serà corna favorable al Zamora.
4: Aquí la clau, perdona, la clau és què farà el Zamora, no? És veritat que ara s'ha trobat amb un corna, però tens un resultat a favor, i si especularàs o no, a l'11 hi ha un canvi, que és, ha retirat un extrem per posar un mig centre, però vaja, de moment ja es troben amb un corna al seu favor.
5: I ja entès que Òscar Cano no és un entrenador que precisament faci un futbol molt atractiu, sinó que sent més còmode, tancadets, ordenats.
4: De fet, llàstima que no hi hagi les normes del Mundial, perquè estan perdent una de temps ja només per aquest primer corna, com això hagi de ser tot el partit.
5: Doncs prepara't.
4: Però com diu un amic meu, ja correran, ja.
3: Aviam, el corna des de la banda dreta, el pica el Zamora, treu bé la pilota amb el cap Javi López Pinto, ara vol sortir el contraatac al Sabadell. Joel Priego fa una passada llarga cap a Miguelete, a la zona de tres quarts, està el sol, cau Miguelete, l'àrbitre diu que res de res, a mi tampoc m'ha semblat falta, serà servei de banda pel Zamora.
6: Protestava Miguelete a l'àrbitre, li deia que sí, que hi havia hagut contacte, però l'àrbitre no ho ha considerat així.
4: I ara podeu veure aquest venatge que us deia, de Miguelete a la cama dreta. Miguelete, Joel i Caixa són els que arriben més justos, però que evidentment no es volien perdre aquesta cita.
5: Que al final els has de dir, és que falten 90 minuts o 120 per acabar la temporada, això també és de vacances.
4: Correcte.
5: Has de jugar. Ara hi ha hagut una pilota llarga del Zamora, directament als peus del porter del Sabadell, de Diego Foli, que sense pressa ja juga amb curt per Kaiser.
1: Ha començat, per cert, Sergi Camps, partit del Mundial, l'Estats Units-Austràlia.
7: Empat a 0, gairebé minut 2 de la primera meitat.
1: Recordem que en aquest grup també són Turquia i el Paraguai, que tenen 0 punts. Estats Units i Austràlia van guanyar els seus partits, 3 punts.
5: Sort que aquest no el narres, Fite.
4: No, vull dir que
1: has narrat últimament.
4: Pues mira, aquesta matinada al Canadà-Qatar.
1: Home.
4: Aquest que deies a l'Estats Units a Paraguai, del debut, també el vaig narrar.
1: Bon partit.
4: Sí, el Costa d'Ivori-Equador, també. I demà, Curaçao-Equador.
1: Home, bo aquest, eh?
4: Home, i tant, sí. Vull dir que anem fent.
1: Tens dos jugadors que es diuen Vacuna a Curaçao.
4: Sí, són germans, sí senyor.
5: Els tens estudiats, ja, Fiteu?
4: Sí, ja m'he preparat. De fet, Chong és l'únic jugador nascut a Curaçao. La resta són de Països Baixos.
3: Té la pilota al Sabadell, a camp propi, jugar amb Quadri al mig del camp, cercle central, endarrereix per Bonaldo. Bonaldo amb Estals. Estals busca la passada llarga, és bona per Priego, posarà abans el cap Miki Codina. Serà això servei de banda pel Zamora.
4: L'últim en tocar s'ha Priego a l'hora de fer la pressió, però és important que estigui bé David Estals, que és un dels jugadors més claus també, amb la seva intensitat, i ho va ser el dia del Castella.
1: Important també entrar bé el partit, que l'altre dia realment un únic error en tot el partit, el de Foli a l'inici del partit, va ser el que va costar.
4: Aquesta hora ja perdíem,
5: Sí. Al minut 3 va arribar.
1: El 3 va arribar, sí.
5: El gol de la seva vida.
1: Va ser l'únic error, en tot el partit.
4: Sí, jo crec que van tenir el seu momentum els primers 20 minuts, els van caçar malament el gol, i després de la segona part va ser superior, però ara ha sortit bé el Sabadell. Pensa que, ho dèiem, és que no és cap remuntada, és un partit que has de guanyar, per tant no hi ha precipitació, no hi ha d'haver pressa, tranquil·lament. Vull dir, és que jo firmo arribar al descans 0-0, no passa res, s'ha de guanyar el partit, no té més.
3: Mentrestant ataca el Zamora, servei de banda, jugant per Quique Márquez, la passada no troba de ningú, i ara compta que s'ha fet mal, l'àrbitre tornarà el joc.
4: Sí, el Zamora ha vingut això, és a dir, jo tenia alguna esperança de que volguessin venir a jugar a futbol, però no, han vingut a que passi les menys coses possibles en aquest partit, i bé, és l'estil d'Òscar Cano.
5: que potser ha passat alguna cosa, però no ens sorprèn que siguin ordres de dir a la que puguis, a terra i que es pari.
4: Sí, jo crec que estarem tots d'acord en que és una de les coses, si esteu seguint el Mundial, que millor està funcionant, que són les pèrdues de temps. Tothom es queixa de la pausa d'hidratació, que és veritat, però la resta de joc és molt ràpid. És a dir, ja no hi ha aquelles pèrdues. Ara mateix, per exemple, aquest jugador ja estaria fora del terreny de joc i, a més, mínim un minut hauria d'estar fora del
1: terreny. És una de les coses més positives d'aquest Mundial.
6: Ara s'aixeca el jugador, han entrat les assistències, per haurà de sortir del terreny de joc i almenys uns instants el Zamora estarà molt menys.
1: Bé, ja estem, diguem-ne, acostumats que els partits de primera federació, i aquest estic convençut que no en serà l'excepció, que són molt llargs, més de dues hores gairebé sempre.
5: Sí,
4: perquè hi ha el sistema del VAR, que per si algú no està habituat a la primera federació, els clubs, els equips tenen dos challenges, que es diuen, és a dir, tenen dues ocasions en què han de sol·licitar la intervenció del VAR en els mateixos que casuística, que hi ha a la primera divisió, és a dir, en cas de gol, en cas de...
5: No és per revisar
4: penal,
5: una falta.
4: Correcte. En cas de targeta vermella, en aquests casos, pots demanar la revisió del VAR, però ho has de demanar tu explícitament.
6: Ja torna a entrar aquí, que marques el terreny de joc.
1: La diferència és que aquí no tens un àrbitre o un grup d'àrbitres que ho revisen tranquil·lament, sinó que és el mateix àrbitre que se'n va directament a revisar-ho amb les imatges que li ofereixen, que no acostuma a tenir.
5: Són les imatges de la tele.
1: Això
4: mateix. La diferència és normalment hi havia realitzadors que no eren gaire ràpids. Confiem que avui hi hagi realitzadors millors a l'hora de buscar-li la imatge que demana.
1: I això no millorarà,
3: l'any que ve. Sabadell, la centrada, Priego, perdona, David, a les mans de Fermín, el porter del Zamora. Primera arribada, diríem, semi perillosa del Sabadell.
1: Amb el cap del porter del Zamora, deia dir que això no millorarà, No hi ha pas idea de millorar aquest bar low cost la pròxima temporada.
3: No fa pinta. Compte, l'error de Kaiser ha corregit bé l'entrega per Urri. Uf. Com se l'ha jugat Kaiser, i mira, encara en traurem alguna cosa bona, la pilota llarga d'Orre, i la falta de Luis Mi sobre Coixa és clara.
4: Sí, Coixa és el màxim golejador de l'equip ara mateix, i demanaven una targeta groga perquè consideraven que era jugada prometedora, això és el que demana Urri. Però jo crec que l'àrbitre, sent el minut 6, encara no vol carregar de targetes, però ja va bé que s'encengui una miqueta la nova Creu Alta. I el que deies de si millorarà o no, molt ràpid, David, jo crec que no. El que ha de millorar és el que et deia, la rapidesa a l'hora de mostrar les imatges a l'àrbitre, que jo crec que això, mica en mica, ho aniran millorant. Però el sistema no em desagrada,
5: És el primer any, recordem.
4: Sí, clar.
6: Primera falta a favor del Sabadell, la servirà Diego Moreno.
4: Bueno, millor Estals.
3: Estals fa la centrada, compte que és perillosa, posa la bota Mario Lozada, corna pel Sabadell.
6: Primer corner pel Sabadell.
3: Des de la banda dreta. El picarà Estals.
4: Sí, el xino és l'encarregat de pilota aturada.
6: El xino, li diuen?
4: Sí, perquè té els ulls assinats. És de Sabadell, és un de...
3: El corna d'Estals, no remata ningú. Ja refusa la pilota un jugador del Zamora, l'àrbitre assenyala falta. De fet, Estals és de Sabadell, però no és propietat del Sabadell ara mateix.
4: Bé, és nascut a Bienvenida, a Extremadura, però en mesos ja va venir a viure a Sabadell. I és criat tota la vida a Sabadell, el que passa que l'any passat el baixar al Sabadell a segona federació va marxar cedit a l'Eivissa. I aquest any l'Eivissa ens l'ha cedit al Sabadell.
1: És un jugador de Sabadell ara mateix?
4: Sí, ara mateix a la plantilla sí.
7: Per cert, que deu haver-hi molts VIPs a la llotja de la nova Creu Alta. Per xarxes veig que ha vingut a veure el partit Pau Víctor, l'exjugador del Barça, de l'Sporting de Braga.
5: I del Sabadell.
7: L'exjugador
5: del Sabadell.
7: Lògicament. Exacte. Va passar per aquí, si no, no hi seria.
4: També hi ha Antonio Hidalgo, l'entrenador del Deportiu de la Corunya, que també va venir el dia al Castella i no s'ha volgut perdre avui aquest partit.
5: Avui Carlos Cubas fita no ha vingut, eh?
4: Avui Carlos Cubas està a Madrid, eh?
1: Com és possible que es perdi el partit més important?
4: Perquè està a Madrid treballant, pobre.
1: No, ja, però...
5: No, però ja ho vam dir, que els dos cops que ha anat el Carlos, el Sabadell ha perdut.
1: Va anar el dia del Castilla allà, i el dia de Zamora.
5: I contra el Zamora, per tant...
4: No us fiqueu amb el Carlos, home.
1: No, que ens escolta, no, suposo.
4: Que l'estem convertint, a més ens estarà veient i escoltant.
5: Molt bé, una abraçada per ell, eh? Sí, no li volem el mal, ja vindrà segur.
4: Exacte.
3: Aviam, servei de banda pel Sagaell, 8 i mig de la primera meitat, i de moment ha passat ben poca cosa. Controla la pilota, un jugador de Zamora, la recupera molt bé Estals, per Urri, filtra la passada per Priego, un pèl passada. És Luismi, que endarrés pel porter, que ha de treure's la pilota de sobre, puntada llarguíssima. El Zamora crec que no ha fet encara 3 passades seguides de tot el partit.
4: És que jo crec que si el Zamora ha vingut a plantejar això, se li farà a terra.
5: Sortirà
4: a se li farà, clar, bueno, no sé, igual li surt bé.
5: Sí, però...
4: I li passa com... Però mira ara.
3: Ataca el Sabadell, ataca Joel Priego, pot provar el xut Joel Fermín. la treu amb els punys, el primer xut a porteria, la pilota encara és viva, la penjarà dins l'àrea el Sabadell, la refusa la defensa del Zamora amb el cap i torna Urri, que pot trobar el xut, no s'anima, juga per Estals, banda dreta, fa la centrada, corna.
4: Molt bé, molt bé.
6: El segon del partit.
4: Molt bé, obrint a bandes, molt bé buscant porteria, posant a prova a Fermín. La veritat és que és el que ha de fer el Sabell. Em sembla que ha sortit, ha entrat bé el partit, ha sortit bé. Aquí el tema és que se li pot fer etern al Zamora si juga això.
3: El segon corna pel Sabell i torna Estals amb la cama dreta. Aixeca la mà Estals. Tot el Zamora dins l'àrea, la centrada Estals, el cop de cap fora. El cop de cap d'Urri, marxa per sobre del travesser. Segona rematada del Sabadell.
4: Sí, però en 10 minuts ja tens dues ocasions que almenys els hem dat una miqueta de polcós. I mira, ara tornen a perdre temps, a intentar frenar el ritme. I aquí és on l'àrbitre hauria d'estar una mica a sobre, perquè evidentment el que intentaran és això, tallar aquests moments d'embogiment entre la nova Creu Alta i els jugadors. I per això estaran perdent tot el temps que vulguin.
5: Serà el servei de banda Fermín. Òscar Cano, que alguna cosa li vol dir, però no se'n surt. Punta llarga de Fermín. Buscant el punta, buscant a Mario Losada. La toca amb el cap Kaiser. L'acaba baixant el Zamora.
4: I senyalen falta sobre Kaiser.
5: Falta de Mario, el davanter, i golejador de moment l'únic d'aquesta final del playoff. Juga el Sabadell, Bonaldo. La passada filtrada és bona per Miguelete. No marxa d'entre dos jugadors.
4: Falta. Bé.
5: Falta el cercle central, la línia al mig del camp. Pilota pels arraquinats.
8: En la possessió claríssima pel Sabadell, 68%.
4: Però com dic, sense precipitar-se. Hi ha molt temps, però no hi ha sensació de remuntada, hi ha sensació d'un partit de Lliga que has de guanyar. I això fa que també puguis anar més tranquil, evidentment, amb verticalitat, que és el que també té bé aquest equip.
5: Sí, el Sabadell al final és un equip fet per això.
4: Sí,
5: és a dir, per anar a guanyar.
4: És un equip intens, és un equip que no sap jugar d'una altra manera. Ferran Costa ha posat el seu segell tota la temporada. És veritat que a mesura que ha anat avançant, doncs, cansament, baixes, lesions, impossibilitava una miqueta, però la que has tingut els 11B és un equip amb una impremta brutal de pressionar, de treball, d'estar de sempre dalt, de buscar la victòria en tots els partits.
5: De fet, quan fem el playoff de l'Europa, parlàvem, mira, el gol de l'Eivissa era empatat, li van haver l'Europa perquè havia d'anar a guanyar. No sé si aquí es pot dir alguna cosa similar, perquè amb un empat al Sabadell, amb un empat li valdria, saps?
4: Clar, no sé què dir-te, perquè el dia del Castella també vam haver d'anar a guanyar, sí. Per tant, no sé el que és no anar a guanyar.
7: I al minut 12 de la primera meitat ho celebra Pochettino, ha marcat Austràlia, però Ailas ho ha fet en pròpia porteria, ha estat Cameron Burgi, s'ha fet un gol en pròpia porteria, per tant, gol a favor dels Estats Units. Estats Units 1, Austràlia 0.
8: Partit a Seattle, que estan jugant els americans, 1-0, ara mateix serien líders i ja estarien classificats pels 16 de final amb 6 punts de 6 possibles.
3: I a Sabadell no li dura gens la pilota al Zamora, la torna a recuperar Urri, juga per Estals, Estals fa la centrada al segon pal, la rematada desviadíssima, però havia arribat molt bé. Miguelete envia la pilota als núvols.
4: La sensació és que estem al minut 12
8: que es mastega
4: i és un autèntic vendaval.
8: Sí,
4: ara mateix es mastega. Ha d'entrar, I evidentment això és el més difícil en el món del futbol, però jo crec que el pla de partit és el que volia clarament Ferran Costa.
8: Què tens posat a la porra als Estats Units, a Austràlia, a la porra de la ràdio?
4: No ho sé, David, tio.
8: Vas una mica malament, Tot i que ets, home, narrador del Mundial, però...
5: Sí, hauries d'anar líder, Fitell.
8: Sí.
5: Saps qui va líder, no?
7: Hauríem de dir qui va líder, no?
8: Home.
4: Qui va líder?
7: Servidor de vostès, amb Francesc Argol. Col lideratge. S'ha de dir que això durarà hores.
8: Això és molt llarg. El dia del Ripo i el Fiter i servidor anem fatal.
6: No, jo vaig fatal.
4: Jo estic a la primera part del quadre, per això.
5: Enfonsats.
8: No,
5: queda molt.
8: Mira, la Núria de la Fuente, la nostra productora, diu que va últim. De 99, que té mèrit, això.
5: Té mèrit,
8: exacte.
5: Sí.
8: No és fàcil. Hi ha premi pel penúltim, que és una cosa que m'agrada molt. No per l'últim, perquè clar, si l'has l'últim, sembla que ho vagis a buscar expressament, però hi ha premi pel penúltim.
5: Però depèn de com ens interessaran no guanyar partits.
6: No descarto optar-hi, aquest premi. No.
8: Vas camí.
5: Aviam, a Sabadell, mentrestant, poca cosa, juga el Zamora, la pressió al Sabadell és molt intensa, passar llarga per Mario, hi havia fora de joc, ha acabat tallant igualment Kaiser, pilota per Foli.
4: Sí, no li dura gens la pilota al Zamora, alerta, la passada llarguíssima. Mira,
5: la
4: de Foli.
5: La llarga de Foli, arribarà Fermín. Déu-n'hi-do les puntades que fot,
4: sí,
5: Foli.
4: Sí, té un gran desplaçament de pilota, de fet, més d'un gol ha arribat amb una passada d'aquestes llargues de Foli, que per cert està protagonista també aquesta setmana, perquè hi ha hagut interès del Saragossa. El Saragossa ha baixat a primer Primera Federació. Ell és de Saragossa, és el club de la seva vida, i sembla que el Saragossa estaria interessat en fitxar-lo. Té contracte amb el Sabadell i el Sabadell ha dit, si el voleu fitxar,
5: a pagar,
4: no?
1: Fòlica, de moment, el porter del Sabadell no ha hagut d'intervenir cap vegada, cap rematada del Zaramora. Important avui mantenir la porteria a zero. Això és clau, és bàsic. No hem d'oblidar que el Sabadell ha signat el segon millor rècord defensiu de la categoria en temporada regular, amb només 27 gols encaixats.
5: I
1: és poquíssim.
5: T'ho afegeixo, és el millor equip de la categoria defensivament a casa, només ha rebut 9 gols a la nova Creu Alta.
1: És espectacular.
4: I la majoria final de temporada.
5: Exacte. És a dir, jo recordo venir aquí al gener i explicar que Polsabell havia encaixat un gol i que encara no havia perdut.
4: Sí, sí, sí.
6: I, de fet, només ha perdut dos partits de Lliga a casa i un a la Copa del Rei contra el Deportivo.
5: Té la pilota al Sabadell, la refusa al Zamora, no hi ha falta, salta Urri, la toca ben pel cap, la lluita Joel Priego, s'endú la pilota amb molta qualitat, Joel Priego, la passada filtrant, hora dolenta, continua Joel, que fa un retall, ha anat molt bé al terra Luismi, defensa el Zamora, ara compta amb el contraatac de l'equip visitant, avança entre dos jugadors, l'àrbitre diu que no hi ha falta, molt bon criteri.
4: Bé, aquests són els àrbitres que ens agraden. Que si fos al revés hagués de pitar així la falta, però així no, perfecte, impecable.
5: Quart d'hora de la primera meitat, Sabadell 0, Zamora 0.
4: També s'ha parlat molt dels arbitratges a Zamora.
5: És veritat.
4: I durant la setmana també hem volgut escalfar, dient, no, és que saps què, que el president de la Federació Catalana, Joan Soteres, també és de l'Espanyola i a la vegada va ser president del Sabadell, buscant aquí que igual per això els àrbitres poden afavorir, escolti. Si volguessin afavorir-nos els àrbitres, igual no haguéssim hagut d'esperar el play-off i haguéssim pujat directes.
5: Bé, són maneres d'intentar escalfar l'ambient,
4: sí,
5: no?
4: Sí. I de fet, si hi ha un equip a qui van ajudar una miqueta els àrbitres, va ser el Zamora. Recordem que per arribar a aquesta fase final,
5: ostres, sí,
4: a la semifinal va haver de veure's tota la segona per haver remuntat un 2-0 contra el Villarreal B, tota la segona part amb un jugador més, amb una expulsió una mica estranya, i amb un penal al minut 98. També una miqueta penaltito.
1: Van entrar en aquesta final de manera èpica, eh? I a Villarreal encara hi pensen.
5: I jo crec que això pel Sabadell millor. És a dir, jo preferia el Zamora que no pas el Villarreal.
1: Sí, no, clarament. El Real B és un rival molt difícil.
5: La jugada de Gerard Fornés és de la banda esquerra. Farà la centrada, que serà...
4: Corn.
6: El tercer.
4: Bé, el Sabadell donant la cara al partit, atacant per les bandes, que és important obrir el camp i buscant aquestes internades, ja sigui del lateral de Genar o de Chino per la dreta, que també serà l'encarregat d'executar el corna, tant un cantó com l'altre, David Estals.
5: Aquest és des de la banda esquerra, el primer del partit des d'aquella zona, tot el Zamora dins l'àrea, tancant. Ferran Costa com un boig, donant ordres. Pica el corna a Estals, el fa en curt, aviam la jugada, el xut!
4: Sabadell 1, Zamora 0.
6: I embogeix l'afició, el jugador que ha vingut a celebrar-ho aquí al córner, juntament amb molts jugadors del Sabadell que han sortit també de la banqueta i han vingut a celebrar-ho amb l'afició, que ja veuen més a prop aquest ascens a segona.
1: Mare meva, quin golaç de López Pinto des de molt lluny. Vull veure la repetició perquè xuta des de molt lluny i és un golaç, no pot fer res el porter, escola per l'escaire. Quin tros de gol que acaba de fer Fidel Sabadell.
4: Brutal, Javi López Pinto, no és de Sabadell però gairebé, va estudiar aquí al costat al Vallès, quin golaç, ja n'ha fet més d'una aquesta temporada d'aquesta manera, però quina manera d'embogir, quina manera d'engaltar la pilota, de posar-la allà on no hi pot arribar ningú, on hi viuen les aranyes, Déu-n'hi-do, mare meva, bogeria. I ara què? Ara corre, Cano, corre, Cano, vinga, home.
1: Entra per l'escaire, directe a l'escaire, eh? És a dir, fins i tot frega una mica la part alta del travesser i acaba entrant. És a dir, és brutal, la rosca preciosa des de la punta esquerra de l'àrea, un golaç de Javi López Pinto.
4: I la nova Creu Alta és brutal. L'ambient que respira és No sé, vosaltres que no esteu acostumats tant, jo sí, a viure-la, em sembla que és un dels camps que no sembla que pugui viure's aquest clima que s'està vivint i que es va viure la setmana passada també, o fa 15 dies.
1: Bé, doncs el Sabadell ha fet el més important, obrir la llauna, fer el primer. Ara mateix el Sabadell seria equip de segona divisió, el que passa que ens ho hauríem de jugar
5: ara
1: en 120 minuts.
5: Ah, exacte.
1: Ara posats a demanar, segon pas, fem el segon.
4: Ara ve lo difícil, perquè ara quin plan B? És a dir, estic convençut que Cano sabia que això podria passar, que podria marcar el Sabadell, i ara a veure si tampoc té pressa. És a dir, jo crec que Cano diu, en pla de partit, ells tampoc tenen pressa, tenen tota la pròrroga també si volguessin, no sé, que el Sabadell fes el segon. Per tant, aquí l'important és que el Sabadell segueixi en el mateix ritme i a buscar el segon.
5: Ara el partit convida bastant a que el Sabadell continuï igual.
4: Sí, sí, aprofitar el momentum, sens dubte.
5: És una mica el que va passar al Ruta de la Plata, que el Zamora va marcar i en va tenir dues, tres de clares, sí, sí, abans de la primera pausa d'hidratació.
4: De moment veig que pressa no tenen tampoc, per tant, segueixen amb el mateix pla de partit també els jugadors del Zamora.
5: Minut 20 de la primera meitat. Ara joc aturat per una falta sobre un jugador del Zamora.
7: Hi ha un jugador del Zamora que parla d'una boca.
5: Ens traurà la pilota el porter, Fermín.
4: Ja et dic, ara volen rebaixar una mica el ritme, perquè, clar, és que el Sabadell està enxufadíssim i això no li interessa al Zamora, i estan perdent tot el temps del món. És una llàstima, insisteixo, pels aficionats del futbol, crec que per fi hi ha normes que ajudaran això tan pesat de les pèrdues de temps.
1: Per cert, estem a punt de tancar Trofeu Kubala de la temporada, i ja no sé si el gol de López Pinto l'hauríem de notar com a candidat, almenys de millor gol d'aquest mes de juny.
7: Aquest diumenge segur que estarà entre els candidats.
1: Sí, sí. Tros de gol, mira que al Mundial estem veient bons gols, però aquest...
5: Jo no sé si això està passejat, de dir, dona-li que xuti, o...
1: Bé, ha aixecat el cap de seguida, hem vist com aixecava el cap, i ho ha fet amb tota la intenció del món, No és un xurro.
4: No, a veure, López Pinto no és dubtós, ja ha fet altres golaços des de fora l'àrea, és dels jugadors que té millor xut, que busca aquesta jugada amb la dreta de col·locar-se-la per poder colar-la a l'escaire. Recordo ara, per exemple, el camp de l'Alcorcón, un dels millors gols de la temporada. Però, clar, normalment d'aquests xuts, com li va passar al Zamora a l'anada, en proves 10 i te'n surt mig.
5: Ja sortia el que tocava.
4: Sí, sí.
5: Ara hi haurà falta favorable al Zamora. El 21 i mig de la primera meitat. Queda un món, això serà llarguíssim. Ara mateix aniríem a la pròrroga. Sabadell 1, Zamora 0.
4: Però hem fet el més difícil, que era obrir la llauna.
5: La falta que pica el Zamora. Compte que la pilota queda morta dins de l'àrea. L'àrbitre s'ha fet la falta.
4: Sí, sí, bé, àrbit, bé. Bé, àrbit, bé. Perill. No, però el més difícil era això, perquè a mesura que van passant els minuts, per molt que sàpigues que has de guanyar, et pots nerviós, et pots anar precipitant. Ara ja has fet el més difícil, que era veure que pots marcar, i a partir d'aquí, ritme de partit tranquil, que en fas un altre, perfecte, que no, que passin els minuts.
1: A l'equador de la primera part, de moment el Zamora encara no ha xutat a porteria, ni una sola rematada, ni fora ni entre els tres pals. El Sabadell, 5 rematades a porteria, 2 entre els tres pals, una d'elles el golaç de Javi López Pinto. La possessió també molt clara pel Sabadell, 62%, 38 pel Zamora.
5: És que no hi ha color.
1: No, molt superior, fins ara, molt superior al Sabadell.
4: I sobretot perquè el Zamora ha vingut això. No sé si podria venir a una altra cosa, Desconec si el Castilla, per exemple, fa 15 dies va intentar venir una altra cosa i no va poder, perquè es va veure sorpresos, eren jugadors més joves, però avui no sé, el Zamora jo crec que ha vingut això i clar, no... Veurem, sabia que no crec que podria passar i per tant veiem que tampoc es precipiten gaire i que passin els minuts. Que potser en tindran alguna, ells deuen confiar en això també.
1: Bé, els play-offs són molt punyeteros,
4: sí,
1: i això és llarg,
4: Queda molt, queda moltíssim.
1: No pot haver-hi encara eufòria desfermada.
4: Ara mateix aniríem a la pròrroga, també.
1: Això mateix.
4: Ara mateix aniríem a la pròrroga.
1: I cal veure també físicament com aguantar uns i altres.
5: Sí, tots dos deuen estar ja al límit de les forces.
4: Mira, aquesta és una de les avantatges, abans que parlàvem del Villarreal B, no? Una de les avantatges que t'hagi tocat el Zamora i no el filial del Villarreal és precisament això, que és un equip...
5: Espera, que ataca el Zamora des de la banda esquerra. Quique Márquez, la centrada, la teu...
4: Kaiser,
5: la passada a la frontal, intentarà el xut Carlos, el xut de Carlos, la refusa molt bé. Urri, ja compta que vol sortir el contraatac Miguelete, falta, ho fan falta, perfecte, falta del jugador del Zamora.
4: Ben buscada per Miguelito, deia, només per no per acabar la sí. abans. Que el Villarreal és un equip de xoves, que és que corren moltíssim, i el Sello s'ha dit que arriben jugadors molt cansats, i per tant un Zamora és un rival molt més propens a que també, hi ha veterans, que també acabin cansant-se i que per tant doncs acabin pagant el cansament a la segona part.
6: I també acabarà cansadíssim Ferran Costa, perquè no para, a la banda, de donar ordres,
4: és un fenomen,
6: queixar-se.
4: És un fenomen, Ferran Costa.
6: Sempre vestit de negre, eh?
4: Sí. Bueno, tot l'estat, fixa-t'hi, tots van de negre.
6: Molt elegant.
8: Superstició o què?
4: Ell sí. L'altre és perquè és el xandall de
8: l'estat. Em consta que el fet que es jugui avui en divendres també hi ha un punt de superstició aquí, eh?
4: Podria ser.
8: Oi que sí? Ja no un ocellet m'ho ha dit aquí.
7: Hora de bàsquet, el Fenerbahçe de Sara Jezikevicius acaba de guanyar la Lliga Turca de bàsquet en superar la final al Besiktas per 3 victòries a 1. Per tant, victòria per l'exentrenador del Barça de bàsquet.
8: Recordem que demà el tot gira, 8 del vespre, València-Barça des del Roig Arena, transmissió en directe del segon partit de la final ACB, amb el Macià, amb la Lloberes i amb l'Oriol Rodríguez des de València.
7: Aquí som al 28, mira la jugada, és bona, quadria i s'han supagat el solet. Continua la pilota viva, Miguelete.
4: Torna-hi.
7: Fa la passada per Javi López Pinto, ara se'n va cap a dins, Javi, a la línia de fons, continua Javi, ha caigut el solet amb la pilota.
4: Va pitjar la pilota, pobra. Espera, aquí tornem.
7: I torna Miguelete, al vèrtex esquerre de l'àrea. 25 ara de la primera meitat, Sabadell 1, Zamora 0. Miguelete, amb calma per Genar. Aquest és Javi López Pinto, ha caigut, l'àrbitre diu que no hi ha res. Servei de banda, no fa pinta que és i pausa d'hidratació?
4: No.
8: Home, però fa calor, no? Sí.
6: 28 graus.
8: Home, doncs...
6: Però almenys, no. Segons el telèfon, no sé si és molt fiable.
4: No ens interessa.
8: No ens interessa que hi hagi pausa?
4: No ens interessa tallar rima, ja va bé.
8: Bé, mira, abans parlàvem del tema que el Mundial és ben vist, que no hi ha pèrdues de temps. Una cosa que genera debat és el tema de les pauses d'hidratació, que no tothom hi està d'acord. Perquè hi ha partits que es juguen amb aire condicionat, amb pavellons que estan, bé, amb estadis que estan tancats.
7: Publicitat.
4: Però aquí és la gran farsa. És a dir, estem d'acord que és el que està dient tothom. Perdoneu, que m'hi fiqui amb això. Aprofitem que allò.
7: Joc aturat.
4: Estem d'acord que les pauses d'hidratació, aquests temps morts, canvien les dinàmiques del partit?
8: Clar.
4: I estem dient, ostres, és que fixeu-vos que això d'allò. Llavors, el que fem és equilibrar tota la competició. Llavors, què passa? Que uns partits tenen aquest factor d'ajuda de que hi hagi una pausa per canviar tàcticament el partit i altres no? Llavors, o tots o ningú. Sí. És a dir, en el fons, la crítica és que fa calor, fa fred o hi ha aire condicionat. No, el tema és, si fem la pausa per poder tenir aquesta oportunitat tàctica de canviar coses, la fem per tothom.
8: És el que està fent ara mateix al Mundial. Pochettino està guanyant el seu partit.
7: Espera el cop de cap a les mans de Fuoli, el cop de cap de Markel Lozano. Mira, primera rematada porteria al Zamora. Arriba el 26 i mig
8: fàcil
7: de la primera meitat.
8: Tot
7: és així. A Estats Units, com dèiem, aquesta pausa d'hidratació, a Equador de la primera meitat entre Estats Units i Austràlia, ara s'està acabant la pausa, guanya Estats Units per 1-0 a Austràlia.
8: Bonic, per cert, aquest estadi de Seattle, on s'està jugant obert. El partit, molt obert.
4: Deu estar ple, també.
8: Sí, a rebentar. Molt color groc, també, dels Aussies.
4: Una altra de les queixes que hi havia era que avui el Mundial, tal, i tots els camps estan
8: sí.
4: a rebentar.
8: De moment, sí. De moment,
4: i els meus companys que estan allà em diuen que l'ambient és brutal, els carrers, les fan zones, és una autèntica barbaritat és
8: ara,
4: un Mundial.
8: Ara tenim una imatge, precisament estem, quan s'acaba la pausa d'hidratació a Seattle, estem veient la imatge de tot aquest estadi, està ple a vessar, no hi cap ni una agulla.
4: És veritat que juga als Estats Units, aquí tampoc
8: sí,
4: seria...
8: Però també molts aficionats d'Austràlia, hi ha molt de color groc a les graderies.
4: Sí. Que bonic és poder viatjar un Mundial amb la teva selecció.
8: Correcte.
4: Ho ha de ser.
7: A Sabadell, 27 i mig de la primera, Sabadell 1, Zamora 0.
8: I acabem de retuitar a Ripo el gol del Sabadell. La gent que no l'hagi vist, que entri al Twitter del Tot Gira, és un golaç de traquer i mocador,
7: Cubala segur.
8: Sí.
7: Ens ho diu la Dolça, també. Ataca el Zamora, compta la passada, que bé ho ha fet ara.
4: Joel, no?
7: És Joel Priego, que és un extrem. Ha arribat a la línia de fons per refusar la centrada. La jugada de Miqui Codina per la banda esquerra és espectacular. Se l'ha jugat bastant.
4: Bonaldo, eh?
7: Sí, Bonaldo
4: s'ha tirat a terra, que si no arriba a saltar...
7: És molt al límit,
4: Si no arriba a saltar el Joel, Zamora hauria sigut...
7: Falta segur... No sé si ja dins l'àrea o no.
4: Has de dir, la línia estava, eh?
7: Però la falta era claríssima.
8: Jo crec que hauria estat fora, però pels pèls.
4: Però igualment ara estem en un moment on al Zamora li estem donant vida i no hauríem de poder donar-li vida.
7: Ficarà el córner Carlos Ramos des de la banda esquerra.
6: Segon córner pel Zamora.
7: El ficarà amb la cama dreta, ara és tot el Sabadell, menys Miguelete, que està al punt del mig del camp.
5: pica el corna, molt bé amb el cap, refusa la pilota, ara compta que pot intentar el xut, res, a les mans de Foli, el xut d'Abde, molt optimista per part seva.
4: Però fixeu-vos ai, ara s'avança massa la pilota, Urriz. La mentalitat de l'equip, no? Fins ara dèiem, és un partit, has de guanyar i prou. Ara penses, realment és, si no encaixem cap gol, pugem. Ja era és molt dur, ara, el meu cap està boig. És que, clar...
5: Ataca el Zamora.
4: Quadri, bé!
5: Quique Márquez, que Déu ha fet. Quadri és un autèntic pop. Ah. Ara ha perdut la pilota Migueleta i torna Quique Márquez. Avança metres des de la banda esquerra. Quadri, i un altre cop Quadri. És un festival, aquest tio. Joel Priego, línia del mig del camp per Migueleta. A la zona 3 quarts, avança metres Migueleta. Continua el 10 del Sabadell. Migueleta juga per Javi López Pinto. Ho tornarà a intentar?
4: No.
5: La trepitja per Miguelete, amb calma, l'equip de Ferran Costa.
4: Qui no hagi seguit gaire el Sella aquesta temporada ha de saber que hi ha dos homes claus en aquest partit. És veritat que va fer molt bé Foli, que està molt bé el Chino Stals, però els dos migcentres, Urri, de Vic, el gran Urri, d'Osona, i Quadri, és brutal. Són, per mi, els dos millors migcentres de la categoria i és el gran tret diferencial que hem tingut aquesta temporada.
5: I seguiran l'any que ve?
4: Quan acabi, t'ho responc.
5: I a més, amb l'Urri i David hem parat un parell de vegades al Totgira. Un jugador que fa 4 anys estava al Vic, a Primera Catalana.
4: Sí. No havia jugat mai a Primera Federació. És brutal. I està molt agraït.
8: De fet, en aquesta plantilla, quants han jugat al futbol professional?
4: David Estals, jo crec que Kaiser, i no sé si algun més.
5: Poc més, eh?
4: Sí.
5: Perquè hi ha molts jugadors que l'any passat jugaven a Segona Federació.
4: Sí. Bé.
5: Ara un d'aquests que anomenava amb Kaiser ha tret molt bé la pilota, la recupera Urri, que amb criteri juga per Foli.
4: I de fet, gran feina de son. Anem a posar nom i cognom als grans artífecs d'aquesta plantilla. És Lucas Viale. Lucas Viale és el director esportiu del Sabadell, que ja amb Ferran Costa van fer aquell Badalona Futur, recordareu, que el va tenir líder de Segona Federació i que quan l'Andorra fitxa Ferran Costa, aquell Badalona Futur cau i acaba jugant al playoff i no pujant. Però ja en aquella temporada... aquest tàndem entre Viale i Ferran Costa va funcionar superbé i ara s'ha repetit aquí al Sabadell.
5: Ara la jugada de Quique Márquez, que buscava la passada filtrada per Mario García als peus de Foli. Ha fet una passa endavant al Zamora, tot i que sense acabar de generar ocasions...
4: Hòstia, queda molt,
5: clares.
4: Ara he mirat, queda moltíssim encara. Què fot?
5: Tu ja pensaves que estàvem al 80,
4: sí,
5: no?
4: Sí. No, però que estàvem al filo del descanso, tu.
5: Aviam, ataca el Sabadell, mira, que encara arribarà un altre. El xut, apa, el xut de Coixa.
4: Sí, sí.
5: No desviadíssim.
4: Lluita, treballa, corre, no se li pot demanar que a sobre tingui punteria.
8: Ripoll, hauràs de lligar la cadira al fiter, eh? Perquè sí, em sembla que li agafarà alguna cosa.
5: El tinc dret.
4: Sí.
5: Hauré de fer una aquestes de... cinturons de força.
8: Esteu drets, els dos? Esteu drets?
4: Sí, estem drets. Jo sí, estic dret, amb la meva samarreta del Sabadell, la meva bufanda.
8: Ah, molt bé.
4: Sí.
5: Jo vaig amb una samarreta blanca.
8: I tu, Biel, a peu de camp, oi?
6: Sí, exacte, aquí, en un corner.
5: Està molt bé el Biel, eh?
6: Prou bé, estic a terra perquè si no tapem la visibilitat d'alguns aficionats i tampoc és agradable, però tenim bona visió, sí.
8: Està assegut. Tant de bo que el Biel al final del partit pugui saltar a la gespa.
6: I segurament sí, no seré l'únic que saltarà al camp.
4: Ara t'ho hi haurà uns milers de persones més que saltaran, però no comenceu.
8: No,
4: queda
8: molt tranquil·litat. Ara mateix passaria.
4: Va.
5: Aviam, hi ha una falta al mig del camp. Però l'àrbitre de moment s'estalvia bastant.
4: Cap queixa.
6: Abans també li ha perdonat una a Estals, per una agafada.
4: Bueno. Sí.
6: Vull dir que en aquest sentit és equànim.
4: Està bé. Penseu que els àrbitres també, ho comentem moltes vegades, també s'estan jugant molt. O sigui, un àrbitre que et dona una final d'un play-off és també perquè tens intenció de pujar potser de categoria. És a dir, aquí estan posant també àrbitres que realment també per ells és un partit importantíssim. Per això aquests que pensen en coses rares i teories de la conspiració, l'àrbitre és el millor, el primer que ho vol fer bé perquè s'està jugant també. Potser l'any que ve pujar a segona divisió. I ja et dic jo que la diferència de salari de primera rep a segona divisió, és com perquè intenti fer-ho bé, eh?
7: Estic d'acord amb el que dius, però que no li diguin al Nàstic, això.
8: Sí, també és veritat.
4: No, però escolta una cosa. El dia del Nàstic, si vol, parlem d'aquell partit, eh? Espera, primer que López Pinto faci un gol.
5: Aviam, López Pinto des de la frontal i torna López Pinto, la treu ara la defensa del Zamora, la treu Miqui Codina, el xut també anava a porteria. Mira,
8: és que ha calcat la jugada, eh? La jugada, el que passa és que el xut no li ha sortit tan bé.
4: Quina culpa té un àrbitre que es perdi temps, que tirin pilotes, que facin... És a dir, l'àrbitre el que fa és allargar. Si després no defenses bé l'última jugada, jo crec que hi ha una... Aquell partit està molt confós, el Nàstic. Ha volgut pagar les mirades de l'aquella no victòria. És a dir, per exemple, avui al Sabadell, si ara comencem a perdre temps amb pilotes i tal, jo crec que ens equivocaríem. O sigui, tu el que has de fer és jugar i que passin els minuts. El que no pots fer és intentar...
8: Bé, a Tarragona es queixaven de més coses, eh? Més enllà...
4: Ara, no, ja van començar a fer conspiracions rares de targetes rares.
5: Ara ho expliquem. Hi ha el corna, la refusa la defensa del Zamora, la perseguirà Miqui Codina, que posa molt bé el cos, l'àrbitre viu.
4: Falta.
5: Que hi ha hagut falta
4: de
5: Bonaldo, permís clara.
8: Bé, de moment el partit molt controlat pel Sabadell, 34 de la primera, som a 11 minuts del descans, sense tampoc massa interrupcions. 1-0 guanya el Sabadell, gol de Javi López Pinto, si no l'heu vist, entreu a x.com/totgira i el podreu veure, és un autèntic golaç. També es manté el marcador, el Mundial, partit que comença a les 9, guanyen els Estats Units, que confirmen aquest bon inici de Mundial.
7: Sí, els Estats Units, que sembla que emportin la samarreta del Girona, la samarreta és bastant similar, Estats Units 1, Austràlia 0... Queden 10 minuts per arribar al descans.
8: Et veig que amb Dest, l'ex del Barça, sí, titular, sí. Ja ho va ser també la primera jornada.
7: Sí, sí.
5: A la nova Creu Alta ja s'ha posat en joc la pilota, una passada llarga de Fermín. Acaba tocant en última instància, diu l'àrbitre, que un jugador del Zamora. Servei de banda pels arlequinats. Ara Fiter, que arribi al descans, no?
4: Sí, no, callo una mica perquè se n'està parlant molt. Perdoneu.
7: No, home, no.
4: Ai,
5: que ai, és el ara Bonaldo, que s'ha equivocat en aquest servei de banda.
4: Li ha relliscat la pilota i és servei mal executat i, per tant, pilota pel Zamora.
5: S'ha assegut ara el Fiter, eh?
8: Sí, home, és que no pot aguantar aquest ritme, eh?
5: Ha de descansar.
8: Si són 120 minuts...
4: No fotis, David, no fotis. A més, pels nostres amics i companys de l'11, recordeu que avui els premis Minguell a l'11, Esport 3,
8: sí.
4: I estaven desitjant que no hi hagués pròrroga, perquè tenen un programa especial perquè... muntat i tot preparat.
5: I el club de la mitjanit?
8: Tant de bo que no. Tant de bo que no, sí. El Sergi Andreu està esperant a les 11, sí, per fer especial mundial.
5: Té la pilota al Sabadell, l'ha perdut Estals i avança Miqui Codina per la banda esquerra, entra dins l'àrea Codina, continua Miqui Codina, fa la centrada, refusada bé per dos jugadors del Sabadell i torna Quique Márquez a la lateral de l'àrea, intentarà fer la centrada, li posa el cos Urri, retalla Quique Márquez, que ve Urri, recupera però Miqui Codina, que està al corna, que serà pilota pal
4: Sabadell.
5: Sabadell.
4: Clar, claríssim.
8: Jo crec que ara mateix el descans li vindrà bé al Sabadell.
4: Sí, jo crec que també hi ha una pausa física, eh? El Sabadell ha sortit molt amb embranzida, la primera mitja hora ha sigut molt intensa, s'han trobat amb el gol i ara estan baixant una miqueta per omplir el dipòsit, no? Per carregar bateria una altra vegada, per tornar, jo crec, a tenir una segona part inicial forta. O sigui, era impossible també aguantar tot el ritme, tota la primera part, el ritme que han jugat la primera mitja hora.
5: Jugarà el Zamora. La té... El central Luismi.
4: Perquè la banqueta tampoc. A veure, hi ha Ton Ripoll, que potser sí que és un dels jugadors que pot tenir gasolina. També hi ha Escudero, Rubén Martínez, Godoy, però Eneco. Jugadors que no han sigut titulars gaire la temporada, que evidentment acabaran tenint minuts, però diguéssim que està bastant l'11 titular.
5: L'equip de Gales.
4: Sí, sens dubte.
6: Rubén Martínez, que abans parlàveu de jugadors que havien arribat a segona, ell hi va arribar amb el Logroñés i amb l'Albacete, dos ascensos que va aconseguir, avui podria aconseguir el tercer.
4: És el capità de l'equip i és un exemple, perquè no juga gaire, però és dels que mana, lidera, anima, brutal, Rubén.
5: Compte que ataca ara el Zamora, ha recuperat la pilota l'equip visitant, juga Abde, frontal de l'àrea, continua Abde, retalla Abde, no pot xutar perquè la defensa molt bé aquesta jugada del Sabadell, compte l'equip que marca dins...
8: I em sembla que hem perdut la... Ara, l'hem recuperat. Ara. Havíem perdut per un moment la comunicació amb l'Ona Magrevolta.
4: Tranquils, que ha assenyalat falta en atac.
5: I compte que Kaiser va a terra.
4: Sí.
5: Kaiser és un dels jugadors que deies que anava justet físic.
4: No vull... O sigui, tant de bo no tingui res, però igual també és una miqueta d'aquest punt de pausa.
5: Sí.
4: Tot i que és veritat, que Kaiser es va lesionar el partit de tornada contra el Castella, va ser substituït.
5: No va jugar a Zamora.
4: A Zamora estava convocat, però no va jugar. I ara, de moment, està estès a terra, però jo crec que aguantarà una miqueta més. I mentrestant, Ferran Costa aprofita per fer allò que en el Mundial també estaria prohibit, que és donar instruccions. Això és una de les altres normatives, que mentre hi ha un jugador estès a terra, els entrenadors no poden donar instruccions. Sí que ho fa aquí, perquè aquesta normativa no ha arribat a la primera federació.
6: I també aprofita per fer escalfar. Veig 5 jugadors del Sabadell fent exercicis d'escalfament en l'altre corner.
5: Doncs posarà en joc la pilota Fuoli, que en cert moment que s'ha aixecat. Aguantarà més. Segurament, però, serà un dels canvis, no, Fiter?
4: A veure, si Kaiser aguanta, ja et dic jo que costarà treure-l'e del camp.
5: L'han d'agafar entre 3 i treure'l del camp.
4: Correcte. No sé si te'n recordes, hem estat també Ribó, tu i jo, a Múrcia.
5: Sí.
4: De fet, el Sabell acaba de pujar, igual que l'Europa. El Sabell és... Alerta.
5: Aviam, ara ho expliquem, perquè ataca el Zamora, té la pilota Mario Losada, la zona de tres quarts, juga enrere, aquest és Miki Codina, Miki per Abde, Abde el vèrtex esquerre de l'àrea, farà la centrada Abde el segon pal, res.
4: Porteria. Deia que el Sabadell ve de pujar, si l'any passat jugava a segona ref, ha pujat i ara està amb un peu a segona divisió. I a Múrcia, si recordaràs, va pujar a Múrcia, sí. De Múrcia, que vaja, aquell sí que va ser un partit que vam fer totes les artimanyes del món del futbol per perdre temps. Ens valia l'empat a 0, va ser un 0-0 d'aquells de... Bé.
8: Partit lleig.
4: Sí,
8: el Sabadell
4: sí.
8: És un club habitual als play-offs. N'ha jugat un munt.
4: Sí,
8: un
4: sí.
8: Munt. Que tinc gust de raó, sempre recordo el Sabadell jugant play-off de sense. I avui veia una dada que m'ha agradat molt, que de les 6 vegades que el Sabadell ha hagut de remuntar per ascendir, sempre ho ha aconseguit. Sempre.
6: Sí, sí, i dels últims 5 play-offs d'ascens que ha jugat, 4 han fortificat, han pujat, diguéssim.
8: I tots fora.
4: Alerta, perquè ha quedat estès sobre el terreny de joc un jugador del Sabadell.
5: Sí, reclamava un cop a la cara. No,
4: no sé
5: si qui és.
4: És López Pinto o Còsia. Deu ser Còsia, Còsia.
7: Còsia, sí. Dorsal 17, Coixa.
5: Sí, ha rebut un cop. Vaja, també és una mica, segurament...
4: Jo crec que ara també és una mica baixar el ritme, perquè el Zamora està canviant la dinàmica, és qui està tenint més pilota, qui està arribant més, i per tant el Sabell ara estan mirant, fixat a la banqueta, si hi ha alguna cosa punible. És allò que deien del VAR, eh? Estan mirant la repetició per si...
5: Val la pena demanar...
4: Correcte, si fos una agressió, podrien demanar el challenge perquè l'àrbitre analitzés si fos targeta vermella.
5: Res,
4: no ho és, no ho demanen, però dic perquè la gent que no està gaire era familiaritzada amb aquesta categoria, també en tenia.
8: Però també s'ha de triar molt bé el moment que utilitzes el challenge, sí, perquè si t'equivoques, el perds.
4: Ah, exacte. I si encertes, que acostuma no passar mai...
8: El mantens.
4: El mantens. Sí.
8: Per cert, amb el joc aturat, amb aquest 1-0 favorable al Sabadell, el Mundial, tot igual, 1-0 guanya Estats Units, eh?
7: Sí, 1-0, a dintre del descans, minut 42 gairebé, queden 3 més l'afegit, Estats Units 1, Austràlia 0.
8: M'envia, per cert, un missatge a l'Òscar Fernández, que ens està escoltant, vibrant amb el Sabadell, d'ell, però també pendent del Mundial, i em diu home, que he fet el comentari que és maco l'estadi de Seattle, el Seattle Stadium, diu, és habitual per als que seguim la NFL veure aquest tipus d'estadis i ens és familiar. Doncs sí, tros d'estadi on hi juguen el Seattle Seahawks.
4: Però no és que Fernández, que més té molta estima a Sabadell.
8: Sí.
4: No hi viu gaire lluny.
8: Viu a tocar, sí.
7: Ara hi ha hagut una jugada de Coixa que ha intentat un xut, ha refusat la defensa del Zamora. Estarà servei de cantonada per l'equip arlequinat.
6: Amb el quart córner pel Sabadell.
7: El picarà el desembre, el Chino Estals. Des de la banda dreta. Tot el Zamora dins l'àrea defensant, el corna d'Estats, la refusa la defensa del Zamora de sortir Fernín.
4: Ronaldo era qui havia rematat de cap.
7: Ara se les tenen Kaiser.
4: Clar, és que Kaiser és mal enemic, també. Aquests del Zamora no saben qui se la juguen, eh?
7: També ha anat a xocar amb Fermín, el porter del Zamora. Però que jo amb Kaiser, amb un altre potser sí, que tampoc. Però amb Kaiser seria l'últim que li diria alguna cosa.
4: I passa d'aquestes coses amb Pepe, amb Kaiser, amb Rüdiger, que són superbona gent fora del camp, però al camp penses, uau, és que es transformen. I llavors són, de veritat, un tros de pa fora del camp. És molt curiós.
6: L'àrbitre agafa Kaiser i Markel Lozano i els està alliçonant. Els dos jugadors intercanvien algunes paraules, però acabarà sense targeta, això.
8: Més vips del Sabadell arlequinats. També ens escolta el Roger Escapa. Sabadellenc il·lustre i diu que està nerviós com una mala cosa, que ha hagut de marxar abans de la festa de l'escola per poder arribar a temps a veure el partit del Sabadell.
4: De fet, el Roger... Abraçada, Escapa. Roger, tant de bo ens veiem demà. Tant de bo.
8: Sí, veritat, que t'han convocat, eh?
4: Sí, acaba com ha d'acabar.
8: Vindràs.
4: Tant de bo.
8: Vindràs.
5: Però vindràs sense dormir, també, com la setmana passada, o no?
4: No ho sé, jo t'asseguro que no responc el que passi aquesta nit.
8: Ah, aquesta nit has partit, també, del Mundial,
4: no? No.
5: Ho dic per si se li allarga per una altra cosa.
8: És capaç d'anar-se'n de festa i a les 6 del matí té partit del Mundial.
4: No, home, això és quan era això. Ara seria incapaç de fer-ho.
8: Demà sí que entens, demà? Entens o no?
4: Sí, a l'Equador Curaçao, a les 2 de la matinada. No, però jo porto, això no és broma, eh? Porto uns 10 dies que porto adaptant-me a l'horari dels Estats Units. Jo me'n vaig a dormir cada dia entre les 4 i les 5 del matí i m'estic llevant entre les 11 i les 12, o dies a les 6, a les 20 o a partir de les 4, per una qüestió de que jo estic narrant partits a altes hores de la matinada i tu no només t'has de mantenir despert, no? Com tu vas, què dura el partit? Aquest és el sofà mig estabornit, sinó que has de tenir pues, una energia i el cos ha d'estar adaptat a poder treballar aquelles hores. I per tant, jo ara mateix estic com si fossin les 5 de la tarda.
5: Ara és mitja tarda.
4: Per tant, no, sí, estic massa esperat. Entre això, lo esperat que estic, lo nerviós que estic, perdoneu-me i agraeixo als oients...
5: Ara el descans un atil, la Fité.
8: Esperem descansar.
4: És duríssim.
1: Quan queda per arribar al descans?
5: Doncs un mes l'ha afegit, està passant ben poca cosa.
8: I no crec que falleixin gaire, eh?
5: Un, dos, màxim.
8: Sí.
4: Un per quedar bé.
8: Ara ens repeteixen Esport 3 el gol de López Pinto. Quin golaç que ha fet.
4: La veritat és que si això acaba així la primera part ho haguéssim firmat tots. Jo firmava el 0-0, imagina't firmar-te l'1-0 a mitja part. Però és veritat que hi ha hagut una primera part on el Sevilla ha estat molt dominant i arrel del gol, una mica després, has deixat que el Zamora aixequi el cap.
5: Però en cap moment el Zamora ha dominat.
4: No, però...
5: Sí, sí, que és
4: en una jugada aïllada...
5: Ha fet una passa endavant.
4: Sí. És veritat que el Sevilla està bé, defensivament. És a dir, el Sevilla té porter. Foli, ho he dit abans, és un dels millors porters de la temporada de la primera federació. De fet, el dia del Castella també treu una mà miraculosa. És a dir, que hi ha porter també, que pots arribar a aconseguir una mica, però no has aconseguit res.
9: Doncs ara sabrem el temps afegit. Veig el quart àrbitre amb el cartell. Algun afegirà segur.
5: Mira, arribem
9: ara mateix al 45 de la primera, dos d'afegit.
5: Fins al 47.
4: El gol, no? És un minut pel gol i l'altre potser perquè ha estat de ser...
9: Sí, hi ha hagut alguna interrupció.
4: Sí, un jugador d'alerta. Va, López Pinto, va!
9: López Pinto, lateral de l'àrea, intentarà fer la centrada, no? Juga per Gennard Fornés, aquest sí que la posa dins l'àrea, surt amb el cap i no la bloca Fermín. Ara compta el contraatac que vol començar el Zamora. És Abde, la passada massa llarga, ha anat molt bé al terra. Amb tot, Bonaldo, que compta, s'ha fet mal. El Zamora no en vol saber res, xiula l'àrbitre.
4: Sí, l'àrbitre ha parat el joc, no ha assenyalat la falta, jo crec. O sigui, el quart àrbitre l'ha avisat, el quart àrbitre l'ha avisat. I ara estan mirant, veus, tornen a estar mirant la jugada. Jo crec que ha anat amb molta força Bonaldo
9: sí,
4: i a l'aire li ha agafat el peu.
6: Es queixa del peu dret, no sé si del turmell o de la planta.
4: De la planta del peu, jo crec que l'ha trepitjat. Sí, perquè ha anat amb el peu alt amb força i no tenia el peu recolzat a terra i el jugador Zamora li ha agafat fent l'entrada. Estan revisant, jo crec que no dona per targeta vermella i esperem que es pugui recuperar perquè Bonaldo també és un dels pilars d'aquest equip.
7: I el Mundial marca el segon als Estats Units, un gol revisat pel VAR,
4: si
7: hi havia fora de joc o no. No hi havia fora de joc. Per tant, Estats Units 2, Austràlia 0, el partit a punt d'arribar al descans i veiem la repetició de la jugada. Fité, Ripoll, Biel i la trompada és grossa, la trepitjada existeix, eh?
4: Sí, però no dona per vermella, oi?
6: Les assistències entren. Però entren per Kaiser ara mateix,
4: sí,
6: que està al terra i sembla que no...
4: Sí.
6: No sé si podrà continuar.
4: Kaiser jo crec que va entrar a la mitja part per no gastar una finestra. O no, eh? Estan cridant ja algun jugador. Home, jo esperaria...
5: Home, sí, perquè si no gastes la finestra, no?
4: Però vaja, també jugar un minut a vegades amb 10 és...
5: Que no sé que et marquin...
4: És un risc i t'acabis arrepentint de la història. Però bé. Està bé.
9: Serà falta tot això pel Sabadell. S'ha complert ja...
8: Jugador important, Kaiser, capità.
4: Sí, la setmana passada Zamora es va trobar a faltar, va jugar Carlos i...
5: Haurà d'entrar ell,
4: sí,
5: no?
4: Sí, retira.
8: Sí, fa que no amb el cap, l'han de canviar.
5: Però no hi haurà cap canvi, eh?
4: Ho ha intentat Kaiser, ha fet l'esforç, us deia, eh? Kaiser, Joel i Miguelete són els tres jugadors que arribaven tocats. Kaiser ha aguantat 45 minuts i la veritat és que surt plorant amb llàgrimes als ulls, però ha fet tot el que ha pogut i crits de Kaiser.
5: Ovació de la nova Creu Alta, Kaiser. Ah, no, marxa, però tornarà a entrar, eh?
6: Crec que ha sortit perquè les assistències han hagut d'entrar al camp i, per tant, està obligat a sortir, però crec que podrà tornar a entrar.
4: Sí, però jo crec que la mitja part ja no...
8: Sí, té pinta, per la cara que fa. És això de no gastar la finestra. També aquí ara jugarà una mica amb el risc, amb el que queda. Dos minuts.
9: Sí, però res. Mira, portem ja 2:40 d'afegit. Jo crec que així l'hora ja l'ha
4: de triar, no? També et dic una cosa. Kaiser, ja us he dit abans que no te l'acabes, eh? De moment torna i torna corrent. I no té gaire... No? L'actitud del jugador no és gaire de voler marxar,
9: eh? Va donant indicacions.
4: És molt bo, Kaiser, és gran, grande, coño.
9: Aviam, Fermín, pilota llarga. Buscant el cap de Mario, la pentina cap enrere, la recupera Quadri, posa el cap Luismi, torna Quadri, posarà el cap, no, ho fa amb el pit coixa per Miguelete. Obertura a la banda esquerra per Javi López Pinto. Va, aquesta pot ser important. Javi López Pinto entra dins l'àrea. Sí, Javi. Corna! Ha rebotat entre dos jugadors del Zamora. I la pilota que marxa a corna.
6: El cinquè córner

0: gol de Javi López Pinto amb un golaç de Javi López Pinto. Ara mateix aniria mala pròrroga.
1: I torno a veure Kaiser al terra ara mateix, la juguen a aixecar-se. Jo crec que tindrà dificultats per poder continuar.
0: Bé, doncs arribem al descans i de moment les coses van molt i molt bé pel Sabadell, perquè ara mateix el Sabadell seria equip del futbol professional i tornaria 5 anys després de baixar d'aquella segona divisió. Això sí, ens ho hauríem de jugar en 120 minuts, perquè amb 1-0 aniríem a la pròrroga. Això sí, la victòria per la mínima, qualsevol victòria, sigui quin sigui el resultat, les victòries totes donen l'ascens a la segona divisió al Sabadell. Tocarà patir i pendents també, òbviament, en aquest temps de descans de Kaiser, a veure si pot continuar o no, o si ha de fer el canvi a Ferran Costa en aquesta mitja part. Carles Fiter, valoració d'aquests primers 45 minuts. De moment les coses van bé i, el que deies, tots signàvem que el descans ja guanyéssim 1-0.
2: Sí, l'equip ha sortit com volia, amb l'actitud bona, la primera mitja hora s'ha trobat amb el gol i després és evident que ha hagut d'aixecar una mica el peu de l'accelerador, perquè primer perquè ja no ho necessitava i després perquè el partit és molt llarg, queda la segona part i qui sap si una pròrroga. Per tant, això va a 90 o 120 minuts i jo crec que tampoc ha concedit gaire. És a dir, és veritat que ha perdut una mica de possessió, però no ha concedit el Zamora, que ha tingut gairebé cap ocasió clara que ha hagut de posar a prova Foli. Per tant, jo crec que una primera part molt ben controlada i ara hem de veure la segona part si el Zamora obre una miqueta, va buscar l'empat o vol portar la pròrroga, però jo crec que el Sabadell de la segona part sortirà igual que ha sortit a la primera.
0: Dades d'aquesta primera part, la possessió l'ha guanyat el Sabadell, finalment el 59%, perquè és veritat que els segons 20 minuts el Zamora ha tingut més la pilota, ha xutat més a porteria el Sabadell, 6 rematades a porteria, dues d'elles entre els tres pals, que han acabat una d'elles amb el gol de Javi López Pinto. El Zamora només ha rematat dues vegades a porteria, dues. Això sí, les dues que han anat entre les tres parts, 6 corners servits pel Sabadell, 2 pel Zamora. De moment el Sabadell superior en aquesta primera part. Per cert, tenim a punt també d'arribar al descans mundial de futbol a Seattle, sí, al Seattle Stadium, als Estats Units, Austràlia.
3: Hi ha hagut revisió de VAR, temps afegit llarg, 6 minuts, estem a punt d'arribar al descans, Estats Units 2, Austràlia 0.
0: El primer se l'ha fet en pròpia porta Burgess per Austràlia, Freeman pels Estats Units ha fet aquest 2-0 que li donaria ara mateix el lideratge i la classificació pels setzens de final a l'equip de Pochettino amb 6 punts de 6 possibles. 9 minuts i les 10, cop d'ull a les notícies. Amb la Teresa Sales, que ens acompanya aquí a l'estudi, teniu en marxa, acabant ja l'exclusiu digital Les dones i els dies, però ara a les 10 comença el Catalunya Nit, que el podreu seguir tant a 3Cat Info com també a l'exclusiu digital, però tenim aquí la Teresa que ens explicarà a grans trets el que explicareu d'aquí no res.
4: Doncs mira, començarem amb una notícia tràgica. Un menor de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i 2 més han estat rescatats i traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el condol a la família del menor mort.
5: El meu condol, més sincer, a la família, als amics del menor que ha mort aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada, i són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
4: Parlarem també de temperatures i de calor, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa, amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis. Durant les últimes hores, aquesta tarda, ja s'han registrat diversos incendis agrícoles a l'Empordà i a les Terres de Lleida, i els bombers han reforçat el dispositiu preventiu a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
6: Fem un dispositiu doncs potent, a més també de forma proactiva, com que tenim, no, el risc doncs més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments, no, del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
4: De l'àmbit internacional estem molt pendents a aquesta hora d'un accident que hi ha hagut a Londres. 2 trens han xocat aquesta tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és l'estat de salut. Alguns mitjans parlen ja d'unes desenes de ferits. Un dels 2 trens s'hauria aturat i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. I acabem amb una bona notícia, una curiositat. Mireu, han descobert una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778,

0: quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual pel músic austríac. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada. Serà a la Sala Oval de la mateixa Biblioteca Nacional de França.
1: Això t'anava a dir, a veure com sonarà. A veure. Amb molta expectativa per sentir-ho. Gràcies, Teresa.
0: Adéu, bona nit.
1: Una pausa, ara venim.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. En guàrdia, amb Enric Calpena.
4: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
2: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
5: Parlem amb la Maria Rovira, també coneguda com Oya Sherman.
6: Si et dic l'altre barri, quin menjat bé.
7: Mira, altre és una patata bullida i barri és un xurro.
8: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
8: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
9: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
2: Cada dissabte a les 11 de la nit...
8: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
2: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
2: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
10: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
2: El divan, el valor de la conversa.
11: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
10: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
12: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
13: una cullerada de silenci,
12: dos reflexos de llum,
13: 5 quilos de cadira
12: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
2: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
2: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán, el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: La final del Sabadell.
17: Pica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada.
2: A un partit de la set.
17: Però què fas? Però què fas? Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Sabadell. Gol de Javi López Pinto, Sabadell 1, Zamora 0.
2: Tot gira amb David Tropés.
1: El descans guanya el Sabadell 1-0. Aquest golaç que narrava així de bé el Francesc Ripoll bujaria la nova Creu Alta, però encara queda feina per fer. Feina per acabar de segellar aquest ascens que ara mateix tindrà el Sabadell, tot i que haurien d'anar a la pròrroga. 1-0, mateix marcador que el partit d'anada. Això sí, la victòria, recordeu, li val al Sabadell, sigui quina sigui, per 1-0, per 2-0, per 3-0, en tots els casos. Si és per la mínima, haurem d'anar a la pròrroga. Si és per més d'un gol, als 90 minuts ja estaria el Sabadell a la segona divisió, al futbol professional. Per cert, tenim descans, confirmem-ho, al Mundial dels Estats Units, al Seattle Stadium.
3: 2-0, Estats Units 2, Austràlia 0. Recordem que a les 12 comença l'Escòcia-Marroc, a 2:45 el Brasil-Haití i a les 5 de la matinada l'altre partit del grup d'Estats Units i Austràlia, el partit entre Turquia i el Paraguai.
1: Que són els dos equips que no han sumat cap punt en aquest inici de grup, on manen els Estats Units i la sorprenent Austràlia, que recordeu, va sorprendre Turquia en la primera jornada, la Turquia d'Arda Güler, que van perdre davant de l'equip australià. A veure, us hem explicat avui, tot just a l'inici d'aquest Tot Gira, abans d'entrar a la nova Creu Alta, que estàvem molt pendents de la final de l'Hockey Lliga. Avui era caixa o faixa a les Comes per l'Igualada, obligats l'equip de l'Anoia a guanyar el seu partit davant el Liceu per forçar el quart partit, perquè el Liceu arribava aquest partit a les Comes, el primer a les Comes de la final, final al millor de 5 partits, amb 2-0 al seu favor. Si guanyava avui Liceu, Liceu campions, i ja teníem final finiquitada. Però ha guanyat l'Igualada en un gran partit, 5-2, Igualada 5, Liceu 2, i tindrem de moment quart partit. Serà diumenge, 8:45, Igualada-Liceu, i serem els del Tot Gira amb el Marc Andrés. I si és capaç l'Igualada de guanyar també les Comes, tindríem cinquè partit, que ja seria el dia de la Revetlla de Sant Joan, que ja és mala sort, a la Corunya no ho celebren, doncs han situat el partit, el cinquè partit, el dia de la Revetlla, aquest Liceu Igualada, que tant de bo es pugui jugar. I el Carles Vila, fa una estoneta, ha pogut parlar amb l'entrenador de l'Igualada a les Comes després d'aquesta gran victòria 5-2 que força el quart per diumenge.
18: Doncs al costat del tècnic de l'Igualada, el Marc Montaner, un partit espectacular avui. Marc, bona nit.
19: Bona nit, gràcies. Veníem d'una setmana dura, de dues hòsties molt fortes, i avui sabíem que el partit l'havíem d'afrontar molt diferent. El partit se'ns ha posat molt tonto, no ens enganyarem, amb el 0-1, penals a favor d'ells, blaves, semblava que juguéssim contra 6, i realment ho hem superat tot, treballant amb equip. Un partit que estava molt difícil amb l'ajuda de les 1.400 persones que hi havia aquí, que avui ens han aixecat en aquests moments.
18: Una eliminatòria que d'entrada semblava impossible fer el quart partit. Arribes de 2-8-2, es posen a favor, tot en contra, i tot i això el partit a la segona part, i de fet a la primera, però a la primera també déu-n'hi-do les opcions que hi ha hagut.
19: Sí, jo crec que la primera estava molt bé, i quan ens han fet el 0-1 els he dit, tranquils, no, és que estem millor, estem molt bé, confiem que aixecarem, i felicitar-los. Sí que veníem d'aquest 8-2, érem molt conscients també de que el seu percentatge d'encert havia sigut elevadíssim, i érem conscients també que si érem capaços de contrarrestar això, tindríem les nostres opcions. S'ha donat així, de moment 2-1, queda encara aquest quart partit, que esperem que sigui com avui i tirar-ho endavant.
18: Abans del començament jo diria que l'equip arribava cansat, ara ja no sé què dir.
19: No, a veure, estem cansats, no ens enganyarem, però ells també, i bueno, avui el cansament no pràcticament no s'ha notat, és més mental que no físic, i el diumenge hem d'estar com avui.
18: I ara, aquest quart partit, hi creus encara?
19: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts, l'afrontarem de la millor manera que puguem, intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt, i haguem d'anar a Galícia.
18: Felicitats.
19: Gràcies.
18: Doncs Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, avui una Igualada que ha fet un partit espectacular, 5-2, força el quart partit diumenge, torna a l'hoquei, el millor hoquei aquí a les Comes.
20: Sabadell Zamora, a un partit del futbol professional. Tot Gira, amb David Clopés.
1: Ja pendents de la segona part d'aquest Sabadell 1, Zamora 0. A veure, Biel Cadilla, estàvem pendents de Kaiser. No sé si han sortit ja del vestidor els jugadors del Sabadell, si
21: no,
1: preveus canvi o no.
21: No encara, de seguida que tinguem confirmació us aviso.
1: Val, no s'escalfa però ningú, durant el descans, no s'escalfa ningú del Sabadell?
21: No, hi ha aquí jovenets, deuen ser jugadors de la base, molt joves, per tant entenc que no són jugadors del Sabadell.
1: Els de plega pilotes.
21: Exacte, sí.
1: Ara ens ensenyen la imatge Esport 3 que em fa la transmissió d'on són els aficionats del Zamora, que no els veig precisament contents, no ho poden estar, tot i que és veritat, és veritat que l'eliminatòria la tenen oberta. Això no està molt menys guanyat. O no, Fiter?
22: Estan a un gol. És a dir, clar, el tema és que estan a un gol
0: però que el poden fer o bé ara els 45 minuts o bé els 30 d'afegit. Aquí el problema és que qui especula una mica, no? Imagina't que intenten especular una mica el Zamora buscant la pròrroga i, clar, que a l'última jugada fan un gol com li va passar al Castell fa 15 dies. O al revés, el Sabadell va fent, i amb un gol qui passaria seria el Zamora. Per tant, és important que el Sabadell no es confiï en aquest 1-0, que li donaria el passi, però millor intentant buscar per un altre gol. Jo estic convençut que la segona part sortiran amb energia,
1: Escolta, Fide, tu em vas explicar aquesta setmana que tu de play-off, d'ascensos del Sabadell, n'has viscut moltíssim, tots, oi?
0: Des de que jo he nascut, he estat al camp a tots els ascensos del Sabadell. A casa o fora.
1: Que en són uns quants.
0: Sí, hòstia, no me'n recordo si eren 12 o 13, perquè des de Binèfar a Binèfar, el d'Atlético Madrileño d'aquí, el de... És que ara...
4: Eibar.
0: Bueno, sí, clar, Eibar, Marbella, el de Múrcia...
1: Crevillent, també?
0: Crevillent, també.
1: Ho dic perquè, mira, ho he anat a buscar, perquè llegia avui aquesta dada de l'Esportiu, que de 6 vegades que el Sabadell ha hagut de remuntar per ascendir, sempre ho ha aconseguit, és a dir, que li va la marxa al Sabadell, les remuntades, és el que ha de fer avui, i l'última vegada que va pujar amb remuntada va ser precisament a Crevillent, el 94. El 94, aquell dia va haver de remuntar un resultat advers a la nada.
0: I allò va ser brutal. Era lligueta, eh? No era ben bé així, eh?
1: No?
0: Era lligueta, és a dir, el Sabadell, la temporada 92-93, jugava segona divisió A. Baixa, doble descens, un de joc, perquè queda amb descens, i l'altre administratiu, i baixa directament de segona A a tercera. I el que fan és... El filial que havia pujat a tercera s'acaba convertint tota aquella plantilla amb la del primer equip.
22: David, et confirmo que hi ha canvi. Els jugadors ja són a la gespa. S'ha retirat, efectivament, Kaiser, com dèiem, que avui feia de capità i que ha acabat amb molèsties aquesta primera part, i entra en el seu lloc Eneko Aguilar.
0: Això vol dir que Genar passarà a fer de central. Bé, acabo. El Sabadell puja aquella temporada amb tota gent jove, Jaurrieta, l'entrenador, i en aquella època el play-off era de lliguetes. Recordeu que era lligueta abans que hi haguessin play-off d'aquesta manera d'eliminatòries. Era lligueta. I la lligueta acaba a Crevillent i el Sabadell acaba guanyant allà, empatant allà, guanya a casa i acaba empatant allà i li dona l'ascens.
1: Molt millor el format de play-off actual.
0: Sí, home, sí, perquè a més hi havia moltes especulacions,
1: sí,
0: perquè hi havia
1: equips
0: que ja no s'hi jugaven res i... Sí, sí, quan és eliminatòria, molt millor.
1: Bé, doncs comença la segona part. Ens queden 45 minuts per certificar-ho, per fer el segon i anar a dormir tots contents amb l'ascens del Sabadell. Ripo.
23: Ha començat ja la segona meitat, mig minut de la represa. L'àrbitre assenyala la falta i la primera targeta groga del partit.
0: Per Genar.
23: Per una falta sobre Mario Losada al mig del camp.
0: Sí, Genar, que ocuparà la posició de central amb la... amb el canvi de Kaiser, i Eneko passa a jugar de lateral esquerra, tot i que el veig més centrat, Eneko, eh?
23: Sí.
0: Està jugant de carriler, ha passat a defensa de...
23: De 3, no?
0: Sí.
23: I amb dos carrils.
0: Però baixant a Urri, i amb López Pinto carriler per l'esquerra, i el Xino Stals per la dreta.
23: Aviam, compte la jugada de Zamora, Mario dins l'àrea, el xut de Mario a les mans de Foli. Doncs ara avisa el Zamora, el primer minut de la represa. Bona jugada de l'equip visitant, que acaba amb un xut amb la cama esquerra que bloca el porter del Sabadell.
1: Tot i que centrada, podríem dir que és l'ocasió més clara que ha tingut el Zamora, sí, tot el partit, eh?
23: Sí, sí, tant.
1: Però vaja, fàcil per Foli.
23: Ara juga el Sabadell per la banda esquerra, la refusa la defensa del Zamora, toca amb el cap precisament Gerard Fornés, i la recupera a la zona de 3 quarts. És compta la jugada des de la banda esquerra, la passada per Mario, per sort no és gaire bona, arriba a línia de fons. Uf.
0: Sí, sí, ha sortit enxufat el Zamora, i aquests canvis que ha fet Ferran Costa en defensa no acaben encara d'acoplar-se bé, i ara d'intentar allunyar el perill.
23: Ara compta Carlos Ramos des de la banda dreta, intentarà fer la centrada, posa molt bé el cos Javi López Pinto, se la treu de sobre, no acaba sortint fora, la centrada a les mans de Foli. Doncs mira, ja ha fet més el Zamora, en 2 minuts. De la segona meitat, que sí, tota la primera.
0: Sí, jo m'esperava que fos el Sabadell el que sortís més activat, més intens, però ho ha fet el Zamora. Jo crec que és fora de joc aquesta jugada.
23: Sí, ara la passada assenyala l'àrbitre, sí. Per mi era bastant clar, el fora de joc de Coixa.
22: el primer fora de joc del partit, eh?
0: Ens agafa en línia.
4: Com sentiu, tenim la megafonia al costat. Bon volum. Sí.
1: Ripo, ara... qui està més nerviós? El Muñoz o el Fidé?
4: El Fidé, clarament.
1: Sí?
4: El Muñoz està assegut. El Muñoz també va fent allò, moments amb les cames, eh? Que això és una mica de nerviosisme, però, clar, la imatge, el Fidé... M'agradaria... Ara et faria videotrucada, David, perquè el veiessis, perquè...
1: Escolta, pregunta-li, bueno, que respongui.
4: Sí.
1: Si pugés el Sabadell a primera, en un Betis-Sabadell, amb qui va?
5: El Betis.
1: No,
4: a més, no s'ho ni pensat, eh?
0: No. Per cert, Ripo, deixa'm dir-te que jo vaig fer una aposta si pujava a l'Europa de tenir-me els cabells.
4: Jo, Sergi...
0: Tu aquí no has fet cap aposta, no. Ni cap juguesca, ni cap jo, ets un traïdor i un covard.
4: Els cabells jo no me'ls toco, Sergi.
0: No, però una altra cosa
4: tu qui et vas animar a prometre coses.
0: Pots anar a banyar-te amb pilotes a la saloneta.
1: Fa 5 anys, quan el Sabadell va estar a segona divisió, Servidor i Fiter vam saltar amb paracaigudes, eh?
0: Sí, senyor.
1: Carai.
0: Sí, senyor.
1: Sí. La juguesca eren tots els equips de primera i segona catalans. Qui feia més gols de cap, pot ser? O...
0: Sí,
1: exacte. I el que em feia menys, el que em feia menys, que va ser el Sabadell, que va baixar, saltava amb paracaigudes. I jo vaig acompanyar el Fiter.
0: Encara és d'hora, queda molt per parlar d'ascens. Però aquella temporada, que la vam viure molt intensament a Catalunya Ràdio, va ser una llàstima, que va ser la del Covid. No hi havia públic.
1: Sí,
0: l'últim cop que el Sabadell ha estat a segona divisió del futbol professional va ser sempre amb el camp buit. No? Per tant, sí, és que el Sabadell fa 5 anys que va jugar...
1: I que només va durar un any, clar.
0: Clar, però va durar un any...
4: Ara compta la picabaralla que hi ha banda.
0: Han buscat la segona groga, sí, perquè Genari en té una, i el jugador del Zamora ha volgut passar-se de llest.
4: Quique Márquez, però l'àrbitre s'ha volgut llegir molt bé.
0: Sí. Bueno, hem de buscar aquestes coses. Mira, Òscar Cano, com li agrada tot això. Però el que deia, que va ser una llàstima. Mira, doncs demana a Òscar Cano
4: la
0: vermella. Saps per què demana la vermella?
4: Perquè no seria...
0: Perquè igual, això és una de les trampetes per la gent que no estigui habituada, Òscar Cano demana que hi ha hagut agressió, evidentment no és per vermella, però l'àrbitre, al veure la jugada en el monitor, que és el que farà ara, igual interpreta que sí que dona per groga. Si donés per groga, seria la segona, perdria el challenge, perquè no ha sigut vermella, com ella ha demanat, però acabaria sent una segona groga que suposaria l'expulsió del jugador al segon.
4: Veient la repetició, Fite, no hi ha res, eh?
0: No, segur que no.
4: Ni groga ni res que s'assembli.
0: Ens ha agafat aquí davant i ja et dic jo que no. Passa que, ho hem d'intentar. Ho han d'intentar perquè...
4: És una mica com la falta que va haver al final del partit a Zamora.
0: Sí, que el Sabadell també la va
4: reclamar al Sabadell un penal, no ho era ni de broma, però va rascar una falta favorable
0: exacte.
4: A la frontal.
22: No hi ha pausa d'hidratació, però aprofiten els jugadors ara mateix doncs, per hidratar-se, per veure algun d'aquests sucs...
0: Biel, fa xafogó, no sé si...
22: L'àrbitre diu que no hi ha res.
0: No, és que no. Fa xafogó, nosaltres estem aquí, l'agradaria molta gent i gairebé no passa aire. No sé si a la gespa passa una mica més d'aire de la que passa aquí a tribuna.
22: Un bri d'aire, però vaja, et diria que tampoc és massa refrescant.
4: Aviam... Per mi Òscar Cano s'equivoca, aquí.
0: Sí, perquè era clara que no. Llavors, és molt difícil que t'ensenyi una segona groga, que et carreguis un partit sinó una acció molt, molt clara. I s'equivoca sobretot perquè ara perds un challenge.
4: Exacte.
0: Llavors, evidentment, imagina't... És veritat que si vas a la pròrroga en tindries un d'extra, eh?
4: Aviam, la falta, però sí que és favorable al Zamora. I no sé ben bé què és el que ha intentat Mario García. Canvia la pilota gairebé al camp del Terrassa. Serà servei de porteria pel Sabadell.
0: Sí, ara he mirat el cronòmetre i he vist que està amb el minut 6. Com pot ser que baixi tan lent els minuts? No té sentit.
4: I espera't.
0: Exacte.
4: Per ser el Mundial ha començat la segona part, minut 3, Estats Units 2, Austràlia 0. El Muñoz fa que no, perquè la porra tenia un 1-1.
1: Jo tinc un 3-2, encara tinc opcions.
4: Jo tinc un 1-1 i ja no raso el resultat exacte.
1: Home, el líder cau.
4: Espera't l'empat.
1: Cau el líder.
4: Co-líder.
0: Què dius que van 2-0? Vaig a mirar-ho, perquè jo em sona, això. Això és Estats Units-Austràlia.
4: Sí.
0: 1-1.
4: Com jo.
0: Oye,
4: espera que ataca el Sabadell. Javi López Pinto fora.
0: Còssia.
4: Era Còssia, però era fora de joc igualment. Però mira, una arribada del Sabadell. 7 de la segona meitat, Sabadell 1, Zamora 0.
0: Em deien ara a la mitja part que jo estava preocupat per l'aspecte físic i em deia que el Zamora encara està pitjor. És a dir, que realment té només 13 jugadors gairebé de bé, que estiguin bé. Fixa't que hi ha 27, 26, que realment se li farà molt llarg al Zamora i que no li interessava gens la pròrroga, perquè físicament arriba molt just també i amb jugadors molt tocats.
4: Ves que l'altre dia em sembla que el Zamora va fer dos canvis.
0: Clar, clar. I per tant, que ja li interessava al Sabell anar llarg. Això és el que m'explicaven ara a la mitja part.
4: Doncs bé, és a dir, que el Sabell no es tornarà boig a buscar
0: exacte,
4: el segon, no?
0: Exacte.
4: Aviam, passada llarga, buscant a Coixa, protegeix la pilota Diego Moreno, lateral del Zamora, intentarà baixar-la Quique Márquez. Carlos Ramos amb el cap, reclama falta Mario Losada. L'àrbitre diu que res de res, i ara Urri fent de tercer central.
6: Jo entenc el que dius, Fité, però crec que seria un risc massa elevant a la pròrroga. Si ho no, pot no. resoldre el Sabell en 90 minuts, millor.
0: Estic d'acord, eh? El que vull dir és que jo pensava que el Sabadell arriba justet de forces i m'han dit que també arriba molt justet de forces el Zamora, la qual cosa fa que jo crec que cap dels dos equips volen la pròrroga.
7: Home, prova d'això que dius és que el Sabadell ja fa estona que està fent exercitar tots els seus jugadors a la banqueta. El Zamora, de moment, no ha mogut ni un dit.
4: Ara hi ha alguns escalfant, veig.
7: Ah, sí, estarà a l'altra banda, no els veien. Sí. Tens raó. Banda groc, i això m'ha fet confondre perquè els companys de premsa també hi van.
4: Que no siguin fotògrafs corrent, no?
0: I tu també.
7: També.
4: Aviam, ataca el Zamora, compta Diego Moreno, la centrada és horrible. Desviada, pilota pel Sabadell, i han passat, si té, 9 minuts.
0: Encara, eh? Bé. I això acabarà com acabarà, però el Zamora tampoc està fent el partit de les seves vides.
6: No, i a l'anada ens va donar la mateixa sensació. És a dir, jo com acaba el partit, vaig veure clar que el Sabadell, si jo feia un bon partit de la tornada, era superior. Superior el Sabadell, malgrat la derrota.
4: Tot i anar perdent, veia més, és a dir, he arribat aquí amb la sensació que el Sabadell era més favorit avui que no abans de començar el partit contra
6: el
4: Zamora.
6: A mi em sorprèn la bona temporada que han fet, perquè són tercers en un grup complicat com és el grup primer de la Primera Federació, on hi ha el Castilla...
0: Bé. Ara hi ha hagut una mica de picabaralla entre Òscar Cano i Ferran Costa, perquè Òscar Cano es queixava ara que el Sabell tardava molt a posar la pilota en joc, que és com una broma després del que ha fet el Zamora a la primera part, i això és el que li reclamava Ferran Costa a Òscar Cano.
4: Serà pilota pel Zamora. Quepa, quins insults. S'ha colat alguna cosa, eh?
0: Bones paraules, Ripo.
4: Sí. Quique Márquez, enrere. Per Luismi... Lluís Nepar Fermín.
0: Fixa't com Ferran Costa està dient als seus jugadors que surtin. Està el Sabell molt enfonsat i han d'intentar pujar una miqueta.
4: Sí.
0: Allunyar-se una miqueta de l'àrea.
4: Aviam la puntada llarga de Fermín. Compte que pot ser perillosa la jugada pel Zamora. Compte, de gol. No, al pal. Al pal era falta. Ostres, m'havia fet la sensació que la pilota entrava.
0: Calma, Ripo.
4: Perdona per l'ensurt, perdona.
0: La pilota ha anat al pal i Foli decideix estar-se una miqueta a terra. Tranquil·litat. Però és veritat que...
4: Quina ensurt.
0: Sí.
4: Ostres, la pilota ha fet com un bot.
0: L'ha creuat bé.
7: L'ha creuat molt, no?
0: Sí. I ha estat a la base del pal dret, però insisteixo, la jugada era invalidada per una falta prèvia sobre Genar, però el Sabell ha de vigilar molt. Kaiser és una baixa molt important, està patint ara amb Urri, que evidentment no és un central, és un jugador que, a més a més, jo crec que perd una miqueta quan baixa tant la seva posició, però Ferran Costa no s'ha atrevit a posar Carlos, que no va estar encertat a Zamora, i ha volgut provar amb Urri, i ara mateix, no sé si tardarà o no, però jo canviaria una miqueta alguna cosa.
6: A mi no m'agrada com ha començat la segona part.
0: No, el canvi tàctic jo crec que no li està funcionant al Sabadell. Perdre Urri al mig del camp és perillós.
4: Ara una falta de Quadri sobre Carlos Ramos. Mira, li diu que marques a Carlos, que s'aixequi, va. El capità del Zamora.
7: Ja porta 5 faltes al Sabadell en aquesta segona part.
6: Fixeu-vos que els primers 20 minuts només s'ha jugat a camp contrari. El Sabadell ha tingut la pilota, ha arribat a porteria, però la dinàmica ha canviat ja a l'equador de la primera part.
0: Sí, jo crec que no ha de tardar gaire en entrar Ton Ripoll. S'ha necessitat ara cames fresques i les del Ton poden ser clau.
4: I queda moltíssim. Pilota pel Sabadell. Compte! A mi m'ha semblat penal, eh? Hi ha una caiguda de Coixa dins l'àrea. Ell no la reclama gaire, la veritat.
7: L'ha reclamat una mica, però de seguida s'ha aixecat. A més, ell mateix ha tocat la pilota amb les mans.
6: L'àrbitre era prop, eh?
0: No, jo crec que... És a dir, ni, si el jugador està dient que no.
4: Sí, sí.
0: El Linier també està a la banda de la jugada. Molt bé, molt bé el jugador. Molt bé el jugador perquè Cossi ha anat a la banqueta i no la demanis perquè no és penal. Molt bé perquè hi ha els jugadors que demanen.
4: Exacte.
0: I llavors et fan perdre un challenge. Doncs mira, he dit Cossi, però qui... he dit Ton Ripoll, però qui
4: segura.
0: Entrarà serà...
4: Sergi Segura.
0: Sí, Sergi Segura, que jugarà a la darrera de central i així podrà pujar... Jo crec Urri tornar al mig del camp.
4: Veiem sí. La repetició, Fite, et diré que he vist penals xiulats per menys que això i penals protestats per menys que això, eh? Perquè hi ha hagut contacte.
8: És que jo l'he vist claríssim, però clar, estava a l'altra banda, eh?
4: Ataca el Sabadell, la pilota llarga, mira, és boníssima, perquè hi arribi... Ai, sí, no. Se li escapa una mica Stals, farà la centrada al segon pal, compta, és bona, tosa al cap providencial Luismi, ara posarà el cos també Quique Márquez, continua Quique, molt bé, aquí Urri... refusant i aguantant la pilota, recupera Quadri de forma neta, sense falta. Posa la bota Diego Moreno, serà servei de banda pel Sabadell.
0: Que ha recuperat la intensitat, ara sí. S'alegrava. Mira Kaiser també com se gira des de la banqueta l'afició.
9: Aquest és el guió del partit de l'inici, sí.
0: Necessitava això, totalment. Necessitava el Sabadell tenir una jugada d'aquestes, de guanyar algun duel, que els estava perdent tots.
4: Aviam, Joel Priego fa la centrada, posa el cap Eric Ruiz. El protegeix Mario Losada, guanya la pilota molt bé, Gerard Fornés, compta però que la pera està, els és el contraatac, és un 3 contra 4, avança Miqui Codina per la banda esquerra, continua Miqui, entrarà dins l'àrea Miqui, se li fa la nit a Miqui, fa el xut, res, de les mans de Foli.
0: Doncs segura veurem per qui entra, potser Miguelete, no sé...
4: Sí, farà un canvi defensiu, creus? Compte, que es queda la pilota. Quique Márquez ha caigut. L'àrbitre diu que res. A mi em fa l'efecte que ara s'ha llançat una mica a la piscina. Quique Márquez ja pot reclamar.
0: Però és una jugada on és per matar el jugador del Zamora que...
4: I compte que la demanarà Òscar
9: Cano. Sí. La demana.
0: Que està en el challenge, però és una jugada on tenia la posició guanyada per encarar la porteria i ha preferit tirar-se a terra.
8: Fa totalment. La sensació que es llença, eh?
0: I jo
8: fa la sensació que és piscina,
0: que li posa
8: però...
0: Li posa la mà a sobre, ara ho anirà a mirar l'àrbitre. M'ho direu vosaltres per la televisió.
8: A mi em sembla que es llença, però ho hem de veure la repetició.
0: La meva sensació és que li posa la mà i només posant-li la mà es cau, es deixa caure.
8: És a dir, tenia la posició guanyada, efectivament.
4: Un contacte, però...
8: Veure, ara estem veient la repetició. No hi ha res. No,
0: és que m'ha semblat, per mi em sembla una equivocació molt grossa de Cano.
8: No hi ha contacte baix, tampoc.
4: Pues que fins i tot Fite, al jugador li hauria de dir al seu entrenador que no ho demani.
0: Clar. No, és que Ferran Costa li està dient l'àrbitre que sigui groga per tirar-se, que no sé si és tant o no.
8: Perquè, de fet, ara es quedarà sense challenge, eh?
22: Aymar Velasco, que demanava als jugadors d'un i altre equip i cos tècnic que s'apartessin perquè el anaven a pressionar molt abans d'anar a mirar aquesta jugada, ara ho està mirant al monitor.
0: Em sembla arriscadíssim, al minut 60, quedar-te sense challenge.
4: Està més a prop la groga per llançar-se que el penal.
0: Ah, seria meravellós i seria, vaja...
4: També et diré, a Balaïdos va haver un penal.
0: No, clar, és que aquests tios estan acostumats a
4: sí,
0: això,
4: sí,
0: saps?
4: Exacte.
0: Aquests tios estan acostumats a... perquè el partit del Villarreal B els hi van xiular un penaltet.
8: Dit això, també en la repetició, jo no veig res, compta també el regal de Lázaro Cervera que entrega la pilota al rival. I de quina és la jugada?
0: Aprofita el temps mort per dir-ho d'alguna manera Ferran Costa per parlar amb tot l'equip i reestructurar una miqueta també li anirà bé perquè ara volia entrar segura i per tant també aprofita per dir els canvis. Ferran Costa és d'aquests entrenadors que a vegades els hi porta un paperet, sabeu aquests que entra un jugador amb un paperet i se'l van passant amb les instruccions, per tant ara li va bé poder fer aquest
22: això ho feia Guardiola, no? Això el paperet
0: Mourinho,
4: sí.
0: I veig que Miguelete està a terra. Jo crec que per això té que Miguelete potser serà el substituït, perquè està a terra...
4: A mi em preocupa que l'àrbitre s'ha trigat molt, eh?
0: Esteu veient les imatges?
8: Sí, també es creua per darrere Urri.
4: Li posa el braç dret a la zona del
8: pit. No hi ha contacte baix, a les cames.
4: Però clar, sí.
8: I de fet, Urri el que fa és tirar el pit enrere, toca una mica amb el braç dret, en el cos, en el tors del dorsal 7 del Zamora. Però vaja, per mi no és suficient per assenyalar penal. Vaja, jo ho veig
4: per clar. Per mi tampoc, però és el que diu el Ripoll, que triga molt.
8: Quique Márquez, és qui cau?
4: Res. Res de res.
8: Tingut suspens, però...
0: Doncs mira, minut 60 i el Zamora es queda sense challenge.
4: Això és una bona notícia.
8: Sí, tant. excitant perquè ja sabem que en tots els partits de Primera Federació, i més quan es tracta d'un play-off, els minuts finals, els challenges, tenir-los és important.
22: Hi haurà canvi, eh? Hi haurà canvi a les files del Club d'Esports Sabadell. Veurem per qui, per qui
0: és el canvi. Centre d'Esports, aquí t'he de corregir. Perdona,
22: centre d'Esports Sabadell, sisplau, perdona,
0: senyor,
22: que si no...
0: Aquesta, si no, tens a la ciutat
22: estava
0: revolucionada.
22: Estava més pendent de veure qui canviaven, efectivament se'n va Miguelet.
0: Perdó, que no vull ballar, però és que aquesta és que, de les que ens toca la sensibilitat, massa.
22: Se'n va Miguelet i entra Sergi Segura. Què he dit? Perdona, que sé perfectament que és centre d'esports Sabadell, però no sé què he dit.
0: Club d'esports.
22: Club d'esports, eh? És el costum de la SEC, està.
0: Doncs mira, es produeix el canvi que us deia, eh? Miguelete.
23: Sí, portava la vena, se l'ha tret, aplaudeix.
22: Crits de Miguelete, Miguelete, a la grada. S'ha tret la vena que portava el genoll i doncs se'n va aplaudint.
0: Sí, Miguelete va ser l'heroi de l'ascens la temporada passada. Aquest any ha tingut moltes lesions, molts problemes, però ha acabat de titular i donant-ho absolutament tot. I ara jo crec que tornarà a estructurar l'equip. Deies abans que era un canvi defensiu, no? Jo crec que el que fa ara és avançar novament a Urri, perquè Urri ha patit. Fins i tot la jugada del sí, penal, sí. És que ell no ha d'estar allà. Urri no ha de fer d'últim central i últim jugador.
23: I és tan bo que sap greu i tot perdre-la allà. No?
0: El perds en la construcció.
23: Aviam, la falta del Sabadell que la pica res. Ha anat a terra ara, compta Bonaldo.
22: Compte que s'ha estampat contra la tanca, eh?
23: Sí, a més hi ha com una zona de sorra darrere la porteria. Ha acabat allà ben enfarinat.
0: Sí, l'àrbitre s'interessa per Bonaldo, que ha quedat a terra.
22: S'ha fet mal, sembla.
0: Jo crec que s'ha pelat la cama, no?
10: Sí, crec que no ha arribat a picar amb la tanca, però s'ha pelat amb la sorra aquesta que diré.
23: Com si tingués 7 anys i jugués en un camp de sorra.
0: Ah, mica la croqueta, sí.
22: Ja està dempeus.
23: Sí, sí. Aquesta picarà quan es dutxi, però mira. Aviam. Serà pilota pel Zamora. Ja han passat 20 minuts.
0: Vinga. Ara el Sabadell queda estructurat amb...
8: Jo no vull la pròrroga, eh?
0: Segura a l'esquerra. Genar i Bonaldo centrals. És a dir, tres centrals, amb carriler per l'esquerra López Pinto, carriler per la dreta el Xino Stals.
23: La passada llarga buscant a Diego Moreno, que entrarà dins l'àrea, fa la centrada, posa molt bé la bota Bonaldo. Serà corna pel Zamora.
0: Segona part, ai, ai, ai, eh?
22: El cinquè del Zamora, el segon en aquesta segona meitat.
23: El picarà Carlos Ramos des de la banda dreta. També et dic que no arribi, eh? Però si arriba un gol Zamora, millor que arribi ara que no d'aquí 20 minuts.
0: No cal que arribi.
23: Això per això.
0: No cal.
23: No vull que...
8: Porteria 0 avui és primordial.
0: Clar, hi ha coses a la vida que no calen. No cal.
23: Doncs ja estem d'acord, Fiter.
0: N'hi ha d'altres, que tampoc calen.
23: Aviam com... aquesta és una... I és la més clara de totes.
0: Correcte.
23: Ai, ara compta aquí les mans que ha fet Estals. L'àrbitre deixa seguir Carlos Ramos des de la banda dreta, busca fer la centrada. Ui, i s'han passat unes mans aquí.
0: Ha relliscat. Sí, el que passa que ha relliscat,
22: sí.
0: I la pilota ha acabat afavorint a Zamora, per això jo crec que ha deixat continuar l'àrbitre.
8: Òscar Cano es queixa i demana les mans.
0: Ja no té xalens.
8: Que no té xalens.
23: A la centrada compta el Zamora, el segon pal ha aconseguit rematar Mario García.
8: No acaba Oscar... de revertir el Sabadell no, aquesta tendència de la segona part, eh?
0: I Òscar Cano ja té excusa, eh? Ell ja té el seu guió de la reprensa, ja la té feta de robatori, ha fet gestos de
10: vaia cara. Que li teniu molt odi, eh, aquest senyor?
0: No, molt odi no.
10: Que
0: no,
10: pots li deixar un palet, eh?
23: Estàs barat també, com tu.
0: Sí, clar, perquè és el seu paper, eh?
23: Doncs corren els minuts a la nova Creu Alta. Lent. Sí, el Fiteu diu 21 de la segona meitat. Sabadell un Zamora 0
8: a la segona part. No n'hem tingut cap encara. No. Una de coixa aquella, recordeu, que s'ha dit desviada amb la cama esquerra. Però que era fora de joc, de fet.
23: Quadri, mira, la jugada és molt bona. Quadri es planta, caigut. L'àrbitre diu que no hi ha res.
0: Sí, jo crec que no hi ha res tampoc, eh?
23: Sí.
0: Ha caigut amb la inèrcia de la jugada de Quadri, que ja venia una mica atropellat, i ha acabat caient a terra. De fet, no la demanarà el Sabadell.
23: Mira, Quadri es queda estès de la gespa.
22: Sí, s'ha quedat estès, però...
23: Jo crec que espera, aviam, que es miri la jugada des de la banqueta per si han de fer alguna cosa.
0: Correcte.
23: I ja està.
22: Ja està, ja s'aixeca.
23: A l'Espícar de la nova Creu Alta perquè canti les 12.000 persones. Bé, 11.600 que són d'avui del Sabadell. Ferran Joan Costa està tornant boig a la banqueta. Hi ha un servei de banda des de la banda dreta, la refusa. Aviam qui la refusa. Compte que la pot caçar. Ai, ha anat amb tot coixa. Serà falta sobre Fermín.
0: Sí, sí, clara, clara. Falta clara de coixa, ha allargat molt la cama, ha sortit el porter i li ha acabat impactant amb el peu esquerre sobre Fermín. Però bé, ell sembla que desperta una miqueta, a veure si... Fixa't, que estan dient a la línia de mig del camp, que avancin els centrals, que no s'enfonsi l'equip.
23: La puntada llarga del porter Fermín buscant a Mario, recupera la pilota Urri, avança metres i la conducció d'Urri és boníssima, que marxa entre dos, ha caigut, l'àrbitre diu que ho ha fet sense falta, recompta el contraatac del Zamora, la condueix Mario, obertura a la banda esquerra, no és gaire bona, la juga ja Abde, mig del camp per Carlos Ramos, al cercle central juga amb Luismi, avança metres Luismi, juga amb Abde, zona de tres quarts, ara enrere, toca el Zamora. Diria que és la posició més llarga que ha tingut de tot el partit. Ataca Miqui Codina, que fa la centrada. És dolentíssima aquesta centrada i marxa per la línia de fons. Farà un canvi el Zamora, veig, el primer del partit. Entrarà, em sembla que és Jaime Sancho, que va ser titular l'últim partit.
0: Mira, ara farà canvis també el Sabadell, eh? Entrarà Ton Ripoll, que ja feia estona que el reclamaven, i Xavi Moreno. Jo crec que per López Pinto, que està molt cansat, i no sé si... Joel, potser no, Joel no el trauria, no sé. No crec que canvia els finestals.
23: Veurem, de moment el que es fa és un canvi del Zamora. Biel, si ho pots veure.
11: Ara no el cantaré...
23: Mira, ja
11: entrarà Jaime Sancho, sí. Marxarà Abde Damar.
23: Canvi home per home del Zamora, el Sabadell de moment que aguantarà els canvis.
0: Pell de gallina quan canta la nova volta, eh?
23: Arribant-hi al 25 de la segona meitat, Sabadell 1, Zamora 0, segona per més en su pilota.
8: És que en aquesta segona part no hi ha hagut cap ocasió clara de gol, només aquell pal que, recordeu, el Zamora ha quedat anul·lat per...
0: Sí,
8: per
0: el joc.
8: Per el joc, eh? Però clar, si sí, no comptem amb la jugada, no hi ha hagut ocasions.
23: Aquell xut de Mario Losada, però que ha anat centrat.
8: Imagina't. Exacte, sí, sí, molt poc bagatge.
0: El dia del Castell, el Sabadell va evitar la pròrroga a l'últim minut, a l'última jugada, a l'últim minut. Per tant...
8: Això sí que cal, no?
0: Okay. Això estaria cal recordar-ho, sí. Això està bé recordar-ho per repetir-ho. Les coses, a vegades, recordant-les es repeteixen.
23: No puc ni imaginar, Fiter, la teva reacció si el Sabadell marca el segon gol al minut 90.
0: Doncs, no sé...
23: Col·locaré la Fiter Camp.
0: Hem de trucar a l'hospital que envia una ambulància d'urgències.
8: D'entrada, ja ha participat a la narració del gol, el primer.
0: Disculpa, ja, disculpa.
8: No, home, no, això és ràdio, això és ràdio, això és fantàstic,
0: és
8: home.
0: Que ha sigut un gol brutal, és a dir, el gol ha sigut estratosfèric, eh?
8: A mi m'agrada en aquests moments de ràdio.
23: I si fa un altre el Sabadell, que esperem que sí, canta el tu també, eh, Fiter? Cantem junts.
8: I el Biel i el Muñoz.
23: Sí, home. I si voleu, vosaltres també endavant, eh?
0: Vinga.
23: Una coral. Ataca el Sabadell.
0: Ui,
23: el Xino Estals. Se li ha fet una mica de nit. Aviam si rasca alguna cosa. Entrarés per Urri.
0: Torna-li.
23: Urri avança metres. Continua Urri. Mira, la passada és bona. Ara el xut que buscava...
0: López Pinto.
23: López Pinto. Serà falta favorable al Zamora. Aquest quadre que s'estava jugant.
8: López Pinto sempre que la rep a la frontal, però... aixeca cap per buscar rematada.
0: Però fixeu-vos ara el Zamora que ha lluitat aquesta pilota per intentar servir ràpid. Zamora no vol la pròrroga. O sigui, no sé si acabarà assumint riscos o no, però el Zamora està amb intenció de no anar a la pròrroga.
11: Ara sí que es preparen ja pràcticament per entrar els dos jugadors del Sabadell, Ton Ripoll i Xavi Moreno.
23: Ara hi ha servei de banda favorable al Sabadell. Abans, però...
0: Jo crec que un serà López Pinto, crec. I l'altre el Xino Estals.
11: Doncs mira, sí, se'n va David Estals amb el 14. Entrarà Xavi Moreno amb el 8. I se'n va també amb el dorsal 19, Javi López Pinto, i entra en el seu lloc Ton Ripoll.
0: Sí, canvia les dues bandes, Ton Ripoll jugarà a la dreta i Xavi Moreno jugarà a l'esquerra. Xavi Moreno és un dels jugadors que va arribar al mercat d'hivern. Ton Ripoll va estar gairebé tota la segona part de la temporada lesionat i ha reaparegut pel play-off, justament.
21: Estals, que se'n va ovacionat, abraçant-se també amb els companys, també, evidentment, l'autor del gol, Javi López Pinto, molt felicitat pels seus companys a la banqueta.
0: És, finalment, Eneko el que ocuparà el carril esquerre i Xai Moreno al mig.
23: Posa la pilota en joc al Sabadell, l'àrbitre diu que sense falta, la refusa Luis, mira, ha llutat bé la pilota a Xai Moreno, molt ràpid. La pilota arriba a les mans de Fermín, que hi ajuda Maric Ruiz. Eric fa una puntada llarguíssima perquè la lluiti Mario Losada, que s'està fent un fart de posar el cos i tocar pilotes amb el cap. Ara lluita la pilota Mario, aviam qui se la queda, se la quedarà el Sabadell.
0: Sí. El
23: ah, no? Ja... No, doncs serà pel Zamora.
0: El Sabadell ha fet ja quatre canvis. Li queda un, el Famora n'ha fet un només, és allò que us deia, que no té fons d'armari, està jugant gairebé tot el partit amb 11-12 homes, van dir que n'hi ha 13 gairebé, que són els dos canvis que va fer l'altre dia, per tant jo crec que això és una part positiva de cara al Sabadell.
10: En cas de pròrroga hi haurà finestra extra, em sembla que sí.
0: Sí, sí, però és que al Sabadell li queda una finestra i un canvi, i ells en canvi han fet un sol canvi. No queden
23: entrades, avui serà... Assistència. 11.908 espectadors de la nova Creu Alta.
0: És que hi ha 11.908 seients. Vull dir, és que no hi pot haver ningú més. 11.908 entrades venudes. I a més, el sistema que es va fer servir és que el soci tenia fins dimarts per retirar les entrades. Aquell soci que no retirava l'entrada se li alliberava. I així s'aconseguia poder vendre tot el 100% de les entrades.
21: I hi ha gent de peu, també.
0: Sí, però això el que et demostra... Perdó.
23: Compte el xut del Zamora, hi ha un rebot, hi havia una falta perillosa per l'equip visitant, que va refusant el Sabadell, que vol sortir al contraatac. Reclama falta Xavi Moreno i l'assenyala l'àrbitre.
0: Hi ha algun seient buit, potser puntual,
23: sí, però, exacte,
0: perquè hi ha gent dreta. Hi ha molta gent dreta. Per què? Perquè tu estàs acostumat... Mira, ara justament diuen que sempre es xiula, que per la normativa no et pots estar a dret. Però hi ha molta gent dreta, per què? Perquè portes tota la temporada anant allà a dret, és a dir, anant a aquella zona. Llavors, per molt que avui et diguin que t'has de seure el teu seient, tu vols veure el partit on sempre l'estàs veient durant tota la temporada.
8: Doncs un quart d'hora, Un quart d'hora més el que s'apeteixi, que com que hi ha hagut un parell, de revisions de bar, les dues que ha demanat el Zamora, tindrem uns quants minuts.
23: Ja sabem com són els afegits aquí.
8: Sí, més de 5 segurament. 1-0 tindríem pròrroga ara mateix, però amb 120 minuts, guanyant 1-0, pujaria a segona divisió el Sabadell. Com tenim el Mundial a Seattle, als Estats Units, Austràlia?
10: Doncs el tenim amb uns Estats Units que sembla que guanyaran aquest partit, a minut 71, en queden 20 més l'afegit per arribar al final del partit. Estats Units 2, Austràlia 0.
8: Superior, Estats Units en tot el partit, millor que no pas la selecció australiana. L'equip de Pochettino que està fent una gran estrena de Mundial, de moment.
10: Amb Serginho Dest jugant a estones d'extrem dret.
8: Balogun, que per cert va fer dos gols al partit inaugural dels Estats Units, avui no ha marcat.
10: Avui no ha marcat, no.
23: Jugador del Mónaco. Favorable al Sabadell, que el buscava penjant dins de l'àrea, aquest crit del Fitès, perquè Xavi Moreno ha recuperat una pilota i ara encara Ton Ripoll intentarà fer el xut fora! Ai, si entra aquesta! Si entra aquesta de Ton Ripoll, el xut amb l'esquerra, amb moltíssima mala bava.
8: Era boníssima!
23: Mira, i farà un altre canvi el Zamora.
8: Sí, gran xut de Ton Ripoll.
21: Efectivament, canvi al Zamora, se'n va Mario Losada, l'autor del gol en el partit d'anada, i en el seu lloc entrarà Javier Carbonell.
8: Doncs aquest xut de Ton Ripoll, sens dubte, la millor ocasió en aquesta segona part, ha sortit fregant l'arrel del pal.
0: I sembla que els canvis hi han donat un altre aire al Sabadell, a veure si és veritat i aconsegueix tornar a tenir el domini, tornar a tenir la intensitat que ha tingut a l'inici del partit, i ara amb cames fresques, fins a 4 cames fresques, poden ajudar això a crear més perill.
23: La pressió al Sabadell, que és altíssima, ara punta llarga de Fermín, toca molt bé amb el cap Genar, aviam qui se la queda, és Carlos Ramos, jugador del Zamora, compta la passada llarga, buscant aquí que Márquez intentarà fer la centrada, no se li fa de nit, serà corna.
21: Doncs serà el 6è del partit pel Zamora, el 3è en aquesta segona part.
23: 14 més l'afegit per arribar al final del partit a la nova Creu Alta, és la final del play-off per pujar al futbol professional. El Sabadell vol tornar 5 anys després, el Zamora no hi ha estat mai. I el córner picarà des de la banda dreta Carlos Ramos. Pràcticament tot el Sabadell dins l'àrea. El córner, la rematada al pal. Uf,
4: el cop de cap d'un Joel Zamora que toca el pal i ara compta el contraatac del Sabadell. La passada per Xavi Moreno és bona, la persegueix Joel Priego, corregeix Mario García. Aquesta sí que és la més clara.
8: Quin ensurt s'ha fet el silenci a la nova Creu Alta, la més clara del partit pel Zamora. El pal,
22: perquè
8: quina rematada.
22: Lozano, així ha rematat, que es posava les mans al cap perquè no se'n podia creure.
8: No, és una cosa claríssima.
0: S'ha de tenir sort també a vegades, eh? En el futbol, els moments de sort també ajuden a aconseguir resultats.
4: I els play-offs no són fàcils, és a dir, si algú es pensava que aquí seria un festival i un passeig...
0: Però és un avís, també, evidentment, per veure que això no està gens fet i que jugar a especular amb l'1-0 és...
8: Ah, dic una cosa, Fide, la baixa de Kaiser s'ha notat, eh? O sigui, sí. Ha perdut una mica de fiabilitat defensiva, el Sabadell.
4: Espera que tornarà el Zamora, el xut de Jaime Sancho, la refusa bé la defensa del Sabadell, intenta el barret, quadri, uf! Quin cop que estan tots els jugadors i fan com si res, ara punta llarga perquè era Lluit i Coixa i arribarà abans Luismi, que juga per Fermín i farà una puntada llarga. La baixa tranquil·lament amb el pit Urri, que combina amb Ton Ripoll. Compte, no la perdis aquí, Urri, l'ha perdut.
0: Tampoc avui ha sigut el millor partit d'Urri, que, vaja, no és dubtós, eh? És el millor jugador potser de la temporada, però avui no ha tingut el seu dia. Hi haurà canvi de nou pel Sabadell.
4: Escudero.
0: Es retirarà Kòsia, que porta tot el partit corrent tot sol en atac, i entrarà...
4: Escudero,
0: que ja us dic ara que és el jugador que jo he criticat més tota la temporada. Però
4: saps com acaba això, eh?
0: Escudero, si avui marques el gol de l'ascens, t'ho perdono. Et perdono tot el que t'he dit tota la temporada.
4: Ha fet 8 gols aquesta temporada Escudero, 10 Kòsia, Javi López Pinto ha fet el gol número 11, ara mateix és el màxim golejador del Sabadell.
8: I ara veiem la repetició de la rematada de cap al pal del Zamora, del que s'ha salvat, perquè remata absolutament sol dorsal 16 del Zamora des de la frontal de la petita i la pilota va plena al pal, eh?
4: Sí, sí.
22: I aprofitava Ferran Costa per parlar amb Joel Priego. No sé si li estava dient alguna cosa de la pressió, que fes la pressió més alta.
4: I veig Ferran Costa tan o més suat que els jugadors del Sabadell.
8: És que ara entrem en zona de risc, perquè falten 10 minuts pel final, més el que s'afegeixi, que ben bé seran 7-8 minuts, amb les dues revisions del VAR. I clar, i ara encaixar un gol seria fatal.
22: Molt bé, que es produeix aquest canvi que ja anunciàvem. Se'n va, efectivament, Kòsia, que no va poder jugar al partit de l'Ada perquè estava sancionat. Avui ha estat titular i entrarà en el seu lloc Rodrigo Escudero.
0: També et dic una cosa, David. Això que has dit val igual al revés.
8: Sí, clar, clar, evidentment. Evidentment.
0: Ah. Pensem en positiu, sisplau.
8: Sí,
0: hem d'invocar energies positives, que estem aquí d'energies positives.
4: Vols energia positiva? Hi ha dos jugadors al Zamora que ja estan començant a tocar-se la cama.
0: Ara, això és energia positiva, home, sisplau.
4: Miradetes a la banqueta...
0: Tot això suma l'energia que es contagia, això, sobre el camp.
4: Aviam, la pilota llarga, la baixarà Carlos Ramos, el capità del Zamora, recupera la pilota Joel Priego, que està aguantant molt bé, eh? Ara juga per Escudero. Escudero, aviam, combinarà a la banda esquerra. Intenta la centrada. Hi ha una caiguda dins l'àrea. No hi ha res de res. Bloca la pilota Fermín.
0: Sí que el Zamora està, evidentment, a un gol. Està tenint aquella corna, aquella jugada. Però jo el veig realment cansat, també,
4: sí, estic d'acord.
0: El conjunt castellà.
4: Ara passada llarga, buscant a Mario García, al lateral dret de l'àrea. Continua Mario i juga enrere per Miqui Codina, que intenta fer la jugada individual, no li surt bé. Endarrere el Zamora.
8: Nervis màxims a l'estudi.
4: I tant.
22: I també aquí a l'estadi, eh? Hi ha un silenci una mica tens.
8: Sí, sí.
4: Ara compta la centrada del Zamora dins l'àrea. Aviam qui se la queda. Que bé, ha anat a terra Gennard Fornés perquè buscava caçar la pilota Quique Márquez. Ara juga la pilota al Sabadell. És Quadri. Mira, aquesta pot ser bona. Avança Quadri. Té obert Escudero per la banda dreta. La passada i l'entrega de Quadri, que no ha estat bona. Joaric Ruiz.
0: Nosaltres també estem cansats, eh? Això és... El físic també que comença a passar factura.
4: Hi haurà groga per Urri, clara, perquè el pal que li ha donat a Mario García està clar.
8: Ara, fruit del cansament, es veuen més errades en la passada.
22: És la segona groga que veu un jugador del Sabadell després de la que ha vist Gennard Fornés.
4: Del Zamora no hi ha cap groga?
8: No,
22: no.
0: I fixeu-vos, el Zamora ha fet els dos canvis, no ja sembla que n'hagi de fer cap més, el que us deia, que tenen 13 jugadors.
8: Mentrestant, Sergi Andreu, la redacció de la Corcolla, perquè no sap si ha de fer programa o no.
23: Avança metres Javi Márquez, ai, Quique Márquez, volíem dir. Recupera la pilota el Sabadell, fa una puntada llarga buscant Escudero.
0: Que el preparin que marcarem, que el preparin que marcarem.
8: El té preparat, em diu.
10: Doncs mira, jo tinc la intuïció que anirem llargs.
8: No, home, no. Confiem.
10: I que passarà el Sabadell, que posarà
8: 11,
10: el Sabadell.
8: Si el Sabadell ho resol, tindrem club de la mitjanit amb vestidors, òbviament, del Sabadell i Mundial. Però si no, si hi ha pròrroga, seguirem aquí el Tot Gira.
10: El Mundial ja l'explicarem un altre dia.
8: Aviam. Ja el va explicar el Sergi Camps amb el partit dels Estats Units.
10: Sí, no,
8: exacte.
10: Un partit que em restarà punts a la porra, però no passa res.
23: Va recuperar la pilota al mig del camp el Zamora. És que estan completament fosos, eh? Estan completament fosos i això ho ha d'aprofitar el Sabadell. Joel Priego, que també està cansadet.
0: Ara t'ho anava a dir, és que nosaltres hem fet 5 canvis, això es nota, ells dos. Bé, ara faran un tercer.
23: Farà un tercer canvi al Zamora. Sergi López.
0: Però fixa't, un canvi per finestra.
23: Sí, sí. I potser en farà algun altre a la pròrroga, però...
21: Jo es produeix
8: ara mateix dius, aquest... Dius, Fiter, que a la banqueta no tenen molt més, eh?
0: No. A més, em consta, que Cano... Perdona.
21: No, es retira Diego Moreno i entra en el seu lloc Sergi López, efectivament, que no és l'actor, per cert, eh?
8: No. Imagina't. Seria bo, que entrés Sergi López, l'actor.
21: Seria un cameo...
10: Jugarà amb la Zamora, imagina't.
0: I té pinta de ser dolent jugant a futbol. Tot el bo que és d'actor té pinta de ser dolent, per tant, ja aniria bé, també, d'entrés.
8: Molt futboler, em sembla, el Sergi López.
0: Sí, sí. Va.
23: Juga la pilota al Sabadell. Joel Priego farà la centrada. Entrega per Sergi, segura. La centrada al punt de penal. Enrere per Urri, fa el xut. Que marxa als núvols. Urri ha intentat rascar la falta. L'àrbitre no ha caigut en el parany. Pilota pel Zamora.
8: Quan queda Ripo.
23: 6 minuts més l'ha afegit. Sabadell en Zamora 0 ara mateix. Tot i que queda un món. Pròrroga. Mira com vaig ahir. Moreno està preparat com si fos Usain Bolt als 100 metres per anar a pressionar.
8: La pressió no la perd, el Sabadell.
23: No.
0: Va, mira. Més, ara puc robar una pilota. La tindrem, eh?
23: Urri. Per Eneko. Està acabant el partit millor el Sabadell que no pas el Zamora. Almenys a nivell físic. Ara Urri ha caigut, falta.
0: Piten una!
8: Ha xulat, si té.
0: Ja, targeta mínim.
21: Falta de Mario García, que no veurà la groga, tot i que ho demanaven els jugadors del Sabadell.
8: En aquesta segona part, cap sota porteria del Sabadell, però tant és, amb una, en fem.
0: Està enfadat Urri, perquè li acaben d'ensenyar una groga per una entrada exactament igual, i diu, ostres, si me l'ensenyes a mi, ensenya-li amb ell.
10: Sí, aquesta ho podia ser.
0: Clar, perquè li acaben d'ensenyar el propi Urri. Per
10: mira
0: això
10: la repetició. Per mi no m'ho sembla, però sí. Però...
0: Ai, la d'abans, clar.
10: Amb el barem d'abans, aquesta podria ser groga, sí.
23: Aviam, la falta perillosa.
0: Joel.
23: La picarà Joel Priego. Va passadíssima la pilota, la deixa passar Fermín. Això fa una olor pròrroga, tu.
0: Calma. Però sí. Quin minut vam marcar? Mireu-me això. Quin minut vam marcar contra el Castella?
23: 89, potser? O ara ja l'ha afegit. A mi em sona 89.
0: Doncs vinga, firmem.
23: Com i tant. Tot el temps del món. Es pren el Zamora.
0: Ara sí que descarats van a la pròrroga, eh?
23: Sí.
0: Ara sí que s'han vist cansats, han vist que han tingut dues clares, que no les han aprofitat.
8: Contra el Castilla, el 90.
0: Mira, veus?
8: 3-0.
0: Encara hi som.
23: Queden 4 minuts pel gol. Recupera la pilota aquí, al Sabadell. Urri, al cercle del mig del camp. Fa el cas de Fiter i entrega per Quadri, que tampoc es cansa. Quadri intenta donar... Fiter, estàs donant massa ordres i aquesta no ha sortit bé. Per Sergi López, el futbolista. Juga per Quique Márquez, que protegeix la pilota d'esquenes a porteria. Ho ha fet molt bé Quique, ha rebut una falta que assenyalarà l'àrbitre.
0: No, què falta?
23: Ai, Fiter.
0: Què falta?
23: No, falta era. No, però no l'assenyal és una altra cosa.
0: No, home, no.
10: Fuera, Fiter.
0: Res.
21: La cosa ha acabat en servei de banda, no?
23: Sí.
0: Ben acabada està.
23: Pilota pel Sabadell. Recta final d'aquest partit, de la final del play-off. Evidentment, havia de ser difícil. S'havia de lluitar. Juga la pilota amb el cap al Zamora, la recupera el cercle central Markel. Per Sergi López, avançarà per la banda dreta, intenta fer l'autopassada, ha posat molt bé la bota en Eco. Servei de banda pel Zamora, que jugarà des de la banda dreta al seu atac. Juga per Quique Márquez, que s'ha quedat completament quiet. Recupera, però, la pilota. A base d'insistència, fa la paret. La pilota és dolenta. Ara refusa la pilota Eneko. Ha saltat Xavi Moreno. I aguanta la pilota Miqui Codina. Avança metres per la banda esquerra. Continua Miqui. Compte, les jugades perilloses. Lateral de l'àrea. Dins de l'àrea el Zamora. Fa un retall. La passada al fla frontal. El xut. La refusa la defensa del Sabadell. Encara es viva la pilota. Compte, aquesta era perillosa. Continua Javier Carbonell, que retalla. Intentarà fer el xut. Javier Carbonell a les mans de Foli.
0: Enfonsadíssims, eh? Enfonsadíssims. Estem en por ara. Ferran Costa anima que l'afició animi, intenti empentar els seus jugadors, però...
23: Aquesta està clara, eh?
0: Sí, sí.
22: I l'afició respon, però hi ha hagut un moment que s'ha fet el silenci, eh?
23: Punta llarga de Foli, la toca amb el cap Miqui Codina, i no sé si anava a portaria el primer.

0: èpica possible. Un gol que pot valdre un ascens. La rematada d'Escudero que pica el pal i Eneko caça la pilota i des de dins de l'àrea petita marca el 2-0. Marca el Sabadell al segon. Sabadell 2, Zamora 0. La mateixa el Sabadell és equip de segona.
1: I ho celebren els jugadors en el torna d'esquerra, on ara mateix han saltat tots els jugadors de la banqueta del Sabadell. L'afició també ho celebra i Eneko, que s'abraça amb tots els seus companys i aprofita per celebrar aquest gol que pot donar l'ascens a segona divisió.
2: Res de pròrrogues, res de pròrrogues. Ara mateix el Sabadell seria equip del futbol professional com va fer el dia del Castella, exactament igual, el 88-2 del 90. Arriba el gol i el més des de la classe, fent de murri, Eneko aprofita el refús del porter i fa el 2-0, un gol que dona un ascens ara mateix, Fité.
3: Fité li costa parlar ara.
2: Atén Eneko al refús, perquè la rematada amb el cap prèvia ha anat al pal boníssima.
4: És espectacular. Ara veurem l'afegit. 7 minuts. 7 minuts
1: d'afegit.
4: Però és una autèntica barbaritat. S'ha tornat a repetir exactament el mateix guió de l'altre dia. Patint. Ells han tingut ocasions molt clares, però la FEL, aquest equip, tota la temporada igual. Vam dir que el camí llarg, doncs el camí llarg. I escolta'm, estem a 7 minuts de tornar a fer història.
3: I aviam que el Sabadell busca el tercer. La passada per Eneko. Eneko a la frontal per Joel Priego. Farà el xut Joel. No. Juga per Escudero. Fa la centrada Escudero. La refusarà defensa del Zamora. Ara toca córrer cap enrere. Decideix que no, Sergi. Segura que bé, ho ha fet. Segura que ha caigut. I ho celebren tots.
4: Com està la banqueta? Jo crec que l'àrbitre ha d'entendre que estem a l'afegit d'un equip que està a punt de pujar al futbol professional, i ho entén. És d'agrair que l'àrbitre entengui que la banqueta al Sabadell estigui com està.
1: Sí, Ferran Costa, absolutament fora de si, també.
4: És una barbaritat el que està aconseguint aquest equip, de Ferran Costa.
2: El gol de Neko ha arribat en la primera rematada del Sabadell entre els tres pals a la segona part.
1: I ara sí, l'ambient a la graderia, com podeu escoltar, és un altre, eh? Després d'aquells minuts en què s'ha patit, en què el cor pràcticament s'ha glaçat, ara ho celebra la nova Creu Alta.
3: Ara hi haurà servei de banda favorable al Sabadell, i ja s'ha jugat un minut d'aquest temps d'afegit. Ha rematat Escudero, la primera?
4: És espectacular. Aquest equip fa un any estava a Múrcia pujant de segona federació, primera federació, i aquest any està a 5 minuts de tornar al futbol professional, i a més ens ho devien, perquè l'últim cop que vam pujar ho vam haver de veure des de casa amb les graderies buides per culpa de la Covid.
3: Aviam, el servei de banda del Sabadell, queden 5 minuts, ja una caiguda, l'àrbitre diu que no hi ha res, intentarà sortir el contraatac al Zamora, que ja li fallen les forces. Enrere per Fermín, i fa una puntada llarga perquè la lluiti Javier Carbonell. El Sabadell que guanya per 2-0. Ara mateix el Sabadell és equip de segona.
4: Campos, és el Campos avui o no?
5: No, avui el Sergi Andreu.
4: A Sergi.
5: A veure si es connecta.
4: Què fa l'àrbitre?
3: Què xic?
4: Bar.
1: Se'n va al bar.
3: Però bar de què?
4: Bueno, hem demanat.
3: Ah, pel penal, pel penal.
1: Possible penal, eh?
4: Sí, sí, sí. Està bé, home, està bé. L'hem de demanar perquè en tenim dos i que no els ha gastat. Està ben vist. Teníeu poca fe, però és que aquí, amb aquest equip s'ha de tenir fe sempre, perquè ho ha demostrat tota la temporada. És una... De veritat, eh? Ja no és només que el Sabadell torni a segona divisió, és com ha connectat amb la gent jove. El camp està ple, però la gent, molta gent jove, gairebé tots són samarretes a la quina, la gent venint amb samarreta. Ho parlàvem aquest matí amb Ricard Ostrell, que ja no només el Sabadell, sinó molts clubs s'estan acostant als molts aficionats del club de proximitat, de quilòmetre zero, del seu barri, del seu poble, i això el Sabadell també ho és, i també és un club que s'ha acostat a la ciutat, als joves, i hi ha una generació que està flipant. El meu nebot de 28 anys m'explicava que mai a la vida, i mira que t'asseguro que s'ha adoctrinat i des que va néixer soci al Sabadell, per tant sap el que és això.
3: No hi ha penal.
4: Que mai a la vida havia viscut el que està vivint aquest mes.
2: Viure dues remuntades en aquest playoff i fer-ho amb la nova Creu Alta plena, això és un plaer, és una gran notícia pel Sabadell, però també és una gran notícia pel futbol català. Som a 4 minuts, oi?

0: Ripo per tornar al futbol professional perquè sí. L'any que ve tinguem, entre d'altres, un Girona-Sabadell.
1: Ara hi ha una passada llarga del Zamora, posa bé el cap Sergi Segura, intentarà atacar Sergi López des de la banda dreta, enrere per Luismi, Luismi buscant a Quique Márquez, línia de fons, compta Quique, fa la passada dins de l'àrea el Zamora, la passada, ui, la treu des de sota la línia de gol, Gennard Fornés, serà corna, no? La torna a penjar el Zamora. Xavi Moreno també la refusa. Arribarà Fermín, que fa una puntada llarga perquè la lluiti Javi Carbonell. La toca amb el cap i Quadri també se la treu de sobre. 4 minuts d'afegit. En falten 3. Fermín enrere. Per Miqui Codina. Envia la pilota a la zona de 3 quarts. Salta molt bé Sergi Segura. I el Sabadell que vol començar el contraatac. Escudero a la zona de 3 quarts. La passada és bona parra i ha quedat una mica llarga.
2: I veig els stewards que es preparen per controlar que la gent no entri al camp, però
1: serà impossible.
2: Hi ha alguns que ja estan amb mig cos a dintre, eh?
1: És normal, eh?
3: La bogeria a punt d'esclatar a Sabadell.
1: Ha de passar llarga de Fermín.
0: 3 minuts. Només 3 minuts per tornar al futbol professional 5 anys després.
1: Recupera la pilota Quadri. Quadri, Quadri, Quadri! Ara sí, ara sí, ara sí, el Sabadell serà la segona.
2: I atenció,
1: el Quadri es planta sol davant el porter, fa el tercer el Sabadell, no s'ha acabat el partit, però com si ho hagués fet, invasió de camp.
2: Doncs alerta perquè la gent entra al camp, eh?
1: El Sabadell serà la segona.
2: I això no sé si l'àrbitre pot considerar que si no s'ha acabat el partit, aquesta invasió de camp...
3: No, no, queden 2 minuts, queden 2 minuts, eh? La gent desfermada saltant a la gespa, però el partit s'ha d'acabar.
2: Hi ha moltíssima gent dins del camp, celebrant-ho, però no sé si són conscients que el partit no s'ha acabat.
3: No, no, queden 2 minuts, queden 2 minuts, però això ja està fet. El Sabadell serà equip de la segona divisió. Fité, aquí tothom boig.
4: Sí, sí, sí, bogeria. Jo crec que la gent, la manera que ha tingut és celebrar-ho saltant al camp un minut abans del que ho hauria de fer. Ara ja sí, ara podem dir que el Sabadell serà equip de la segona divisió. Penso en el meu pare, en la gent que ha viscut grans moments al Sabadell i que ara els podem tornar a viure.
2: Doncs mica en mica la gent que es va retirant del terreny de joc i veurem si es poden disputar aquests últims...
3: S'han de disputar, sí, sí, no fotem, això s'ha d'acabar avui. Quin golaç, per cert, eh? Sí, de sí. Quadri, com recupera quina i quina velocitat. Parlàvem de com arribava físicament el Sabadell al final del partit. Aquesta conducció, aquesta velocitat, aquesta potència de Quadri per fer el 3-0, espectacular. És que repeteix el partit contra el Castilla.
4: Bueno, sí, sí. Amb una mica més perquè han sigut 2 gols a l'afegit i ara, clar, el Zamora evidentment està doncs mort i desitjant que s'acabi el partit.
0: Mira, tinc connectat ja a l'estudi 5 el Sergi Andreu, preparat ja amb el club de la mitjanit. Hola, Sergi.
5: Què tal, David? Què tal, companyia? Com esteu?
0: Vibrant, ja ho veus.
5: Compartint l'alegria des del club de la mitjanit amb vosaltres, també.
0: Molt bé, tindràs teca, amb el Biel Cadí, sí, els vestidors.
5: Sí, tindrem...
0: Per celebrar aquest ascens que el tenim a tocar.
5: És un club que dediquem aquests dies, com sabeu, al Mundial, però avui tindrem un peu a la nova Creu Alta i un peu al Mundial.
0: Doncs va, Ripo, narra'ns-ho i explica'ns-ho i la festa després al club de la mitjanit amb el Sergi.
4: El que fa estona que no veig és l'àrbitre. Algú veu l'àrbitre?
3: No.
2: Jo crec que amb la invasió de camp s'ha retirat del terreny de joc.
3: I ha anat als vestidors.
2: I ha anat als vestidors, suposo que ara tornarà.
4: Però si ningú l'ha de pagar, pobre home, que estigui tranquil. Que no
2: però és que ha entrat tothom molt... Vaja, ha entrat molta gent, molt de cop, i molt esverada. Amb zero intenció de fer cap mal, evidentment, sinó de celebrar aquest tercer gol del Sabadell. Però
4: em sorprèn que l'àrbitre hagi... Vull dir, que encara no estigui al camp. Ara mateix, perquè segons la idea, el que estan no estigui veient, estan tots els jugadors, els 22 jugadors, que faci efectiu el servei del mig del camp després del gol al Zamora, però no hi ha cap àrbitre al camp.
2: I de fet, Quadri, quan ha celebrat el gol, s'ha tret la samarreta i l'àrbitre li hauria hagut d'ensenyar la groga, cosa que evidentment no ha fet perquè no està al terreny de joc.
0: Quin gol de Quadri, eh? Quin gol de Quadri, recuperació, conducció, força, potència, arribada i definició.
4: T'imagines que ha suspès el partit? És que no hi és. Mireu, fixeu-vos, està la gent mirant el túnel de vestidors.
0: Ara veig, diria que el delegat del Sabadell marxa cap al túnel de vestidors, suposo que el va buscar.
4: Bueno, sí. Clar, és que és molt estrany la situació, és una mica... Jo no ho he vist mai, això, eh?
0: Deu haver patit per la seva integritat i ha marxat.
4: Bueno, però de veritat, que no ha entès que no anava per ell la festa? Ara mateix, insisteixo, és una cosa que no havia vist mai. Mira que porto anys en el món del futbol i no havia vist mai 22 jugadors sobre el camp i sense àrbitre.
3: Sí, sí. Ara mateix senyals horaris de les 11 de la nit. Sergi Andreu, entrem en territori club de la mitjanit, sí. Però pendents per acabar el partit, eh?
5: Tanquem bé des de la nova Creu Alta fins que no xiuli l'àrbitre. I si hi hagués alguna reacció immediatament després del partit, també la recolliu, sí, sí. I ja entrarem amb el club quan sigui, quan toqui.
3: Ara, a més, el Ripoll ha de fer allò, la narració del moment de l'ascens, que és allò que queda després a l'arxiu, eh? A la fototeca de la ràdio.
6: Quina pressió.
4: Ara han de dir per megafonia una vegada més que la gent no pot envair el terreny de joc.
3: Però que encara queda gent al terreny de joc, Biel.
4: No. És una cosa de protocol, que s'ha d'anunciar per megafonia, etc. I...
6: No, i aquí tots a punt menys l'àrbitre.
2: El que sí que veig és moltes emocions a la banqueta del Sabadell. Miguelet està,
3: home, esclar,
2: està plorant, saps què passa,
3: està
2: també...
3: El partit està decidit i la gent té ganes. Els del Sabadell han de marxar i els del Sabadell de celebrar. I ara és ganes, diguem-ne, d'allargar aquesta història innecessàriament.
4: Però de veritat que jo crec que veient com estan actuant els serveis de seguretat del club i alguna de les primeres, està el president, per exemple, en un corn està el president demanant Pau Moria Giné a la gent que, sisplau, que no salti.
6: És impossible que no saltin.
4: No, però fins que no acabi el partit.
6: Ara ja el tronen a saltar.
4: No, però entén-me, el que, de veritat, que l'àrbitre no hi sigui.
6: Aviam.
4: Problemes amb la visió del Zamora, eh?
6: Sí.
4: Problemes amb la visió del Zamora i van jugadors a demanar
6: calma, suposo.
4: Calma, també, sí.
3: Però problemes amb qui? És a dir, els aficionats del Zamora amb qui?
6: Hi ha molta gent de seguretat davant la zona d'aficionats del Zamora i com molt moviment.
2: Sí, sí, jo també ho estic veient, es m'agafa just a l'altra banda, però efectivament la majoria dels stewards d'aquell lateral estan en aquell córner i per megafonia acaben de dir altra vegada que preguen que no se salti el terreny de joc, sinó l'àrbitre suspendrà el partit.
3: Que veig, ara ens enfoca les cames d'Esport 3, que hi ha alguns aficionats del Zamora que han perdut una mica els nervis, la policia, els Mossos d'Esquadra, que s'hi acosten i que miren d'impedir uns aficionats que tinc la sensació que volen saltar el terreny de joc del Zamora, eh? Sí. Aficionats del Zamora.
2: Sí, sí,
3: que s'encaren els Mossos d'Esquadra. Clar,
4: però de veritat que el que no entenc és que l'àrbitre... No estigui
6: el... Que surti, que serà el final i dos contents.
3: Aficionats, ja dic, una desena d'aficionats del Zamora que reclamen alguna cosa des de l'altra banda, doncs són els aficionats del Sabadell i se les tenen. I els Mossos caminen de posar-hi pau.
6: Sí, sí, és el que està...
3: Mentrestant, veig llàgrimes a la gespa, ens ensenya Sport 3, de Kaiser... Sí. És a dir, els jugadors del Sabadell, mentrestant, d'una manera molt estranya, perquè això és com un final posposat que estan començant a celebrar l'ascens.
4: Els jugadors del Sabadell tots ja van amb la samarreta, és a dir, tots els suplents van vestits de jugadors. S'han tret tota la indumentària per poder celebrar amb la seva samarreta.
3: I l'àrbitre no hi és, eh?
6: No,
4: hi ha l'àrbitre.
2: No ha tornat.
4: Està parlant, veig la policia que entra i surt del túnel de vestidors, però no sé, és a dir...
3: Per cert, en el moment que marca Quadri, passaven 5 minuts del 90 i se n'havien d'afegir 7, eh? Per tant, rellotge en mà, cronòmetre en mà, se n'haurien d'afegir 2 més.
6: En portem 12.
3: Sí, sí.
4: Ara surt l'àrbitre. Mira.
3: Home.
4: Ara surt l'àrbitre.
6: Sí, sí, l'àrbitre entra a la gespa, parla amb Ferran Costa.
4: Però clar, Ferran Costa, quina culpa té que salti la gent, no? Sí, sí.
3: Hi ha jugadors del Zamora ja estirats.
4: No, està dient a l'àrbitre que s'han de retirar els jugadors, eh? Fixeu-vos. Està Miguel Ángel Rodríguez, que és el delegat del Sabadell, dient que s'han de retirar els jugadors. Jo crec que el protocol és que s'han de retirar els jugadors 5 minuts i després d'aquests 5 minuts, està el president del Sabadell també ara parlant amb l'àrbitre. Però clar, és absurd. Amb un 3-1, en 2 minuts que només queden, àrbitre, de veritat que has de fer tot aquest show.
6: Que ja està, que és que ningú farà un altre gol. I si el Zamora en fes un, tampoc passaria res.
4: Correcte. Doncs l'àrbitre ara està parlant amb Òscar Cano.
3: Aplicar el protocol en aquest cas a mi em sembla del tot fora de lloc a 2 minuts del final en un partit decidit.
4: Amb dos gols...
3: És que n'hauria de fer dos el Zamora per anar a la pròrroga.
6: És que no té sentit.
2: No Vamos, que de fet la festa ja s'està produint, és a dir, els jugadors a la banqueta ja estan celebrant aquest ascens.
3: Abraçades contínues,
2: llàgrimes...
3: Que dona explicacions també l'àrbitre. No sé si ho veus, Biel, a la banqueta.
4: No, no, no, no, Òscar Cano, sí, tu estàs... Hi ha molta gent, des de dalt ho podem veure una miqueta millor.
3: Sí, parla amb Òscar Cano.
4: Està rodejat de,
2: sí,
4: de gent.
2: Hi ha molta gent aquí
4: i
2: ara.
4: I estava parlant amb Òscar Cano i ara doncs està dient l'àrbitre a tots els jugadors que s'han de retirar.
2: Ara ho veig, sí, ara ho veig. Ferran Costa també està parlant ara mateix amb algú, del Zamora, crec.
3: I que tothom aguanti ara les seves localitats, perquè si no, no acabarem mai.
2: A veure... Doncs es retiren els jugadors? O només els suplents?
4: No, tots. És el protocol d'invasió de camp, sí, sí, o de quan tires un objecte, que estàs de retirar 5 minuts per megafonia es dona.
3: Mare
4: a la instrucció de que no saltin, no tirin objectes, no facin invasió de camp, bla, bla, bla. I després d'aquests 5 minuts, que en teoria això ha servit perquè es calmi la gent, puguin tornar a sortir els jugadors i es pugui reprendre el dia.
3: I és probable, sí, sí, que el Sabadell tingui una multa, rebi una multa.
6: Sí, sí.
2: Se'n van els jugadors pel túnel de vestidors.
3: Bé, a tot això, mira, ja que tinc el Sergi Andreu aquí preparat, sí, i que de seguida parlem també, si tenim temps, Sergi, del Mundial, veig que s'acaba el partit dels Estats Units contra Austràlia.
5: Sí, ha acabat guanyant 2-0 l'equip de Pochettino, un altre equip classificat pels 16ens de final. Si aquesta matinada la aconseguia la classificació a Mèxic, ara un altre anfitrió, en aquest cas Estats Units, s'ha imposat per 2-0 a Austràlia, lidera el seu grup, el grup d'en 6 punts, els Estats Units, que jugaran els 16ens de final del Mundial.
3: Molt bé. Biel, a la teva posició, explica'ns què veus.
2: No, doncs ja veig que els jugadors han pràcticament marxat tots cap al túnel de vestidors, també ho fa el cos tècnic del Sabadell i del Zamora, veig encara alguns que no sé si no es retiren o no han entès que han de marxar, però vaja, el terreny de joc és buit absolutament. Els stewards continuen, molts d'ells situats en el córner on hi ha els aficionats del Zamora, i veurem si un cop s'hagin retirat els jugadors tornen a sortir el terreny de joc, es poden disputar aquests 2 minuts.
4: Ara, en principi han de passar uns 5 minuts aproximadament.
2: Mare meva.
3: Bé, a veure, Sergi Andreu, no sé si tenim publicitat pendent.
5: Doncs,
3: ho dic perquè podríem aprofitar.
5: Doncs si voleu aprofitar, Salva, sí? tenim el tècnic que és el Salva,
3: sí, sí,
5: Pou,
3: sí, cap problema,
5: ens ho dirà. Si tenim publicitat pendent, diu el Clopés.
3: No, ho digueu, aprofitem, i així d'aquesta manera anem avançant.
5: Doncs mira, si sí? voleu podem aturar-nos
3: un parell
5: de minuts. Vinga, va, fem una pausa i tornem de seguida.
7: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
8: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
9: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
9: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
10: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
13: Tot fa la mateixa olor de sempre.
14: Cinema.
15: Estem en una situació crítica.
14: Sèries.
16: This is the most dangerous period I've ever seen.
14: Documentals, plataformes.
17: Vinga, va, selfie i marxem.
14: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
18: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
19: Memoritzeu la cara del nostre home.
14: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
18: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
20: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí. la final del Sabadell.
21: El Sabadell sap que si guanya és equip de segon.
20: A un partit de l'ascens. Tot gira amb David Clopés.
0: I quan passen 9 minuts de les 11 de la nit, tornen els protagonistes a la gespa, tot a punt per rematar un partit el dia que el Sabadell pujarà a segona divisió. Francesc Ripoll, en directe.
1: Minut 18 ja de l'afegit, ha vist targeta groga a Quadri per treure la samarreta després del gol. La millor groga de la seva vida, segurament. I només falta comptar minuts o segons perquè el Sabadell sigui equip de segona divisió.
2: Haurem d'estar atents a l'acte del partit, perquè es deia per megafonia que per aquesta invasió de camp hi ha risc que alguns partits s'hagin de jugar a porta tancada. Això seria ja la temporada vinent.
1: Doncs ara xiula l'àrbitre i, òbviament, tot el Zamora anirà a l'atac, la penjarà Fermín. Ara el Sabadell només necessita que passin el temps i que el Zamora... Mira, és que, de fet, si em fes el Zamora tampoc passaria res.
0: Amb 2 minuts n'hi haurà prou.
1: Carlos Ramos.
4: Hi ha hagut un bar, també. Jo crec que anirà 3 ben bé,
0: Com a molt 3.
4: Com si em vol posar 4, nano. Si vols disfrutar una estoneta més, et deixo.
1: Mira, Xavi. Arribarà el quart. Xavi. Gol! El quart al Sabadell! Que arrodoneix aquest partidàs contra el Zamora. Fa el quart Xavi Moreno. Ja ho havia celebrat tothom, però el Sabadell serà de segona divisió.
2: Celebració ara molt més continguda, tant dels jugadors del Sabadell, que ho celebren, això sí, però no ha saltat tota la banqueta com abans, i també de l'afició. Aquesta vegada no ha saltat ningú.
0: El Sabadell no en té prou. El quart, arriba el quart del Sabadell en una nit rodona. Avui serà nit llarga a Sabadell, Fité.
4: Sí, jo crec que l'àrbitre també hauria de ser una mica llest, no cal afegir res més. És a dir, ja pot senyalar la fi del partit, que ha fet història una vegada més. Torna allà on es mereix, on ha estat cada dècada des que es va fundar el club al futbol professional, i per tant havia de tornar-hi també en aquests anys del 2020. I tornarà i ho farà per la porta gran, amb un projecte meravellós i amb una afició entregadíssima, i amb una ciutat també amb comunió absoluta amb aquest club i amb aquest equip.
1: Doncs es posarà un altre cop la pilota en joc, xiula l'àrbitre, ja podria ser al final. Ara sí! Final del partit! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional. Torna d'on no hauria d'haver marxat mai. El Sabadell col·legi el Zamora. Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió.
2: I esclata la bogeria aquí a la nova Creu Alta. Novament la gent entra al camp, ara sí, per celebrar aquesta victòria, aquest 4-0, aquest ascens, aquest retorn al futbol professional. El terreny de joc és ple d'aficionats i, a més, ara estan llançant petards, tal com a l'inici del partit, però aquesta vegada encara amb molta més espectacularitat.
4: I per fi hem pujat a casa, que feia molts anys que no podíem celebrar-ho així. A casa, a la nova Creu Alta, vam pujar a Eibar, vam pujar a Marbella, vam pujar a Múrcia, però avui tocava també celebrar-ho a casa, i és un plaer veure aquest camp que em recorda l'any 85, jo hi era, temporada 85-86, quan vam pujar a primera.
2: I ara mateix el públic està aixecant Ferran Costa amb braços, enmig del terreny de joc, el tècnic del Sabadell, mantejat, juntament amb alguns dels seus jugadors. Aquesta és la bogeria que hi ha ara mateix aquí enmig del terreny de joc.
0: Quina emoció, quina imatge, quina manera més bonica de tancar aquest dia, aquest 19 de juny del 2026, aquest divendres en què el Sabadell torna al futbol professional 5 anys després, d'on segurament no hauria d'haver-hi marxat mai, perquè el Sabadell és un dels grans, un dels històrics del futbol català. No hem d'oblidar que ha jugat 14 temporades a la primera divisió, i aquesta imatge, la nova Creu Alta, ara ho deia el Fit, feia temps que no s'aconseguia un ascens a casa. Aquesta és la imatge que esperàvem, la imatge de l'afició de la ciutat de Sabadell celebrant un ascens. El futbol català tindrà l'any que ve 2 equips a la primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 2 equips més al futbol professional, a la segona divisió. El Girona va baixar, però no estarà sol. L'acompanyarà el Sabadell. Tindrem tant a la nova Creu Alta com a Girona duel català a la segona divisió. Fite, ja ho tenim, ja és aquí la segona divisió.
4: Sí, senyor. És meravellós que l'any passat estaves al Pou a la segona federació i a vegades val la pena donar un pas enrere per poder-ne fer dos endavant. La gent que baixa, com el Girona, per exemple, no? Que no és de desgràcia, és a vegades un pas enrere per poder reconstruir, tornar a agafar empenta, i el Sabadell ho ha tornat a fer i un altre cop torna a estar al futbol professional.
0: Molt bé, tancarem i ja donem pas al Sergi Andreu. Ets per aquí, Sergi?
5: Sí, sóc aquí, David.
0: De la mitjanit d'avui, edició de butxaca, sí, ja em perdonaràs, no. L'àrbitre en té la culpa, eh?
5: No, escolta, l'ocasió s'ho mereix i, per tant, des d'ara i fins a les 12, anirem explicant coses del Mundial, evidentment, amb l'antena oberta a la nova Creu Alta.
0: Això mateix, amb el Biel Cadilla, que ja està fent guàrdia, si és que és capaç de trobar algun jugador del Sabadell, que li serà complicat, amb la munió de gent que hi ha ara mateix a la gespa de la nova Creu Alta. Gràcies al Francesc Ripoll, gràcies al Carles Fitel, José Antonio Muñoz, que ens ha fet l'assistència tècnica, i també l'enhorabona per ell, com a bon seguidor de la Quina Que És, i deixem el Biel Cadilla treballar a la zona de vestidors. Si et sembla, Sergi, per aquells nostàlgics i que els agradi recordar el que ha passat avui, que déu-n'hi-do les coses que han passat, resum res amb dos minuts d'aquest partidàs, d'aquesta final que avui ha guanyat el Sabadell. Gràcies, Sergi, també.
4: Fins ara.
0: I gràcies també a la Unió de la Fuente i al Marçal Turo i a la gent del control central. El Sabadell torna al futbol professional. Ara venim al Club de la Mitjanit.
3: Ja som aquí. Hem tornat.
1: Ataca el Sabadell, ataca Joel Prigo, pot provar el xut Joel Fermín. La treu amb els punys, el primer xut a porteria, la pilota encara és viva, la penjarà dins l'àrea el Sabadell, la refusa la defensa del Zamora amb el cap. Tot el Zamora dins l'àrea, la central Estals, el cop de cap fora. El cop de cap d'Urri, marxa per sobre del travesser. Segona rematada del Sabadell. Pica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada, Joel! Pinto, Sabadell 1, Zamora 0. López Pinto des de la frontal i torna López Pinto, la treu ara la defensa del Zamora, la treu Miqui Codina, el xut també anava a porteria. Javi López Pinto entra dins l'àrea. Sí, Javi, corna! Xavi Moreno ha recuperat una pilota i ara encara Ton Ripoll intentarà fer el xut fora! Ai, si entra aquesta. Si entra aquesta de Ton Ripoll, el xut amb l'esquerra amb moltíssima mala bava. Encara no serà abans. Compte, la rematada del pal! Gol! Eneco! Gol del Sabadell! El 88! De la manera més èpica possible! Un gol que pot valdre un ascens. Marca el Sabadell al segon. Sabadell 2, Zamora 0. La mateixa el Sabadell. És d'equip de segona.
0: Quadri, bé!
1: Recupera la pilota, Quadri! Gol! Ara sí! El Sabadell serà la segona. Fa el tercer el Sabadell. No s'ha acabat el partit, però com si ho hagués fet, invasió de camp.
2: Doncs alerta, perquè la gent entra al camp, eh?
1: El Sabadell serà la segona. Arribarà el quart, Xavi! Gol! El quart el Sabadell! Que arrodoneix aquest partidàs contra el Zamora. Fa el quart Xavi Moreno. Ja ho havia celebrat tothom, però el Sabadell serà de segona divisió. Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona. El Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional. Torna d'on no hauria d'haver marxat mai. El Sabadell col·legi el Zamora. Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió.
3: El Sabadell és de segona divisió.

0: Bona nit, són les 11 i 20. Som al club i el tindrem obert fins a les 12 avui, com us podeu imaginar, un club de butxaca, un club escurçat, però l'ocasió val la pena. El Sabadell és la nit del Sabadell, la nit somiada. Els arlequinats tornen a segona divisió després d'haver-se imposat al Zamora 4-0 en un tram final molt boig de partit a la nova Creu Alta. Encara hi tenim allà el Biel Cadilla pendent de reaccions. Fins a les 12 anirem sentint els protagonistes d'aquest ascens del Sabadell. Però, com sabeu, aquests dies, des de fa ja una setmana, nosaltres tenim obert el club cada nit des de les 11 fins a les 12 per recollir tot el que passa al Mundial. I el tenim obert, com sempre, amb el Ricard Torquemada. Ricard, què tal, com estàs?
1: Bé, Sergi.
0: També tenim la Sònia Gelmà. Sònia...
2: Hola, bona nit.
0: Avui ja ens permetreu, Ricard, Sònia, que tinguem, doncs, això, un ull i un peu a la nova Creu Alta i un altre amb el que ha anat passant al Mundial. Anirem comentant una miqueta de tot. D'entrada, no t'ho pregunto tu, Sònia, que estàs a molts quilòmetres de distància, però no sé si el Ricard tenia un ull en un televisor, Ricard, amb el Sabadell, i l'altre en els Estats Units, Austràlia.
1: Sí, una miqueta. El tenia un dispositiu amagat per consultar-ho, sobretot per veure què passava també amb el programa i què passava amb el Sabadell. Dues temporades per recuperar dues categories, no?
0: Sí.
1: Estem parlant d'una recuperació del que diríem que per naturalesa li toca al Centre Esport Sabadell, que és estar a segona divisió. Així hem crescut alguns des de petit amb la idea que el Sabadell era un equip de màxima categoria, i aquests dos esglaons els ha recuperat tan ràpid, i sobretot Ferran Costa, que crec que també són alguns ascensos...
0: Sí, trajectòria i progressió molt destacada, la de Ferran Costa.
1: Estem parlant d'un entrenador que cada cop que juga guanya, perquè ens entenguem.
0: Sí, sí.
1: I això no és fàcil, i a més un tècnic de casa, jove, i que ja fa anys que pinta molt bé.
0: Sònia, contenta, no?, per l'ascens al Sabadell. L'any que ve n'haurem d'estar molt pendents,
2: Sí, mira, de fet, l'any passat no teníem cap equip a segona. En un cas, no estem contents de tenir-lo, que és el Girona, però en un altre cas, sí, l'any vinent tindrem un Girona-Sabadell, un Sabadell-Girona i dos equips pels que parlar-ne a segona divisió.
0: Tenim el Biel Cadilla a la nova Creu Alta, no sé si a la gespa, no sé si als vestidors. Biel, ets per allà,
3: Sóc a la gespa encara, perquè, vaja, que està ple de gent aquí, encara celebrant-ho amb els jugadors, i mira, tinc aquí al costat a un dels protagonistes, a Bonaldo, un dels jugadors del Sabadell. Enhorabona.
4: Muchas gracias.
3: Quina bogeria, no?
4: Una locura, la verdad.
3: Una locura.
4: No tengo mucha voz, la verdad. Un partido muy difícil, claro. El resultado parece que 4-0 no fácil, pero muy difícil, la verdad. Pero no tengo mucha voz, pero solo agradecer a Dios, levantar la mano por todo lo que ha hecho en mi vida. Hace un año estaba a punto de operarme la rodilla y dejar el fútbol, y Dios ha hecho un cambio de locos en mi vida. En un año, dos ascensos. Solo tengo que levantar la mano y agradecer a él.
3: Estás emocionado, estás emocionado.
4: Muy emocionado. Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida, para mis hijos, para mis nietos.
3: Son moltes, moltes emocions en un partit que ha costado un poco, ¿no? El primer gol ha llegado más o menos pronto, pero luego hasta el segundo habéis sufrido.
4: Sí, es lo que te dice. Lo que te he dicho, que parece que el resultado ha sido fácil, pero la verdad que ha sido un partido muy difícil. El Zamora tiene muy buenos jugadores, experiencia, muy difícil, pero lo hemos hecho.
3: Ronaldo, enhorabuena, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
3: A celebrar.
0: Vinga, Biel, et deixem que recorris el camp, la gespa, i d'aquí una estona tornem. Fins ara. El dia 9 del Mundial ens ha deixat les primeres seleccions ja classificades pel 16 de final. Són dues de les anfitriones, el Mèxic d'Aguirre i l'Estats Units de Pochettino. Mira, deixeu-m'ho dir, dos exentrenadors de l'Espanyol. De fet, un va ratllar l'altre. Aquesta nit s'ha jugat a Seattle, l'Estats Units 2, Austràlia 0, i això fa que el grup quedi amb Estats Units liderant amb 6 punts, Austràlia segon amb 3, Turquia i Paraguai amb 0 han de jugar aquesta propera matinada. De fet, ara a les 12 ha de començar el Marroc-Escòcia, 2:45 de la matinada, el Brasil-Haití i a les 5 el Turquia-Paraguai, que és el partit que completarà aquesta segona jornada del grup D. Ricard, has pogut veure aquest Estats Units-Austràlia d'aquest 2-0, què t'ha semblat? Què en destacaries?
1: Doncs mira, diria que un partit bastant pesat de veure. Han passat poques coses, no? La primera part, els Estats Units ha tornat a tenir una tramuntanada, no tan potent com la del primer dia contra el Paraguai. L'Austràlia, que havia ensenyat molt bona cara, va competir molt bé contra Turquia, va guanyar aquell partit, doncs no ha pogut sostenir, diríem, el ritme dels nord-americans, i a partir del 2-0 que ha arribat a punt del descans de segona part, Estats Units s'ha dedicat a especular, a tancar una miqueta el resultat, a deixar que Austràlia proposés. A Austràlia li agrada molt més reaccionar i la selecció australiana s'ha quedat molt curta per entrar en el partit. Buscava un gol, però no ha pogut. Els Estats Units que continuen la línia, no amb l'exhibició del primer partit, però sí amb l'element comú d'haver resolt els dos partits de la primera part, i per tant haver-se plantejat la segona part d'una altra manera.
0: I curiosament haver-se vist afavorit per un gol en pròpia porta tant en un partit com en l'altre.
1: Sí, és veritat.
0: Una curiositat, eh? Mira, d'això m'ha saludat també l'Ilia Sánchez, que el tenim, és col·laborador del programa, ja fa una pila d'anys que juga a la MLS. Ilia, què tal, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona tarda, bona nit.
0: Bona tarda per tu, que tens unes quantes hores menys. Ets a Austin, oi?
5: Sí, aquí a Austin, a Texas.
0: Què t'ha semblat la teva selecció, si m'ho permets dir així?
5: Sí, no vas malament, eh? No t'equivoques en dir la meva selecció. Bé, ha sigut un partit, com deia el Ricard, han començat molt bé, molt forts, i després s'han convertit en un tràmit, perquè ja el que ens interessava era passar a la següent ronda o en aquestes eliminatòries de setzens, i ho han aconseguit. Jo crec que és una selecció que estem veient que és molt equilibrada, que el seleccionador, el Pochettino, els coneix molt i molt bé i els ha preparat com ha volgut durant 2 anys perquè ara puguin treure els resultats amb aquestes actuacions sòlides.
0: Després ja tenim aquestes dues classificades, ho he dit bé, Ricard, Ilia, Mèxic i Estats Units. De fet, les tres anfitriones han jugat ja les tres els dos partits de la fase de grups. És una pregunta recurrent que hem anat fent aquests últims dies, però ara ja la podem fer més completa, si voleu. Quina de les tres us ha convençut més, Ricard, de les tres anfitriones?
1: Jo no em baixo de la idea dels Estats Units. Tinc la sensació que Canadà venen de més al darrere, és a dir, venen de més enrere, estan agafant impuls. És una selecció que m'han proposat bones sensacions, amb molt d'entusiasme. Jesse March és un entrenador de la factoria Red Bull que li agrada el ritme, la intensitat, la verticalitat, i és un equip que és agradable de veure, però no té tots els registres que tenen els Estats Units. Com deia Lili, la veig molt estable, molt conscient de què vol, de què juga, amb migcampistes que estan donant la millor cara, McKennie, Tillman, jugadors que estan dominant el partit. És a dir, els Estats Units no només han guanyat el partit, sinó que els han gestionat com han volgut, des de la possessió a les fases que li ha interessat, i en aquesta segona part més des de la gestió dels minuts, obligant a Austràlia a un escenari que no és desagradable per la selecció de Popovich. Jo crec que els Estats Units és la que veig més forta. A Mèxic compta, però sense fer gaire soroll, també s'ha plantat amb dues victòries en dos partits, però jo crec que és una selecció que no té tant el llistó, no el té tan amunt, no sé com dir-ho. Tinc la sensació que Aguirre sap aprofitar el que té, però jo no li veig el sostre que li veig als Estats Units.
0: No seria la millor generació de mexicana, dels últims anys. No hi ha grans estrelles, tampoc no acaba d'enamorar, com bé dius, Ricard. Lília, com ho veu, tot plegat?
5: Jugar a casa s'està demostrant que és un avantatge considerable. I en aquest cas, Estats Units, a part de tenir millors jugadors que Mèxic i que Canadà, i de ser un equip per mi amb més possibilitats a l'hora de variar sistemes i de plantejar partits. Sí que és cert que també hi ha més partits que es juguen als Estats Units, el seguiment està siguent brutal, i crec que tot això porta a que l'equip es trobi molt còmode i molt motivat de cara als partits, i ho està demostrant, sobretot a les primeres parts, com dèieu, que són estan resolent aquests partits.
0: Mira, deixeu-me incorporar al club el nostre també col·laborador habitual, senyals horaris a 12:45. És l'Àlex Dalmas. Àlex, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona nit, Sergi.
0: L'Àlex ve de ressaca. Clar, l'Àlex no ha vist el partit d'Estats Units-Austràlia perquè, entre altres coses, vaja, menys que no em sorprenguis, estaves a Sport 3 amb el Sabadell.
6: No et sorprenc, no. Vinc d'un 4-0 i d'un ascens. Per sort, per Catalunya, tindrà un altre equip a la Lliga i Hypermotion l'any que ve, amb l'ascens del Sabadell, que ha fet un partidàs avui.
0: És en Ferraro ara preguntar-te pel Mundial, Àlex. No sé si t'estimaries més que et preguntés pel Sabadell, eh?
6: No, no, per qualsevol cosa. El Mundial també ja saps que l'estem vivint molt, molt de prop. Us escoltava ara parlant tant el Ricard com a l'Ili dels Estats Units. És una de les seleccions que millors sensacions han deixat, tot i que a mi aquests dies al club ja ho he expressat, a mi el Canadà segurament no té tant potencial, però de les anfitriones crec que també és una selecció que m'ha deixat molt bones coses.
0: És una selecció un punt desacomplexada, no, Canadà? És a dir, que tinc la sensació, no sé, Ricard, com ho veieu, Willy, que no se'ls nota gaire la pressió de jugar a casa, de ser una de les anfitriones, o no, o vaig equivocat?
1: Home, jo crec que estan desprenent il·lusió i té un entrenador que havia estat molts anys a Red Bull, però quan dic Red Bull vol dir que crec que va estar a New York, va estar a Salzburg i va estar a Leipzig, és a dir, va fer tot el recorregut i és un tècnic, per tant, amb una trajectòria europea, que ara ha fet aquest pas cap a ser seleccionador del Canadà pel Mundial, i és, té molt clar el que vol, i jo crec que ha trobat jugadors al Canadà que li responen això, no? És un equip molt elèctric, molt intens, que probablement no té la qualitat tècnica que hauria de tenir el mig camp per domar el partit, per canviar-li el ritme, però que d'entrada no és fàcil sostenir-lo, pressiona a dalt, probablement dels equips que està pressionant amb més continuïtat a dalt, per tant recupera pilotes a prop, té davanters que es mouen molt bé en aquesta mena d'idea d'arribades per les bandes, de presència a l'àrea, de rematada. Jo tinc és una gran animadora del Mundial. Mm-hmm. El que tinc dubte és que tingui gaire recorregut quan arribi un examen important.
0: Sònia, que no t'ho he preguntat a tu, de les tres anfitriones que han estat protagonistes aquestes últimes hores, a tu quina de les tres t'agrada més?
2: Doncs mira, quan ens ho va preguntar el Campos quina de les tres arribaria més lluny, jo vaig dir Mèxic. I t'haig de dir que a mi als Estats Units m'han canviat l'opinió perquè m'ha generat molt bona sensació, sobretot en el primer dia, avui potser més una mica la primera part, però avui no jugava amb Pulisic, que és la seva gran estrella. També crec que depèn bastant d'això, que el pugui recuperar o no, però a mi m'ha generat molt bones sensacions i m'he anat al bàndol del Ricard. En la tria de les tres, crec que Estats Units és probablement la que arribarà més.
0: Mira, me'n torno de seguida a la nova Creu Alta, però abans us faig una pregunta ràpida a tots tres. De les tres anfitriones, qui creieu que arribarà més lluny i fins a quina ronda de les tres? Per exemple, comencem amb tu, Ilia.
5: Perdoneu, primer també vull afegir que s'ha de tenir en compte que avui jugaven a Seattle, que no és una ciutat en la que faci moltíssima calor, però estaven jugant a les 2 del migdia, perdó, per ells a les 12 del migdia, i han acabat el partit a les 2 del migdia. Per tant, és un estadi també de futbol americà de gest artificial. Sí que és cert que els Seattle Sounders juguen allà com a locals, però normalment és artificial. I que hi ha una gespa natural sobreplantada a sobre d'aquesta artificial. No és fàcil. Tots aquests condicionants i les variables són els factors aquests són difícils de controlar per tal de fer un partit complet, però estan assolint els resultats i això al final és el que compta, sobretot en un Mundial.
0: Vinga, faig un...
5: Jo crec...
0: Digues.
5: Sí, digue'm. No, volia respondre't a la pregunta. Sí. Jo crec que la selecció que arribarà més lluny de les tres anfitriones serà als Estats Units, i jo espero que arribin a la final.
0: Ostres, molt agosarat, no?
5: És un desig més que un, potser una aposta, però té de les dues. Que arribin a la final, que arribin amb Espanya, i tots contents.
0: Molt bé. A veure, Ricard.
1: Encara no m'he mirat els quadres i, per tant, estic esperant que avanci una mica el Mundial per poder-me mirar els quadres i, per tant, és difícil saber quines eliminatòries tindrà. Però jo també crec que la més preparada és als Estats Units, tot i que ara és difícil perquè no sabré la ruta. Però jo la deixaria als quarts de final. Jo crec que seria un gran campionat.
0: Àlex?
6: Mira, jo vaig dir a la pregunta que ens va fer el Xavi Campos, vaig dir Canadà, em mantinc amb Canadà, tot i que és veritat que Estats Units està deixant molt bones sensacions, mantinc Canadà i et diré vuitens.
0: I Sònia?
2: Sí, ho comentàvem abans, jo crec que Estats Units, i també diré vuitens, però em passa una mica com el Ricard, que just ara estava pensant, però és que és molt d'hora encara per veure quin camí tindrà. I en funció del camí, i del, tant d'ella com de Mèxic, podríem veure quina de les dues arriba més lluny.
0: Molt bé. El que ja té el camí definit és el Sabadell, que, com sabeu, ha guanyat 4-0 el Zamora, és a segona divisió, és nou equip de segona, i tenim el Biel Cadilla a la gespa de la nova Creu Alta amb protagonista, Biel.
3: És que continua la celebració aquí enmig de la gespa de la nova Creu Alta. Mira, un dels protagonistes, Kaiser, bona nit, enhorabona.
7: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias.
3: Emocionat també, no?
7: Sí, la verdad que es un día increíble. Este 19 de junio va a quedar grabado el resto de mi vida. Y muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
3: ¿Y cómo estás? ¿Te has hagut de retirar la mitja part amb alguna molestia?
7: Sí, llevo arrastrando una molestia ya mucho tiempo. Ahora cuando acabemos me tendré que operar. Y nada, quedarme con el esfuerzo, el sacrificio por estar y por haber dado la última gota de sudor hasta el final.
3: O sigui que heu estat forçant, no?, fins a l'últim moment per aconseguir aquest ascens.
7: Sí, al final hemos, como bien dicen, corazón, sudor y lágrimas, pues eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y al final, pues bueno, pues hoy ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
3: I ara aquí esteu celebrant-ho amb tota aquesta gentada que hi ha aquí enmig de la nova Creu Alta. Ara sereu jugadors de segona divisió, aquesta proximitat amb l'afició en aquestes categories ja no sé si és tan habitual, no?
7: Bueno, al final la afición de este club es muy cercana, muy amable, muy, muy buena, se han portado increíblemente bien con todos nosotros desde que empezó la temporada y al final se merecen ellos más que nadie el poder volver a disfrutar del club en segunda división, porque la última vez ascendieron fuera de casa, luego estuvo el COVID y no pudieron disfrutar de la temporada, y creo que para todos ellos es muy bonito y importante que puedan disfrutar, que lo pasen bien y nada, decirles que estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo.
3: Gracias, Kaiser, a celebrar-ho i a recuperar-te de la lesió.
7: Gracias.
3: Gràcies. Kaiser, emocionat també, com senties, la veu mig trencada.
0: Sí, ja ho veig.
3: És que aquí, vaja, és una bogeria.
0: Hi ha molta gent a la gespa encara, entenc.
3: Molta, no se'n volen anar, no sé si... Vaja, suposo que en algun moment donat els faran fora, però ara mateix això...
0: Si pesquessis a Ferran Costa, Biel...
3: Anem a buscar-lo.
0: A veure si tenim ocasió de... Si pots parlar amb ell, vaja. Encara que siguin dos minuts. Vinga, va, fins ara.
3: Fins ara.
0: Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem hem de parlar amb la Sònia, de l'Amin, de les 48 hores que falten pel segon partit de la selecció espanyola.
8: El Club de la Mitjanit. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
9: 44.557 44557 sèrie 116.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat. El Club de la Mitjanit.
0: MG, Vinga, va, Sònia, va, una mica de cara barraca. Avui, protagonista, Lamine Yamal, també Cubarsí. Faltant 48 hores pel partit d'Espanya diumenge, contra diumenge a la tarda, contra l'Aràbia Saudita, eh?
2: I la gran pregunta és si Lamine Yamal serà titular. No ha respost respecte a això en aquesta entrevista que ha fet amb els nostres companys de Televisió Espanyola, però el que sí que té molt clar Lamine Yamal és que, per una banda, van les seves ganes de jugar, que en té moltes, i per una altra, la temeritat que seria, per exemple, jugar un partit sencer.
10: No, creo que muy pronto es necesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
2: Els minuts que l'entrenador vulgui, aquí el dubte és si en juga 45, pel que ha dit Luis de la Fuente les últimes hores, apareixerà la segona part i jugarà tota la segona part. Si el veuen per jugar més de 45, és a dir, un 60, aleshores serà titular, i em temo que demà ho sabrem, perquè Luis de la Fuente ha de parlar 24 hores del partit, però fa pinta que pot ser titular. I també un altre document de Lamine Yamal bastant interessant, respecte al fet que golejadors com Mbappé, com Kane, com Haaland, com Messi, ja han comparegut en aquest Mundial, i ell, en conseqüència de les molèsties físiques, no va poder jugar tot el partit i no ha marcat.
10: O sea, mi obsesión no es estar en la habitación, ha metido Mbappé, yo también quiero meter un gol, ha metido Messi, yo también quiero... No, me da igual. O sea, primero porque me sacan 10 años todos, y lo segundo porque mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, quiero ganar, y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco.
0: Dormen a Atlanta ja, no, avui, Sònia?
2: Sí, aquesta tarda viatgen cap a Atlanta, que està a 2 hores per carretera, sí. No agafen ni avió, i avui ja dormen a Atlanta, demà fan l'últim entrenament en un estadi proper a l'estadi del partit, al vespre la roda de premsa de Luis de la Fuente, el partit és diumenge a les 6 de la tarda.
0: A veure, us pregunto a tots, amb resposta breu, creieu que... És clar, es poden ser dues preguntes. Comencem per tu, Sònia, si vols. Tu creus que Lamine serà titular, i si creus que ho hauria de ser?
2: Jo crec que serà titular i crec que no ho hauria de ser perquè ho és per l'urgència d'haver empatat el primer partit. És a dir, el pla era el primer partit 20 minuts que va jugar, el segon potser una part, i ja el tercer partit ser titular. I em sembla que acceleraran una mica els passos.
0: Ricard?
1: Si ho diu la Sònia, que serà titular o que apunta titular, doncs no, ella en sap més. Jo no entenc que sigui titular, és a dir, no sé. O sigui, per mi que la Lamine Yamal sigui titular al segon partit, com diu la Sònia, és un símptoma de començar a anar remolc i amb certa urgència. O sigui, perquè el partit està més tou a la segona part, ja està més erosionat, per tant ell no té una exigència física tan alta i són els minuts on es decidirà el resultat. Aleshores, aparèixer des de l'inici per haver d'abandonar el partit i quedar-te els minuts més transcendents sense la minya mal, a mi em sembla com ganes d'haver de resoldre el partit, no? És a dir, un punt d'autopressió de dir, això ho hem de pelar ràpid, que va passant el temps i aquest de cop de volta marxa a la banqueta, perquè el primer partit encara tenies la carta a la minya mal. Això és com ho veig.
0: Clar, Àlex, és que no té gaire marge la selecció espanyola de guanyar sí o sí, perquè, vaja, tot el que no sigui això seria complicar-se una mica la vida, no?
6: Sí, se la complicaria, tot i que aquest Mundial ja sabem que doncs, et dona un palet més, no?, de xarxa de seguretat. Per mi no hauria de ser titular, jo aquí coincideixo amb tots tres, però també, com la Sònia, penso que el posarà d'inici, perquè el context de partit serà molt semblant al que va tenir davant de Cap Verd, perquè a Espanya li va faltar recursos col·lectius i individuals per atacar millor, i perquè, tot i que ho hauria de fer d'una altra forma, jo crec que Luis de la Fuente tirarà per buscar el desequilibri de la ment.
0: Ilia, vols dir la teva?
2: Deixa'm dir que a les últimes hores Luis de la Fuente ha fet una reflexió molt semblant a la que, per exemple, li sentíem ara al Torquemada. Ell diu que, evidentment, si només pot jugar una part, prefereix que jugui la segona perquè és el moment decisiu del partit i els jugadors rivals estan més desgastats. Però també tinc la sensació que té molta pressió per part del jugador i per part de l'entorn per fer-lo jugar els màxims i no és possible, si pot ser que el vegin ja per 60 minuts.
0: Ilia?
11: El que ell digui, juntament amb l'opinió dels doctors, si ell es creu que està al 100% i que pot jugar, doncs ha de jugar. És a dir, si ell estigués al 100% jugaria, oi? Doncs segons el, com es trobi i el que els doctors recomanin, doncs que ho faci. I si no ho és, si no surt de titular, fer-li entendre, com deia la Sònia, no? Que quan surti, a la segona part, ha de decidir el partit.
0: Mira, em fa molta il·lusió saludar a aquesta hora el Ramon Planes. El Ramon Planes, que com sabeu va ser director esportiu de l'Espanyol, secretari tècnic del Barça, ara és director esportiu de l'Al Ittihad, de l'Aràbia Saudita. I per tant coneix molt bé el futbol que es juga en aquell país, el país, la selecció que s'enfrontarà a Espanya diumenge a la tarda. Ramon, bona nit.
12: Bona nit.
0: On pares? Ets a casa, a Lleida, al Mundial, a l'Aràbia Saudita?
12: Doncs sóc a la Terra Ferma i demà vaig cap a Mèxic per seguir el Mundial en directe.
0: Molt bé. El Ramon és el director esportiu de l'Al Ittihad des de fa ja gairebé 3 anys, oi, Ramon?
12: Sí, portem 3 temporades a l'Ittihad, sí, amb una molt, molt bona experiència.
0: I abans havies passat per la Secretaria Tècnica del Barça, la Direcció Esportiva de l'Espanyol i molts altres clubs. Tu que coneixes, Ramon, el futbol d'allà, no? Una mica per saber, quina Aràbia, quina selecció es trobarà a Espanya diumenge?
12: Doncs es trobarà una selecció que competirà bé, perquè Aràbia és el país de l'Orient Mitjà amb més tradició futbolística. És el país que més vegades ha acudit a un campionat del món i hi ha moltíssima afició al futbol, moltíssima afició al futbol. És un país que el futbol és l'esport rei i, evidentment, aquesta tradició fa que ells se prenguin el Mundial com una cosa realment important, com va passar fa 4 anys, on va guanyar Argentina. I, bueno, el seu inici de Mundial ha sigut bo davant d'Uruguai, més o menys amb les característiques que jo esperava, no? Perquè crec que la federació va ser molt valenta canviant el seleccionador a pràcticament un mes i mig de començar el Mundial, i aquest nou seleccionador, que és un entrenador grec que coneix molt, molt, molt el futbol saudí, que ha entrenat a molts equips a Aràbia Saudí, doncs crec que li traurà molt rendiment al jugador, no? Al jugador saudí. És un entrenador molt tàctic i serà un partit amb un guió bastant similar al de Cabo Verde, per mi.
0: Mira, t'anava a demanar, si visualitzes una selecció que es tanqui, que cedeixi el domini a la selecció espanyola i això també compliqui una mica la vida a la selecció de Luis de la Fuente, com ja va passar en la primera jornada.
12: Sí, prevec un guió molt similar. Potser, a diferència de Cabo Verde, et diria que Aràbia Saudí té més potencial ofensiu, per tant, encara que, evidentment, tot el domini i les ocasions poden ser d'Espanya, Espanya té que estar també molt atenta perquè és un equip que intentarà fer mal, és un entrenador que treballa molt bé l'estratègia, i en la pilota parada s'ha d'estar molt atent, no? Crec que és un partit que marcarà molt el fet de poder obrir el partit l'abans possible.
0: Els que no tenim coneixement del futbol d'allà, segurament tenim, és una referència llunyana, ja em perdonaràs, Ramon, però clar, tenim aquella referència de Qatar en aquell partit contra l'Argentina i aquella cosa que ens va sorprendre a tots, no? No sé si en queda alguna cosa d'allò, si aquesta selecció és millor o pitjor que aquella de Qatar.
12: Bueno, és una selecció que és el final d'aquella generació. La gran part dels jugadors d'aquella selecció que va guanyar Argentina a l'últim Mundial segueix, i amb una barreja de jugadors joves saudis que seran una mica la base del Mundial que es celebrarà a l'Aràbia Saudita el 2034. Bueno, és una selecció amb més experiència i més habituada a jugar aquest tipus de competicions, per tant, un pèl més perillosa.
0: Són jugadors que majoritàriament juguen a l'Aràbia Saudita?
12: Sí, pràcticament tots, com sabeu, la Lliga d'Aràbia, bueno, ha pujat moltíssim el nivell amb tota l'arribada de tant jugador estranger, tant entrenadors, estat de màxim nivell i l'aposta econòmica que ha fet per aconseguir una lliga molt important i evidentment, el jugador saudit pues, amb la seva majoria decideix continuar al seu país. No? Hi ha un molt bon jugador que es diu Saúd, que juga a França, que està jugant abans a Itàlia, a la Roma, i ara a França, que és molt bon jugador, com a jugador important que juga fora del país. Aquest és un jugador bastant diferencial, un jugador molt perillós per banda. Penso que és el jugador que Espanya té que tindre una mica més d'atenció.
0: Com resumiries el que serien les grans armes i el punt feble o els punts febles d'aquesta selecció, el millor i el pitjor de l'Aràbia Saudita?
12: Bueno, jo crec que és un equip molt compacte, un entrenador que que tàcticament treballa molt de l'equip i, per tant, té un esperit col·lectiu molt bo. Crec que això els fa pues, que competeixin bé. És ordenat i saben gestionar els temps dels partits i això pues, farà que juguin una mica la necessitat d'Espanya. Mm-hmm. I com a punts febles, pues, home, evidentment, el fet de que molts dels seus jugadors a la Lliga, els jugadors més importants de la Lliga, els davanters, són estrangers, pues, fa que, bueno, que la part ofensiva sigui una miqueta, no? Els davanters, la línia que pateix més. No?
0: I a Espanya, com la veus, Ramon?
12: Bueno, Espanya la veig un equip amb molta qualitat, un equip, un grup de jugadors que crec que té una profunditat de banqueta important, però, evidentment, crec que bueno, és molt determinant el nivell individual que pugui donar Lamine, el nivell individual que pugui donar Pedri. Jo crec que són jugadors que marquen molt la diferència i dins que hi ha un molt bon

0: perquè pugui tindre un jugador de futbol. Aquest punt d'ambició i de descaro el demostraran. Segur que faran un bon partit i, evidentment, bueno, és un partit molt important i és important, crec que és molt important el poder guanyar i fer un bon partit per agafar més confiança, no?, a nivell anímic.
1: Uh-huh. I a banda d'Espanya, per tu, quina altra o quines altres seleccions són fermes candidates al títol?
0: Doncs bé, que França, forta, un equip amb molt poder físic, perquè té ofensivament, segurament per mi, la selecció més potent, ofensivament. I, bueno, i després pues, mai tens que menyspreuar pues, les seleccions, encara que no ha començat bé com Brasil, mateixa Argentina, que ha començat molt bé. Jo crec que Brasil i Argentina són favorits i a nivell europeu, a part de Espanya, diria que França és la candidata número 1 per mi. Uh-huh. I després, doncs, bueno, Anglaterra i Alemanya també tenen molt bones seleccions.
1: Molt bé. Ara que parlaves de Brasil, acabo ja sortint una mica del Mundial, però m'hi ha fet pensar que un dels grans noms de la selecció brasilera és el de Rafinha, el jugador del Barça, que sembla que podria anar a raure a la Lliga Saudita. No sé si en tens alguna notícia que puguis explicar.
0: Bueno, no estic seguint les notícies i, evidentment, internament, el nom de Rafinha és un nom molt ben valorat a la Lliga Saudí. La Lliga Saudí vol tindre bons jugadors, vol continuar amb aquest projecte de consolidar-se com les lligues importants al món. I ja l'any passat es va reconèixer molt el nom de Rafinha. Rafinha sí que és un jugador realment que té un perfil clar per anar, no?, a una lliga com la d'Aràbia. Uh-huh. I més amb a clubs importants com és el Hilal, clubs realment on tenen les expectatives per guanyar els campionats, que no em sorprèn que es pugui unir el nom de Rafinha amb la Lliga Saudí, no em sorprèn en absolut.
1: Molt bé, doncs és el Ramon Planes amb qui hem conversat una estona en aquest club de la mitjanit. Agraïts, Ramon, un plaer, com sempre. És el director esportiu de l'Al-Ittihad a l'Aràbia Saudita des de fa ja uns quants anys. Ramon, que vagi molt bé el viatge cap a Amèrica.
0: Moltes gràcies per aquesta estona amb vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé, adéu-siau. Vinga, va, salten 7 minuts per arribar a la mitjanit. Roger Bosà, bona nit.
2: Què tal, Sergi, bona nit.
1: 3 partits aquesta matinada. Vinga, va, a les 12. D'aquí a res, comença l'Escòcia-Marroc.
2: Del grup C, Escòcia lidera el grup amb 3 punts. El Marroc en té un després del valuós empat contra el Brasil. Per cert, a l'11 del Marroc i és a Unahi, es manté Unahi el jugador del Girona.
1: Molt bé, a 2:15, Brasil-Haití.
2: També d'aquest grup C, un partit molt desigual i una gran oportunitat per al Brasil per sumar la seva primera victòria, reconciliar-se també amb l'afició, enfilar el camí cap als Zens, Haití, que no té cap punt perquè va perdre contra Escòcia.
1: I a les 5 de la matinada, el Turquia-Paraguai.
2: Aquest partit del grup D, dues seleccions que es van estrenar amb derrota a la primera jornada, per tant, obligades a sumar per tenir opcions.
1: Ricard, Escòcia-Marroc, Brasil-Haití, entenc que el Turquia-Paraguai potser queda més relegat, però què és el que buscaràs o què és el que t'agradaria veure aquesta matinada?
3: Doncs em fa molta il·lusió poder tornar a veure amb el Marroc i continuar veient aquell joc alegre. Estan obligats a guanyar. Escòcia va començar amb victòria i veure que si Brasil fa algun pas endavant a nivell col·lectiu, Ancelotti troba alguna clau que millori, diríem que el funcionament d'un equip que va limitat de talent i que necessita un cop d'empenta des de la banqueta. La matinada és interessant, el partit del Marroc i el del Brasil, sobretot.
1: El del Marroc entenc que potser encara el veuràs, però el del Brasil sí. Demà al matí,
3: mira,
1: oi?
3: Avui saps què passa? Sí. Que és que avui tinc per temes familiars i haver d'anar a recollir fills a discoteca.
1: Ah, home!
4: I ja estem aquí?
3: Home, és que hi ha hagut nit de graduació.
1: Avui hi haurà nit intensa, Ricard.
3: Aleshores, doncs, em va bé, saps? Vull dir, avui és una nit que aprofitaré.
1: Molt bé, molt bé. Àlex, breument, Brasil es juga més la credibilitat que la classificació, que també? No sé si m'explico el que vull dir després de l'empat de la primera jornada.
5: Probablement, sí que sé per on vas. Òbviament no crec que tingui problemes per classificar per al format del Mundial, però sí en quant a credibilitat. Ens va deixar males sensacions, sobretot la primera part on jo vaig veure un Marroc molt dominadora i sobretot bastant allunyat del que és el Brasil sempre, no? Volem veure una... Tinc moltes ganes de veure jo aquest segon partit de Brasil. per veure si canvia alguna cosa, si Ancelotti mou peces, però sobretot si és una Brasil més propositiva en pilota, que vam veure ben poca cosa més enllà de la qualitat que pugui tenir Vinícius o l'atac dels espais de Rafinha.
1: Mira, deixeu-me, li volia preguntar a Lili a la

0: Però em demana pas des de la nova Creu Alta, el Biel Cadilla, que no sé si és amb el tècnic del Sabadell, Biel.
1: Sí, exacte, m'has demanat Ferran Costa, aquí el tinc, Ferran, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Et queda veu?
2: Sí, em queda veu, em queda veu.
1: No has parat en tot el partit, eh?
2: Bueno, s'intenta recolzar els jugadors, fer-los costat, sabem que portem una ciutat sencera darrere i el mínim que pots fer és buidar-te per intentar que surtin les coses bé.
1: Quina bogeria, què representa això pel Sabadell?
2: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
1: Seguiràs a segona?
2: Sí, sí, sí. No sé que em fotin fora.
1: No, segur que no.
2: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
1: Enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Ferran.
2: Gràcies.
1: I gràcies als protagonistes de la nit, sens dubte, Sergi.
0: I tant, i tant. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que, com sabeu, ha aconseguit l'ascens a segona divisió després de guanyar el Zamora 4-0 a la nova Creu Alta en una gran nit, en una gran festa de l'equip arlequinat. Gràcies, Biel, bona feina.
1: Bona nit, Sergi.
0: Adéu, bona nit.
3: El Club de la Mitjanit. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM. Petardos CM. 3x2. El segon a meitat de preu. 2x1 a partir de 65 anys. I més de 50 lots i packs estalvi. Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: punt d'arribar a les 12, se'ns acaba el temps avui. Us haig d'acomiadar tots plegats. Hem fet un club de butxaca, hem passat una mica per sobre del que ens ha semblat més interessant, però vaja, tenim dies i dies i dies per parlar del Mundial. Gràcies, Ricard, a gaudir d'aquesta intensa nit, sigui mundialista o discotequera.
1: Gràcies, Sergi.
0: Ens escoltem el diumenge, eh?
1: Molt bé.
0: Vinga, Sònia, aviam si la Mina és titular o no diumenge.
2: Vagi bé, fins demà, bona nit.
0: I Lie, també moltes gràcies per ser-hi un dia més.
3: A vosaltres, fins la propera, i enhorabona al Sabadell.
0: Molt bé, gràcies. I Àlex, a gaudir també de la celebració del Sabadell, de la qual també n'has format part. Només ens falta el teu a Europa, eh? A veure si l'any que ve tenim sort.
4: L'any vinent serà l'any. Un plaer, enhorabona Sabadell, i un plaer estar aquí. Sabadell.
0: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit. Avui, com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha seleccionat una de les cançons del Mundial d'aquest any. Echo, es diu. És una col·laboració musical de Daddy Yankee amb l'artista jamaicana Shin Si. No sé si l'he pronunciat bé, però vaja. És el tercer single oficial de l'àlbum del disc de la Copa del Món del 2026. Res, que ho deixem aquí. Bona nit, descanseu molt. Si és que no veieu aquest Marroc-Escòcia, que és a punt de començar, començarà a les 12, o bé el Brasil-Haití, que començarà a 2:15 de la matinada. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Adéu-siau, fins diumenge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Aquest divendres han sortit a l'àrea de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana, una operació sortida que enllaça amb la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions està a l'autopista AP7, al seu pas pel Vallès, en direcció a Girona, i també a diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral tarragoní. L'elevada mobilitat dels pròxims dies coincideix amb la previsió d'una onada de calor. El Servei Català de Trànsit alerta de la incidència que té en els ciclistes per risc d'insolació i també en els motoristes. Ramon Lamiel és el director.
2: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
1: Dimarts es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles a la C32 Sud, a la B23 i a l'AP7 fins a Martorell, també a la Pota Nord de Montgat. Els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Més notícies, Txell Garriga.
3: Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a 3:45 d'aquesta tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren en una zona de roques de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir-ne. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Robert Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: Aquest cap de setmana coincidirà també amb una onada de calor. S'esperen que les temperatures arribin als 40 graus a partir de diumenge i fins dimarts, dia de Revetlla. És per això que des del cos de bombers es demana molta precaució, especialment amb la pirotècnia i amb les fogueres.
3: Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc aquest divendres que no han reconegut públicament i l'aplicació del qual està plena d'incerteses. La notícia l'han anunciat als Estats Units hores després d'una escalada de violència que han causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i que ha fet ajornar sense data la represa de converses entre els Estats Units i l'Iran. Teheran exigeix incloure el Líban en el seu diàleg amb Washington. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha lluat públicament Benjamin Netanyahu després de l'allunyament entre els dos líders a causa dels atacs israelians al Líban.
5: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Com a mínim, una persona ha mort i diverses han quedat ferides a conseqüència del xoc de dos trens a prop de la ciutat de Bedford, al nord de Londres. Un dels trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat els dos convois. Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs de dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal, a la Costa Daurada i també a la de l'Ebre.
3: Pescadors com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp, estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no sap què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
1: I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. Han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López, Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
3: I a segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha pensat la cadena SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
1: Més futbol, al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada jornada del grup D, amb el resultat següent, Estats Units 2, Austràlia 0.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-0 al Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
1: I aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme, i de retruc és la primera líder.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
9: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
10: De fet, no sóc catalana.
9: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
10: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
9: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
10: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
7: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
13: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
14: Heu follat.
13: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
14: Tens tota la vida per davant.
13: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.

0: comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que torna a les sales de cinema Toy Story. La franquícia de Pixar arriba amb una cinquena entrega que posa sobre la taula un dels grans temes relacionats amb la infantesa dels últims anys. Les pantalles. Les pantalles, tant a casa com a l'escola, han estat un motiu de preocupació creixent en els últims anys. I la seva ràpida implementació és el punt de partida de la nova Toy Story, on les joguines veuen com els estris tecnològics entren a les cases i absorbeixen immediatament tota l'atenció de la canalla. I es converteixen, doncs, en els nous amics dels nens, ja que estem escoltant aquest You Got a Friend in Me, tema clàssic de la saga. Les joguines queden arraconades assumint que ja han passat a la història. La pel·lícula torna així emocions recurrents a la franquícia, com el fet de sentir-se rebutjat, i al mateix temps construeix un discurs contra les pantalles que no acaba d'apuntar als responsables de tot plegat i que es va rebaixant a mesura que avança la pel·lícula. Malgrat això, aconsegueix ser la millor de la saga des de Toy Story 3. Joan Pam i Esmarta Ferrer, esteu d'acord amb aquesta afirmació?
2: Sí, amb matisos, però sí.
3: No era difícil, però sí, estic d'acord.
1: No era difícil, però sí. Completament d'acord. Ara en parlarem, perquè ja sabeu que ens agrada començar sempre el programa amb la nostra estona de prescripció per ajudar-vos a triar entre totes les estrenes i que us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu el cap de setmana, tant pel que fa a les pel·lícules com pel que fa a les sèries. Primer anem amb les novetats de la cartellera i, per tant, entrem al món, ara empantallat, de Toy Story.
4: Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Oh, un altre cop l'extinció, no!
8: Toni, prou de pantalles per avui.
9: D'acord.
4: Vull parlar amb tu, aparell.
10: Sisplau, digue'm, Lili.
1: Com deies, la cinquena entrega de la saga de les joguines, que torna a tenir com a protagonista la Bonnie, la nena que va heretar les joguines al final de la tercera part. A la Bonnie li encanta jugar amb les joguines, però s'adona que al seu voltant els altres nens ja no juguen amb les joguines perquè estan abduïts, que em sembla que és la paraula exacta, per unes tauletes. Amb aquestes tauletes també es comuniquen constantment, així que la Bonnie queda fora de la conversa i se sent marginada. Això alerta les joguines, que tornen a fer de mirall de les preocupacions dels pares, com ha passat això sempre a Toy Story, i també alerta els pares de la Bonnie, que li compren una d'aquestes tauletes en un intent que es pugui integrar socialment.
3: Sí, per mi he de dir d'entrada que Toy Story és probablement de les sagues més importants de la meva formació cinèfila, i si la setmana passada el Manu deia que l'Spielberg era el motiu pel qual estava parlant ara aquí, a mi Toy Story realment em va... Tota la meva família, a més, ens va intentar unir, va intentar-ho com a saga, però realment és una pel·li que és dels meus pel·lícules preferides, especialment la 3, que em sembla com probablement que té un dels millors finals de la història del cinema, i anava bastant acollonit, perquè realment l'última pel·lícula, la quarta, m'havia semblat una pel·lícula que funcionava molt bé en quant a l'aventura, però que a nivell emocional no havia aconseguit com tocar-me, no? I aquesta cinquena part jo trobo que sí que aconsegueix aquesta punt emocional. A mi em feia molta por de dir que la pel·lícula fos com una mica una lliçó, una espècie de discurs molt conservador sobre que els nens estan enganxats a les tablets, i trobo que la pel·lícula aconsegueix no ser això, perquè primer que la tablet, no sé vosaltres, però a mi em va fer molta ràbia. Aconsegueix generar aquesta ràbia com aquesta espècie de dolenta. Em va semblar molt brillant la idea de que
1: La Lili,
3: exacte. La pròpia tablet, la Lili, es fa auto-scroll i es, com que acaba com, també com despistant-se. Té idees realment molt brillants, i també vaig veure que realment no només hi havia això de que els nens estan abduïts per les tablets, sinó que els propis adults també estan atrapats a les pantalles. Cosa que vaig pensar que era divertit que feia que per les joguines, els nostres protagonistes, els nostres estimats protagonistes, fos molt fàcil passar desapercebuts, no? Com cosa que abans havien de fer potser més esforços per que els adults no els enganxessin.
1: Sí,
3: no?
1: Això està molt bé, perquè realment és una dinàmica que hem vist moltes vegades a Toy Story, no? Joguines intentant arribar a un lloc i que han de fer mil històries perquè no les vegin, i clar, això és una manera de estalviar-se això, que ja ho hem vist moltes vegades, no cal repetir-ho, però alhora fer-ho amb un sentit, és a dir, si no han de vigilar és perquè ningú està mirant, perquè està tothom mirant pantalles.
3: Clar, està molt més justificat.
1: Sí.
3: I vaig sentir també que això em va recordar una mica, potser a la trama d'Inside Out, però que era una pel·lícula com també una mica sobre fer-se gran, i com el personatge de la Bonnie descobreix el sentiment de la vergonya, no? De la vergonya de, que ella segueix jugant amb joguines analògiques, diríem, i en canvi les seves companyes, les seves veïnes, doncs no. Trobo que està molt ben explicat aquest sentiment de la vergonya que et fa tan adult. O sigui, jo recordo realment passar com aquesta vergonya de els meus companys de classe que comencen a jugar amb videojocs i jo encara estava com imaginant mons amb uns ninotets que encara estan a casa de la meva mare. M'estan esperant a casa de la meva mare, encara.
2: Jo estic d'acord amb moltes coses que ha dit el Joan, però per mi, justament el problema principal de la cinquena, que és el mateix problema que el de la quarta, és que amb la tercera ja estava tot tancat. És a dir, crec que quan fas una trilogia tan brillant com era la primera, la segona i la tercera de Toy Story, poca cosa més et queda per fer. És a dir, és molt difícil justificar una quarta i una cinquena entrega. L'única manera de justificar més entregues és que facis una cosa diferent i expliquis una cosa diferent, perquè les tres primeres de Toy Story, jo soc com el Joan, o sigui, els dos crec que som del mateix any, som 100% la generació Toy Story, és a dir, jo tenia els VHS gastats i em sabia escenes de memòria de les dues primeres, clar, que eren les que existien.
1: Jo vaig anar a veure la primera al cine, i a més recordo perfectament quin estiu era, si no recordo malament, era, pot ser que fos el mateix estiu de Jumanji?
2: És el 96, no la primera és el 95.
1: Estic parlant absolutament de memòria, però ja era gran.
2: Clar.
1: O sigui, l'anava a veure perquè era animació i era diferent, digital, tot això, però clar, no la pel·li em va agradar molt, però no va impactar en mi de la mateixa manera que hauria impactat, bueno, vosaltres.
2: Clar,
1: com a
2: nens. Érem el target 100%, clar, sí. No? I que hem crescut amb la saga i per tant ens hem identificat amb tot això d'una altra manera. Aleshores, quan tu amb tres pel·lícules ja has explicat la teva tesi, que és doncs, aquesta idea de fer-nos gran, de deixar enrere una part però no oblidar-la, de la idea que el joc és, ha de ser infinit, no? I que sempre hem d'estar constantment jugant i que la imaginació no té límits i que una cosa que tu tens la pots heretar o la pots traslladar a altres generacions i que pots fer com aquesta passar l'antorxa, no? I ja estava explicat molt bé. Llavors necessites explicar una cosa diferent. Cosa que em semblava interessant de la cinquena. Aquesta idea de les pantalles, els nens i les persones grans també absorbits absolutament per les pantalles, tot i que crec que és una cosa que arriba una mica tard, perquè ja fa uns 5 anys que tenim aquest problema. És a dir...
1: Sí, capacitat de reacció...
3: Clar, potser hauria de ser el que... O sigui, la quarta potser hauria d'haver sigut aquesta.
1: Clar, completament.
2: Correcte.
1: Completament.
2: Llavors, sí. Dit això, quan tu hi arribes tard, no pots arribar malament. I per mi el que li passa a aquesta pel·lícula, que crec que no és una mala pel·lícula, és una pel·lícula correcta, en comparació amb la resta de Toy Story, doncs potser sí que és una mica més dolenta, és que quan ja estem tan sobrepassats per aquesta realitat, en què les pantalles ens han absorbit a tots, hem de fer un missatge contundent. O sigui, has de dir alguna cosa més que no sigui el discurs de la concòrdia, que és el que acaba fent aquesta pel·lícula una mica, que és dir, no, tots amics, i ni uns són tan bons ni els altres són tan dolents. Per què? Perquè Disney ha de vendre la tablet, perquè la tablet la faran en joguina. Ho sabem tots, que la faran en joguina. La tablet no pot ser la dolenta de la pel·lícula.
1: És una contradicció molt Black Mirror, aquesta.
3: A no ser que la fessin una tablet analògica, com que una tablet
2: sí,
3: que no...
2: Sí, però la vendran igual, perquè han de fer calés, perquè el ratolí s'ha d'engreixar. Aleshores, si la pel·lícula hagués anat a fondo amb aquesta idea de què passa quan la tecnologia ocupa el 100% de l'atenció de les nostres criatures, jo l'hauria comprat. El que passa és que comença molt bé i hi ha un moment que es desvia. I dius, no, si anaves molt bé, no t'esvies.
1: El camí era bo. Sí.
2: I llavors es desvia a fer un altre cop el mateix, que és aquesta idea dels ninots desplaçats, els ninots que de cop veuen que el nen ja no els hi dona tota l'atenció d'abans, els ninots perduts, que hem de recuperar. I aquí, jo això ja ho he vist. I d'acord que ara la protagonista és la Jessie, que no té per què ser una cosa negativa, perquè la Jessie, a més, és un personatge que m'encantava. Jo tenia una maleta de la Jessie quan era petita que m'encantava. El problema és que quan tu tens un trio protagonista tan bo, com per exemple Harry, Ron i Hermione, no? Que són un trio protagonista molt bo, tu no els pots separar sempre. I en aquí, no només els separen, sinó que Buzz i Woody no tenen res a fer a la pel·lícula.
1: Sí, no pinten res. No.
2: Amb l'afegit que a la quarta...
1: Podrien no ser-hi, de fet.
2: Amb l'afegit que a la quarta tu ja havies separat Woody de la resta de les joguines, per tant has de justificar molt bé que torni. I no està justificat aquí, és a dir, torna per no fer res. Al Buzz li donen una trama absolutament anecdòtica i molt reduccionista, que a mi em va fer com estar vergonya pel pobre ninot.
1: De fet, molt antiquada.
2: Molt antiquada.
1: Sí, molt antiquada.
2: Molt d'antes.
1: És pitjor mantenir aquesta trama
2: sí.
1: Que posar pantalles.
2: Sí.
1: Sí. Al sí. Final, sí.
2: Sí. Llavors, el que m'acaba passant és que, entre que tinc la sensació de això ja ho he vist, i estem repetint una mica el mateix missatge, ho estem fent amb una qualitat tècnica inferior, perquè la quarta podem tenir molts problemes amb la pel·lícula, però tècnicament era impecable, o sigui, era una pel·lícula que lluïa molt bé, que estava molt ben fotografiada, que feia coses que semblaven impossibles en el terreny de l'animació. Aquesta llueix bastant pitjor i tinc la sensació que narrativament és com una col·lecció de curts descartats, tots posats junts, a dir, mira si funciona. I no
3: sí,
2: funciona.
3: Clar. Hi ha l'escena postcrèdits, de fet, que jo crec que és una idea molt bona que tenien, que la van posar ja com una mica en calçador de tenir aquesta idea visual.
2: Clar.
3: Però jo he de dir, Marta, que jo prefereixo una pel·lícula que potser llueixi pitjor i que tingui més ànima, que no pas l'anterior, que realment li faltava aquesta cosa més emocionant. Jo crec que sí que és cert que la pel·lícula acaba com sent una mica el mateix de sempre, però sí que afegeix la idea de la mortalitat, o sigui, el fet de que inclús com si la pròpia saga estigués dient bueno, ja no podem colar-vos més pel·lícules. No? Un clar exemple és el personatge del Woody que és calb, està quedant calb. No?
1: Té panxeta.
3: Té panxeta, també. Però com que els propis... una mica el drama de la Jessie és el fet de sentir que no vol tornar com a estimar una altra nena perquè després l'abandoni. Que sempre és aquesta idea de sempre.
2: Però és el drama de la quarta i de la tercera i de la segona a la primera.
3: Sí, però em va fer pensar més en les pel·lícules com de robots o de vampirs, que hi ha aquesta cosa de la immortalitat, que les altres pel·lícules era més sobre el relleu, sobre el fet de tenir un nou propietari, però com si els propis personatges, les propies joguines, estiguessin prenent consciència de que ja no poden més amb aquesta saga. Jo igualment veuria una altra, però...
1: Jo, bueno, és que jo anava a dir... Clar, jo estic absolutament d'acord que la tercera és el cim i que en el meu cap Toy Story és una trilogia.
2: En el meu també, sí.
1: I ja està. I crec que en el cap de molta gent. Ara... La quarta, en aquest sentit, va ser un gerro de gofreda important, però un cop partint del fet que ja la trilogia ja l'han trencat i ja estem continuant, doncs una cinquena que sigui una mica millor que la quarta, doncs mira, doncs no li diré que no. És veritat que hi ha certes idees que es repeteixen, però també trobo que n'hi ha de noves, que són interessants. És a dir, aquesta idea de la nena que es troba... Ja sé que és un desplaçament, però aquesta introducció dins del món de la Bonnie, que es troba que no té amigues, que li costa molt fer amigues i que se sent sola, i no és un problema que tingui ella, sinó que simplement no troba algú amb qui connectar, que és una mica el que va al final la pel·lícula, em sembla que és una idea que Toy Story no havia explorat mai. No dic que sigui innovadora, però dic que no havia explorat mai i que a més l'explora a través de dos personatges femenins, perquè hi ha la Bonnie i després hi ha un altre personatge femení que no entraré a explicar, perquè acabaríem explicant tota la pel·lícula al final. Però aquesta idea de dues nenes que en llocs diferents se senten soles i com han de gestionar això sense sentir-se culpables i com els pares, veient això, busquen amb tota la bona intenció del món una manera de resoldre-ho, que és et donem la tauleta perquè...
3: Connectis.
1: Perquè així puguis integrar amb la resta de companys que tens al voltant. Em sembla interessant, primer, perquè és un dilema que tenen molts pares, en el sentit de, bé, jo això no ho vull, però si vull que connectis i t'integris amb la resta del teu grup social, potser he de cedir aquí i pots arribar a cedir a contracor sabent que no, i tancant els teus principis, però pensant que la pots ajudar, i aquest efecte que potser no estàs ajudant, sinó que estàs fent exactament el contrari d'ajudar. I ell, al mateix temps, ha de gestionar el fet de ser rebutjada i del per què està sent rebutjada. I em sembla que això és una idea que està molt al cor del que vol dir la infantesa, perquè em sembla que tots, quan hem estat petits, en algun moment o altre ens hem sentit rebutjats, ens han dit jo amb tu no vull jugar, o altres variacions d'això, i em sembla que la pel·li aquí això ho aborda molt bé. De fet, penso que aborda millor això que el tema de les pantalles en si mateix, que, com deies, Marta, doncs t'hi falta contundència, perquè t'està presentant aquest món de gent, d'adults i nens obsessionats amb les pantalles, però en cap moment va a buscar qui hi ha al darrere de la creació d'això, o sigui, en cap moment s'està buscant, d'acord, qui és el responsable que les pantalles tinguin aquest efecte en els nens? A qui li interessa que aquest efecte, que els nens visquin perquè són tauletes, perquè els oients ho tinguin al cap, són tauletes amb jocs estúpids, ràpids i breus per mantenir l'atenció.
3: No?
1: Exacte. A qui li interessa aquesta obsessió pels estímuls? Hi ha algú allà darrere, però la pel·li no, en cap moment té la intenció de gratar una mica mica de, no? L'home de negre que hi ha darrere d'aquest pla no se'l menciona mai. I després, ja acabo, però hi ha una altra cosa que mencionaves, Marta, de la Concòrdia, no? Jo trobo falta, no només en aquesta pel·li, sinó en d'altres, un dolent.
2: Sí,
1: un
2: sí,
1: dolent.
2: Sí,
1: i Toy Story 3 tenia un gran dolent, que era l'Otso, i aquí tenien l'oportunitat de fer que la tauleta fos realment dolenta.
2: Però l'han de vendre.
1: Però clar, però és que en aquest cas l'han de vendre, però en altres casos, moltes vegades és que estem en una era de anem a comprendre també
3: clar.
1: El que fa les coses malament o el que és malvat. I de vegades una pel·lícula és millor quan no intentes comprendre el malvat.
2: Clar, o sigui, estic d'acord que fa una cosa com innovadora, entre cometes, d'ajuntar la trama de la nena desplaçada amb la idea de és que l'única manera de connectar realment és en persona, que és un missatge més antic que les pantalles i que tot. És a dir, aquesta idea dels humans només connectem de veritat tocant-nos, no?, i veient-nos i no a través d'una pantalla, és antiquíssima, i llavors juguen com a fer el doble joc, no?, d'ajuntar aquestes dues trames, però per mi no ho fa prou hàbilment. És a dir, jo vaig tenir la sensació tota l'estona com de que estava vivint històries molt diferents, perquè després hi ha com tota la trama de tots els Buzz Lightyears, aquells que no s'acaben d'entendre que
1: allò
2: fan
1: no
2: allà, que
1: s'obre
2: absolutament. Sí, com una cosa raríssima. Però tenia la idea que era com moltes idees, moltes idees en molts moments que no acabaven de lligar del tot. I potser és veritat que demanar-li a Toy Story que busqui com un culpable de l'epidèmia de les pantalles potser és molt, però sí que és veritat que necessites un dolent, que després es pot redimir o no, perquè la Gabi a la pel·lícula anterior es redimia, després tenies dolents com el Lotso, que no, que simplement era, o com el Capataz, no, que era molt dolent i era dolent, però necessites un enemic. I clar, jo pensava que aquesta tablet seria l'enemiga, per molt que després es redimís, però tot i que hi ha moments que et fa ràbia, mai acaba sent com la dolenta realment. I més fàcil per fer-ho que ara, en aquest context, i en un context en què tothom està anant cada vegada més en contra de les pantalles, perquè els països estan legislant en contra de les xarxes socials pels menors de 16 anys, que estem retirant les pantalles de les escoles, no? Que estem fent una mica el dir, vale, potser ens hem passat tots una mica i hem de tornar al punt més analògic, ara era el moment per posicionar-te i per dir, no, tecnologia dolenta. O algun missatge semblant. Però és que no hi ha ni això. És a dir, per exemple, que haguessin fet una cosa tipus més Inside Out, no? De dir, realment a la Bonnie, més enllà de sentir-se desplaçada, que jo crec que tots hi hem connectat, no? Això que deies, Toni, i que la pel·lícula t'emociona més, segurament, perquè et connecta amb el teu propi record de sentir-te desplaçat, mm-hmm. que no pas pels mecanismes propis de la pel·lícula. O sigui, el fet de sentir-se desplaçat per les pantalles és una cosa diferent a sentir-te desplaçat simplement perquè no encaixes amb la resta de persones. Per tant, o sigui, aquí necessites una contundència més gran i un missatge molt més clar que el que dona la pel·lícula. Llavors, vaig sentir que era una cosa com molt, molt diluïda i que no acaba de dir res.
1: És que no es defineix. És a dir, hi ha moments que apunta al que deia el Joan de fer-se gran. És a dir, hi ha un moment que el personatge de la Jessie diu és que les pantalles us han fet créixer abans d'hora.
2: Sí.
1: I aleshores la Bonnie té un problema perquè no ha tingut pantalles, és més nena que les altres, i això és el que crea aquesta distància. Hi ha altres moments en els que la pel·lícula argumenta que la Bonnie és especial i que bé, que és una nena diferent i que aleshores li costa connectar amb aquestes nenes perquè aquestes nenes doncs, no la saben apreciar. Aleshores no acaba de... No acaba de definir el què. És una llàstima perquè realment el titular, diguéssim, en els pòsters, el que hi ha és... El titular és Toy Story contra les pantalles. Vull dir que són ells mateixos que s'han encarregat de dir posarem el tema de les pantalles al centre, però després han acabat anant per d'altres camins. Això s'ha diluït i els altres camins, per mi hi ha algunes parts que són emotives i que són rescatables i n'hi ha d'altres que no tant. Però la meva conclusió seria que és millor pel·li que Toy Story 4, que ja sé, que deia el Joan, doncs era bastant fàcil ser millor que Toy Story 4, però per mi és que ja és molt.
3: Clar, jo crec que a la quarta, per exemple, potser aquesta cosa de Pixar, de que són pel·lícules com, tant pels adults com pels nens, potser estava més com, aquí, més com la balança estava més cap als nens, i aquesta trobo que ha intentat potser que la balança estigui més equilibrada, i potser és el que fa que hi hagi com aquesta concòrdia de que, bueno, pels nens no anem a dir-los que les tablets són l'enemic, perquè també penso que seria molt reduccionista fer aquest discurs, però anem a fer que hi ha una espècie de lectura com més una mica crítica. Llavors crec que potser el problema és aquest, no? Que han intentat com contentar adults i també a nens.
2: Clar, però justament venim d'una pel·lícula com Hoppers, per exemple, no? Que també ens posava davant d'un altre gran dilema que tenim com a societat, que és l'ecosistema i quin paper juguem nosaltres en estar... O sigui, en cuidar l'ecosistema, no? I jo el que deia de Hoppers, que m'havia agradat, és que no era uns són molt dolents i els altres són molt bons. O sigui, era una cosa de hem de treballar tots junts, els animals tenen les seves coses i els humans tenim les nostres coses, però no ho posava com tan fàcil. I jo no dic que Toy Story ho hagi de posar tan fàcil. O sigui, potser tampoc el missatge era no, tota la tecnologia dolenta no, però, i abans que mencionava Inside Out, la idea de com afecta això a la Bonnie més enllà de sentir-te desplaçat, és a dir, com això t'està fregint el cervell.
1: Sí.
2: Perquè ens està fregint el cervell a tots. I hi ha moltes escenes de gent mirant pantalles, il·luminats per la pantalla, però no veiem realment quina conseqüència té això en els personatges.
1: Hi van, però no del tot.
2: Clar, a Inside Out era molt clar, no? No era per les pantalles, però tu veies un distanciament de la nena respecte als seus pares, respecte a les seves amigues, i ho veies tot com des del seu cap, no? Però a mi m'hauria agradat que haguessin tirat una mica més per aquí. Per què li passa emocionalment a la Bonnie? Què li passa al seu cap? Què li passa a la seva relació amb els seus pares, que també estan enganxadíssims a les pantalles? O sigui, què ens passa a nosaltres com a societat quan estem perpètuament connectats?
3: Sí, perquè més inicialment hi és això. O sigui, el primer contacte de la Bonnie amb la tablet és el pare dient-li un parell de coses i la Bonnie com dient-li que sí, que és el que hem fet tots, ara aquí no estem... O sigui, realment la conseqüència de tenir com una tablet amb tants estímuls davant, que igualment és una cosa també hem fet jugant amb ninots. Vull dir que està com realment atrapat en el joc i aquesta espècie de... Sí, de realment abduït pel joc, crec que també... La trama crec que potser podria funcionar igual exactament amb una joguina que fos analògica, que fos molt espectacular. Perquè realment una mica qui acaben sent les dolentes de la pel·li són persones humanes, no sé si...
1: Clar,
3: no direm més, però...
1: De fet, si mirem cap enrere i anem a Toy Story 1, problema era el basc, era una joguina més tecnològica. Sí. Era el gran problema de l'Buddy.
2: Sí, vull dir que al final... La història és cíclica. És a dir, la primera ja passava això a l'any 95, no? Que era en plan, què passa quan arriba una joguina que té botonets i que és de l'espai i llavors ja ens canvia tots el pensament, no?
1: Clar, però és el que tu deies, Marta, una cosa és que una joguina sigui més guai i més tecnològica, i l'altra és que una nova joguina estigui preparada per deixar-te, reduir-te les teves funcions cerebrals i destrossar la teva capacitat d'atenció. És diferent, penso, i és una llàstima que segurament Toy Story potser no és la pel·lícula que havia d'atacar això, però ells mateixos han decidit posar-se el tema sobre la taula, i clar, ha acabat quedant una pel·lícula tèbia.
2: Sí, i sobretot quan la pel·lícula mateixa fa una oda a la creativitat tan gran, que de fet és un dels punts que a mi més em va agradar de la pel·lícula, que és totes aquestes seqüències en què la Bonnie està jugant, l'animació és diferent, no? I fan aquest punt de com de 2D, no? I llavors és molt divertit que vegis les escenes i les històries que s'inventa ella com en un altre format, i al final està dient, no, és que això és el que hem de fer, no? Sí. Hem de potenciar la creativitat, ens hem de deixar endur, hem de crear les històries que vulguem. Llavors és com, ja, però després no acabeu de ser contundents amb això perquè us acabeu deixant anar en un missatge com de que tot està bé i tots siguem amics i això ja ho hem d'anar superant.
1: No arrisca. Bueno, segur que tindrà Toy Story 5, segur que serà un èxit.
2: Sí.
1: Tindrà molts bons números a la cartellera. Com la veieu en el context de Pixar?
3: Si no m'equivoco, en aquesta informació no la tinc molt clara, però em sembla que Pixar va publicar uns frames de la seva nova pel·lícula que tenen una animació similar a aquesta, com més 2D, i la gent es va pensar que eren com esbossos, com proves de la pel·lícula, i van dir no, que estem anant cap a aquest tipus d'animació, no? Vull dir que potser, jo crec que és una pel·lícula que precisament reflexionant sobre les possibilitats de tecnologia ha vist que per molt més realista i espectacular que sigui, no vol dir que tingui més ànima, i potser ara aposten més per una animació més de 2D, no ho sé, potser com que marca un camí de tornada com a certes tipus d'animacions més manuals.
2: Jo crec que Pixar ha estat esclava del seu moment de naixement. O sigui, Pixar és una productora que neix trencant amb tot i fent la primera pel·lícula íntegrament en format digital feta per ordinador, diguéssim, no?, d'animació d'ordinador, que en molt poc temps va avançar moltíssim, perquè de la primera de Toy Story a la segona no hi ha tants anys, però hi ha un salt brutal de qualitat, i a la tercera ja ni us explico. Aleshores, crec que s'ha centrat molt en aquest tipus d'animació i en aquest tipus d'història que durant molt de temps li han funcionat moltíssim, però que ara ha acabat sent víctima del que li ha passat a totes les productores del món, que és com la marvelització del contingut, que és dir, ja no apostem tant per idees originals, sinó que anem a fer seqüeles i preqüeles i interqüeles de tot, fins al punt que vam fer Lightyear, que és aquella cosa absolutament
1: terrible,
2: horrorosa, que jo desitjaria no haver vist mai a la vida i esborrar-la de la meva memòria per sempre. Llavors, per mi, venen d'una època bastant fosca en què han apostat massa per fer aquestes seqüeles simplement perquè la IP ja funciona, no? Mm-hmm. Que és fer Toy Story 4, 5, sí. Los Increïbles 2...
1: Hi haurà Toy Story 6, sí, jo crec que ho tenim clar, no?
3: Sí. Segur.
1: A perquè a més no hi ha un fil entre la 4 i la 5, no. Pràcticament. Per tant, són com històries pràcticament independents.
2: Sí, correcte. Llavors, jo crec que han fet aquesta sèrie que jo reivindico sempre molt, que és En la victòria o en la derrota, que és un Pixar molt diferent i és un Pixar molt més actualitzat i és un Pixar que ha sabut reconnectar amb els seus orígens, de dir, ei, que nosaltres ja érem pioners, intentem ser pioners una altra vegada, intentem fer una cosa diferent, intentem apostar per històries originals. Mentre facin això, funcionarà. Però, clar, el que no podem fer és infinites seqüeles de marques que ja ens funcionen, perquè al final acaba passant com amb Toy Story, que la seqüela, o sigui, que la saga està gastada.
1: Clar. Per nosaltres no pot continuar així, però pels nens que ompliran les sales crec que no hi ha cap problema, perquè, a més, és que, clar, és que la pel·lícula s'estrena just quan els nens acaben l'escola, i, a més, si has d'anar al cinema amb ells, o sigui, ara dius, vaig a veure el cinema amb ells, francament, és la millor opció que hi ha,
2: sí,
1: ara mateix.
2: És l'única, no?
1: I això, o si no és l'única, potser n'hi ha un parell més, però sempre és la millor opció. Sempre que hi ha una Toy Story, és igual que sigui que la IP estigui gastada. Sempre hi ha alguna IP gastada de Pixar, sempre és la millor opció.
2: Sí.
1: Aleshores, i a més, en aquest cas, mira, s'estrena en català, cosa que passa poc sovint. Anem ara amb altres estrenes, aquestes ja dirigides al públic adult.
5: El teu cosí. No sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo ho vaig notar com electricitat.
10: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, todo ha pasado ya. Es que es como que más asfixio, ¿sabes?
1: Perquè avui també ha arribat als cinemes Viva, la pel·lícula catalana que va triomfar a Canes. Recordem que Aina Clotet va guanyar el Premi de Talent Prometedor de la secció de la crítica per la seva feina en aquesta pel·lícula, que ha protagonitzat, escrit, dirigit i produït. Viva té com a protagonista una dona que ha superat un càncer de pit i això li suposa un punt d'inflexió. Ja no torna a veure la seva vida de la mateixa manera i decideix prendre decisions diferents. Viure, de fet, d'una manera diferent, tal com anuncia el títol de la pel·lícula.
3: Sí, és el debut en el llargmetratge com a directora de l'Aina Clotet, que havia fet un curt el 2017, que es deia Tiger, i sobretot havia fet la sèrie de Sonos Suècia, que per mi comparteixen...
1: Estan molt connectades.
3: Estan molt, molt connectades en la temàtica de la pel·lícula, que és per mi aquesta por a la vida convencional, no quedar atrapat en aquesta vida convencional i envellir i morir sent una persona com convencional, no? Malgrat el personatge de Viva, això és una cosa contradicció que és interessant, que és un personatge que és una espècie de científica que està buscant allargar la vida, cosa que el fa un personatge més, bastant més complex. I trobo que retrata molt bé com aquesta espècie de búsqueda d'algú més del personatge, com, perquè aquí no només és l'alliberament sexual, perquè recordem que s'enrolla com amb el cosí petit de la seva millor amiga, sinó que hi ha algú en la pel·lícula com que en el seu canvi de registre de tons, una pel·lícula que es mou entre la comèdia, la tensió com no només sexual, sinó tensió com quasi com sembla a vegades una pel·lícula de terror, el drama, va passant com fa el mateix art que la protagonista, que és no saber què vol a la vida. I jo trobo que això ho explica molt, molt bé.
2: Sí, jo estic d'acord. El que potser no m'ha funcionat tant és aquest canvi de to. És a dir, a mi d'això no es fessi, el que més m'agrada és que és una aposta per la comèdia, i és una comèdia bastant canyera.
1: És divertida,
2: i,
1: sí.
2: I que va bastant al quid de la qüestió, i va com a furgar la ferida i a fer mal, i no se n'avergonyeix en aquest sentit. I jo crec que aquesta pel·lícula hauria funcionat un pèl millor si hagués apostat molt més per aquesta mena de comèdia, perquè a mi quan més em funciona és quan s'estan rient d'aquestes situacions, que algunes són bastant tristes, diguéssim, no? I que ja el sol fet d'haver superat un càncer ja és com un punt de partida marcat per un cert drama, però si això ho veus des de la comèdia, a mi em funciona molt millor que quan intenta ser una cosa més dramàtica. Llavors aquesta com dissidència de tons, aquests canvis que a vegades són molt bruscos, em funcionen, però sovint no m'acaben de funcionar tant.
3: A mi m'ha funcionat bastant millor que Som a Suècia, que d'alguna manera era una paròdia i prou, i aquesta és una pel·lícula molt més universal. A mi va fer pensar una mica amb les pel·lícules de la Mia Hansen Love, més en pel que fa al guió, hi ha un parell d'elipsis com una mica salvatges que em recorda molt el seu cine, però té l'energia, o sigui, pel que fa a la direcció d'Helena Clotet, que està fantàstica també com a actriu, té com l'energia d'una directora d'una primera pel·li, no? Com que té l'energia d'alguna directora que prova coses, que és com salvatge, que és com una mica també el desig de la protagonista, que és com reinventar-se arribada a la quarantena. I trobo que la pel·lícula també té aquesta energia superxula, com que va cap endavant, com que arrisca, que prova coses, i inclús l'estètica de la pel·lícula, la fotografia, és una pel·lícula que està com suada. La pel·lícula passa com una espècie d'onada de calor, que no hi ha aigua, i la pròpia pel·lícula, quan vam parlar, per exemple, d'un poeta, que també està filmada amb cine, que també era una estètica molt bruta.
1: Sí, era bruta, sí.
3: Aquesta estètica també com acompanya molt bé el que estan passant aquests personatges com molt acalorats, molt sufocats, i inclús, no sé si va ser com una percepció meva, però vaig sentir que aquesta estètica es anava com evaporant i al final de la peli quedava com lliure d'aquesta espècie de suor. I trobo que són com decisions molt, molt de voler provar coses amb la primera pel·lícula, i aquesta energia em va semblar molt, molt envejable. Sí que és cert que trobo que una mica arrel del que deia la Marta, que aquest canvi de to, sempre que toca el drama, que és més cap al tercer acte de la pel·lícula, no acaba de funcionar molt bé, i es torna una mica la pel·lícula que un imagina quan escolta la sinopsis o quan veu el títol, no? que és molt evident. Llavors sí que és una pel·lícula que funciona molt millor en la comèdia. De fet, un dels secundaris és el Xavi Daura, un dels integrants de les Nena Monjas, i la que també està molt bé és la que fa de la parella del Xavi Daura, que és una dona embarassada que té com mil maldecaps i mil pors de que el nen serà com mort, i com que està com atrapada en un loop de vídeos conspiranoics d'avorts i d'embarassos, i és bastant divertida. Llavors, tot el que és la comèdia de la pel·lícula em sembla molt, molt intel·ligent, i sento que últimament hem vist molts personatges femenins en el cinema català, especialment que són com dones que no volen ser mares, no? Com que si fos l'únic arc possible que tenen, i trobo que un personatge tan imperfecte com el que ha escrit i dirigit Helena Clotet, trobo que sí, no sé si feia falta, però sí que trobo que és molt, molt intel·ligent.
2: A mi m'agrada molt reivindicar els personatges que cauen malament, perquè que caiguin malament no vol dir que siguin mals personatges, no? I sovint quan hi ha dones que cauen malament, que sempre està escrit així a propòsit, o la majoria de les vegades, tendim com a criticar-les molt per dir, ai, és que aquesta tia no em cau bé i ja no he conegut... Ja, però és que no t'ha de caure bé, perquè el que està explicant la pel·lícula depèn molt de que aquesta noia sigui molt imperfecta i que a priori no caigui bé. Aleshores, jo crec que estic d'acord amb el Joan, o sigui, l'Aina Clotet, que a més la interpreta tan bé, o sigui, per mi el punt fort de la pel·lícula és la seva interpretació, ha aconseguit crear aquest personatge que és molt ric i que és molt interessant veure com va superant tots aquests, anava a dir obstacles, si són com una espècie d'obstacles, no? O va passant com les pantalles diferents d'aquesta nova vida que ha trobat, i que al final m'interessa molt això que ha dit el Joan també, de la pel·lícula suada, d'aquesta onada de calor, d'aquesta sequera, perquè ella també està intentant saciar un desig, no? I està constantment com a la recerca d'apaivagar la set del desig, la set de viure la vida més intensament, perquè ha estat cara a cara amb la mort. Llavors, posar-ho tot en un context de sequera, en què totes l'estona els personatges estan afamats d'aigua, no? I necessiten beure, i necessiten més, em sembla molt intel·ligent.
1: Està molt ben buscat, sí, efectivament. I a més és... És molt valent, trobo, que ella agafi des de la direcció i des del guió i des de la interpretació i es posi un personatge que és tan complex, però sobretot que, efectivament, pot caure molt malament. És a dir, un personatge que és tan difícil, que això és una cosa que ja feia Això no és Suècia. Sí. És a dir, en aquest sentit, les trobo molt similars perquè ella està fent un esforç per presentar un tipus de personatge que crec que, en general, en l'audiovisual català, com deia el Joan, no hem vist tant. No hem vist tant, és fet que darrerament n'hi ha hagut més, però que costa molt de veure. Jo tinc el dubte de com funcionarà la pel·lícula. Suposo que amb el triomf previ de Canes segurament atraurà un públic una mica més gran que si no hagués guanyat el premi. Esperem que sigui una de les grans pel·lícules del cinema català d'enguany.
3: Un premi que recordem que va ser la millor interpretació revelació per una actriu.
1: Clar, era Raising Star, no? O sigui,
3: és una revelació com falsa.
1: Talent prometedor, crec que seria la traducció més...
2: Sí, el que passa és que, clar, talent prometedor,
1: els titulars...
2: Ja sabem que és un talent, no és prometedor, és un talent.
1: S'entén que com a directora, no?
3: Però crec que li van donar per la interpretació.
1: Doncs hauria de ser la primera vegada que havia alguna cosa d'Helena Clotet. Premis benvinguts, sobretot si acaben fent que la gent vagi més al cinema. Doncs Viva, que és la segona proposta a les sales d'aquesta setmana, anem amb una tercera.
11: Le résultat du scrutin. Votant 566. Suffrage exprimé 556. Majorité absolue 279. Pour 331 contre 225.
1: També, perquè també s'ha estrenat 15 proves d'amor, que comença, com podíem escoltar, en el moment en què s'aprova la llei del matrimoni homosexual a França. Les protagonistes són dues dones que són parella, una d'elles està esperant un fill i l'altra, per ser-ne mare, l'ha d'adoptar. I per fer-ho necessita reunir testimonis de persones que confirmin que serà una bona mare. Que, quin concepte, eh?
3: Clar,
1: ser una bona mare.
3: Clar, és el... Realment, tota la trama està orientada a com ser una bona mare, no? I la protagonista descobrirà, aparentment, com fer-ho, que passa per ser una bona filla, també. És una pel·lícula que tota aquesta espècie de liu que has explicat, Toni, de la trama de...
1: Està embarassat... Intentat fer-ho sintètic, eh?
3: O sigui, costa d'entendre i realment genera aquesta frustració del propi personatge que no entén, no?, com per què ha de fer com aquesta espècie de procés d'adopció a una filla que serà seva, també. I això està molt ben explicat. I a mi em va semblar... És una pel·li que bueno, ara que parlem de Viva... És una pel·li que també està viva, d'alguna manera, com que em va fer pensar molt en les primeres pel·lis de la Justine Triet, que és la directora d'Anatomia d'una caïda, que de fet les primeres pel·lis les podeu veure a Filmin, i també una pel·lícula que m'encanta, que està a Prime Video, que es diu Rien à foutre, amb la d'Alex Argopoulos, que també té una estètica i una energia molt contemporània. Parlen de qüestions molt contemporànies, de certes frustracions que trobo que en el present no es parlen prou, i aquesta pel·lícula, per exemple, jo desconeixia per complet aquest procés completament
1: sí, jo tampoc
3: ridícul
1: no
3: tenia
1: ni idea. Però és realment ridícul.
3: Sí.
1: És ridícul.
3: Perquè, a més, la gràcia de la pel·lícula, d'alguna manera, és que una d'aquestes persones a qui ha de demanar la carta és la seva mare, que és una pianista excèntrica que no es porten massa bé o que té una relació bastant complicada. I tot l'arc de la pel·lícula és això, com aprendre que realment, per poder ser una bona mare, primer has d'aprendre a ser una bona filla. A mi també em va fer pensar en les pel·lícules del Xavier Dolan, no només perquè una de les actrius sigui la Mònica Xocri, que apareix en algunes de les seves pel·lícules, sinó per aquesta... És una pel·lícula amb molta música, amb molta energia, té com molts rampells d'energia com desorbitats que trobo que la fan això molt, molt viva.
1: És una bona pel·lícula i és una llàstima el títol que té, per això...
3: No,
1: perquè quan tu dius 15 proves d'amor, no t'imagines aquesta pel·lícula, t'imagines...
2: Jo m'estic imaginant Matthew McConaughey.
1: Exacte.
2: I
1: no?
2: Kate
1: sí o no?
2: Hudson.
1: T'imagines aquesta mena de cosa. Doncs si veieu 15 proves d'amor, sapigueu que no, que és una cosa bastant més profunda que la...
3: Però realment la posen bastant a prova, eh? O sigui, jo no sóc pare, però hi ha un parell de secundaris, uns amics seus, que tenen fills, i li deixen a càrrec de la protagonista, que hi ha un que és un bebè, un altre que és una nena més petita, i hi ha una escena, per exemple, on el bebè es caga a la banyera i és bastant com gravat de forma bastant realista, i realment la van posant a prova per veure si realment serà
1: si
3: una...
1: ho pots aguantar.
3: Sí.
1: Ja, però és que no té cap sentit, perquè en realitat, si ens fessin proves a tots plegats,
3: no la passaríem.
1: És una cosa que aprens justament equivocant-te i trobant-te la caca flotant a la banyera. O sigui, no s'aprèn d'una altra manera. Va, repassem els títols que hem comentat. Avui tenim una tria força difícil, perquè hem parlat... Perquè són pel·lícules molt diferents. Hem parlat de Toy Story 5, de Viva i d'aquesta 15 proves d'amor sense McConaughey. Com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i que n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
3: Ostres, difícil, eh? Jo crec que al meu nen interior no li agradaria això, però diré Viva. Va, diré Viva.
2: Jo, malgrat tot, i seguint la lògica que deies abans, Toni, de que una pel·lícula de Pixar sempre serà la millor opció, em quedaré amb Toy Story 5, eh?
1: Ostres, és que és molt difícil perquè realment, jo, evidentment, estic entre Viva i Toy Story 5, però és que no poden ser pel·lícules més.
2: Sí, sí.
1: O sigui, no. O sigui, com les compares? Aleshores, jo diré que aneu a veure Toy Story 5 amb la canalla i després Viva, i ja està.
2: Pau,
1: pau per tothom.
2: Concòrdia, eh? Concòrdia.
0: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. A Movistar Plus, per exemple, ha arribat Alpha, la pel·lícula de la Juliette Ducournau, que barreja el terror corporal amb la pandèmia de la sida, que vam poder veure, de fet, al Festival de Sitges.
3: És una pel·lícula molt, molt rara. O sigui, jo recordo que a mi em va agradar molt Titan, i de fet l'anterior també soc bastant fan, i són dues pel·lícules que comparteixen molt un univers, un to, una estètica, i aquesta és curiós, perquè després d'haver guanyat a Cannes, la Juliette Ducournau podria fer una pel·lícula molt més com pels fans, no?, pels fans de la seva estètica, i va decidir fer una pel·lícula molt, molt lletja, a nivell visual, és una pel·lícula com horrorosa, i que també a nivell humà, o sigui, és una pel·lícula que és bastant crua de veure, evidentment, que això sí que ho comparteix amb les seves pel·lícules anteriors, però que també a nivell de personatges no s'acaba d'entendre molt bé el que passa, però té aquesta cosa de que sempre aconsegueix emocionar-te malgrat una trama completament esperpèntica. O sigui, jo crec que ella realment té un gran talent per generar un món que aconsegueix tocar com una fibra molt, molt humana, malgrat hi hagi personatges com a Titan, que hi ha un cotxe, una dona que es queda embarassada d'un cotxe. Doncs aquí hi ha algú d'una espècie de malaltia, de que la gent es torna com de pedra, es desfà, i aconsegueix que això, que és un disbarat, sigui realment molt emocionat, malgrat aquesta estètica que, repeteixo, que és dura de veure, no tant per lo explícit, sinó pels colors, pels personatges. O sigui, hi ha algo com molt, molt difícil de veure.
1: Va ser molt curiós, a més, perquè va coincidir amb la Carla Simón, que va fer Romeria, que al final parla també sobre la sida, i vam tenir en el mateix moment dues pel·lícules que estaven parlant sobre el mateix, en el fons, però de maneres absolutament oposades. I realment costava decidir amb quina et quedaves. Jo al final em quedo més amb Romeria, però és molt interessant que coincideixin al temps, no?, dues pel·lícules que tracten el mateix de maneres tan diferents.
3: El que està molt bé d'Alfa és les interpretacions de la Golshifteh Farahani i del Tahar Rahim, que fa del que té la malaltia, i és una interpretació molt, molt física, molt, molt crua, molt dura, i només per això jo crec que la veuria, la recomanaria.
1: Més novetats de plataformes. Per exemple, el 3CAT s'incorpora un clàssic com Charada, amb Audrey Hepburn interpretant una dona a qui assassinen el marit, que resulta que amagava secrets molt interessants. Té ella una gran química amb el Cary Grant en una pel·lícula que, vaja, barreja intriga, romanticisme, una pel·lícula que va dirigir Stanley Donen. També a Filmin, una gran pel·lícula, incorporen Vivir de Zhang Yimou, un altre clàssic fonamental, en aquest cas del cinema xinès. És una pel·lícula que recorre la història del segle XX a la Xina a través de la història d'una família, i que té un patriarca que perd tota la seva fortuna a les apostes. És una pel·lícula que recordo, a mi em va impactar molt aquesta pel·lícula, perquè no sé si coneixeu gaire la història de la Xina, per mi la vaig veure en un moment que era com un primer contacte, segurament, amb la història de la Xina, i clar, tens en una sola pel·lícula la història de tot el país durant el segle XX, i clar, és un, el segle XX a la Xina va ser, bueno, en molts llocs, però va ser molt convuls, i vas veient com aquesta família originalment adinerada va passant per tot de situacions que són molt dures. Doncs a Vivir la teniu

0: com serà la seva mort. Mm. I a mi sento que em passarà alguna cosa així, quan vegi com Big Fish i la veig com de gran, alguna cosa estranya em passarà i em donaré compte d'alguna cosa que no m'he donat compte. I crec que realment la tinc ja com molt sagrada. És una pel·lícula molt... Si teniu fills, us recomano moltíssim.
1: Jo et recomano, Joan, que la tornis a mirar, que val molt la pena.
2: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Anem amb les sèries i rebem a la Marina Porres. Com estàs, Marina?
3: Com esteu? Molt bé.
1: Amb ganes de parlar d'Eufòria?
3: Amb moltes ganes de parlar d'Eufòria.
1: Comentarem Eufòria, però abans parlarem de les estrenes d'aquesta setmana. Comencem per House of the Dragon, que estrena nova temporada aquest dilluns i segur que serà la sèrie més comentada de la setmana. És una temporada que no compta amb George R.R. Martin, l'autor de l'univers de Joc de Trons, que va decidir desvincular-se de la sèrie, o el van obligar a desvincular-se, és una cosa que no queda gaire clara, després de tenir desacords amb el principal responsable de la sèrie, que és Ryan Condal. Recordem que la sèrie enfronta dues faccions de la família Targaryen, la que encapçala Rhaenyra per una banda, que argumenta que li van prendre el tron, i la que té al capdavant Aemon, germà de l'actual rei. La tercera temporada parteix de la voluntat de pujar llistó, sobretot a nivell visual, i també d'incloure més acció. De fet, comença directament amb una gran batalla. All's out and close the distance! Bring the hooks and lines! Enemy flagship is clear! She's closing fast and stern! She has the legs of us! We can't outrun her! We've not had the wind to carry us against the current! Batalla monumental, que com heu pogut escoltar, que es trobava a faltar perquè després de dues temporades on els jocs de poder han estat protagonistes, doncs hi havia molts espectadors que trobaven a faltar això, la gran batalla que havien vist sovint a Joc de Trons. És una de les crítiques que se li havia fet, que faltava acció i que estava massa fixada en els jocs de poder i de les intrigues. S'ha de dir que això, en part, és així perquè la segona temporada, si recordeu, va coincidir amb la vaga de guionistes i es van haver de retallar dos episodis que són justament els que acabaven amb la gran batalla. Per tant, això explica primer que la segona li falti la batalla i que la tercera tingui que tenir si tan fort de la tercera temporada, perquè està clar, està començant amb una batalla que en realitat havia de ser el colofó de la segona temporada i ara ha passat a ser inici de la tercera.
3: I que narrativament té zero sentit, perquè tu pots decidir començar una temporada amb una gran batalla com a declaració d'intencions, el que passa és que es nota tant que és un tancament de la segona que, clar, després quan veus, jo he pogut veure els quatre primers, quan veus els altres tres capítols dius, va, és que no té res a veure, o sigui, és que la temporada anirà per un altre costat, cosa que jo agraeixo, perquè a mi la segona temporada em va avorrir com una ostra.
1: Tenia molts problemes la segona temporada.
3: I entre ells que hi havia massa personatges. O sigui, a mi la primera temporada del House of the Dragon em va agradar perquè no era Joc de Trons, perquè jo pensava, si ara tornem a fer una cosa com Joc de Trons, de tantes cases, de tants personatges, de tants intríngulis polítics, o sigui, jo, el meu cervell no dona a més. I llavors m'han dit, no, tranquil·la, n'hi haurà només quatre personatges, i jo, perfecte, m'agraden tots quatre, i anirem aquests quatre a mort.
1: I que, en el fons, ho pots reduir a dos, que a més, dos personatges femenins forts i molt interessants, i un duel entre dues dones, en el fons.
3: Correcte.
1: Que eren, a més, amigues. Sí. Vull dir que el punt de partida de la primera temporada era fantàstic, més tenia aquell punt shakespearian, els conflictes, hi havia una tensió familiar, també era capaç de fer grans episodis en el sentit espectacular, sense recórrer a la batalla de torn. Mm-hmm. Però després, jo és que encara intento pensar en què li va passar a la segona temporada i jo crec que és una combinació de factors. Jo crec que per una banda hi ha el fet que la sèrie ha acumulat personatges sense carisma i que no t'importen, i això és
3: greu.
1: És molt greu, perquè, clar, justament, en la comparació amb Joc de Trons estava ple de personatges que t'importaven, eren molts, però t'importaven gairebé tots, fins i tot el que tenia un paper més petit. És com això de les cases, no? És veritat que les principals cases de Joc de Trons eren tres, però després hi havia cases aparentment secundàries, no? Els Greyjoy, per exemple. I tu podies arribar, o sigui, podies arribar a connectar prou amb els Greyjoy i el que volien...

0: per ser tu dels Greyjoy,
1: sí.
0: Saps? Com el que com és que,
1: com el que és de l'Espanyol.
0: O com el que, sí, com el que és d'un equip que no és dels que va a la Champions, sí, no hi ha cap problema, no s'estan disputant el tron, però són equips que m'interessa per la personalitat, pel greuge que han viscut, per la cultura de la zona, o pel motiu que sigui, perquè et cau bé el que l'encapçala. No hi ha cap problema. Però clar, aquí no passa això. És a dir, s'hi han sumat molts personatges, però molts no tenen aquest carisma natural que fa que vagis amb ells o ja que pateixis pel que els hi pugui passar. I aquest, per mi, és el principal problema de la segona temporada.
1: Sí.
0: Que això fa que després les trames d'intriga política no tinguin la mateixa atenció.
2: Clar, però anem a pensar en les coses bones almenys del primer capítol de la tercera temporada. Comencem una gran, gran batalla, una batalla espectacular, que és que mor molta gent. No? Llavors, almenys, aquests personatges que potser no ens interessaven a la segona temporada, alguns els anem eliminant. Vull dir, és una espècie de promesa de això que us ha molestat tant a la segona temporada, anem a matar-ne alguns perquè vegis que la sèrie potser no n'hi ha cap aquí. A mi em va semblar una batalla realment molt, molt espectacular, realment com que a nivell televisiu inclús com que es trobava a faltar aquest tipus de batalles tan fortes i els efectes especials em van semblar, o sigui, els dracs, realment la definició dels dracs em va impactar molt. Jo no he sigut mai un fan de Joc de Trons, però sí que a nivell d'espectacular segueixo com al·lucinant molt amb les capacitats que una sèrie tingui aquest nivell de producció.
1: Sí, és veritat que els dracs han millorat molt, visualment, perquè la primera temporada era una mica dramàtic. És veritat que a mi, per exemple, les batalles no m'interessen mai gens, perquè a més la majoria de les vegades no sé qui està morint i no sé qui està
0: sobrevivint. Però les batalles és com tot, és a dir, si hi ha un perill un personatge que t'importa, doncs estàs dintre, però si hi ha un perill un personatge que t'és igual, doncs aleshores la batalla passa a ser soroll.
1: Clar.
0: No? Per sort, com deia el Joan, afortunadament alguns sí. dels morts en són absolutament igual.
1: Jo vaig celebrar-ho, vaig celebrar que es carreguessin personatges, us ho juro, perquè després, a més, en el segon capítol, no explicarem res, evidentment, però ja estàs veient molt clarament que les intencions de la temporada són unes altres, i són les que a mi m'interessen, que són aquests tres o quatre personatges enfrontats entre ells, la Rhaenyra sent la jefa, perquè és que és la jefa, i aquest personatge meravellós del Daemon, del Matt Smith, que a la segona temporada no fotia res, estava allà tancat en una espècie de claustre raríssim.
0: No?
1: Sí, que no, no, o sigui, va estar no sé quants capítols per tenir una revelació feminista que lo podria haver tingut en menys temps, trobo, perquè aquest era l'altre problema de la segona temporada, que es veia massa, que estava dilatant la història per sobre de les seves possibilitats, perquè al final aquest conflicte polític té una vida més aviat curta, perquè ja es pot entreveure una mica com anirà la cosa i ja veus que això no durarà gaire, no serà com Joc de Trons. Aleshores, que la tercera temporada ja diguin, d'acord, ara ens hem tret de sobre aquest primer capítol, que era una herència de la segona temporada molt clara, però ara anirem a lo bo, que és un altre cop aquest intríngulis polític, que és un altre cop aquestes dinàmiques complexes entre personatges, un altre cop aquesta cosa de tu de quin bàndol estàs, tu ara canvies, tu ara no, i després veure molt del que per mi era com el més interessant de la sèrie, que és que tot neix arran d'un malentès tontíssim,
0: sí,
1: i que
0: sí.
1: es podria haver evitat amb un canvi de
0: perfectament,
1: nom.
0: Perfectament, com passa sovint. A la vida real. M'agrada molt aquesta teoria d'anem a eliminar personatges que a la gent no li han agradat, que és molt Lost. Jo recordo quan es van carregar Nicky i Paolo, van dedicar un episodi sencer per carregar-se dos personatges que la gent no li havien interessat perquè la gent expressava les seves opinions a internet i els creadors van dir, ui, aquests no ens han funcionat, i van dedicar un episodi a carregar-se'ls. M'agradaria que House of the Dragon fes això. Potser no cal dedicar un episodi a cada personatge, però fer una mica de neteja crec que li aniria molt bé.
1: La intenció hi és, i és molt clarament, perquè després, sobretot en el tercer capítol, que no explicarem què passa, però crec que es fa una cosa que no s'havia fet mai encara en l'univers Joc de Trons, que és dir, d'acord, un cop algú té el poder, què passa?
2: Que interessant.
1: Perquè no és tot flors i violes. Perquè a Joc de Trons sempre hi havia algú que estava en el poder, però lo interessant era qui no tenia el poder. O després què feien amb aquest poder. Però normalment no feien res un cop estaven allà asseguts. I aquí sí que entrem bastant en aquesta idea de, d'acord, però tu vols el poder, però després has de regnar. I regnar no és tan fàcil i no és tan senzill i les coses no són, o sigui, és a dir, tenir el poder et pot corrompre i és molt llaminer, però després també et deus a un poble i et deus a una gent. I llavors aquest capítol a mi em va despertar un munt de coses positives perquè se centra molt en un personatge que surten pràcticament totes les escenes i que, clar, s'enfoca tant en aquest aspecte de tot l'univers Joc de Trons que no havíem vist fins ara, que vaig pensar, d'acord, o sigui, aquesta temporada serà un altre rotllo. És veritat que després també presta atenció a altres trames que és difícil no desconnectar perquè realment és que m'interessen entre res i menys, però aquesta intenció de dir, no, tornem una mica al que vam fer a la primera, que ja va funcionar molt bé i que en el fons és el cor de la història, i és.
2: Home, és interessant, Marta, això, perquè realment veure un rei que ho passa malament per regnar, no? Precisament el que genera és empatia, que és una mica el que li falta a aquesta sèrie, no? Que realment generis un vincle amb aquests personatges, perquè realment hi ha molta falta de carisma, com dius tu, Toni, i veure un rei que realment té moltes dificultats per regnar o el que s'esposa a regnar, em sembla una pregunta bastant, bastant interessant.
0: Li falta això i li falta, no sé si dir-ne, capacitat d'impacte, però no hi ha hagut cap episodi. Vosaltres us heu llevat un dia que heu trobat internet tothom parlant d'un episodi de House of the Dragon?
1: He trobat més gent parlant de personatges i de relacions entre personatges. Recordo el moment Rhaenyra Daemon, sí que molta gent va parlar d'això, però és veritat que, clar, és que ha perdut pistonada, o sigui, no podem pensar o pretendre que tingui la mateixa força que va tenir Joc de Trons.
0: Que no li demano la mateixa, li demano una petita part del que va aconseguir Joc de Trons en episodis concrets, és veritat, Joc de Trons, eh? Però és que pràcticament cada temporada tenia un episodi que l'endemà la gent deia, has de veure, has d'haver vist, no has vist encara. No? Sí. I això és fonamental per a Joc de Trons.
1: És veritat que ha passat molt de temps entre temporades i això es nota, hi ha un desgast de dir, ostres, ara no me'n recordo de res del que va passar a la segona, no me'n recordo de qui era, perquè a mi m'ha passat, o sigui, mirant la temporada dir, i ara aquest qui era? I buscar lo típic arbre genealògic dels Targaryen, no? I aquest qui era? I amb qui estava casat? I tot això. I després que, una cosa que sí que m'ha sorprès és que tenint el Cavaller dels Set Regnes, que s'ha estrenat també aquest any, he trobat molta més gent comentant el Cavaller dels Set Regnes que no pas, crec, comentaran, perquè han comentat, House of the Dragon, perquè crec que hi ha un cert cansament de tot aquest imaginari i justament el que dèiem del Cavaller dels Set Regnes és que és el mateix imaginari, però podria no ser-ho.
0: Clar, però jo crec que aquí la clau, novament, és el carisma. És a dir, el Cavaller dels Set Regnes, els dos, i la senzillesa, són dos protagonistes amb carisma els dos, i aleshores és fàcil connectar amb ells. El problema que té House of the Dragon és aquest, que té una manca de carisma, i després que hi ha alguna escena. A la segona temporada hi havia una escena que era perfectament candidata a escena que l'endemà diguessin, has vist això que ha passat a... Però clar, com que per arribar en aquella escena has hagut de passar per una pila de trames que tenen un interès desigual, doncs clar, no s'arriben a aquest punt. I al final és la mena de sèrie que busca això, és a dir, quan busques una gran batalla, fas una gran batalla, estàs buscant que la gent digui quina gran batalla més espectacular, això no sembla televisió, això sembla cinema, o quan busques una mort d'un personatge estàs buscant que la gent digui, ostres, quina mort, no me l'esperava. O sigui, al final, en l'essència de la sèrie hi ha això. Per mi el fracàs de House of the Dragon és que està intentant una cosa i no l'aconsegueix.
2: Clar, pot ser també que el fan hagi canviat, que el fan ja no tingui aquesta espècie d'energia per estar comentant constantment, o sigui, no, a més una reflexió general amb les sèries. Em costa trobar una sèrie actual que realment generi el que va generar Joc de Trons a nivell de xarxes, com es comentava.
0: Bé, Euphoria, que comentarem després, crec que és una sèrie que ha estat molt difícil esquivar, si no la portaves al dia, molt difícil esquivar que t'expliquessin el que passava, però clar, quan... És que depèn, hi ha sèries que tenen aquesta ambició d'estar en la conversa i n'hi ha que no, per mi House of the Dragon la té.
1: I n'hi ha que s'ho troben, perquè a mi m'ha passat amb La Maldición de Widow's Bay, no? Que crec que era una sèrie que anava allà una mica com a passada,
0: sí,
1: percebuda, i de cop cada setmana tenia gent comentant el capítol, penjant gifs, fent memes, vull dir que també depèn una mica. I a mi amb House of the Dragon, sobretot en la segona temporada, que ja us dic, crec que la tercera ho corregirà bastant, em va recordar molt Els Anells del Poder, que era aquesta sèrie que era molt ambiciosa i també tenia com aquesta idea de no, és que tothom parlarà d'aquesta sèrie, l'univers del Senyor dels Anells, superproducció caríssima, i després va ser un bluff absolut, perquè
0: sí,
1: no tenia ritme, també
2: tenia
1: personatges
2: carisma.
1: Exactament, que no tenien carisma, que no m'interessava res del que passava, tot era molt lent, i crec que pecava justament del mateix, de massa personatges, de no saber una mica on anaven a parar tots, i de buscar forçosament aquest moment de, oh, no, aquest moment de tristor, d'espectacularitat, de sorpresa, que no li acabava sortint bé. Espero, i ja us dic, crec que això es corregirà en la tercera.
0: Bueno, ho anirem veient. De moment, House of the Dragon, que estrena la tercera temporada dilluns a HBO. Però hi ha més novetats de sèries que ja s'han estrenat. Per exemple, a Netflix han estrenat I Will Find You. Es tracta d'un thriller que té com a protagonistes a Sam Worthington i Brit Lauer. La que ens interessa és ella, perquè ha estat un dels grans descobriments dels últims anys pel seu paperàs a Severance. I aquí la trobem en un thriller que és molt Netflix, en el sentit que té una premissa molt senzilla que vol enganxar l'espectador molt immediatament. Hi ha un home que surt de la presó després d'haver passat la condemna per haver matat el seu fill. Ell diu que és innocent, evidentment. Però hi ha una pista que indica que el seu fill, que teòricament ell ha matat, és viu. I a partir d'aquí esperen que t'hi enganxis ràpidament. Mm. La realitat és que és probablement la pitjor sèrie que he vist aquest any.
1: Sí.
0: Si no és la pitjor, si féssim un rànquing de pitjors, estaria allà al podi.
1: Sí, sí, sí. És delirant. O sigui, l'adjectiu que se m'acudeix és delirant. I ara que has dit, és una sèrie molt Netflix en tots els sentits possibles i, sobretot, mai havia vist de manera tan flagrant aquesta voluntat de Netflix de crear sèries que pots seguir mentre mires el mòbil. O sigui, aquesta idea de segona pantalla, no?, que va sortir l'anunci, no, Netflix els hi diu als seus guionistes que facin guions super evidents en què repeteixin les coses 50 vegades perquè la gent no està mirant la sèrie. O sigui, és aquesta sèrie.
0: És la definició d'això. I fa molta pena, eh? Perquè,
1: molta pena.
0: Perquè tens una actriuassa com Brit Lauer, a més un paper secundari, gairebé.
1: Sí. I res.
0: Havent de passar per unes línies de diàleg que dius...
1: Que les línies de diàleg són en plan el teu fill està viu, el meu fill està viu, sí, el teu fill està viu. Com pot ser que el meu fill estigui viu? Però si vaig però si van matar el meu fill. No, el teu fill no el van matar, que no veus que està viu.
0: Està viu.
1: Ja
0: li has explicat a la meva dona que el meu fill està viu?
1: No, perquè la teva dona està embarassada. Com que la meva dona està embarassada? Sí, està embarassada. És que és tota l'estona...
0: No, aquesta recreació sembla broma, però no. I de fet, la sèrie comença de la pitjor manera possible, que és amb una veu en off exposant tot el que has de saber de per què el paio està a la presó. Una veu en off, a més, molt seriosa i molt pomposa.
1: Sí.
0: Sí, és... I per si això ja no ha fet que els oients estiguin d'acord prou, és que, a més, tot el que passa és absolutament inversemblant.
1: No, tot. No hi ha res que diguis. Això podria passar a la vida real. O sigui, tot has de fer... Els yanquis en diuen suspension of disbelief, que ara no sabria ben bé quina traducció literal té, però és allò de dir, vale, desconnecto el cervell i em crec tot el que passa. Que això sempre ho has de fer en una pel·lícula o en una sèrie, perquè sempre hi ha coses inversemblants, perquè per això és ficció. També en la literatura i en qualsevol obra de ficció. Però això arriba a un punt. És a dir, jo em puc creure fins a cert punt, que un pare no recordi si ha matat o no el seu fill, que és el punt de partida, atenció, d'això. O sigui, que t'expliquen que el fill el van matar a cops de bat de beisbol, fins al punt que la cara no és reconeixible, i tu t'has de creure que el pare era com una espècie de sonàmbul que ho va fer i no recorda si ho va fer o no. O sigui, això, mira, d'acord. Però després és que cada cosa que passa, i cada escena i cada seqüència, és d'aquest nivell. O sigui, tot és per casualitat, tot és pura coincidència, tot és... O sigui, tot és molt convenient, i ell és molt amic del guardià de la presó i a sobre té el millor amic, que és un inspector de policia...
0: No, és que el cap de la presó és amic del seu pare.
1: Clar,
0: o sigui... Que dius... Com?
1: Llavors, el personatge de la Brit Lauer té una exparella que està disposat a gastar tota la seva fortuna en ajudar el seu excunyat acusat de matar la seva criatura.
2: M'estan donant moltes ganes de veure-ho.
1: És tot tan delirant que és impossible connectar-hi.
0: A mi, en el fons, no m'estranya, perquè això és una adaptació d'una novel·la de Harlan Coben, i jo quan veig... basat en una novel·la de Harlan Coben. No he llegit mai cap novel·la d'aquest senyor. Però se n'han adaptat moltes sèries. Aquest home és un fix a Netflix, sí. Van adaptant de tot. I cada vegada que veig que està basat en una obra seva, penso, malament.
1: Sí.
0: Ja anem malament. Que és un perfil la història, això, com molt, que et vol enganxar molt ràpid, amb molts girs, i que, a més, tenen èxit. Vull dir que Netflix li va fent les adaptacions perquè funcionen a la plataforma. Però jo no puc, en la majoria de vegades no puc passar la barrera de la inversemblança. No, i en no. aquest cas, a més, s'hi afegeix que l'execució és bastant mediocre, com hem dit, i a sobre, per rematar-ho, tens actors bons allà. Sobretot ella, però també hi ha el Milo Ventimiglia per sí. allà al mig, vull dir que no és un mal actor. Sam Worthington no és un gran actor, però mereix un paper millor que el que li han col·locat aquí, però és que és molt difícil fer alguna cosa amb això.
1: Ho intenten salvar molt, i Brit Lauer està allà enganxada per intentar salvar alguna cosa, però és que quan no tens res a què aferrar-te, no pots salvar-ho, per molt bon actor que siguis.
0: Bueno, doncs amb tot el que estem dient, segurament no hi ha cap oient que vulgui mirar aquesta sèrie, espero que no, però per si de cas recordo el títol, es diu I Will Find You, la podeu trobar a Netflix, la traducció que li han posat és T'encontraré, millor no trobar-la,
1: no.
0: Seria la meva recomanació, és que millor no trobar-la. Més propostes. To be poor and handsome is misfortune enough. But to be penniless and plain is a hard fate indeed. Or so my mother taught us. Aquesta és per l'actors de Jane Austen, perquè s'ha estrenat la sèrie The Other Sister Bennet, el que han posat el títol en castellà de La Otra Hermana Bennet. És una sèrie basada en el món d'Orgull i Prejudici, però amb un gir interessant, que és fixar-se en Mary Bennet. De totes les germanes, diguéssim, la que passa més desapercebuda quan es tracta de buscar un marit. La sèrie explica els esdeveniments de la novel·la original des del seu punt de vista i després va més enllà. Està basada en una novel·la escrita per Janice Hadlow, que és la que originalment va tenir aquesta idea, i protagonitzada per Ella Brooke Colery, actriu que potser us sonarà de Bookish o de Call the Midwife.
3: Aquest és un altre encert en la nostra secció Coses que fa bé la BBC, que és una secció plena
0: Vigila que farem un dia la secció amb careta i amb...
3: Ah,
0: perfecte. M'ha agradat molt això. Coses que va fa bé la BBC.
3: Que normalment són moltes.
0: Són moltes.
3: Perquè saben molt bé el que volen fer, saben molt bé el públic que es dirigeixen i tenen uns mitjans i una visió molt encertada, no? Aquí jo, la veritat, amb aquesta sèrie vaig dubtar una mica al principi perquè pensava una altra sèrie victoriana sobre mateix de sempre.
0: És que coses que fa bé la BBC, però és que la BBC sovint fa coses similars, no?
3: Però no s'esgoten.
0: No.
3: Sempre que fan alguna cosa, en realitat és per un bon motiu, i és el que passa amb aquesta sèrie, que al principi et penses no pot ser que funcioni més de lo mateix, fins i tot el primer capítol penses bé, però de seguida veus com tot comença a brillar i que tenen aquesta capacitat d'estar explicant tota l'estona el mateix, que és en realitat la seva pròpia tradició, però fer-ho sempre amb una gràcia i amb un encert molt gran. Jo crec, i Marta, suposo que estem d'acord, això és comfort show total, és a dir, sí. Un lloc on s'hi està molt bé.
1: Totalment. És el que a mi m'agrada anomenar produccions de tassetes.
3: Totalment.
1: Que és gent prenent el te, que tu t'has de mirar prenent el te.
0: M'esteu donant títols de secció així com...
1: Sí.
0: Que no les puc assumir totes, eh?
3: No, però està molt bé, perquè més realment aquesta és una sèrie que barreja el drama i la comèdia, però ja saps que tot acabarà sense grans tragèdies des de que veus els crèdits, bàsicament, però ja tots anem en això, no? De fet, la sèrie es basa en una novel·la, i com ho has dit, Toni, no?, que imagina com una nova vida per la menys coneguda de la germana de les Bennet, de les d'Orgull i Prejudici, no? Representa que ella és la noia com més lletja, més tímida i més introvertida de totes les seves germanes, però té el petit avantatge de ser molt més llesta, molt més culta i molt més llegida, no? Llavors, clar, la seva mare i en realitat la societat sencera li posen la premissa de dir, com diuen la sèrie, marriage or misery, no? O sigui, o et cases o realment tens una vida absolutament desgraciada. No? I la sèrie el que vol fer una mica és la rèplica en aquesta idea, explicant com hi ha vida més enllà d'això, tot i que, sorpresa, és probable que aquesta sèrie acabi amb un casament,
1: sí. Cosa
3: que ja veus des del primer minut, no?
1: Sí. És molt interessant perquè al final no deixa de ser una sèrie tipus Betty la Fea. O sigui, és la història de la Neguet Lleig,
3: sí.
1: Aquesta història de la menys agraciada, que a més, clar, això, el fet que siguin britànics, li juga molt a favor, perquè van molt a fondo. És a dir, hi ha moments que hi ha personatges que veuen a la Mary Bennet i s'espanten, com el que en diu, oh, com que lletja que ets, no?
3: Que poc adequada.
1: Sí, com, però, que sorprèn, no? Però que està molt en la línia com d'aquesta cultura de prejudici absolut i de classes socials, que al final tot és economia i són diners, molt, molt anglesa, i en aquest cas, clar, que s'ho prenguin com tan descaradament i que siguin tan punyents en aquest sentit, li juga molt a favor, perquè normalment aquestes sèries tenen com aquest punt que tots els personatges són molt correctes i estan molt seriosos i tot va sempre per dins, i en canvi en aquesta, a mi el que m'ha interessat més és que tot té un llenguatge realment modern. O sigui, les dinàmiques entre personatges parlen així com de la regència, però són molt modernes. La manera en què la Mary va coneixent els seus pretendents, sí, per dir-ho d'alguna manera, són dinàmiques com molt d'ara, i llavors això fa que tu hi connectis immediatament, no? Que a vegades aquestes peces que tenen com aquesta cosa més d'època, hi ha com un rebuig, és a dir, em costa, no?
3: O com una distància que aquí han volgut trencar bastant. De fet, és que tota la promoció de la sèrie ha anat en al voltant de dir totes voldríem ser Elizabeth Bennet, però en realitat tothom s'assembla més a la Mary del que voldria reconèixer, no?
0: Clar, és que en realitat el punt de partida ja està facilitant que hi connectis més.
3: Totalment, clar. Totalment. I han volgut posar això damunt la taula de dir, fi, tot el que ens separa d'aquesta era victoriana, en realitat tot és més semblant del que sembla, i a més, com que ho fan amb aquest humor, que és com molt descarat, però alhora que integra molt, és a dir, no vol expulsar ningú, això tot és acolliment, està molt ben fet. I a més, clar, hi ha tota la reflexió, diguéssim, sobre el lloc, el món que ocupen aquestes noies no estel·lars, no? I reflexions, en realitat, molt contemporanes també sobre què vol dir créixer, no?, a l'ombra de les teves germanes, què vol dir haver de conèixer gent a través d'unes festes socials amb tots els patrons molt marcats, si tu, jo què sé, no saps ballar bé, no saps tocar prou bé el piano, no? I per tant, construeixen aquest personatge, jo crec que el pes de la sèrie se l'emporta ella, és a dir, la Brucoleri, no?, que aguanta bastant tota la sèrie, però amb tot de secundaris molt eficaç.
0: Bueno, la mare.
1: La mare. És un personatge que jo entenc que pot arribar a carregar, però és tan veritat aquest personatge de la mare. O sigui, que després...
0: Mare cruel, perquè...
1: Mare cruel, però que ella té una lògica, que ella també és filla d'aquest sistema pervers, i que ella sap que a l'època en què viu les seves filles només poden sobreviure si estan casades.
0: No, i que vol el millor per les filles, en realitat.
1: Clar,
0: no?
1: Ella, però... des de la seva lògica de jo estic protegint les meves criatures perquè és una època ultra injusta i masclista, clar, acaba exercint com aquesta crueltat absoluta, sobretot en el cas del personatge de la Mary, perquè totes les germanes van rebent una mica, però clar, ens centrem moltíssim amb la Mary.
3: Però tot està molt ben jugat, perquè totes les mares de les novel·les de Jane Austen són així. O sigui, totes les mares són gent odiosa que va només a buscar el millor matrimoni per les filles, però clar, en realitat Jane Austen el que vol explicar és això que deies, Marta, no? De dir, és que el sistema està muntat així i aquestes senyores només intenten voler el millor. També per això, en una línia molt austeniana i molt de conèixer a ells mateixos, no?, la sèrie és està plena de personatges més o menys odiosos, però, com a les novel·les de Jane Austen, ningú és veritablement dolent. Mm. És a dir, són les circumstàncies.
0: Clar, perquè també pots entendre per què fan les coses.
3: Exactament. Clar, tot té la seva lògica. És, bueno, aquest univers perfecte austenià de les novel·les, que els anglesos és que és tan lo seu...
0: És que sembla molt fàcil de fer o molt fàcil d'explicar, però no ho és gens.
1: No, has de ser així.
0: No ho és gens.
1: Sí, és que has de ser així. Ho has de creure de veritat.
0: Doncs dieu de Sister Bennet, o la otra hermana Bennet, que és el títol en castellà que trobareu la sèrie Movistar Plus, és l'última proposta de la setmana. Repassem els títols de les sèries, perquè hem parlat de House of the Dragon, de I Will Find You, t'encontraré, i de The Other Sister Bennet. Amb quina us quedeu?
2: A mi m'han convençut amb The Other Sister Bennet, eh? Sí? Aquesta cosa de tassetes, a mi, com ara crec que arriba l'estiu, està una mica calmat, tassetes, una tassa amb gel...
0: Això, Marta,
1: Sí, produccions de tassetes.
0: Produccions de tassetes.
1: Bueno, perquè poden ser pel·lis o poden ser sèries, llavors pot dir. Sèries i pel·lis de tassetes.
0: Si hi ha una tassa involucrada...
1: Correcte. I normalment totalment. Són aquestes tasses que tenen tot de flors, que són com molt finetes, ja sabeu quines dic.
3: Jo també
1: em quedo amb les tassetes.
3: Jo també, vot austenià total, sí.
0: Ens quedem tots amb les tassetes, pot ser. És estranyíssim, però unànime. Doncs guanyen les tassetes. També hem de parlar d'Eufòria, perquè la sèrie va acabar fa uns dies i teníem pendent comentar la seva última temporada, que és la final, el final de la sèrie. No explicarem el final, evidentment, perquè segur que hi ha oients que no l'han vist, però sí que val la pena fer balanç perquè ha estat una de les temporades més polèmiques d'una sèrie, que jo recordi, dels últims anys. En vam parlar molt quan es va estrenar, però des d'aleshores han passat molts episodis i tinc la impressió que les opinions al voltant de la sèrie s'han polaritzat encara més, no? O sigui, han anat com més a l'extrem.
1: Sí, era possible.
0: Sobretot a partir de les acusacions que ha rebut la sèrie i el creador, Sam Levinson, de ser masclista arran de les escenes que Sidney Sweeney ha protagonitzat gairebé nua. Anem a pams i parlem primer de la tercera temporada, que ha estat molt diferent de les anteriors. Jo al principi vaig pensar, i recordo que vam comentar, que el fet de sortir de l'institut l'havia perjudicat molt, sobretot perquè perdia l'univers estètic i fins i tot la versemblança, no? De cop i volta hi havia una llibertat que tenia el creador, que podia fer amb aquests personatges el que volgués i els enviava a llocs que probablement tenen poc a veure amb la sèrie d'institut que havíem conegut abans, però amb el pas dels episodis s'ha vist una intenció molt clara, que és mostrar els tristos horitzons de futur que tenien aquests personatges, els somnis dels quals representen, no sé si encertadament, una generació de joves actuals.
3: Jo crec que hi ha una cosa amb Sam Levinson i amb tots els creadors que valen la pena, que és gent que s'esforça per intentar explicar el món que ve sense tenir una bola de vidre i sense saber si l'encertaran, no? Amb aquesta temporada tan explosiva, tan a lo bèstia, tan pujant l'aposta amb tot el que havia fet fins ara, jo crec que aquí, bàsicament, el mèrit, i després en podem parlar de moltes coses, però és que Sam Levinson té un discurs a fer sobre el món que ve, és un discurs no gaire agradable, que no deixa gairebé ningú i que passa per dir, en realitat, el futur té dues opcions, ser proxeneta o ser prostituta. Jo crec que aquest és el missatge de la sèrie. I, en realitat, com la religió i un cert tradicionalisme és un punt de refugi que no ens esperàvem que arribés a tants llocs. Llavors, això és la seva visió, jo crec. A partir d'aquí, discutible, però és que jo crec que el mínim que podem demanar als creadors és que tinguin alguna cosa a dir. I jo crec que aquí n'hi ha.
2: Sí, jo crec que no només parla sobre el món que ve, el món del futur, sinó que també és una sèrie clarament contemporània sobre el present. Per exemple, la matemàtica de OnlyFans, crec que és de les, probablement dels productes audiovisuals més intel·ligents o més encertats, trobo que s'hagin fet sobre aquest tema. I a mi, per exemple, m'ha passat una cosa, que és que jo confesso que havia deixat Eufòria a la segona temporada, perquè precisament em feia molt mal de panxa com aquesta versemblança, precisament, que deies tu, Toni, no? Com del món de l'institut, aquesta cosa de les drogues, com que realment em generava molt malestar. I el fet que l'hagin com hagin decidit pujar l'aposta amb aquesta cosa molt del gènere, com molt passada de voltes, de western, com de temes de narcotràfic, a mi m'agrada perquè de sobte és com que utilitza algo clarament cinematogràfic per parlar d'aquests temes tan contemporanis. Em sembla com que a més és coherent amb aquesta ambició dels personatges d'Eufòria que també acompanya aquesta estètica nova de la sèrie.
3: I hi ha una cosa molt interessant amb el fet d'haver-los retrobat com a adults i fora de l'institut. Clar, jo he remirat les primeres temporades i jo, o sigui, és una sèrie molt més trista, molt més dura del que jo recordava. O sigui, jo vaig mirar al principi...
0: Home, sí.
3: No,
0: sí.
3: T'ho juro, jo vaig mirar al principi i vaig pensar, oh, quin estómac tenia jo quan estava mirant això, que no vaig pensar, uau, que bé, bèstia.
0: Jo recordo perfectament el dia que vaig mirar el primer episodi i vaig pensar, buf, la meva del senyor gran va dir, la gent jove està fatal.
2: Ja, la gent ja jove està condemnats, fatal. Estaven condemnats des de
0: ja
2: la primera temporada.
0: Ja des del principi hi havia un buidor allà. Però, clar, que els personatges intenten omplir amb el que troben.
3: No, i amb la seva joventut, que jo crec que això és un discurs també molt interessant. És a dir, que moltes de les coses que feien gràcia o que feien atractius dels nois d'Eufòria era bàsicament que eren joves i tenien tot un món de possibilitats per davant. Clar, aquests joves s'han transformat en adults i és com que totes les expectatives s'han d'anar concretant i, clar, ja no tenen tot l'horitzó, tenen la realitat. I, clar, la cruesa del gest de dir, vale, us ensenyo com han acabat aquesta gent, és, buah, jo crec que són molt
0: clar,
3: dura.
0: Perquè al final ja tens personatges com la Cassie, no? Per exemple, que és el típic personatge que en una sèrie del gènere d'institut és la noia popular, no? Clar, què li passa a algú que està al capdamunt de tot de la jerarquia a l'institut quan l'institut acaba,
3: clar,
0: no? I, clar, hi ha una sèrie d'expectatives i de qüestions que ella ha anat creant al seu voltant i que al seu voltant ha creat a sobre d'ella, que quan surts d'aquest micro Cosmos,
3: bueno,
0: doncs molt fàcilment hi ha una patacada important.
3: Sí, la idea era casar-se amb un milionari i tenir molts bebès i ser una super trad wife, i llavors la cosa, quan no acaba d'anar bé, la sortida que troba en el món d'avui és, en comptes de prostituir-se per via passiva, com s'espera d'una noia com ella, prostituir-se activament, obrir-se un OnlyFans i fer tot de coses que surten molt explícitament a la sèrie. Jo crec que s'ha de fer l'estel·lar paper que fa Sydney Sweeney.
2: Totalment.
3: En aquesta temporada, que és tan bona actriu que ens ha fet creure que era la Cassie i que era ella mateixa el personatge, i que de veure l'Eufòria, veure tot el que ha fet després i veure els registres que aconsegueix, jo crec que ostres, la carrera d'aquesta noia pot ser molt interessant.
1: Jo no hi estic d'acord. Podem anar a parlar,
0: digues, Marta,
1: no
0: em
1: convencereu. A mi és que em sembla, Vincent, sempre m'ha passat que li he vist sempre el llautó. I per mi el llautó és que és un creador que es pensa i es creu molt més intel·ligent i molt més tot del que realment és. És a dir, jo crec que és un gran director, i la fotografia d'Eufòria crec que en aquesta temporada està millor que mai, que semblava que era una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè ja en les primeres dues temporades era una sèrie que, una altra cosa no, però lluïa molt bé. En aquesta tercera temporada, com que juga amb els elements del western, per mi està a un altre nivell, però més enllà d'això el trobo buit. En el sentit que crec que és llest perquè et fa passar per trencador i revolucionari un missatge que en realitat no ho és tant. O sigui, ara, Toni, quan deies això de què li passa a la noia que és la popular a l'institut, que quan es troba a la vida real les coses no li van tan bé. Mm-hmm. Però això s'ha vist sempre. És a dir, des de Regreso al Futuro.
4: Però no,
1: que
4: però no així.
1: Sí, però la idea, en el fons, no és trencadora, perquè sempre ha sigut que els que triomfen a l'institut són els que després no triomfen i la vida els hi va malament i s'han de pervertir d'altres maneres.
0: Clar, per mi, perdona, Marta, per mi sí. El que és interessant és que a les primeres temporades s'estableix que ella només té una manera de triomfar en el microcosmos de l'institut, i que això, en el fons, la predetermina, especialment en el món en el que vivim, sobretot la gent jove, que està molt pendent de la seva imatge a les xarxes, està tota l'estona projectant la seva imatge. Si jo els veig i m'imagino gent, és que la màscara no se la treuen mai, ni saben veure els altres sense màscara. Em sembla, és una sensació que em vaig endur molt a la primera temporada d'Eufòria, que ja té uns quants anys. Mm. I en els últims anys és una sensació que he anat com solidificant, maleïda xarxes, fan això una mica. I clar, és un personatge que al final... també el sistema, o com està canviant el món, està fent, d'alguna manera, l'està empentant a que faci servir aquest seu únic recurs, però explotada per altres... empreses com és OnlyFans. I a mi el que em sembla, per mi, l'episodi on penso que hi ha un missatge contundent de la sèrie és el moment en el que se l'equipara a ella amb la noia que l'estan prostituint entre quatre homes en un prostíbul. Això em sembla molt fort, perquè està lligant aquella noia prostituta, que aparentment no té res a veure amb la noia de l'Institut Popular, però en el fons és el mateix. O sigui, ja quan estava a l'institut, ja s'estava venent a si mateixa sense pràcticament adonar-se-la.
1: Clar, però precisament per això no em sembla res extraordinari. Hòstia, és a dir...
2: No, però és una actualització d'aquesta discussió sobre la prostitució. Per exemple, és una actualització d'aquesta discussió sobre la prostitució, OnlyFans, no? Trobo que realment actualitza molt bé aquesta cosa, com que tant s'ha tractat en el cinema o en la literatura.
3: Bueno, i en realitat, i el que fa també és demostrar-te que no hi ha gaire alternativa, per això la seva germana,
0: sí, és això,
3: que és la nena perfecta, la nena estudiosa, treballadora, tal, t'ensenyen que amb aquests recursos de nena bona que intenta progressar de manera adequada amb la seva carrera en el present i en el món que ve, tens molt poca sortida. I clar, dir això em sembla, o sigui, molt interessant, saps? Llavors, o sigui, es pot parlar, però de dir, clar, estàs fent un missatge molt cru i estàs explicant això, que les nenes de l'institut dels suburbis s'integren massa bé en un prostíbul de mala mort comandat per un tio sanguinari, no? El fet de que tothom estigui al capítol de les fotos de tothom convivint tan alegrement en aquell prostíbul és de dir... Vale,
0: I com ho viu ella, també? O sigui, ella està vivint el seu procés d'OnlyFans, bueno, i aquella metàfora, bueno, aquella cosa que, literal, que el personatge es converteix en una mena de Godzilla perquè s'està apoderant del món. És a dir, ella té la imatge que s'està apoderant del món quan en realitat el que li està passant és que el món l'està reduint a ser res. Sí,
3: a les seves tetes
0: que,
3: explotant per la finestra.
0: De rebot, és el mateix que li està passant a la Cindy Sweeney.
3: Clar, totalment. Bueno, és que hi ha un metadiscurs tan interessant també entre la gent a dintre i a fora de la sèrie, no? I també com amb el tàndem que fa amb la Maddy, amb Alexa Demi, que també
2: fantàstica,
3: estrella, també molt interessant de com ella es pensa que, o sigui, que pot ser una proxeneta més i que funciona molt bé traficant amb noies fins que, clar, se n'adona que sí, pots arribar on vulguis, però hi ha uns límits, que és quan et trobes amb el proxeneta de veritat, i per això aquesta història també em sembla, no podem explicar gaire, però em sembla molt interessant també.
0: Una altra cosa que jo sí que la sèrie trobo que durant la temporada ha tingut moments en els que ha anat fina i moments en els que no, és en el to. És a dir, hi ha vegades que el to és adequat pel que està explicant i de vegades el to és massa superficial per la realitat que està retratant. Per exemple, aquesta escena de la prostituta que està amb quatre clients alhora, el to trobo que és perfecte perquè és extremadament cru, però hi ha altres escenes on el to té un punt frívol que allà no hi acaba d'encaixar. I crec que ambientar-ho en el món del narcotràfic pot ser interessant des d'un punt de vista d'aquesta ambició tarantiniana que clarament té el Sam Levinson, però moltes vegades el retrat d'aquest món, com passa moltes vegades que intentes, quan hi ha creadors que intenten fer un retrat del narcotràfic com un món de gent cool o extravagant o curiosa, moltes vegades obliden que allò és un món molt, molt, molt fosc. I aleshores hi ha vegades que per mi el to no ha acabat d'anar combinat amb el discurs.
2: Clar, es deixa portar massa per una qüestió estètica, que això és un dels grans problemes del Sam Levinson, però sí, i de fet jo crec que durant tota la temporada hi ha una espècie de sensació de caos o de pressa, d'urgència per acabar la sèrie, i no només es noten aquestes qüestions que tu comentaves, Toni, sinó també trobo que en certa desgana dels actors, no, per exemple.
1: No? Com que... Ningú vol estar allà menys Sidney Sweeney.
0: Marta, et faràs fan de la
3: Sidney
0: Sweeney.
3: Alexa Demi vol estar allà,
1: Sidney Sweeney. I amb Alexa Demi em passa que això que comentàveu ara, de que a ella a la vida real també li ha passat que l'han cosificat, bueno, ella ha jugat això.
3: Clar.
1: O sigui, ella ha jugat 100% això i després ha anat una mica com a fer-se de víctima d'això.
3: No la víctima, a dir, jo ja ho sé, clar, són les meves tetes. O sigui, més que, però amb aquelles
1: aquí,
3: tetes com no han de ser.
1: Línia, aquí hi ha una línia molt fina entre el feminisme i el masclisme i fer passar per feminisme el masclisme.
3: Però és que ella no...
1: O sigui, el discurs aquest del cos compta, perquè...
3: Clar, però ella jo crec que no vol... O sigui, ella no vol vendre cap moto en el sentit de que ella ja sap molt bé què és i ha fet servir, diguéssim, és que ha fet servir les seves tetes per fer-se un lloc i a partir d'aquí de dir i a sobre recito Shakespeare per fer la broma amb la sèrie, quan recita el monòleg aquell.
1: Sí, no ha anat molt més enllà, no ha fet aquesta cosa trencadora de dir sí, em mireu per les meves tetes, però jo després estic fent actuacions d'Oscars, perquè no és així, la seva filmografia
2: encara no
1: està en
2: encara
1: això.
2: Bueno, però aquesta actuació realment seria perfectament d'Oscar. La Cassie és...
1: Clar, jo no hi estic gens d'acord amb això, però a part d'ella, que és l'única que... entenc que està molt bé perquè li agrada molt el que està fent, i de fet vaig llegir en una entrevista que el Sam Levinson volia tallar escenes de sexe i ella va ser la que va dir no, mantinguem-les i anem a tope. Jo he tingut molt la sensació de que allà tothom estava out. El primer de tot, Jacob Elordi.
0: Bueno, Jacob Elordi tenia un peu a casa seva i l'altre peu anava perdent dits.
1: Clar, o sigui, té una cara de que estava allà perquè un dia va signar un contracte del qual se n'estava penedint molt, que jo era impossible.
0: També he de dir que,
1: o sigui, clar,
0: tu ets Jacob Elordi, no? I ja estàs tip d'Eufòria i per contracte has de tornar i et trobes aquell guió i dius va, el que em fareu fer.
1: Però és que Zendaya, que és molt bona actriu i per mi és de carrer la millor d'aquella sèrie,
3: bueno,
1: fins
3: sí,
1: i tot veure-la, que no vol estar allà, perquè no vol estar allà, és una professional fins al final i realment ho fa O sigui, per mi és la millor actriu. Ni Sidney Sweeney ni Yates. Bueno, és la millor actriu, però amb moltíssima diferència. Però fins i tot ella se la veu que té unes ganes d'acabar el rodatge i anar a fer altres coses que no se les aguanta.
2: Però no sentiu que els hi ha donat molt eufòria? O sigui, com que jo sentia com això, com una espècie de... I per això m'agrada tant la defensa que fa la Sidney Sweeney del personatge. És l'única que ha sortit a posicionar-se a favor del Sam Levinson i de la sèrie. Com... Realment jo crec que hi ha una espècie de deute moral amb aquests personatges que els han portat a la fama i a ser qui són ara. O sigui, aquesta cosa metaficcional que parlaven crec que és una cosa que realment està molt present a la sèrie i també, per exemple, amb el personatge del Fesco, que d'alguna manera recupera, no direm sí, com, a la sèrie, i que el Sam Levinson, de fet, va canviar al final arrel de la mort de l'actor, de l'Angus Cloud, per Fentanyl. Vull dir que jo crec que és una sèrie que és molt conscient de la vida que porten els actors fora de la sèrie, no?
3: I del joc que està creant, de dir, perquè ara ja, quan s'expliquen les coses, no pots fer veure que no hi ha una realitat pressionant sobre els discursos que hi ha fora, i crec que ho lliguen bastant bé. Jo sí que vaig patir en un moment en què, em sembla que, clar, la trama de OnlyFans i els voltants, diguéssim, clar, està superallunyada de tota la trama de Narcos, i que llavors hi havia moments en què jo pensava, estic veient dues sèries completament diferents, i és això.
0: Sí, aquest és un problema bastant gros, que és el que deriva en aquestes discrepàncies de to que jo mencionava abans, que no pots fer una cosa... És que a Sidney Sweeney, la seva trama, hi ha moltes escenes, que jo les he gaudit moltíssim, perquè és sàtira.
3: Total.
0: Sàtira. El casament és una gran sàtira. M'ho vaig passar tan bé a l'episodi del casament, però en general durant tota la sèrie. Però allò és una sàtira pura i dura. I després te'n vas als narcotraficants, que tenen aquest punt exagerat, però que no és satíric.
3: No.
0: Que és seriós el problema, que t'està parlant de les mules que porten droga per la frontera. I clar, aquí perd una mica el peu.
3: I llavors, i la figura de l'Ali, que d'alguna manera és també el que fa com la construcció intel·lectual de tota la sèrie, que és aquest senyor que d'alguna manera fa com de guardià espiritual de la Ru, no? I que construeix, que fa el lligam de tot el discurs bíblic que està fent també la sèrie. Jo crec que sí, aquí una mica, potser estirem una mica més el braç que la màniga, no? De tot el correlat bíblic que hi ha aquí. Però amb aquesta idea de la redempció, que remirant Eufòria des de la primera temporada, veus que hi ha tota l'estona de fons aquest discurs sobre què vol dir redimir-se, què vol dir tornar a començar, què vol dir sortir-se'n, què vol dir també... Hi ha una reflexió sobre el suïcidi, i no direm res, però molt, també molt més pensada del que em sembla a mi.
0: I després també parlem d'Àlamo. Àlamo com a personatge,
3: sí.
0: Perquè la sèrie podria haver-lo deixat allà com un personatge tirant a pla, i hi ha un moment que fa aquella cosa tan Lost de... Anem a començar explicant per què Àlamo és Àlamo, i acaba creixent molt com a personatge.
3: Sí, i jo crec que també està allà com a remo, o sigui, com a el món del passat, d'alguna manera, no? Perquè és com un proxeneta a l'antiga, és a dir, es veu molt quan la Madi intenta com equiparar-se amb ell, i clar, al final és com dir no, nena, no, o sigui, per molt que d'això, clar, sóc un assassí, no? O sigui, sóc un proxeneta old school, diguéssim, de com una mena de gent que controlaven molt un món que això, que tenien molt sota control, i que ara està canviant també fins i tot per ells, no? Jo crec que està molt bé, molt a lo bèstia, clar, però clar, és que jo crec que això que és aquesta urgència que deia el Joan de dir, quantes coses vols explicar alhora, saps? O sigui, em semblava que rere cada personatge, saps, hi havia com una història
0: gegant. Que podia
3: estirar
0: del fil, sí, fa aquesta sensació. Les acusacions de masclisme, al final, on queden?
1: Per mi, justificades, però clar, és que és el que una mica deia abans. Crec que és una mica perillós moltes vegades quan fem aquesta mena de trames o aquesta mena de personatges, que és molt fàcil defensar-los cap a una banda o defensar-los cap a una altra. O sigui, jo l'equiparo molt amb Sean Baker arran d'Anora, no? Que molta gent va criticar Sean Baker de masclista perquè Anora explicava el que explicava. Per mi, per exemple, justament Anora és la demostració que pots parlar d'aquesta mena de personatges i pots fer aquesta mena de trames amb moltíssima més profunditat, i malgrat que molta gent pensi que és un punt de vista masclista, per mi no ho és gens. O sigui, és ans al contrari, és una cosa que no té res a veure. En canvi, amb Eufòria crec que això està més diluït, i crec que aquí sí que hi ha un punt, almenys des de la meva lectura, de dir, crec que m'estàs intentant passar una cosa per progressiva i per progressista i feminista, quan en realitat estàs caient un altre cop en la mirada masclista.
2: A mi no em va semblar que hi hagués res que no passés a la primera temporada, no? Com que
1: em va semblar... És un problema que jo he tingut sempre, clar, amb Eufòria, o sigui, l'arrossego ja,
2: o sigui,
1: de les temporades.
2: Jo estic d'acord que és fluid, però que, o sigui, com que realment hi ha un problema de base, però que per l'arc que fa especialment el personatge de la Sydney Sweeney, em va semblar bastant coherent i que com acaba, com d'una manera empoderat, d'alguna manera bastant entre cometes, però el personatge de la Cassie, trobo que... No ho sé, crec que hi ha molta consciència de que generi aquest debat, precisament. O sigui, de ser una mica polèmic, però no l'acusaria de masclista.
3: Clar, però a mi, igual que Sean Bake, és a dir, vull dir que Nora és masclista, clar, a mi em sembla com una lectura molt prima d'això, i dir que Euphoria és masclista també em sembla una lectura molt prima d'això, em sembla discutible, de dir... però em sembla discutible la idea que hi ha darrere, de dir... Què passa quan en realitat t'està dient l'única manera d'empoderar-te és prostituir-te, no? Clar, quina idea més horrible.
0: És que per mi és això. És a dir, hi ha una idea que és recurrent en, jo diria, la majoria de personatges femenins, que és... jo em venc al meu cos perquè vull una sèrie de coses. I això va tant de la Cassie, però també la Faye, per exemple, sí, que està amb el tio aquell nazi, només perquè li paga la manicura. La mare de l'Àlamo, ara que parlàvem d'aquell flashback. És a dir, inclús el personatge que és molt, molt, molt secundari, són dones molt disposades, que volen molt una certa cosa i tenen molt clar que, per aconseguir-ho, doncs es prostituiran, bàsicament. Sí, sí. Però sobretot, és, per mi, la clau d'això és que el desig del que volen és molt superficial, és a dir, és material, és roba, manicures, la casa...
2: Flors, no?
0: Flors, exacte. I aquí és on trobo que potser si agafes el retrat de tots aquests personatges femenins, bueno, doncs t'està quedant un retrat únic on no hi ha gaire matís.
3: Bueno, ja l'Alexi, que és un fracàs, és a dir, t'està dient, perquè a més no t'està dient, no, si tu pots voler coses diferents, però hauràs de canviar la manera d'aconseguir-les, i clar, per mi això és un discurs horrible, però és un discurs, a més, em sembla bastant valent, o sigui, bastant a sac de dir això, de dir, vale, com te'n surts d'aquesta merda de panorama, per dir-ho així. I a més, em sembla que recull molt bé l'esperit d'Eufòria 1 i 2, que quan les remirava pensava que aquest senyor s'està preguntant com sortim d'aquí, no? O sigui, com escapem d'aquesta cosa tan opressiva.
0: No, és clar, al final, la tercera és una conseqüència de com estava la brúixola a la primera i la segona.
3: Sí,
0: si tens uns personatges que tenen aquesta direcció i que pensen que l'únic que val la pena de la vida és una sèrie de coses, doncs clar, evidentment aniran cap a llocs que la veritat que són molt freds i molt crus i molt foscos. Sense entrar en spoilers i per acabar, al final què?
3: A mi, és que sense entrar en spoilers, però a mi em sembla que és el final que havia de tenir també coherent amb les altres temporades, amb els... És una sèrie que va molt sobre les drogues i el discurs que es fa al voltant del món de la droga em sembla coherent que tingui aquest final.
2: Sí, m'en sembla molt, molt intel·ligent i també amb aquesta anècdota que explica el Sam Levinson de que va canviar el final arrel de la mort d'un dels actors de la sèrie, em sembla molt, molt coherent i molt, molt madur per la seva part.
1: Jo crec que la paraula és coherent, i per tant, si és coherent amb els personatges, amb el que has estat explicant i una mica amb el teu missatge, és un bon final. Ara, després de tot agradar més o menys personalment, però si és coherent i tanca bé, és un bon final.
0: Doncs gràcies als tres, com sempre, per aquesta bona estona, i acabarem el programa amb una dosi de no ficció, perquè ara arriba la Mònica Planes amb la seva imprescindible secció de documentals.
4: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.

0: Mònica Planes, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: El primer documental que ens vols comentar és Punt de No Retorn, que torna amb una tercera temporada que s'estrena dilluns i que obre amb un díptic. És correcte, això?
1: És correcte.
0: És correcte, díptic. És a dir, són dos documentals que són complementaris. En un s'analitza l'auge de l'extrema dreta entre els joves i en l'altre els joves de grup antifeixistes que la combaten.
2: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat els carrers. És a dir, no han aconseguit mobilitzar socialment a la gent. Ho hem vist amb Núcleo Nacional a Setmanat, no? Qui li ha plantat cara, qui ha fet front, ha estat la joventut organitzada.
0: Què t'ha semblat aquest retorn?
1: Crec que és un retorn important perquè la plataforma 3CAT necessita aquest tipus de reportatges, de documentals. És una sèrie de curts documentals que aquesta és l'inici de la tercera temporada. Ha guanyat un Emmy internacional, és a dir, és una sèrie molt ben valorada, prestigiada, sí, sí. Reconeguda.
0: I té alguns capítols que són fantàstics.
1: Que són extraordinaris. Sí. Per exemple, quan el Raúl Gallego, que és el creador de la sèrie, s'infiltra amb la jihad de Palestina, o se'n va fins al Japó a investigar tot el progrés amb la intel·ligència artificial,
0: sí,
1: i el paper dels robots.
0: Aquella era la primera temporada, si no recordo malament.
1: Exacte. També va viatjar a la primera línia del front a Ucraïna, o una altra que em va agradar molt és la batalla pel clima dels indígenes del Canadà, i n'hi ha un que crec que també aprofito per recomanar-lo, ja que avui en parlem, que és la revolta dels estudiants a Sèrbia, que és l'únic que té una hora de durada, perquè aquests documentals són entre 20 minuts i mitja hora. És a dir, que és una sèrie de curts documentals en aquest sentit, i per tant és una manera també diferent de consumir
0: el
1: documental, molt condensada. Parlem d'aquest retorn. El primer capítol, Europa, joves i la marea d'extrema dreta. Què fa el Raúl Gallego en aquest cas? Ha viatjat per tota Europa, és a dir, que estem parlant d'exemples de Barcelona, Manresa, després viatja a Espanya, a Madrid, però també hi ha Bèlgica, Alemanya, França, Anglaterra, i s'enditza en aquests sectors més radicals, doncs, de partits d'extrema dreta i grups neonazis. Això ja té una part, diguem, molt dura, que és difícil recomanar un documental que hi ha aquestes ideologies explicant el que pensen, perquè sobretot no ho mireu abans d'anar a dormir, perquè te'n vas al llit amb l'estómac i el cap donant voltes i amb un malestar.
0: Anar a escoltar el que diuen els de Núcleo Nacional abans d'anar a dormir no seria la millor recepta.
1: Genera malestar. Per tant, intenteu fer-ho en una hora que després pugueu netejar i pensar en altres coses. Crec que és interessant, i una mica és la raó de fons d'aquesta sèrie, que és confrontar circumstàncies difícils de l'actualitat. El punt de no retorn ja ens connecta una mica amb aquest abisme social que estem vivint i d'afrontar realitats incòmodes, fins i tot en aquest moment de límit, no? Una mica aquesta situació de límit i, per tant, aquest auge del feixisme, diguem, d'alguna manera s'ha de poder explicar.
0: Sí, de fet, recordo, si no recordo malament, que el punt de no retorn, el primer episodi, començava justament explicant l'auge de l'extrema dreta als Estats Units.
1: Exacte.
0: I era un documental que és molt interessant, de nou, val la pena recuperar-los tots, però en aquell parlava sobre uns Estats Units que estava al límit de la Guerra Civil.
1: Exacte. I, de fet, per tant, de fet, molts capítols s'han com fins i tot anticipat a determinades problemàtiques que després han esclatat. Per exemple, quan es posa dins de la jihad de Palestina, és només setmanes abans de l'enfrontament de Hamas amb Israel. És a dir, que pràcticament és com gairebé una mena de vaticini o de profecia que, diguem que, ens alerta d'aquestes circumstàncies, com si el Raúl el que fes és endinsar-s'hi quan encara són com molt latents, no? Circumstàncies que encara són molt latents i que és com dir anem a veure quines són les raons de fons. Una cosa pel que serveix aquest primer capítol és per veure que hàbil és l'extrema dreta en l'ús dels mitjans i a l'hora d'expressar la seva ideologia, i ho aprofiten tot, i el fet de tenir un micròfon, de poder expressar-se i de dir els disbarats que diuen, però, de fet, ells mateixos reflexionen sobre això. Hi ha una declaració que m'ha cridat l'atenció perquè diu, si jo estigués a les xarxes socials explicant l'ús del totis, tindria 50 visites. En canvi, si explico això, tinc desenes de milers de visites. Per tant, hi ha aquesta conducta que té a veure amb la provocació, amb el conflicte, amb la violència i amb la viralitat que genera això i aquesta manera de captar l'atenció de manera massiva que té aquesta extrema dreta.
0: I que ells ho saben perfectament, a més a més.
1: Exacte. Jo crec que aquest és un documental que té encara molt camp per córrer per part del documentalista. M'ha recordat en alguns moments, recordes la sèrie Salvador de Luis Tosar?
0: Sí.
1: La que la seva... Sí. Descobreix, és un sanitari que descobreix que la seva filla forma part de grups de neonazis i a partir d'aquí ell investiga què és el que hi ha darrere d'aquests grups. Doncs bé, hi ha algunes escenes que m'han connectat molt amb aquesta sèrie, perquè fins i tot en els de Núcleo Nacional tu veus que tenen un pis on hi ha tota una memorabilia i tots uns productes de màrqueting que dius qui ho sosté això econòmicament, no? Què hi ha darrere? Com es financien? És a dir, crec que encara hi ha aquest recorregut més enllà d'explicar quin és el posicionament d'aquests personatges, sinó com se sustenta econòmicament això, de quina manera...
0: Els recursos, sí, sí.
1: D'on treuen els recursos, no? I això és el que crec que encara es pot aprofundir més.
0: Anem a escoltar un tall d'un d'aquests nois que tenen aquestes opinions. Anava a qualificar-la, però que tenen opinions que són mentida.
3: Con Franco había gente que vivía muy bien y gente que vivía muy mal. Pero lo que es innegable y que la izquierda quiere callar es que Franco hizo muchas cosas bien. Y yo no soy franquista ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí reconozco lo que hizo. Las viviendas, los pantanos, cómo se trabajaba y cómo se vivía la seguridad que había. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes.
0: Clar, el que passa és que aquí trobes individus que, a part de... que ideològicament són detestables i repugnants, però és que, a més, fan afirmacions que són absolutament falses.
1: Clar, el que ha de fer el documental en aquest sentit és incloure un seguit de rètols que el que fa és contrastar aquestes opinions amb informació rigorosa que rebat aquests posicionaments que són... que ells mateixos admeten que molts cops les utilitzen per cridar l'atenció. És a dir, no és que estiguin convençuts d'això, sinó que són conscients de la merda falsa que estan difonent perquè és la manera que ells troben que s'aconsegueix fer viral. Jo crec que un element que potser em grinyola d'aquesta sèrie documental o d'aquests dos capítols és el fet de separar o fer aquests dos àmbits de feixisme i antifeixisme i posar

0: d'aquests plantejaments.
1: Doncs Punt de No Retorn, que torna amb la tercera temporada ja aquest dilluns, el 3CAT, evidentment les dues temporades anteriors les podeu recuperar quan vulgueu. Mònica, portes més propostes i afortunadament les següents són una mica més lleugeres.
0: Exacte.
1: Perquè pel següent documental canviem de to i de tot, perquè té com a protagonista Paul McCartney.
0: Exacte. És una història vinculada a Paul McCartney. El bajo perdido de Paul McCartney. És un documental que trobareu a Movistar Plus. Mm-hmm. El 1961, Paul McCartney viatja a Alemanya amb els Beatles per fer un concert, i allà el cinquè Beatle, l'Stuart, que era el baixista del grup, decideix desvincular-se del grup i es queden sense baixista.
1: D'acord.
0: El George i el John diuen que ells no pensen tocar el baix i, per tant, Paul McCartney assumeix aquesta funció i, sense moure's d'embut...
1: Molt propi de Paul McCartney.
0: Exacte. Sense moure's...
1: Liderar el barco quan...
0: quan la cosa...
1: Molt al principi, en realitat, no?
0: Davant dels problemes, solucions.
1: Ella, sí, totalment.
0: I el que fa és comprar-se un baix i, diguem que familiaritzar-se amb aquest instrument. Paul McCartney, a partir d'aquí, crea una manera de... adquireix una personalitat a l'hora de tocar el baix i utilitzarà aquest baix en la trajectòria més exitosa i fulgurant del grup. Fins que quan el grup se separa, perd el baix.
1: D'acord. Però com el perd?
0: No ho sap. És a dir, ell sap a partir de quin moment el perd de vista en aquesta moguda del grup i de camions i d'històries.
1: Bueno, clar, és que el més normal seria perdre alguna cosa, també.
0: Exacte.
1: Diré.
0: I perd aquest baix i amb els anys el vol recuperar i comença una recerca del baix que va perdre Paul McCartney. Quina és la gràcia del documental? Tots aquests documentals que, en certa manera, és la recerca d'algú o d'un objecte on intervenen una cadena de persones que es connecten per trobar aquest baix. I és una excusa, a la vegada, per repassar la trajectòria dels Beatles i per repassar una... o observar una part de la història de la música amb l'excusa d'aquesta recerca del baix.
1: Oh. M'agrada, eh? M'agrada molt la idea. No em diguis si el troben o no.
0: No t'ho diré.
1: Perquè suposo que és part de la gràcia. És el dubte de si és que l'acabaran trobant.
0: Seria molt frustrant...
1: Això és veritat. Això és veritat.
0: Que ens posessin aquesta pastanaga.
1: Imagino, però, que deuen anar per camins absolutament rocambolescos.
0: Sobretot crec que la gràcia és els personatges que hi ha darrere d'aquesta història i els amics, és a dir, els amics que Paul McCartney ha anat fent amb els anys.
1: No li van robar, no, el baix?
0: Jo no vull dir res.
1: D'acord. És que ara m'he imaginat algú que...
0: No,
1: l'amic del grup que diu...
0: Però pots imaginar que hi ha molts elements que entren en la història i han passat. A més, estem parlant de moltes dècades, per tant, un baix pot donar moltes voltes.
1: Sí, de mà.
0: I té... Bé, és una història que té gràcia, sobretot això, pels personatges que et vas trobant pel camí.
1: I encara tenim una tercera opció, aquesta a Netflix, un documental sobre Martin Short.
2: I'll tell you something about Marty. Let's say you're going to host a dinner party and you invite Marty.
3: I loved you in Home Alone. You're wonderful.
2: And then it turns out Marty can't come. You cancel the party.
0: És un documental dirigit per Lawrence Kasdan, amic íntim de Martin Short, que comença en el documental dient, bueno, ara hem de fer veure que estàs fent un documental i que tu i jo no hem parlat mai. I el Lawrence Kasdan li diu, no, fem veure que aquesta és la continuació del milió de converses que hem tingut tantes vegades, no? I és una història d'homenatge a Martin Short, a més en un punt difícil de la seva vida personal, perquè fa uns mesos es va morir la seva filla, i aquest documental li rendeixen com un... o li dediquen amb aquesta filla perquè hi ha un component de personal més enllà de la trajectòria professional, no? I crec que és d'aquestes històries en què surten tot d'actors que són amics íntims de Martin Short, que et permet repassar també la comèdia nord-americana tant a nivell televisiu com cinematogràfic, com de l'stand-up comedy, i que és un documental que no us canviarà la vida, però que és lleuger, fa gràcia i és veure una mica les vides privades d'actors que hem vist en tantes pel·lícules.
1: No, i a més és que

0: És una mena d'actor que té, almenys de cara al públic, té una personalitat com molt alegre i que s'encomana molt fàcilment, no? Que té com una visió de la vida vitalista que sempre, d'alguna manera, en entrevistes o en històries que pugui fer, sempre s'acaba encomanant.
1: I això ell ho explota molt en aquest documental perquè no sap marxar d'aquest personatge una mica histriònic i fins i tot trenca una mica els codis del documental, perquè a vegades fa veure que està al cotxe prenent-se un guió i de cop trenca la quarta paret i diu ara faig veure que aquí no hi ha una càmera, però és que és obvi que hi ha una càmera que m'està observant, no? Vull dir que juga molt bé a aquest paper que t'obliga el documental a fer veure que tu estàs sol quan no estàs sol, i llavors ell ho trenca de la manera més còmica perquè és una persona que ni en els seus moments més familiars i domèstics pot evitar de ser aquest comediant constantment animant les persones que té al voltant.
0: Doncs una altra que m'apuntaré, una altra que m'apunto per aquest estiu. Moltes gràcies, com sempre, Mònica. Ens has deixat amb molts deures en aquesta, que és la teva última secció de la temporada.
1: He intentat compensar-ho perquè tinc una de freda i una de calenta.
0: Sí, sí. No, ha estat molt ben plantejat.
1: Hi ha moments per tot a l'estiu.
0: Segurament, primer podem anar pel punt de no retorn.
1: Una cosa més dura.
0: I després ho combinem amb Paul McCartney o Martin Short.
1: Més lúdiques, més lúdiques.
0: Doncs espero que passis un molt bon estiu.
1: Igualment.
0: I fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres. La setmana que ve tenim programàs. S'estrena Obsession, que ve de ser un fenomen als Estats Units, i Nino, una joia del cinema francès. I com que Akira torna als cinemes, dedicarem un especial a l'obra mestra de Katsuhiro Otomo. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. El primer ministre britànic ha assegurat a les xarxes que els primers informes que arriben sobre aquest accident són molt preocupants. Ara per ara sembla que un dels trens va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i que després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
2: Era el cap davant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
1: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren en aquesta zona de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, donava el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és